0: no hi hagi... Normalment tendim a preguntar-li a la IA, a preguntar-li. I la idea no seria tant preguntar-li com buscar aquelles condicions que ens interessa conèixer i que ens les resumeix o que ens les faci arribar destriades, que no siguin tanta informació de cop que no pots llegir, sinó que ja sigui organitzada. I en aquest context, doncs, fa pensar que això ens ha portat de tenir el que dèiem abans, un debat tecnològic, una tecnologia que sí o que no, sinó a un debat ja més regulatori, a un debat en el qual ens hem de plantejar qui respon a aquelles qüestions que nosaltres li plantegem a la IA, quina evidència n'hi ha i la podem contrastar, quines responsabilitats i quines garanties hi ha tant pels les persones o els pacients com pels professionals. Uh-huh. Aquesta seria la informativa, no?
1: Sí.
0: N'hi ha una altra que es diu la IA escriva. Què vol dir la IA escriva? Tots he sentit alguna notícia que ha sortit, no?, en els darrers... en el darrer any o inclús potser dos, en el qual hi ha un sistema en el qual quan s'estableix una entrevista pacient i professional, es pot gravar allò. Es pot gravar i el professional no ha d'escriure a l'ordinador tota l'estona el que està dient.
1: Sí, és com si tens allà una càmera... i aquesta càmera està gravant.
0: Sí, sí.
1: I no passa directament a l'ordinador sense que
0: tu vagis de teclejar.
1: Sense que hi hagi la
0: feina. Sí, però després l'has de revisar.
1: Home, clar.
0: I bueno, ara mateix aquí està en estudi, hi ha centres que ho tenen, però com a prova pilot.
1: Això aquí mateix, bueno,
0: a Catalunya.
1: A Catalunya
0: segur. A Espanya no estic tan al dia. Però a Catalunya sí que existeix i s'està provant. A veure quins resultats té. Hi ha molts factors que s'han de tenir en compte, com la confidencialitat, bueno, moltes
1: clar,
0: dades.
1: No, és que això és prioritari, és el secret professional moltes vegades, no? Vull dir que això sí que ha d'estar prioritari en aquest sentit, pacient, professional.
0: Clar. I en un sistema en el qual sempre estem faltos de temps, que diguéssim, no? S'ha detectat que en el 80, quasi el 86%, s'estalvien molt de temps en intervenir en qüestions mecàniques.
1: Home, clar, si imagines en la persona que s'està, el pacient, podríem dir, no?, en aquesta entrevista, queda gravada, no ha de fer lo típic, no?, de passar tot això a l'historial, etcètera.
0: Ni està mirant a l'ordinador tota l'estona,
1: sinó en aquest
0: i
1: cas...
0: I no està en contacte directe amb la persona amb la que parla i amb la que...
1: En aquest sentit és beneficiós, vull dir, és positiu, perquè no estàs pendent de... que és el que està... Després ho revises, com tu ben dius, però, clar, és el fet de que tot això passi a tota aquesta feina que podríem dir... que queda aprofitada, que la guanyes, no? Perquè, a més, després d'aquest pacient vindrà un altre. Vull dir,
0: tens més temps per aquell pacient i també més interacció,
1: també.
0: Perquè tots sabem que les relacions terapèutiques, les relacions personals en general, però en el món sanitari dient terapèutiques, és quan et mires a la cara, quan et mires als ulls, quan veus la reacció de l'un i de l'altre que estableix un ambient més comunicatiu, diguéssim.
1: Sí, més de confiança, que és moltes vegades és el que la persona necessita,
0: sí,
1: no?
0: I tant.
1: Vull dir que per confiar en el professional, clar.
0: Sí.
1: Vull dir que tot és...
0: Doncs això, doncs, d'entrada tindria una bona, diguéssim, acollida.
1: Sí, no, això seria la part positiva, no?
0: Sí.
1: Vull dir, sobretot sempre i quan no es pugui això oblidar de que és secret professional i que no...
0: Evidentment, hi ha totes les mesures de control i de garantir la intimitat i la confidencialitat.
1: Que això passi directament a l'historial del pacient, en aquest cas. Vull dir, metge, pacient, etcètera, vull dir que i tot això queda allà. No, no l'ha de veure
0: ningú més,
1: no?
0: Exactament.
1: Però i la part ètica, per exemple?
0: Tenim encara alguna més típica, si vols.
1: Sí.
0: Hi ha una que es diu predictiva, la IA predictiva, que és aquesta en la que ens afavoreix avançar els possibles diagnòstics, no? O els possibles riscos clínics. No? I això ja s'ha assajat en diversos llocs. Posaré com a exemple un només aquí a Catalunya mateix, hi ha en un hospital que es fa servir a la UCI, en concret és un hospital privat, I en aquest cas el que han fet és identificar quins són els riscos de que una persona que està en situació crítica es desestabilitzi, i una vegada que tenen identificat aquests riscos, doncs hi ha una plataforma, evidentment, que no és només aquí, és a nivell mundial, que totes aquestes dades es generen i es treballen, no? Doncs pugui anar identificant segons les constants. Saps que en la UCI hi ha tants aparells que sí, estan comptant, no? Estan mesurant molts factors, moltes dades biològiques. Doncs totes aquestes dades les és capaç de llegir-les al mateix temps, en temps real, diguéssim, no? I d'aquesta manera preveure si hi haurà una insuficiència renal, si evoluciona d'aquella manera. No és que et doni un diagnòstic, és que està dient això que va canviant cap aquí.
1: I està avançant una mica, en aquest cas, és de la manera que, o els perills que podia haver-hi, no? I aleshores aquí els metges o les persones que estiguin allà, doncs tot això,
0: exacte, ja
1: ho tindran en
0: podem
1: compte.
0: Podem anar veient com evolucionen totes les dades aquestes d'una manera més ràpida. De l'altra manera han d'estar revisant totes les històries clíniques, totes les dades, i ja d'alguna manera els orienta de quin circuit està prenent aquell organisme, sí, com està reaccionant.
1: Exacte, vull dir que cap a on va.
0: I després el professional ha de decidir si fa o no fa, en quin moment ho fa. Això ja és una decisió
1: única. És predicció,
0: única.
1: En aquest cas.
0: Exacte,
1: es
0: diu això, ja predictiva.
1: I aleshores aquí doncs, també és ajuda, senzillament. Vull dir, és ajuda total.
0: Molt, sí.
1: O sigui, no es tracta de substituir, sinó
0: no. I també és predictiva i no és diagnòstica. Això també s'ha de dir. No t'està dient, té això, no.
1: No.
0: T'està dient,
1: pot
0: això va cap aquí.
1: Sí.
0: I tu has de prendre les decisions. Evidentment, això ha d'estar revisat per persones enteses en el tema i que coneguin també la situació del pacient.
1: Home, aquí hi ha una feina conjunta entre la persona que s'encarrega de la tecnologia, no?
0: Exacte.
1: O l'informàtic o el que sigui, i evidentment el metge. El professional, aquí, els professionals.
0: Aquí, de fet, els algoritmes aquests ja estan, tu accedeixes, la feina que ha pogut fer una persona que s'ha fet l'algoritme
1: ja està feta. No entra aquí.
0: Entra, i mai sabran les dades del pacient i tot això, tot està anonimitzat i tot, no, mai es sabrà. Aquestes plataformes que, a més, utilitzen aquesta informació per fer-ne noves, però, no? nous algoritmes, no se sap mai la identitat de la persona que aporta aquella dada en cap nivell. I per fi, jo per acabar els tipus, jo et diria que també he de tenir en compte el que seria la IA d'investigació.
1: Sí.
0: Bueno, me faltaria la IA d'investigació.
1: No, quedaria els reptes ètics i socials, vull dir, sí, el que planteja, vull dir, també és important, però bé, el que tu dius.
0: La investigació, ja ho he avançat abans, que està molt investigat, molt avançat el tema d'investigació, sobretot en temes genètics i de malalties genètiques i de malalties oncològiques, sobretot per identificar tipus de tractament, però la que també m'interessa d'alguna manera posar en evidència és la IA formativa. Perquè, clar, això afecta també als nous professionals.
1: Clar.
0: Perquè s'estan formant professionals i els afecta de diverses maneres. Perquè, per una banda, canvia el que han d'aprendre. Ja no han d'aprendre només coneixements clínics, sinó han d'aprendre com entendre com funcionen els algoritmes, quines dades utilitzen, quins biaixos pot tenir, perquè no és el mateix, a lo millor, dades que s'han agafat dels Estats Units i les dades que s'estan agafant
1: des d'aquí,
0: des d'Europa, per exemple. També com interpretem els resultats, tot això l'han d'aprendre.
1: I tot això, per exemple, tu mateixa, el tema dels algoritmes, tens coneixement i tot plegat? Vull dir, a vosaltres també us ha fet aquesta informació?
0: No,
1: clar,
0: no ens ha arribat.
1: Ara perquè estàs, però igualment pots accedir a la formació, no?
0: A veure, és la formació reglada d'allò. Evidentment, hi ha formacions dirigides ja als metges formats per poder conèixer millor, però ja d'una manera més específica, de cada camp, diguéssim. Ja no és com un genèric. Però, clar, els que estan estudiant ara ja ho estan...
1: Sí.
0: Ho han d'estar aprenent, ho han d'estar aprenent. És,
1: ho tenen com una cosa més, és, vull dir que en aquest sentit que, estan més...
0: I també hi ha una cosa molt favorable en el sentit aquest, és com aprenen. Abans, per aprendre com funcionava un cos i com era un cos, tenies una sala on hi havia doncs els cadàvers de persones que havien donat per estudiar-los. Ara mateix hi ha simulacions ja clíniques, però també d'imatge. O sigui que en una imatge tecnològicament evolucionada, diguéssim, tu pots conèixer també el cos humà. També hi ha possibilitats de tenir doncs, tutors digitals. Pots tenir aquest accés a la informació ràpidament. I això també afecta els professors que han de donar aquesta formació.
1: La formació, sí.
0: Llavors, facilita, com deia, les simulacions, però també hi ha un tema, des del punt més ètic, com deies...
1: És que això és el que volia destacar, perquè hem d'anar acabant.
0: Sí, és que s'ha d'exigir pues, una sèrie de compromisos, com pot ser doncs, el compromís acadèmic de que es compleixen tots els temes ètics. Sobretot s'ha de dirigir aquesta valoració a no perdre la capacitat crítica, perquè ens faciliten la informació, però hem de tindre també la facilitat crítica. Uh-huh. I, per tant, per acabar, jo diria que l'impacte aquest té molts reptes ètics, jurídics, polítics, però sobretot no es pot entendre només com una qüestió tècnica, insisteixo, sinó com un procés de transformació que és institucional, vull dir que no és només d'un col·lectiu, que té que tindre supervisió humana i que hi ha d'haver, sobretot, també molt important, criteris d'equitat, perquè això pot passar a crear més desigualtat segons com s'utilitzi. Per tant, cal reduir les desigualtats sanitàries, l'hem d'aprofitar també per això. S'han d'intentar, doncs, d'alguna manera, integrar-los en les pràctiques sanitàries que siguin més democràtiques, responsables i orientades al benestar col·lectiu. I molt bé.
1: I sí, és que queda un minutet, vull dir, molt escàs.
0: Bueno, doncs, per acabar, només dic que en Europa s'està fent tota una reglamentació en aquesta línia, tant en el camp sanitari assistencial com en l'acadèmic, i que la tecnologia, doncs, podríem dir que fa tasques més ràpides, més eficients, però que no mai ha de substituir a la mirada humanista, sinó reforçar-la, que ha de potenciar la creativitat, l'empatia, la capacitat d'integrar coneixements i, per tant, aquí acabaria.
1: Sí, doncs ho hem de deixar aquí, Pilar. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta aportació, de veritat que, com sempre, és molt valuosa. Retrobarem ben aviat. No sé si ja pot ser que se'ns acaba la temporada, no? Però bé, ja ho parlarem. Gràcies per ajudar-nos, evidentment, per avui precisament tenir en compte el que és la IA a la sanitat. Fem una breu pausa perquè ara arriben les notícies de la ràdio i de seguida tornem.
2: Notícies.

0: passant un minut de les 10 i obrint la segona hora del fòrum, un espai que avui dediquem a posar en diàleg dues mirades essencials de la salut de les dones, la perspectiva mèdico-clínica i la d'acompanyament i comunitari. Ens acompanyen la doctora Edith López Grado, ginecòloga de l'ICS i també a l'àmbit privat, crec, eh? Però si m'equivoco, tot el que jo pugui dir malament, m'ho rectifiqueu, eh? I Rita Sunyer, que és llevadora i assessora diguem que dins de lo que és una llevadora, que és estar sempre al costat de la dona en l'embaràs, però no només en temes d'embaràs, sinó també amb el jovent, etc. Com tot això ho explicarem ara. Doncs primer de tot, sobretot, benvingudes aquí al fòrum i a la ràdio.
1: Gràcies.
0: No sé si és la primera vegada que veniu a la ràdio o aquí a Ràdio Caldes, o en aquest espai segur que sí.
2: Segur.
3: En aquest espai per mi sí, és la primera.
0: Abans
3: primera
0: havies vingut a l'anterior,
3: sí,
0: per parlar evidentment de la teva feina com a llevadora.
3: Sí, ja fa molt de temps, però sí, de la visió de llevadora, sí.
0: Molt bé. Doncs a veure, faré unes petites presentacions, però dic igual, tot el que, perquè a vegades busques informació i a vegades aquesta informació pot estar passada de temps, no actualitzada, que aquest és un problema i és el fet. Doncs mira, per exemple, Edna, del teu cas, ets metgessa especialista en ginecologia i obstetrícia amb més de 30 anys d'experiència, això segur,
2: vull dir, sí, que... sí.
0: En l'atenció a la salut de la dona a Catalunya. Estàs formada, o crec que et vas formar o has treballat a l'Hospital Clínic, no?
2: Format.
0: I exerceixes com a ginecòloga a l'Institut Català de la Salut, crec que és des del 1989 o 90?
2: Del 92.
0: El 92. Això estava correcte, però ja no es ve venir jo. Ara diré.
2: No, abans estava, sí, per ajuntaments.
0: Val. En àrees principals com menopausa, síndrome d'ovaris policlínic, que crec que això igual ha canviat, que ara ja no és el SOP, que igual ha canviat també de nom.
2: No, de moment li seguim dient síndrome.
0: Sí. I el virus, també del papiloma humà, vull, sí, dir que això i també seguiment ginecològic integral en aquest cas de les dones.
2: Sí, sí.
0: En el cas de, bueno, dir que sí, que a l'actualitat treballes en el servei de ginecologia de l'ICS de Sabadell.
2: Sí.
0: Abans havies estat també a Santa Perpètua.
2: Per Santa Perpètua havia estat per Ajuntament primer,
0: vale,
2: i després a l'ICS a Santa Perpètua.
0: Santa Perpètua i a l'actualitat a Sabadell.
2: Sí.
0: En el cas de la Rita Sunyer, llevadora d'atenció primària al Vallès Oriental, treballa en el CAP de Caldes, també treballa com a llevadora, evidentment, de l'ICS, oferint seguiment de l'embaràs, postpart, l'estància, jove, sexualitat, anticoncepció. De moment ho deixo aquí, és que és ITS... ITS i IBEP, que sé el significat, però el que passa que de moment me l'he deixat aquí les inicials, que ara tu les diràs. És, en el cas de la ITS és el que seria quan la interrupció de l'embaràs.
3: Les infecció de transmissió sexual.
0: Una és la infecció de transmissió sexual i en el cas de la IBE
3: la interrupció voluntària
0: de l'embaràs. No?
3: Una mica per fer un resum, les llevadores estem al llarg de la vida, no? de les dones, llavors climateri, pubertat, no?
0: Sí.
3: Fem intervencions a les escoles,
0: no, és que és
3: acompanyament anticoncepció, vull dir que, i també quan hi ha un embaràs no planificat,
0: i tant,
3: o hi ha una infecció de transmissió sexual que malauradament està en augment i
0: sobretot en tothom, però en el jovent podrien dir que també.
3: Els hàbits sexuals, sí, intervenen, però també hi ha canvis en els hàbits sexuals a la franja d'edat dels 50 anys. Vull dir que ho trobem en totes les franges, que hi ha un augment significatiu. També en part perquè hi ha més detecció, perquè li fem més mirada, però certament és una tendència a nivell europeu i també abordem aquests temes, a banda d'embaràs, part, que sembla que llevadora només sigui centrat en temes obstètrics.
0: Sí, només que sigui per estar amb la dona en el moment quan està embarassada i tot el procés de l'embaràs, no?
3: Correcte.
0: Però evidentment també, vull dir, a més sobretot a l'hora de fer xerrades, està a les escoles, no? Perquè és molt important, sobretot de cara al jovent. Suposo que dones i homes també, vull dir nois i noies, o noies i nois, però sobretot a les noies, no? I també, quan ho requereix, en aquest cas, crec que hi ha també un... des del punt o el servei de joves, que és el TOC, no? Des d'aquí, doncs, aquí també podries... o sigui, l'espai jove al TOC, que si ho requereix, doncs aquí, o t'ho demanen,
3: correcte,
0: doncs també...
3: Sí, alguna vegada ens hem coordinat amb la Carme, per algun cas en concret... I també doncs, repeteixo o torno a promoure, no?, que hi ha un espai a la meva agenda que és la tarda jove, els dimecres a la tarda, que penso que és un espai que s'ha de fer servir més per intentar arribar a més prevenció, no? És un espai per menors de 25 anys que no cal que se citin, que s'obre l'agenda el mateix dia i que poden fer consultes individuals i, evidentment, mantenint tot el secret, no?, que envolta l'atenció sanitària. I doncs que ho tenim aquí, al costat de casa, en el Cap de Caldes.
0: Mm-hmm.
3: No. I després, pel que deies d'intervencions així més a la comunitat, en les escoles, a sota demanda també faig xerrades. Doncs, per exemple, m'han demanat anar a fer una xerrada sobre la menstruació, alguna altra vegada doncs, sobre sexualitat, sobre anticoncepció. He anat a aldees infantils també, a Sant Feliu, quan hi ha hagut doncs, això, algun grupet que necessitava una miqueta d'acompanyament, no?, una mica aquest espai, no? I després el Departament de Salut, el de Medi Ambient, el d'Igualtat i Feminismes i el d'Educació també tenen un programa que fa que infermeria o llevadores, aquí al Cap de Caldes, bàsicament les xerrades les estic fent jo, doncs hi ha una intervenció estructurada per primer d'ESO que hi anem també. Anem a tots els primers d'ESO dels instituts de Catalunya.
0: Clar, és que primer d'ESO ja són 12 anys, no? I de fet necessita molta informació, tot i que avui dia també hem de dir que hi ha hagut un canvi en les mares, sobretot, no? Que hi ha com més, podríem dir, més informació entre mare i filla. Tot i així, moltes vegades no hi ha... no arriba bé la confiança que a lo millor pot haver-hi. Imagina't, estic parlant del TOC, no? Pues a lo millor hi ha una confiança en aquests amb la persona, en la dinamitzadora d'allà que treballa, amb la Carme, més que a lo millor pot tenir amb la mare o explicar coses davant un problema com aquest, un embaràs d'una dona jove no desitjat. Vull dir que també us arribarà a vosaltres, però primer busca a una persona de confiança, a través d'aquesta persona de confiança vindrà, podríem dir vosaltres, no?
3: Efectivament, mira, a través del TOC m'han arribat demandes d'aquest estil que dius tu, d'embarassos no planificats. Clar, són situacions molt delicades que quan la noia se n'adona, doncs ha de posar en marxa els recursos.
0: Tots els recursos, clar. I en aquest cas, a vegades és això. Pot ser que si hi ha molta confiança amb la mare o amb els pares, no? Vagi directament a través d'aquí, però no acostuma a passar. Vull dir, vosaltres suposo que això, vull dir, també ho sabeu bastant.
2: Jo, una mica a nivell de fer història, es va començar a fer l'educació sexual en aquestes edats el que van ser els plànings. Van començar a fer educació sexual, informació... mètodes, reforçant una mica tant nois com noies. Clar, això al llarg dels anys sempre s'ha reclamat que l'educació sexual començar-la als 12 anys o als 14, que hi ha vegades que es fa, serveix de poc. Ja hi ha tota una informació adquirida a nivell de la família, a nivell d'internet, més ara.
0: Sí.
2: I, clar, tot això implica que als 12 anys, què és el que passa? Que comença l'adolescència. A l'adolescència hi ha un trencament amb la confiança dels pares.
0: Sí.
2: I de vegades tenen més confiança amb les amigues o amb la coordinadora, o qui sigui, que no dir-los als pares perquè, ui, què passarà? Llavors, una mica, poder hi ha que trencar aquesta història i començar l'educació sexual des de més petits.
0: Des de la primària, podríem dir. Des del...
2: pràcticament...
0: No sé si a partir dels 8-9 anys Vull dir que a partir d'aquí, en aquesta edat,
2: fins
0: no?
2: Fins i tot abans.
0: Abans?
3: Sí, a reclamar de començar-ho abans, doncs amb coses tan senzilles com doncs que no obligar a fer un petó a un nen o una nena que no vol fer un petó a una persona i respectar els seus tempos, els contactes que volen, que puguin expressar i enfortir l'autoestima i poder saber quins són els límits. Efectivament, jo penso, com l'he dit, que això és una assignatura pendent que penso que ens n'hem adonat, però encara no estem entrant. A mi m'agradaria que em demanessin per entrar al primer cicle, a I3, sí, sí. I4, I5, m'agradaria que em demanessin. Quan em demanen d'entrar a les escoles, a primària, són ja en el cicle superior.
0: És a l'ESO. Vull dir, a partir dels 12, el primer d'ESO, el segon d'ESO, però ja estàs a la secundària.
3: No, i a primària també em demanen. La secundària però... és aquest programa, diguéssim, sí. On s'ofereix a tot
0: arreu. Potser te demanen per l'últim curs, no? Que és el
3: em demanen per cinquè, sobretot, sí, sí. Perquè comencen a haver-hi algunes nenes que tenen la regla, llavors necessiten més informació i clar. Necessiten doncs, aquests canvis, donar-los una mica context. Clar. Però, clar, la intervenció que em demanen a vegades és aquesta. Sí que és cert que, és a dir, és molt centrada en els canvis corporals, però sí que és cert que en segons quins cursos, i el que estic veient és que any a any això està canviant, tot i que l'objectiu inicial de la intervenció és un, demanen més temes sobre sexualitat, sobre pràctiques sexuals, a vegades doncs, penso que tenen aquests conceptes equivocats i potser que ho deuen haver vist pues això, a través de les xarxes, no? Uh-huh. Un concepte de la sexualitat absolutament irreal, esbiaixat, no? De fet, la pornografia es considera que el primer contacte amb la pornografia és als 9 anys de mitja. Als 9 anys és un nen o és una nena, però fa un concepte de la sexualitat absolutament erroni. Llavors, això, jo em trobo que any a any, o sigui, d'aquest any a l'any que ve hi haurà canvis, d'aquest any a l'anterior n'hi ha hagut, el comportament, bueno, les preguntes que fan. Suposo que té a veure amb tota aquesta exposició que és molt difícil de controlar.
2: El problema que hi ha és que bàsicament la pornografia que corre és molt dolenta. Uh-huh. Llavors els estereotips que agafen pues, són erronis. Uh-huh. I quan arriben a això, a tenir les pràctiques i tal, seguim amb una equivocació a nivell de tracte, a nivell de respecte, a nivell de mètodes, i seguim una mica endarrerits.
0: Jo ara una mica també començaria també tenint en compte la manera com us coordineu, no? Des de, a veure, en el cas teu, Rita, treballes aquí al Cap de Caldes, aquí a Caldes no hi ha servei de ginecòloga, ja fa molts anys que, com en moltes altres poblacions, es va treure un servei tan necessari, perquè estem... a veure, la teva feina com a llevadora és importantíssima, però jo crec que ha d'haver-hi aquesta complementació, no?, entre la ginecòloga i la llevadora, que de fet és com abans, suposo, que quan estava aquest servei hi havia, i ara doncs se suposa que en aquest cas ho has de fer, però a través o en coordinació on toqui aquí, que no sé si és a Mollet o a Santa Perpètua o abans era a Granollers, vull dir, però que tot això va canviat.
3: Sí, efectivament, tot això ha anat canviant. Inicialment sí que arribava l'equip, no?, o el binomi ginecòloga llevadora, arribava molt a prop de la gent, no?, estava molt dispers a dins del territori. Però doncs, ja fa uns anys, per raons d'eficiència i de facilitar la gestió del personal, doncs, en els CIRS es va optar per centralitzar tot el que són els serveis de ginecòloga, de metge, els serveis de psicòloga, els serveis dels administratius, per exemple. Primer es van descentralitzar tot això i després es va tornar a recentralitzar. Almenys això ho vaig viure a Barcelona. A Barcelona van obrir molts punts de llevadora que no n'hi havia i es van obrir amb llevadora ginecòloga i després es va tornar a recentralitzar per una qüestió de gestió. Almenys això és el que des de coordinació...
0: No. Ho pots dir també.
2: No, jo no estic gens d'acord. És la meva opinió, eh? Jo vaig viure el fet d'estar a Santa Perpètua, vaig treballar 10 anys aquí a Caldes, després em van portar a Sant Quirze i després van arreplegar tots els ginecòlegs i els van posar centralitzats. Per què? Perquè es van jubilar la generació antiga, no hi havia ginecòlegs i van dir, bueno, pues, en lloc de dotar més en els pobles i en les... als diferents llocs que estaven, els van agafar i ens van centralitzar tots en els CAPs 2. Llavors, bueno, evidentment no podien deixar la població sense atenció a nivell de les dones, perquè això hi es quedava molt malament, i què van fer? Van posar llevadores. Van deixar les llevadores que fins ara havien fet equip amb nosaltres.
0: Exacte, vull dir, és aquesta
2: mica... Bueno, un treball de cara a la població jo penso molt més enriquidor, perquè on no arribava jo arribava la llevadora de...
0: o per la feina, perquè moltes vegades la feina de la ginecòloga, l'especialista, no? Has de justament en el moment que ve arriba la criatura al món, has d'estar en el moment de bueno, en aquest, és de la intervenció, no? O, i tal. En canvi, al millor en el procés d'ajuda, tot plegat de lo que és el procés de l'embaràs, en aquest cas com a procés de l'embaràs, eh? Vull dir, després les feines és molt més...
2: Però no sols en l'embaràs,
0: exacte.
2: I el que són les infeccions de transmissió
0: també.
2: Sexual. Una mica és aquesta combinació de la part d'infermeria i la part de metge.
3: Jo també he viscut pues això d'estar treballant amb una ginecòloga al costat, i he viscut doncs això, aquesta centralització de la que penso que no estic d'acord que sigui el millor, valen? Però sí que segueixo defensant que això és per una qüestió de gestió de personal, perquè és molt més fàcil gestionar les agendes si tenim, de fet, s'està valorant, que espero que no s'acabi de fer, doncs fer un model similar en pediatria. Estan valorant deixar infermeries de pediatria als CAPs i que els pediatres siguin consultors a l'hospital. Jo no estic dient que estigui d'acord amb aquest model ni amb els canvis que s'han establert ni en absolut.
2: Perdona,
3: però
2: aquest model serà segurament el que acabarà siguent de ginecologia. Seran els ginecòlegs, estaran en els hospitals, però per un problema de que no n'hi ha. La gent, el mateix que us passa a vosaltres, la gent es forma i què passa? Se'n va.
0: Se'n va perquè van a unes... o es marxen fora perquè estan més retribuïts més reconeguts.
2: No sols la part econòmica, que evidentment també pesa, t'ho diràs, però les condicions de feina,
0: també.
2: Tot una mica és el context en què s'està visquent en aquest moment. Aquest, almenys és la meva opinió. Segueixen marxant.
0: Sí. O sigui, la situació és que de la especialitat, en aquest cas ginecòloga, com pot passar en alguna altra especialitat, no? Doncs senzillament és per manca de personal, aquesta centralització que s'ha pogut fer. En part,
2: jo crec que sí.
3: Això és el que estava dient. Per una qüestió de gestió s'ha centralitzat. Llavors ens hem quedat les llevadores a prop de la població i, evidentment, jo, per exemple, aquí a Caldes ara som dues llevadores i, clar, necessitem d'aquest suport mèdic. Llavors el tenim centralitzat en el que són els ASIRs, les centrals, no? Uh-huh. En allà estan tots els professionals, allà hi ha la psicòloga, també en l'ASIR hi ha psicologia. Doncs bé, necessitem coordinar-nos i llavors hi ha diferents maneres, des de missatgeria instantània fins a, bueno, pues, moments per poder parlar de casos, no? Però sí que ens hem de coordinar i això, certament, quan estàs en un poble, dificulta l'assistència. Dificulta, no és el mateix que tenir algú al costat o que entrarà en el torn de tarda i al migdia hi coincideixes, com els hi passa a tots els equips d'atenció primària, que matí, tarda, hi ha una estona en què coincideixen, doncs que pues, infermeria pot preguntar al metge d'atenció primària, escolta, mira, això amb les llevadores ens passa que no. A vegades ens trobem doncs, que és tot una miqueta més lent, una miqueta més dificultós i, evidentment, això repercuteix en la dona perquè una resposta que podria ser immediata doncs, pot ser una miqueta més lenta. però segueixen havent-hi ginecòlogues i segueixen... O sigui que les tasques han anat canviant, no?
2: Per descomptat,
3: sí. I igual que les nostres tasques de llevadoria també han anat canviant, no?
0: Home, una tasca principal justament en el cas de quan una intervenció quirúrgica, no només d'embaràs, o vull dir de mama, del que sigui, de tot el que afecta a la dona, no? Una intervenció quirúrgica, aquí està molt clar que és la ginecòloga, vull dir que és com cirurgiana o pel que sigui, aquí sí que està ben clara, no?
2: Vull dir, el paper del metge, evidentment, és molt clar. És diagnosticar i tractar.
0: I tal.
2: Clar, tenim el suport d'infermeria, evidentment, en el nostre cas com a ginecòlegs, evidentment les llevadores són molt importants perquè ens solventen...
0: És la complementació, feina, és el que jo deia, clar, no?
2: Però amb el que dèiem abans, amb una infecció de transmissió sexual, nosaltres...
0: Hi ha un tractament.
2: Podem diagnosticar, elles poden diagnosticar perquè veuen... saben, vale? I s'hi ha de posar tractament, llavors ens hem de complementar. Uh-huh. Què ha fet l'X per estalviar no sé el què? Que nosaltres validem les receptes que estan fent les llevadores sense veure la pacient. Dius, home, sí, hi ha casos que pot ser molt clar, però hi ha casos que dius, cuidado.
0: Aquí pot haver-hi alguna altra patologia, no?
2: La responsabilitat última és la nostra. Bé, perquè bueno, està muntat així. Uh-huh. Jo estic molt d'acord en que l'infermeria, les llevadores, en el nostre cas, puguin receptar, però que els hi autoritzin. Home, no clar. Sota la nostra signatura.
3: Aquest és un dels problemes que d'inseguretat, perquè clar. Igual que he dit, tu tens aquesta sensació d'inseguretat, nosaltres també. De fet, hi ha grups de metges que s'han negat sí. a fer-ho si no hi ha una sí. visita, perquè si ho volem fer bé ha de ser d'aquesta manera sí. i de fet hi ha llevadores, jo mateixa, depenent de la pressió que tingui aquell dia, que el que faig és apuntar una visita no presencial perquè valorin el cas i decideixi el metge si està d'acord sí, sí. en fer un tractament o no fer-lo. Això és una cosa que sembla que està canviant, ens demanen coses, que fem coses sense que hi hagi un marc jurídic que ho reguli i tot el que és les demandes, no? Bueno, sempre és com una ombra que està planant sobre teu i no saps en quin moment, perquè hi ha companyes d'altres zones, per exemple, que han rebut denúncies, llevadores, que han rebut denúncies pel Sindicat Metges de Catalunya per posar DIUs. L'ICS ja té tot un protocol i han rebut denúncies i dius, uau, a veure, és anticoncepció, és una tècnica... Què està fallant? Com és que... Per què no ens podem asseure il·legalment una miqueta a veure què fa un, què fa un altre, si es vol que les llevadores resolguin situacions? Ostres, doncs anem a fer perquè puguin prescriure aquesta medicació o anem a fer perquè hi hagi un circuit perquè ho pugui totalment veure d'acord. Bé una ginecòloga i decidir, no? Llavors, a mi i al meu col·lectiu ens genera també moltíssima inseguretat.
2: Jo penso que és un problema de legalitats. Mm-hmm. I clar, jo no tinc per què agafar la responsabilitat d'una altra persona quan no he vist la pacient, quan no sé el que té ni què li han vist. Bé, veig una recepta en allà posada. I en quant als dius, jo... No estic d'acord amb que les llevadores posin dius. Posar un diu pot ser una tècnica, però hi ha molts riscos. I depèn de com es posi, per això hi va haver la denúncia, perquè va anar malament un cas, dius, bueno, nosaltres a nivell legal estem coberts, però les llevadores no esteu cobertes.
3: Clar. Això... Bueno, l'ICS sí que tenia com un...
2: No, l'ICS pot tenir
3: una validació,
2: però no.
3: I després també hi havia com amb el tema dels implants subcutanis, que és un altre anticonceptiu, també hi va haver, no?, al principi que només es posava ginecologia.
2: Sí, al principi va
3: haver-hi... Per sort, això ja sí que està superat i jo em poso, em trec i em poso de complicats i em trec de... no em poso de complicats, en trec de complicats a vegades una mica profons i de dos vares. Vull dir que al final treballar bé, treballar malament ho fan tothom,
2: tots, sí,
3: tots els grups professionals.
0: Però treballar en responsabilitat, suposo que aquí és quan us arriba el fet de dir això vull que estigui ben fet, no? I aleshores jo precisament aquí és on penso que ha d'haver aquesta coordinació, no? entre ginecologia i llevadora, ginecòloga i llevadora, per evitar una atenció precisament fragmentada.
2: No, això per descomptat, hem d'estar, bueno, jo és el que deia, els equips, jo abans treballava super còmoda i super tranquil·la amb les llevadores que treballàvem junts. Bé, les coneixies, jo sabia les seves manies i sobretot elles sabien les meves. Bé, que una mica a l'equip penso que és molt bàsic, però bueno, ara funciona diferent.
0: Perquè ara, en el cas teva, teu, Rita, com quan tu veus que dius, ostres, aquí jo no puc fer això si no hi ha l'ull, no? del ginecòleg, ginecòloga, el que sigui, de l'especialista en aquest cas.
3: Jo sempre li dic a la gent que jo el que no vull són problemes, faig aquesta broma, i que quan hi ha un problema de salut aquí jo ja no entro, i que per tant...
0: Però derives, no?
3: S'ha de derivar, exacte. I llavors doncs ja gestiono perquè tingui una visita a la CIR Baix Vallès, que és la CIR que ens toca per zona, vale? Que ara temporalment estem en el cap de Santa Perpètua, a la Florida.
0: Perquè estan en obres en l'altre.
3: Perquè estaven en obres, unes obres que afectaven pediatria, llavors perquè pediatria no se n'anés de Mollet, van decidir que la CIR de Mollet se n'anava a Santa Perpètua temporalment. Sembla que aquestes obres ja estan fetes, que pediatria ja s'ha traslladat al seu lloc que els hi toca a Mollet, i llavors ara nosaltres, passat estiu, ens tornarem a traslladar en el nostre edifici definitiu, perquè és que des de la pandèmia hem patit 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 trasllats.
0: Carai. Oi, que és...
3: Com a equip.
0: Sí. I, per exemple, amb els 20, els darrers 20-30 anys, no? Com ha evolucionat la relació metge, ginecòloga, llevadora i la implicació de les dones precisament en les seves, en les vostres decisions?
2: Jo penso que des dels plànings, perquè jo tinc molt de carinyo a l'inici, es compta amb la dona per descomptat, i és una mica les decisions compartides. I sempre hi ha una decisió que pot ser mèdica i el consell mèdic de dir, bueno, jo et recepto això perquè hi ha aquest problema, o hem de fer això perquè hi ha aquest problema. Clar, consensuat, si la dona et diu no, jo no vull, doncs no la pots agafar pel
0: coll. Home, clar. Però per lo general la dona es deixa, o sigui, té les dues, és el fet de tant la llevadora com la, però sobretot la ginecòloga, si és una visita ginecològica amb la d'això, evidentment se deixa portar, vull dir, pel que tu l'estàs...
2: Mira, per exemple, et poso un exemple, una noia que ve i et diu, vull un diu. Vale, tenim dos tipus de dius, vale? El de coure i el de progesterona. Vull el diu de coure perquè no vull hormones. Vale. Com tens la regla? Tens una regla normal, de característiques normals, regulars i tal? Perfecte. Vols el de coure? Posarem el de coure. Tens una regla que et dura 7 dies forta amb dolor? No et posaré un diu de coure, per molt que me'l demanis. Per què? Perquè tenim l'opció d'un diu de progesterona que fa que sagnis menys, que és més còmode per tu, per les teves característiques. Una mica aquesta és l'orientació. Això és amb anticoncepció, però quan hi ha una patologia cervical, per exemple, que la dona pot venir més o menys espantada, perquè internet ens ajuda molt. A espantar, sobretot.
0: Sí, perquè t'està donant informació que moltes vegades, que és el que acostumen a fer, no? demanar molta informació que te la creus, i la realitat és, no, és en aquest cas el professional, la professional qui la sap realment, no?
2: Jo a les dones, quan hi ha un problema de patologia cervical, sempre els hi dic, perquè a vegades et venen, és que jo he llegit per internet que tinc un càncer. Dius, ui, ja hi som. Dius, no, a veure, nosaltres no enganyem, no els hi posem flors ni floritures. Llavors se li explica, jo li explico a la dona què és el que té, a on està de l'escala de lesions que pot provocar el virus del papiloma, que és el causant de les alteracions, i una mica tona li dic, no t'enganyarem, vull dir, si en algun moment les coses no van bé, doncs t'enviarem per fer el tractament, que és més quirúrgic, però bueno, i una mica és intentar que la dona sàpiga el que té, desmitificant i traient pors, i que pugui fer un seguiment segons els nous protocols que tenim en aquest moment.
3: En aquest cas concret, no, del cribatge de càncer de coll d'úter, aquí sí que hi ha una coordinació molt important, no? Parlant del que deies, que ens hem de coordinar. Llavors tot el que és la prevenció la fem nosaltres en consulta, i ha estat una tasca molt gran, perquè veníem de fer citologies cada any perquè a la població se'ls va insistir que era molt important, i de fet moltes mútues segueixen fent, per privat, doncs segueixen fent aquestes citologies anuals i ecografies, no?, de rutina, quan s'ha vist que no té cap mena de necessitat, no?, la capacitat de detecció amb citologies anuals és molt menor que si fem, per exemple, la determinació del papiloma. El papiloma, doncs, el podem trobar positiu quan la citologia surt negativa, però ja sabem que aquella dona està a risc, i més sabent quin tipus de papiloma sabem si està a més o menys en risc. Llavors el seguiment que se li ofereix, doncs, pot ser als 6 mesos, pot ser una colposcòpia, pot ser... Llavors aquí és quan entra la derivació a ginecologia, no? Hi ha tot un protocol molt ben establert que relativament recent, basat en evidència, que ja ens marca molt bé les pautes de seguiment, que sempre són pautes generals que es poden adaptar, es poden modificar, no? Però sí, el fet de tenir aquests protocols tan ben estructurats també ens ajuda en la nostra coordinació, no? Llavors, en els seguiments, per exemple, de patologia, segons quina patologia sigui, doncs informa ginecologia, o informem les llevadores, escolta, mira, simplement és una lesió de baix grau, amb els teus antecedents, la teva situació, doncs caldria fer un nou control complet d'aquí un any, vale? Donem cita d'aquí un any, això és molt important, i sobretot en aquests casos la gent li agafa molta por, i el que diu l'Edit, no? Ostres, però tan malo és, i per què d'aquí un any, i per què no abans? Escolta, mira, tu per tu això és molt important? Sí, clar, és molt important. Doncs mira, si vols que això vagi bé, tranquil·litat absoluta, fes servir preservatiu en les teves relacions íntimes i deixa de fumar si és que fumes, perquè aquestes dues coses són les principals de cara a que el teu cos tingui els recursos per negativitzar aquesta infecció. Llavors, sí, ens hem de coordinar totalment en aquí.
2: No, jo penso que en aquest sentit estem molt ben coordinats en molts temes. Bé, amb el tema del papiloma, si és cert que insistim molt amb el preservatiu, perquè realment és important el fet que les defenses estiguin pel que tenen que estar, que és eliminar el virus. I si hi ha lesió, reparar la lesió. Però de vegades ens n'oblidem de les relacions orals, i en les relacions orals també es necessita mantenir una prevenció. Per què? Perquè s'ha vist, sobretot amb nois, que està augmentant molt els problemes laríngics. I llavors s'ha de recomanar també, encara que sigui una mica així, però les bandes o el plàstic aquest d'embolicar bocates, el film de la cuina, per protegir el genital femení i fer la relació oral tranquil·lament. i el preservatiu masculí en el cas de la dona cap a l'home.
3: Efectivament, els càncers de cap i coll associats a papiloma i els anorrectals estan en augment. Els anorrectals en homes, sexe amb homes, sí. I en dones, que també és una cosa que insistim molt a les consultes, clar, amb sexe anal insertiu també pots transmetre, vull dir, no pots deixar embarassada l'altra persona, però pots transmetre.
0: Però pots tenir un altre problema, que és tipus d'infecció o virus, sí. O vírica, vull dir que és tot, no?
3: Sí, amb això del papiloma també està canviant, per sort, a millor, des que s'ha implantat la vacunació sistemàtica a les escoles que van a 6è de l'ESO. I tant en nois com en noies es vacuna. I també doncs, aquí animo que si algun noi de 18 anys no s'ha vacunat, que vingui al CAP, els hi posem, perquè es fa de rescat, i les noies fins als 25. Els nois fins als 18 i les noies fins als 25.
0: A partir de quina edat, per exemple, si aneu a les escoles, a partir de quina edat és... s'ha de posar la vacuna?
3: La vacunació sistemàtica és una sola dosi a 6è
0: sí,
3: d'ESO.
0: De primària. 11 anys, vull dir, 10-11
3: anys. 11-12, sí. Aquí la vacunació sistemàtica, clar, ja va començar fa anys, però hi ha algunes famílies que van decidir que no es vacunaven, llavors estem oferint aquestes vacunacions de rescat a famílies que en el seu moment van decidir que no ho volien.
0: Bueno, és perquè hi ha negacionisme amb el tema de vacunes, de tot tipus, i no sé si aquí també al respecte, però justament és una vacuna que és una prevenció total, no?
3: És una prevenció, i a més és una sola dosi, amb menors de 25 anys.
2: La vacuna del papiloma està com molt estudiada, ha demostrat la seva eficàcia en diferents països, sobretot pues, per exemple, Austràlia va començar des de l'inici vacunant nens i nenes. La problemàtica, la patologia del tracte genital del coll de la matriu els hi ha baixat moltíssim. És evident que la vacuna se'ls porta nou cepes, nou tipus de virus. Vale? Dos són, diguem-ne, benignes, entre cometes, perquè són els que donen les berrugues genitals, que pot angoixar molt i pot molestar molt i pot durar temps, i els altres set són els que diem del risc. Clar, del risc n'hi ha més. Tot el del risc que ens afecten a nivell del tracte genital n'hi ha 14. Vale? Però bueno, la prevenció és sobre els més freqüents, que són els 16 i el 18, i n'hi ha 5 més. Vale. Aquesta vacunació en aquests moments, com ha dit la Rita molt bé, es fa una dosi fins als 26 anys en homes que tenen relacions amb homes, en cas de prostitució i en cas d'abús sexual. Dos dosis dels 26 als 45 anys en cas d'homes que tenen relacions amb homes, prostitució i abús sexual. I tres dosis, que des de vacunes diuen que és la vacunació correcta, en cas d'immunodepressió. Immunodepressió, perdó, gràcies. Mm-hmm. Amb VIH, amb trasplantament d'òrgan sòlid i quan hi ha una lesió de coll del grau. Mm-hmm. Llavors la Seguretat Social vacuna.
3: Aquests són els grups de risc, i el que jo abans he comentat és la vacunació sistemàtica amb una opció de rescat.
2: Sí,
3: efectivament.
0: Això bé, és un tema també molt important, perquè bé, és lo que dins de les patologies que es donen més sovint, no? Un altre tema, vull dir, no lo tenia posat, però en el cas de les revisions de les dones, i que és molt important, seria també la mamografia, no? Quan heu comentat de que a partir de certa edat, en el cas de les mamografies, jo crec que me puc equivocar, però hauria d'estar sempre tota la vida, perquè una dona en qualsevol moment pot venir-li un càncer de mama. Vull dir, pot ser als 80 anys, però és que també arriba un moment que te diuen no, ja no cal fer mamografies. No sé com això ho veieu vosaltres.
2: Ja no cal, no. Una cosa és el programa de cribratge que agafa des dels 50 als 70 anys, 69. I llavors ja no les conviden més a fer la mamografia.
3: Aquest programa s'ampliarà, està sí, previst
0: és que
3: molt, jo, molt per llei.
0: Jo t'asseguro que amb 80 anys hi ha dones que, o amb 80 i pico, que ha tingut el, nosaltres, li ha aparegut el càncer.
2: A Sabadell teníem la sort de tenir una radiòloga que es dedicava únicament a mama. Llavors, el programa que fèiem, quan jo estava a Santa Perpètua, als 35 anys es demanava una mamografia perquè es deia que era com el carnet d'identitat de la dona, de la mama de la dona, clar. A partir dels 40 es feia cada dos anys i a partir dels 50 es feia cada any. No hi havia límit. Per què? Per lo que tu deies, que càncer de mama n'hi ha. Què és el que passa amb el programa de cribratge? Que ha d'abarcar tota la població. Clar, la població és nombrosa. Llavors, el que intenten és que senyores que no s'havien fet mai controls vagin a fer-se aquest control. Llavors, bueno, ara han ampliat dels 45 als 75 i bueno, esperem que... Què és el que recomanem sempre? Que es facin l'autoexploració. Qualsevol cosa que no els hi quedi clara, que demanin hora, que es mira... I si cal, es fa la mamografia.
0: O sigui, en el cas de que veus alguna cosa estranya, sí que la mamografia hi és sempre. Vull dir que no és el fet de dir, home, a partir de tal any, doncs ja no és obligatori. No, obligatorietat, eh?
2: I hi ha, bueno, obligat, entre cometes, sempre. Sí. I hi ha mames que

0: riscos que sembla que la dona quan es fa les mamografies ja està, no? Ja estic bé, ja m'he fet la meva ITV i ja estic bé. En realitat no et baixa el risc, en realitat et pot sobrediagnosticar, pot fer que et facin estudis addicionals com puncions i que després surti negatiu i tota aquesta ansietat doncs sigui per res, no? Perquè no hi havia una lesió precancerosa que hagués evolucionat,
1: perdona,
0: i que t'hagués posat
1: perdona,
0: en risc.
1: Rita, sí. Jo estic d'acord amb això, però l'ansietat de la dona és evidentment molt important, però hi ha vegades en què si no funciones no saps què hi ha allà.
0: No.
1: I si hi ha un càncer, penso que és més important poder arribar a diagnosticar el càncer que aquella senyora seguirà tenint la seva ansietat i la seva visió o el seu portar aquella malaltia, que no quedar-te amb el dubte de dir... No sé si en allà pot haver-hi una...
0: Evidentment,
2: pot haver-hi. Ah, perquè sí, si és sí. Una calcificació, que a vegades pot ser una calcificació, però diu, ostres, no ho veig clar, i te fan la punció, vull dir, te fan la biòpsia.
0: A veure...
2: Però, i es queda en que només era una calcificació, vull dir que no...
0: Vale, jo només vull parlar...
2: No, però estic d'acord,
0: No sóc especialista, només vull dir una cosa que a vegades no surt a la llum, i no sé si pots estar una mica d'acord, que les guies d'evidència el que et diuen és, informem perquè no tots són beneficis, també hi ha riscos. Vale, perquè hi ha un sobretractament, hi ha un sobrediagnòstic, hi ha dones operades em sembla que de 200 dones entre els 50 i els 69 que es facin les mamografies durant tot aquest període bianualment, segons el protocol aquest, només hi hauria una que se salvaria gràcies al cribatge poblacional. Hi haurien càncers que s'haurien detectat igualment, perquè sobretot qualsevol bony, qualsevol anomalia, canvi de coloració, secreció en el pit, això s'ha d'anar rapidíssimament perquè s'ha d'estudiar, perquè pot ser un càncer. Que això, per sort, cada vegada n'hi ha menys, però abans jo sí que havia vist dones que venien avançades, una miqueta amb la por, amb el recato aquest de la vergonya, no? I amb càncers, malauradament, superavançats.
1: Sí, clar, tinguem present de que actualment la majoria de càncers de mama almenys es curen. Clar, per això penso que en radiologia s'ha avançat molt, la radiació que es fa en aquest moment amb els mamògrafs és mínima i hi ha moltes tècniques que ajuden abans de tenir que funcionar, abans de... davant de malalties com un càncer penso que ens hi hem de posar una mica...
0: Totalment, però insisteixo, jo des de la meva visió de prevenció potser seria més interessant doncs, disminuir el consum d'alcohol, disminuir...
2: tabac, evidentment, no?
0: Tabac, bueno, el tabac és que ja és malo para todo, eh?
2: Sí.
0: Fins i tot dona més símptomes climatèrics. I seria poder millor informar la població de la importància doncs, d'un bon descans, d'una bona alimentació, de reduir l'estrès, no? D'evitar l'obesitat, que també està directament relacionada amb càncer de mama. Alcohol, tabac i obesitat directament relacionats.
1: Sí, però en la societat que estem realment penso que l'educació aquesta és molt difícil perquè quina droga dura tenim a l'abast de tothom? Evidentment l'alcohol i
0: aquesta...
1: relativament barata.
2: No,
1: és molt
2: sí.
1: Assequible.
2: Aquí sí.
1: Amb
2: vull
1: la
2: dir
1: qual
2: que...
1: cosa dius uf.
0: I és molt més fàcil
1: sí.
0: que bueno, doncs ja m'ho controlen, que no pas agafar les regnes de la teva
1: sí.
0: vida i dir, vaig a ser responsable.
2: El millor és prevenir-me d'aquesta, vull dir, portar una vida sana, senzillament.
0: La millor prevenció sí. és aquesta.
2: Que a vegades sí. no tens la mala sort, sí, però almenys tens la part que tu dius, bueno,
1: jo,
2: si
1: senyores,
2: ha vingut, però si porto una vida sana ho tens més.
1: I a vegades els dic, quan millor estàs tu, pitjor estan els virus. Virus, bacteris i tal, quan més ens cuidem menys problemes de salut tindrem, però clar, això a vegades les circumstàncies són difícils.
0: Sí.
2: Mira, el temps es va passant ràpid, no sé, toquem el tema de l'embaràs, no? Perquè o sigui, el que seria embaràs, part i postpart, què significa avui, per exemple, un part respectat o una maternitat humanitzada des de la consulta mèdica i des de com la llevadora?
1: Bueno,
0: l'embaràs...
2: De fet, aquí, a veure, la ginecòloga serà important, evidentment, per portar, però qui més a l'hora

0: de esta, sobre todo para el tema de población y desde el ICS, ¿no? Desde la Seguretat Social, es también la llevadora aquí estará més en el procés, ¿no? O sigui, la visita la ginecòloga la tindrà.
1: Jo penso que el programa
2: de seguiment
1: d'embaràs està molt ben fet.
2: El protocol, sí,
1: aquí,
2: sí.
1: I les proves que s'ofereixen són exhaustives, però per donar un màxim de garanties. Sempre es diu que al 100% no hi ha res, perquè un embaràs són 9 mesos habitualment i no sabem com acabarà. Però les visites, la primera visita la feu vosaltres exhaustivament, que és tota la informació, totes les proves que es demanen. Després hi ha una visita amb l'obstetra.
2: Molts cribatges en la primera visita, cribatges socials, cribatges de violència, hi ha molta feina, veure si t'has de coordinar, no? El que dèiem, que en això jo la veritat és que sí que estic molt millor que quan treballava en la CIR, en la centralitzada, perquè estem molt més a prop, per exemple, de treball social. Hi ha molts temes que necessitem coordinar-nos amb treball social sanitari i la primera visita a vegades és complicada, perquè valores moltes més coses, no només a nivell biològic, no? Després, exacte, després doncs, l'ecografia...
1: Amb... de l'obstetra, on ara ja són especialistes, superespecialistes, per mirar tot el que han de mirar, i torna a haver la visita amb llevadora, després es torna a fer la visita amb l'obstetra, torna a haver la visita del mig de llevadora... entre les 20 i 30 setmanes hi ha una visita.
2: Bueno, el que entenc és que en cada zona és diferent, expectant les visites diferents. Aquí en la zona de...
1: Però bueno, està molt ben coordinat.
2: Aquí Caldes, en principi les visites són totes amb llevadora fins a la setmana 38-39. Això en els embarassos de baix risc.
1: Fa les ecografies.
2: L'ecografia...
1: amb els obstetres, és la visita obstètrica.
2: Sí, per això. L'ecografia de primer trimestre és ecografia i visites, donant els resultats doncs, d'escribatges de preeclàmpsia, escribatges de malformacions cromosòmiques, si cal fer algun estudi addicional. Després hi ha l'ecografia de les 20 setmanes, la morfològica, que aquesta no inclou visita aquí, i la de tercer trimestre, que sí que és una ecografia sobre la setmana 35-36.
1: 34-36, sí.
2: Bueno, aquí la fem més cap al final. Per això cada zona s'ho gestiona una miqueta diferent i aquí sí que és en visita i després ja... Si tot va bé, si l'embaràs és de risc, doncs, evidentment, moltíssimes més ecografies, moltíssimes més seguiments i al revés, som nosaltres les llevadores que veiem a les dones en moments puntuals, entre ells al final de l'embaràs, per coordinar-nos per fer el seguiment postpart i explicar quin seguiment fem després del naixement, que és un dels punts que en l'enquesta Plaensa, que és una enquesta que fa el Departament de Salut, sortia pitjor puntuat, pitjor valorat per les dones, no? En tota l'atenció obstètrica, el postpart era un moment de molta soledat, de molt abandonament, i aquí ens hem posat les piles i la puntuació ha millorat moltíssim.
0: És que aquí és el que ha passat, vull dir, arriba el que seria el síndrome, no? de quan la depressió que acostuma a venir després del postpart, no? Però clar, si hi ha un seguiment des del punt de vista de la pacient, no? Amb vosaltres, això com és, podria ser previsible, vull dir, és més fàcil, no? de poder sobreportar, vull dir, el fet aquest, no? I en aquest cas suposo que també és amb la llevadora, no? Qui hi ha com més contacte, no? Entre quan acaba de tenir la criatura.
2: Exacte, de fet hi ha tot el que un sistema de comunicació de les prealtes, no? Dels hospitals de la xarxa pública ens informen en els ACIRs quines dones han donat a llum. Llavors nosaltres de forma proactiva les truquem i els hi oferim si cal una visita al domicili o que vinguin, a vegades aprofitem, mira, has d'anar a pediatria tal dia, ostres, doncs et faig un forat en l'agenda intentant doncs, que sigui el més fàcil possible, però això amb l'opció de fer visites al domicili i de fer aquest acompanyament. Després també hi ha en els grups de preparació al naixement, no? Que també expliquem tota la realitat en el postpart, que pot ser molt dura, que emocionalment, no? Una mica intentant desfer aquestes expectatives que a vegades són expectatives molt rígides sobre el que ha de ser un bon part, un bon naixement, no? Una bona família, una bona mare, que això pot estar després associat a més tristesa postpart o fins i tot acabar generant patologia de depressió postpart.
0: Sí, perquè és el que a vegades passa, no? Que moltes dones poden tenir, és que jo sóc una bona mare, vull dir, és el fet de que jo és que m'he de passar molt ràpid totes les preguntes perquè que no dona per fer un altre dia, una altra conversa, perquè me queden aquí moltes preguntes per fer. Però clar, jo volia també després, ja que hem tocat el tema de l'embaràs i tot la persona que és jove, quan arribem a la menopausa, que crec que aquí també sí que estaries especialitzada, no? En el tema de la menopausa, sí. I que això arriben totes, no? I que moltes vegades avui dia estem bastant informades, vull dir, podem portar les coses, però és que la menopausa no és el moment que dius tu que deixes de tenir la regla i tal. La menopausa és molt més, vull dir, arribes fins i tot a l'edat, poden passar molts anys i la menopausa està ahí també, no?
1: La menopausa és el fet puntual de que se'ns van les regles.
0: Sí, això sí, per una banda, però després
1: entrem en una nova etapa, que és el climateri.
0: Exacte.
1: I és una etapa, bueno, per moltes dones molt més gratificant, perquè han tingut problemes amb les regles, que si hi ha hagut sagnats abundants, que si, clar, la tranquil·litat de ja no quedar-te embarassada al tenir relacions sexuals, tot té els seus avantatges. El que passa que penso que socialment la menopausa ha estat com desprestigiada d'alguna manera, perquè hi ha crides, no?
0: Sí, és que la meva és que és tan menopàusica, és aquesta manera despectiva de dir, no?
1: Jo vaig llegir una vegada, no me'n recordo quina autora, però que deia que estava molt contenta perquè havia arribat al punt en què no es callava les coses. Abans callava i ara, com que, ara estic dintre del climateri i no em callo res. Si algú no m'agrada, ho dic. I si, dius, és un canvi hormonal i pot haver-hi diferents trastorns que es poden tractar
0: en diferent
1: clínica.
0: Em sap greu, perquè estaríem, però no, jo és que això queda inacabat. Queda inacabat i jo sí que us convido perquè és que no, avui quedaven moltes preguntes per fer.
1: La llevadora també té molt a fer amb la menopausa.
2: De fet, a la zona hi ha tota una sessió educativa amb 8 dies de 2 hores cada dia parlant en profunditat de la menopausa, intentant compartir, vull dir que està molt bé.
0: Molt, doncs ja dic que aquesta conversa queda inacabada. Edith, Rita, gràcies per aquesta, per tot aquest diàleg, no?
1: Gràcies a vosaltres.
0: Vull dir que quedeu emplaçades, vull dir, perquè gràcies. Me queden moltes preguntes per fer, I en si, gràcies per la feina que feu i per posar veu a realitats que sovint queden invisibles, invisibilitzades. I ja dic, fins ben aviat. I amb aquesta mirada, doncs, tanquem avui el fòrum. Ha estat un matí intens, justament tocant el tema de la salut, des d'un punt de vista, per una banda, amb les noves tecnologies, a la intel·ligència artificial i des de la dona amb vosaltres. Doncs gràcies a qui porta el control tècnic i a totes i tots vosaltres que ens acompanyeu. Demà més. Vinga, que tingueu molt bon dia.
3: Així sona Ràdio Caldes.
4: Bona tarda a tothom. Benvinguts al programa número 156 del Gat Blanc. Gràcies per escoltar-nos. En el programa d'avui ens endinsarem en una obra revisada per grans noms de la cançó catalana que van musicar i cantar els poemes d'una poetessa majúscula de casa nostra. Som-hi.
5: Estem parlant d'un treball meravellós que ens convida a endinsar-nos en la vida i l'obra de Maria Mercè Marçal.
6: Hola, hola. Molt bona tarda. I aquí està de nou un dimecres, el primer dimecres que fem estrenant any, el 2026, al Club dels Melòdics. Aquí Ferran, al comandament de la nau, i aquí la Montse, al micròfon.
7: Estàs escoltant
8: El Desván de Andrea,
7: amb l'Andrea Dobrescu.
9: La millor música dels 90
3: fins avui.
10: Feliz Halloween, grupo, soy Vanessa.
6: Molt bé, doncs comencem la lligueta de la setmana per donar tret de sortida amb la millor part del programa. Ho heu encertat. Sí. Primer de tot, comencem pel partit de Champions entre el Barça i el PSG, partides d'aquesta jornada, de segona jornada de Champions.
10: 3-0, no podia dir el Rock. Sí, aquí no es valora la gent que juga a porros enormes.
11: No, jo he sigut dinar a 4.
10: Sí, molt dinar a 4.
6: Sí.
10: Però aquí no es
6: penalitza. No, exacte, no s'avalua, no.
10: No es penalitza, això.
6: No.
12: Calor. Molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peri.
13: Trobareu a l'Anna i la Paola a la secció de curiositats, el Nico, l'Àlex i l'Ian a la secció de recomanacions, a l'Emma i a la Cayetana a la secció de jocs lingüístics. I, per començar, ens trobeu a l'Arnau i a mi, l'Adrià, que iniciarem el programa amb la secció de periodistes. Arnau, comencem?
14: Comencem!
15: Soc l'Anna Escribano i estem a Ràdio Caldes. Comença un nou programa d'Històries en Femení. Un programa que, ja sabeu, vol ser sempre divulgatiu i de vegades també reivindicatiu. A un espai en què ens trobem cada setmana, els dijous, a partir de les 11 del matí, i que podeu sentir en directe o també com a podcast.
16: Caldes impulsa tres promocions immobiliàries de gran envergadura que transformaran el casc antic: Cal Bisbe, l'antiga tintoreria de Sant Sibega i la teneria del Passeig del Remei. Tots tres respecten façanes protegides, voltes catalanes i elements patrimonials originals. Tot i haver de fer obres importants, les immobiliàries garanteixen que no alteraran la imatge tradicional del centre.
17: Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart.
18: Aquí, i Lluís Brugalla.
17: Al meu costat i jo mateix. Fins fa només unes dècades, per exemple, la presència de dones dins del món del jazz no era massa gran i la majoria triomfaven com a vocalistes.
19: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
20: Daylight, daylight, welcome back to the Eclectic Connection. Avui comencem caminant per les zones de la teva ràdio i ens despertem amb la llum del dia. Sortim a passejar amb la companyia de Steve Gunn.
21: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum a més dimecres a Ràdio Caldes.
2: Aquí comença El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
3: Avui és 17 de juny i el calendari ens recorda una d'aquelles dates que, si fossin una mica més conscients, ens hauria de fer aturar. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Desertificació i la Sequera. Un nom llarg, incòmode, poc mediàtic, però absolutament necessari. La desertificació no és només un fenomen ambiental, és un avís. És el senyal que un territori es queda sense pell, sense nutrients, sense futur. És el moment que la terra deixa de donar vida perquè nosaltres li hem pres massa. I la sequera tampoc és només falta d'aigua, és falta d'escolta. És el resultat d'anys mirant cap a una altra banda mentre els aqüífers s'esgotaven, els bosques retrocedien i el clima ens deia amb una paciència infinita que així no anem bé. Aquest any el lema mundial és una crida a les pastures, aquests espais humils i essencials que eviten l'erosió, regulen el clima i sostenen la vida. Pastures, reconèixer, respectar. Quina ironia, oi? Hem de recordar-nos de respectar allò que ens manté vius. I aquí és on tot plegat ens connecta amb nosaltres, amb la nostra vida quotidiana, amb la nostra manera d'habitar el món, perquè la desertificació no és només física, també és emocional, cultural i social. Quan deixem de cuidar la terra, també deixem de cuidar-nos. Quan un territori s'asseca, també s'asseca la comunitat. Quan la natura perd color, també el perdem nosaltres. I potser per això avui parlarem de bellesa, d'art i de música, perquè són exactament el contrari de la desertificació. Són allò que hidrata, que regenera, que dona vida. Són el record que la creativitat és una forma de resistència, que la cultura és una manera de fer ombra, que l'art és un art, és un acte de cura i que la música és, literalment, l'aigua que ens mou per dins. La lluita contra la desertificació no és només plantar arbres, és plantar consciència, és plantar responsabilitat, és plantar futur. I avui, des d'aquesta plaça pública, reivindiquem això, que la terra no és un recurs, és una relació, i que si no la cuidem, si no la respectem, si no la mirem amb la mateixa delicadesa en què mirem una obra d'art o una peça musical, llavors sí, ens desertificarem del tot. Benvinguts al Fòrum. Aquest espai, el Fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que vol ser la seu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant gairebé dues hores, compartim les temàtiques que importa, tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I avui dimecres, 17 de juny, què hi trobareu en aquesta plaça? Doncs a la primera hora, tot just després d'aquesta obertura, no? d'aquesta reflexió, doncs, arriba Bellesa 360 graus a l'Oriol Bassós. Avui és el darrer dia de la temporada d'aquesta secció i farem un recorregut per tot el que ha estat aquest espai des de que el van iniciar el passat mes de febrer. En l'Oriol viatjarem per tot allò que ens ajuda o que ens ajuda de fet, no?, a estar belles i saludables per dins i per fora. A la segona hora, de 10 a 11, posarem el focus en la cultura de l'art i la música i ho farem amb la presència de dues dones que representen els centres municipals dedicats a aquestes disciplines, Yolanda Molina, directora del taller d'art Manol Huguer, i Montserrat Pieras, directora de l'Escola Municipal de Música Joan Valls. Amb elles farem un recorregut per la història dels dos centres, per l'actualitat més immediata i, per descomptat, pel futur. I també parlarem de les connexions. Pot ser que no siguin tan conegudes entre l'art i la música, dues mirades que ens ajudaran a entendre millor aquest vincle tan profund. Així doncs, comencem aquest recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública sempre oberta i participativa.

0: I després d'aquest sumari, no? Avancem en aquesta primera hora del fòrum. És dimecres i això vol dir que arriba un dels espais més esperats de la setmana. 360 graus amb l'Oriol Bassós. Bon dia, Oriol.
1: Hola, molt bon dia.
0: Què passa avui?
1: Doncs mira, així estic com el dia.
0: Què vol dir que estiguis com el dia? Bueno, el dia està bonic, està assolellat, fa calor, però bueno, aquesta hora encara la resistim bé, no?
1: Sí, tant i tant. Però bueno, estic com el dia, vull dir que estic somrient, estic content. Sí, com el nostre sol, com el nostre blau del cel.
0: Clar.
1: Vull dir que... Sí, que estic content. Bueno, endavant.
0: Anem, també podríem dir que anem tancant cicles, no? Cicles, ara, avui és per això, perquè tanquem aquesta secció avui de 360 graus. Primer, perquè ja ens acostem al mes de juliol, final de mes. De fet, el dia 26, el divendres de la setmana que ve, doncs 26 de juny, acaba la temporada de la ràdio, no? I, evidentment, secció, què podríem dir? El dia 24 hi hauria bellesa 360 graus, podria ser, però no.
1: Però perquè, no, perquè estem clar, de... És festiu.
0: És Sant Joan.
1: És Sant Joan, sí. I la bellesa estarà descansant.
0: Estarà descansant perquè haurà passat possiblement una nit ballant, cantant, jo què sé,
1: I tant.
0: Tirant petards.
1: Petards, estarà gaudint. De fet, us haig de dir que la pell té memòria i quan tenim una nit de sortir, de trasnotxar, no? És que no em sortia en català, perdona. De tindre una nit...
0: De ressaca.
1: Doncs la pell té memòria i llavors en aquell moment, quan tu et lleves, normalment és quan dius, ostres, avui no faig tan bona cara, de cop ha segregat substàncies, dic, ui, si m'he aixecat amb la pell com més greixosa, o com surten algunes vermellors, i és perquè no fa el seu intercanvi metabòlic, perquè la pell és noctàmbula, treballa durant la nit i aquella nit no ha treballat. Ha sortit, ha estat de festa.
0: No, ha sortit i a més sí que ha treballat molt, però d'una altra manera.
1: Però
0: no?
1: D'una altra manera.
0: Pot ser que hagi agafat fum, pot ser que... a vegades no, jo dic fum en el cas de que si la gent fuma, etc. Beus també, més del normal, menges també, que hi ha la coca... Vull dir que... I pot ser que aquella nit, doncs, la nit, sobretot la nit de revetlla, doncs vagis a dormir a les 7 del matí.
1: I tant. I llavors, clar, també voldrà descansar la pell.
0: O fins i tot, i això no sé si es continua fent ara, però molts anys enrere, doncs passaves tota la nit de revetlla i després ja marxaves directament a la platja, no?, per continuar. Que allí a la platja el que feies era dormir.
1: Sí, i cremar-te el sol si no et protegies.
0: Clar. Vull dir que tot... Imagina tot el que significa una nit d'aquesta manera.
1: Bueno, és una nit molt màgica.
0: I tant. I tant, i a més, jo t'he dit tot això de passar una nit de festa, de revetlla, també podria ser una nit, com tu has dit, ben màgica, i anar a la muntanya, fer unes sessions allà, doncs, podríem dir, mirant els estels, però fins i tot també tenint en compte aquesta màgia, no? Aquesta màgia, perquè no sé si tu creus en la màgia, doncs, d'aquestes persones que també poden trobar fora, no? Fora al box.
1: És una nit màgica, sí, una nit que ens aporta moltes coses.
0: Jo dic persones, però pues, podríem dir... Jo m'aniria més bé, perquè a mi no m'importa dir la paraula bruixa, m'encantaria. Pot ser que potser jo sigui una bruixa, qui ho sap, no? Però, evidentment, si ho soc, no m'importa.
1: Va, doncs anem a aprofitar això i vull unir-t'ho a un petit ritual de Sant Joan, val? I aquest ja que hem parlat per aquí,
0: clar,
1: un petit ritual que jo us porto amb aromateràpia i espelmes, doncs que ens ajudarà aquella nit. Va, anem a deixar aquest tip. Doncs jo us aconsellaria que agaféssim una espelma de color blanc o daurat, que ens ajudarà a portar llum, ens donarà vitalitat i ens donarà aquest tema més esotèrico, no? Que ens ajudarà a entrar dintre del ritual.
0: Perfecte.
1: Una miqueta d'oli essencial de taronja, que a tots els olis essencials t'agraden molt, que ens aporta alegria i optimisme, i li donarà aquesta part cítrica, però també ens aportarà aquest color de, com taronja, que és vitalitat dintre de la cromoteràpia. I l'olor és molt agradable. L'oli essencial de romaní, que donarà claretat mental i renovació. És allò de dir que salga lo malo y entre lo bueno, no? Que diuen? Doncs ens ajudarà el romaní. Una miqueta d'oli essencial, val, de lavanda, que calma i equilibra. Tot això, el que fem aquestes gotetes, són impregnar-ho en el voltant de l'espelma, perquè quan cremi faci olor, i l'espelma, com ja hem dit, que sigui blanca o dorada. Això ho posarem a mitjanit, la deixarem encesa en un lloc segur, un portaespelmes, i deixarem que cremi. I sota d'aquest portaespelmes apuntarem tres desitjos, un per cada oli. Un desig que sigui d'alegria i optimisme, un desig que ens ajudi a la claretat mental i a la renovació, i un desig que ens ajudi a la calma i a l'equilibri.
0: Molt bé.
1: I, doncs, bueno, ja ens anireu explicant si funciona o no funciona, però aquest és el meu tip consell per Sant Joan. Què et sembla?
0: Me'n sembla perfecta. Vull dir, intentaré seguir-lo. I tu? Tu el faràs? Vull dir, ja que
1: home,
0: ho expliques...
1: Home, ja que ho he explicat, ja que ho he explicat, doncs, sí, jo ho faré. Jo
0: molt
1: ho faré.
0: Bé. Vull dir, acostumes a, en lloc de celebrar aquesta revetlla en plan de festa, sí, bueno, i també que sí, els petards. Vull dir, els petards és que... mira, portem altres anys, no sé si que això va cap a menys, no? Menys, voldria dir, altres anys per aquestes dates, doncs ja estarien cansats de sentir petards i més petards i més petards. No sé si el tema és perquè també d'alguna manera es consciencia o s'intenta conscienciar la gent, sobretot perquè hi ha uns
1: jo crec que va per aquí.
0: Per mi uns éssers que pateixen moltíssim, no? Que són gossos, gats, etc.
1: Tots els animalons, perquè sí, els ocells...
0: També.
1: Amb tot. Aquests coets, tal. Jo crec que hi ha dos factors. Una és conscienciar pel tema animal, una altra és el tema ambiental,
0: també.
1: Perquè s'han cremat
0: arbres,
1: bueno, el que provoca, no? S'ha de fer cada vegada més, sobretot els ajuntaments, les poblacions, les ciutats, acoten les zones on es poden utilitzar o fer petards o fogueres. I després, una altra, i és que valen molts diners.
0: No,
1: llavors, la gent comença a retallar, i llavors entre la coca, el cava, el sopar, sortir... Doncs clar, també han de...
0: Jo crec que
1: retallen una mica de tot.
0: Més que el diners, que també és cert que està molt, bastant més regulat, no? I ara, doncs, tot i que trobis alguna caseta, perquè ja comences a veure casetes de la venda de petards, no? Però sí que és veritat que es deixa pels dies finals, no? De fet, ja dic que estem a una setmana de... Justament, una setmana de Sant Joan, no? La nit seria la nit anterior, i encara, doncs, afortunadament, no, almenys jo no he trobat, no he sentit els petards. Vull dir que al respecte trobo que bé, no? Sí que serà la nit de Sant Joan, aquella nit, doncs sí que segurament no hi haurà una altra que aguantar, no? No sé si...
1: Sí, totalment.
0: És que no sé si a tu t'agrada o no t'agrada. Està clar que en
1: Mireu,
0: aquest cas a mi no, particularment no és.
1: A mi m'agrada per la part dels rituals,
0: sí.
1: M'agrada molt
0: el ritual,
1: la festa, la comunitat, poder estar amb els amics, la família, trobar-nos. Soc fan de la coca de Sant Joan... Això jo no m'ho perdo, m'agrada una bona coca que porti crema,
0: i tant que sí.
1: El sucre, tot. És que jo sóc olafra, no? Però no sóc molt amant dels petards, això és veritat. Llavors, bueno, gaudeixo d'una part de la festa, de l'altra doncs no gaudeixo tant, però forma part de la màgia de la nit.
0: I tant que sí.
1: Sí, sí.
0: Vull dir que és una nit que tot... t'agradi o no t'agradi, però la pots celebrar, ja dic, la pots celebrar d'aquesta manera i la pots celebrar d'una altra. És a dir, és el solstici d'estiu. Vull dir,
1: sí,
0: que
1: sí.
0: Justament és quan...
1: L'intercanvi.
0: És aquesta nit màgica. I les fogueres també tenen aquesta part de màgia, no? Vull dir, que no només quedaríem amb els petards, sinó, i a més aquí a Caldes, aquest any es torna a recuperar les fogueres. Bueno, almenys, com a mínim, alguna foguera hi haurà. No sé si la principal, etcètera.
1: També està bé, que hi ha gent que fa molta neteja i ho porta tot a la foguera.
0: És que...
1: I a vegades va bé, cremar les coses i dir fora, fora tot.
0: És que això té aquest significat.
1: Té aquest significat,
0: com,
1: fora,
0: començar, netejar. Com, netejar i començar de nou.
1: I tant,
0: però vinga, nosaltres anem al que toca.
1: Llavors, nosaltres el que farem serà un repàs de tot aquest...
0: De tot, tot el aquest, que s'has parlat.
1: Tot, aqu... Quan... tot el que hem fet aquest any, perdona.
0: Sí,
1: I
0: tot el que
1: hem
0: fet
1: no?
0: des del febrer, perquè ja va ser el fòrum comença en el moment que comença la ràdio en aquest nou espai del Carme, no? I a partir d'ahir és quan comencem
1: a caminar dintre de la Vallesa 360.
0: Exacte. Vull dir que a partir d'ahir doncs, comença aquesta secció que, evidentment, avui quedarà un... com podria, una transició fins a la propera. És a dir, avui no es tanca. Queda
1: avui
0: una
1: és una... A més, és una transició i jo en cada repàs que faré també donaré un petit consell, un tip de bellesa 360, que el títol així. I res, comencem amb... El primer programa va ser l'aromateràpia, que la Conchi és superfan de l'aromateràpia,
0: sí.
1: On vam descobrir el poder dels olis, els aromes, les influències de les nostres emocions, els nostres estats d'ànim, les diferents fragàncies, com influïen doncs, per relaxar-nos, per donar-nos energia, per descontracturar-nos en un moment donat, per netejar-nos, no? Per perfumar-nos. Doncs això era l'aromateràpia. L'aromateràpia, vam dir que és una tècnica que... és a través de l'olfacte, que ens ajuda i que regula les nostres emocions també i que està present en el nostre dia a dia. Per això jo us porto un tip consell, que seria col·locar doncs, una miqueta, unes gotetes d'oli d'espígol en el nostre coixí abans d'anar a dormir per afavorir el descans més reparador.
0: Ah, o sigui, l'espígol és algo que... I com es podria posar? A través de l'essència, d'una essència, o amb algunes, saps, aquelles bossetes que pots posar les herbes... O
1: podem alguna... fer-ho d'aquestes dues formes, o bé fiquem una bosseta d'herbes sota el nostre coixí, o podem agafar un vaporitzador, podem posar unes gotetes dintre i ho podem barrejar amb una mica d'aigua i... podem vaporitzar-ho sobre el nostre coixí. Queda una aromatització molt bona i ens ajuda a conciliar el son, sobretot ara l'estiu que fa caloreta i ens va bé
0: dormir.
1: Després vam fer l'aroma i vam parlar de la cromoteràpia. La cromoteràpia és aquesta tècnica que a través dels colors ens ajuda també a tindre un estat emocional, un benestar. Els colors ens transmeten calma, optimisme, energia, serenitat i formen part del nostre dia a dia, tant a nivell de roba, mobiliari, entorn. Els colors són tot allò que nosaltres podem veure i percebre a través de la vista i que ens ajudaran a estar dintre d'un estat. Com podem fer-ho? Doncs si tenim un dia d'estrès, un dia de nervis, un dia de agitat, doncs ens aniria bé envoltar-nos de colors blaus i verd, ja que ens aportaran sensació d'equilibri i benestar. I si per tot el contrari necessitem moments d'energia, moments de passió, doncs ens envoltarem d'aquests colors com el groc, el taronja i el vermell.
0: Mm-hmm. Això era la cromoteràpia.
1: La cromoteràpia.
0: Però també recordo que parlàvem, no sé si era ja la tercera sessió, però que ja ens ficaven totalment a la pell, no? A la nostra pell, el que podríem dir cobreix tota... És el vestit que tenim, el primer vestit. De...
1: Exacte.
0: O sigui, sí. I és aquest vestit que necessita, doncs, per estar bé, no?, una protecció total. Una protecció que venia primerament també amb les cremes, bueno, a partir d'ahir...
1: Exacte. Que... Doncs la pell vam aprendre a identificar-la, quins tipus de pell teníem.
0: Exacte.
1: Vam parlar de la pell seca, de la pell grassa, sensible, de la pell desvitalitzada. Vam conèixer les seves propietats i el pas a pas del seu tractament, el que també coneixem ara modernament com l'skin care, no? O quin és el seu cuidado diari de la nostra pell. Jo sí que us diria que si notem tibantó i dintre de la nostra pell, doncs l'ideal és fer una bona rutina, doncs que ens deixem aconsellar per tots els nostres professionals del nostre voltant, com esteticistes, consellers de bellesa, farmàcies o botigues especialitzades, doncs, que ens donguin el millor cosmètic que necessitem i que sobretot tinguem molta hidratació, tant a nivell extern com a nivell intern, que cada dia bevem l'aigua corresponent que hem de prendre i que ens tractem la pell i fem la rutina de dia i la rutina de nit.
0: Mm-hmm.
1: Per la protecció, doncs evidentment, si cuidem la nostra pell, també hem de protegir. La protecció solar ha estat un dels temes sí. més importants, perquè hem parlat diverses vegades aquí de la temporada. Hem recordat doncs, que el sol afecta a la pell, donant o alliberant radicals lliures, que això fa que surtin taques, línies d'expressió, vermellors o eritemes, i per això doncs, l'hem de protegir durant tot l'any, perquè no només la protegim del sol, sinó també la protegim de les pantalles, de les llums blaves, dels ordinadors i de les radiacions, que avui dia estem molt exposats a aquest tipus de radiacions. Aplicar protectors solars, matí, cada matí, com si fos el nostre últim pas de la rutina facial, i a poder ser en el nostre, el que seria a nivell facial, posar una protecció 50 sempre, i en el nostre cos, doncs que sigui progressiva. Comencem amb una protecció 50, passem a 30, fins a acabar a 20 o 15, depenent el tipus de bronzejat, tipus de pell i tolerància
0: I,
1: que nosaltres tenim.
0: Però tenint en compte també el tipus de radiació, no? Sobretot en el tema del sol i en ple estiu, que la pell estigui ben protegida, vull dir que en aquest cas, tot i que vulguis un bon bronzejat, però has de tenir en compte que la pell estigui protegida, perquè si no, al contrari, és a dir, que el 50 seria el millor, però no només una vegada, sinó que quan estàs a la platja, a la piscina, el que sigui, que és, no sé si és cada una hora, cada dues hores, en funció també del factor, de, si és de 50, si és de 30, si és de 15.
1: Evidentment, evidentment com més alt és el protector, més estona podré estar sense fer la repetició.
0: Exacte.
1: Vull dir, un protector de 50, un cop a l'hora. Un protecció de 30, cada 45 minuts. Un protecció de 20, cada mitja hora. Llavors, una miqueta en funció del protector que fem servir, hem d'anar compensant el temps o hem d'allargar la durada de la nostra repetició. Mm-hmm. Això és cert. També és important que, igual que em protegeixo del sol i m'he protegit, m'he d'hidratar després i m'he de tornar a protegir, però d'una altra forma. Després d'haver pres el sol, d'haver-te fet la teva dutxa, hem de restituir la nostra pell doncs, amb una bona crema hidratant, un bon after sun, aloe vera, que sigui refrescant, productes o cosmètics que siguin calmants, que portin turgència i humectació a la nostra pell. Això és important també. Durant el procés de l'exposició solar, doncs, el post solar és tan important com el presolar, mm-hmm. que seria la protecció solar.
0: Mm-hmm. O sigui, això per una banda, i després, tot i que tu t'has protegit, etc., quan arribes a casa, doncs hi ha l'altre... Més que protector, bueno, és el fet de que tu ja has tingut el protector per una banda, però que la pell ha de continuar ben hidratada o protegida, no? Que és o si t'ha tocat massa, no? Vull dir, perquè tot i que t'hagis posat la crema no ha estat suficient, no? I t'hagis agafat una mica massa el sol, per exemple, no? És aquestes tipus cremes de que te poses després per descansar la pell, no?
1: Sí, exacte, l'after sun, no?
0: Són
1: aquestes cremes que al final lliberen a la nostra pell de la calor, l'alliberen també doncs, de l'exposició solar, aportant-li doncs, calma, hidratació, nutrició, i bueno, tu sents que també la pell descansa, perquè quan has estat hores amb exposició solar, aigua, sal, iodo, clor, totes aquestes coses també doncs, afecten a la nostra pell i la pell també necessita doncs, aquest premi de descans.
0: Exacte, que a més ens ajudarà precisament a descansar millor.
1: Vull dir, tant.
0: No, és això.
1: Bé, i un premi per la pell... Ai, perdona, que t'he tallat.
0: No, tu digues.
1: Un altre premi per la pell han sigut els principis actius.
0: Ahí està.
1: Doncs els principis actius que hem parlat doncs, de l'àcid hialurònic, que hem parlat de la vitamina C, del retinol, de la... que aquest nom costa, nacinamida, ara, exacte, i els seus beneficis, doncs, com els hem d'utilitzar, per quin tipus de pell són adequats, doncs, si volem que tindre una pell lluminosa, que ens ajudi als primers signes de l'edat, que ens ajudi a atenuar les taques, que ens ajudi a les línies d'expressió, doncs la vitamina C, que volem molta hidratació, que necessitem frescor a la pell, l'àcid hialurònic, que necessitem una renovació celular, necessitem doncs donar-li vida, i ho treballarem exclusivament de nit, al retinol, que necessitem doncs donar-li vitalitat a la pell, doncs utilitzarem la niacinamida. Vull dir, al final tenim molts principis actius que també ens acompanyen a la pell i que ens ajudaran en aquest transcurs de la nostra rutina diària.
0: No, no, i que estigui bé. Vull dir que la pell, com a vegades és això que diu, que és el mirall, no? És el mirall d'un mateix. Com, mentre estigui, quan millor estigui conservada, doncs, i justament amb aquests principis actius, ho faran possible, també.
1: I tant, i un consell que jo dono, doncs, seria: no cal utilitzar molts actius alhora, sinó utilitzar el que necessitem, sovint fer una molt bona rutina senzilla, però molt constant per afavorir la millora i el resultat diari. Vull dir, menys és més. Mm-hmm. Així seria.
0: I després una altra, que, o sigui, això dels principis actius, que ja dic, hem d'incidir bastant per fer-lo servir, no? Però recordo també les tendències. Primer vam parlar de les tendències
1: A les mans i als peus.
0: A les mans i als peus, i després venia les tendències en el vestir, no? Vull dir, tot ajuda, però en aquest era tendències, mans, peus, amb els colors, etc.
1: Vull dir que vam parlar molt de les mans i els peus perquè és una tendència que està en auge. Hi ha moltíssims llocs que anem a fer cura de mans i peus. Que els colors que es anaven a portar aquest estiu? Doncs colors. Colors que fossin clars, tornaven els colors perlats, satinats, colors que fossin combinables. Es seguia portant la tendència d'aquesta manicura francesa que no perdrem i que segueix estant entre nosaltres. En els colors més vius, el vermell tomàquet, que recordem, estava present, els colors corals, els taronges, tornen a vindre, i els blaus, que eren aquest blau elèctric o aquest blau més marí, mm-hmm, per dir-ho així, resumidament.
0: I a més, això va en consonància també amb les tendències, amb els colors i amb tot plegat que nosaltres podem portar, és a dir, el que ens cobreix la pell, no? El vestit.
1: Sí, el vam vestit, parlar que no fa massa, vam parlar.
0: També els banyadors, els biquinis, tot plegat una mica.
1: Sí, parlàvem una miqueta de se seguien portant els biquinis, triquinis i banyadors. Seguíem parlant de tendències d'estampats florals i estampats que fossin marins, aquestes ratlles transversals horitzontals. Vam parlar de teixits vaporosos, vam parlar del crochet,
0: sí,
1: que venia amb, així, amb aterrissava molta força, dintre amb de la nostra força. Moda, mm-hmm, dintre amb molta força, de banyadors fets de crochet també, que jo l'altre dia pensava, aquests banyadors pesarien una mica, perquè quan el crochet es mulla pesen una mica, però bueno, suposo que ja deuen estar treballats tipus de fil.
0: També és veritat que s'ha de tenir un bon cos per dur un banyador, un biquini.
1: Bueno, evidentment, els volums del nostre cos també van en consonància amb com escollim. Clar. I és important saber escollir, deixar-nos recomanar. Vull dir, si una persona no és excessivament alta, un noi, per exemple, no és excessivament alt, si es posa un banyador de canya molt llarga per sota el genoll, sembla encara més baixet. Doncs és important que sigui un banyador una miqueta més curt. Hem de jugar, no?, aquests volums. Si una persona té molt de pit, doncs intentar agafar doncs una copa adequada o un banyador que sigui doncs reconstitueixi la nostra copa, que ens afavoreixi el nostre pit. I per això estan les botigues, i estan els botiguers, i estan les persones que durant els anys també s'han anat formant en tot això, doncs, per aconsellar-nos, i és important que ens deixem aconsellar.
0: Mm-hmm. Doncs aquesta crec que justament era l'última, la que vam fer la setmana passada,
1: sí,
0: que parlava d'aquestes tendències. Jo crec que hem repassat tot, tot i que però bé, això venia cada setmana quan jo sempre et demano algun producte casolà. Això anava molt a l'hora de la protecció de la pèl, de com la podem cuidar, etcètera, d'una manera barata, econòmica, però amb productes que tenien a casa, com doncs, per exemple el iogurt.
1: El iogurt, mira, molt bé, doncs el iogurt serà, per mi és un dels cosmètics per excel·lència, sobretot ara a l'estiu, porta zinc, porta calci, porta probiòtics i ens ajudarà a la nostra pell. Té molts beneficis, la humecta, la refresca, serà un gran aliat ara durant la temporada d'estiu, el iogurt estarà present.
0: A més, refresca també, no?
1: Sí, per suposat, és meravellós.
0: Això sí.
1: És meravellós.
0: Hem de recordar que sempre s'ha de treure, no podem deixar-ho. Així com hi ha altres coses que es poden deixar, en aquest cas no.
1: Un altre consell, doncs, utilitzar la nostra aigua termal. Agafem la nostra aigua termal, la fiquem en bots dosificadors, dintre li podem posar algunes essències, com per exemple ara una essència molt refrescant que la podem utilitzar sobretot per les nits, seria la menta. Doncs podem ficar menta i eucaliptus dintre de l'aigua, la posem a la nevera i ens ho ruixem a les cames per donar circulació i per alliberar doncs la passadesa de les cames. Un altre oli seria la lavanda o l'espígol, que podem utilitzar-los doncs per anar a dormir. Un altre seria utilitzant amb aquesta aigua termal i fer una petita bruma, la llimona, doncs que ens donarà frescor i vitalitat, ens ajudarà aquests dies doncs després d'un bany o d'una platja, doncs ens ajudarà molt, important, com és un cítric només per la nit perquè són fotosensibles, però també ens anirà molt bé. I et portaré un altre oli doncs que també ens anirà molt bé, que és la citronela pels mosquits.
0: Sí, senyor.
1: Que estan presents en aquesta temporada, els mosquits.
0: A més, això es pot trobar en el mercat, que venen unes cremes que són protectores del sol, és a dir, tenen, però un factor important, no te quedes en, que gairebé són 50, però a més porten citronela, amb la qual cosa et protegeixen del sol i et protegeixen
1: dels
0: mosquitos, dels bitxers quan vas al bosc, no? Que moltes vegades doncs, hi ha molts insectes, no només mosquits, altres tipus d'insectes, i va molt bé,
1: vull dir,
0: perquè estàs protegit de les dues maneres. I bé, amb això arribem al final.
1: Al nostre final, sí, sí.
0: Al nostre final, però mira, ja m'agradaria preguntar com ho tens preparat, com te prepares l'estiu, Oriol?
1: Doncs, bueno, l'estiu me'l preparo amb unes bones vacances per intentar descansar. Marxo, vaig cap a la zona del nord, protegit, amb tots els meus cosmètics i amb ganes, també tinc ganes
0: de descansar una mica.
1: Exacte.
0: Però per poder començar, quan acabes, quan comences? Al juliol ja comencen les vacances a l'institut?
1: Sí, començarem a l'institut. També dir-vos que totes aquelles persones que estiguin interessades en formar-se en l'àrea d'estètica i bellesa i estètica integral i benestar, ens trobareu a l'Institut Manolo Hugué, que estan sent ara mateix les inscripcions i que properament ja seran les matrícules, i que estaré encantat de tindre-us com alumnes.
0: I tant que sí, perquè és el fet d'arribar... O sigui, tu tens ara, sobretot, tot el... Perquè és el que passa sempre, hi ha claustres, etc, el mes de juliol, però el mes d'agost el temps complet. Jo diria que a mitjans de juliol ja pots estar ben tranquil i arriba al setembre per
1: agafar energia.
0: Ben carregant les pides, ben carregades. I aquí també començarem. Vull dir que així doncs, també començarem amb bellesa 360 graus, amb més continguts i amb moltes més temes, moltes més temàtiques sempre relacionades amb nosaltres.
1: Amb cuidar-nos i el nostre equilibri.
0: Doncs, i amb aquest espai, Oriol, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: I que tinguis un bon estiu.
1: Igualment, una abraçada.
0: I amb aquest espai de 360 graus, amb l'Oriol Bassols, tanquem la primera hora del fòrum, fem una pausa per escoltar el butlletí informatiu de la ràdio i de seguida tornem amb més continguts. No marxeu!

0: Passen un minut de les 10 i obrim la segona hora del fòrum i avui ho fem posant el focus en l'art i la música. Dues disciplines que, tot i caminar per senders diferents, comparteixen un mateix origen, la necessitat humana de crear, expressar i transformar. Parlarem dels dos centres que sostenen aquesta vida cultural de manera pública al nostre poble, el Taller d'Art Municipal Manol Huguer i l'Escola Municipal de Música Joan Valls. I ho farem amb dues dones que coneixen aquest espai des de dins, que hi han crescut i que avui en són el cor i la direcció, Yolanda Molina i Montserrat Pieres. Amb elles recorrerem la història, l'actualitat i el futur d'aquests centres i descobrirem les connexions, a vegades pot ser invisibles, no? Però que també pot, i hi ha vincles, evidentment, des de la part artística, entre l'art i la música. Primer de tot, benvingudes, Montse, Yolanda.
1: Hola, què tal?
2: Hola, gràcies.
0: Benvingudes al fòrum, que aquí sí que és la primera vegada, a la ràdio no, perquè a la ràdio, tot i que sigui a l'antiga o a l'espai antic o a l'espai d'ara, doncs ja el coneixeu. Doncs, a veure, faré les vostres presentacions, ja dic que sou conegudes, però sempre va bé recordar una mica, no? Doncs mira, la Yolanda Molina és l'actual directora i professora de dibuix i pintura del Taller d'Art Municipal Manol Huguer. La seva història o trajectòria amb el centre és gairebé biogràfica i va començar com a alumna de ben petita i avui, més de 20 anys, si m'equivoco me rectifiques, Yolanda? O sigui, més de 20 anys després de docència, doncs és la responsable i la veu que coordina el dia a dia. El Taller d'Art fundat l'any 1980 és un referent al Vallès Oriental. Treballa quatre grans àrees creatives: dibuix, pintura, volum gravat i fotografia, i ofereix cursos actuals, tallers trimestrals, intensius d'estiu per a infants i adults, un espai que ha format generacions i que continua obrint portes a noves mirades. I ara passem a la Montse Pieres, és la directora de l'Escola de Música Municipal, no? Joan Valls, un centre amb 50 anys d'història, és a dir que més o menys aneu bastant connectades també al respecte amb els anys, no?
1: Bueno, nosaltres 46,
0: 46
1: i nosaltres 50.
0: Una mica més.
2: Ara 51,
0: sí.
2: Ja.
0: 51. Sí. Doncs això, 50 anys d'història que forma part del paisatge cultural de Caldes. La Montse hi va començar com a alumna, s'hi va formar com a pianista i docent i avui lidera el projecte educatiu juntament amb l'equip directiu. Sota la seva direcció, l'escola ha impulsat intercanvis internacionals, ha celebrat el seu 50 aniversari i treballa en el futur trasllat a l'antic balneari de Can Ríos. Això també treballa en aquest cas el taller, en el cas de la Yolanda Molina. I avui arriba amb l'actualitat immediata, demà, de fet, avui mateix, no? Serà una tarda plena de concerts de final de curs i el centre és en ple procés d'inspiració també pel que fa al curs vinent. Vull dir que parlarem una mica de tot. I si voleu, doncs ja comencem. Comencem aquesta... Primer, tenim en compte la història i la identitat dels centres. És a dir, podem parlar les dues, cadascú des de la seva, des del seu centre, no? Com ha evolucionat el vostre centre des dels inicis fins a l'actualitat? Des del 1975, doncs fins a l'actualitat, en el cas de l'Escola de Música, què tal, com ha anat?
2: Molt bé, bueno, ja ho hem explicat altres vegades, no sé si serà molt repetitiu.
0: No importa, la ràdio saps què passa? Que és efímera, per això no importa repetir, perquè el que ara dius demà a l'oient doncs igual ja se l'ha oblidat. Sí que va bé que millor també sortiu en altres mitjans, clar.
2: Bé, aquí a Caldes sempre hi ha hagut tradició musical, vull dir, tenim constància per arxius que s'han trobat que abans de la Guerra Civil el senyor Joan Valls era mestre de les escoles nacionals, mestre de música, és a dir, que ja hi havia una inquietud d'ensenyar música en els infants, i després l'escola municipal va ser més tard, del 75 al 75, el que va passar és que hi havia moltes famílies a Caldes que tenien aquesta inquietud musical, tenien un piano a casa, i el senyor Joan Valls anava per les cases a ensenyar. Però va haver-hi un moment que va créixer tant la demanda, diguéssim, de famílies, que van decidir aquests pares agrupar-se i dir, busquem un lloc on ens puguin fer classes, i se'n van anar al casino, que era una fundació privada, a veure si els hi deixaven unes aules, i va començar tot el casino, vull dir, entre unes famílies privades, casino, van buscar professors, i així es va començar, amb 36 alumnes. I, bueno, la cosa és que l'any següent ja eren 50 i pico, vull dir que havia crescut exponencialment, no? I van dir, ostres, el tercer any ja eren, no sé si 90, i llavors van dir, hombre, això ja no ho podem absorbir uns quants pares gestionant tot això, i van anar a buscar l'Ajuntament a veure si ho podia absorbir. I entre que es van mirar coses, papers i tal i qual, ens plantem a l'any 80, que és quan es municipalitza, i l'Ajuntament agafa ja l'Escola de Música. Aleshores, a partir d'aquí, pues, ha anat creixent. Ara som gairebé 300 alumnes, i en tots aquests anys s'han fet intercanvis, s'han fet colònies d'estiu, s'han fet cursos de pedagogia, que ha vingut gent de fora, s'han fet moltes coses. I la cosa està de que l'inquietud aquesta d'estudiar música ha estat vigent tots aquests anys.
0: A més, ja heu canviat, heu anat passant per espais diferents. Crec que el que és ara el Museu del Ger, veu estar també un temps, després és quan ja esteu aquí al...
2: Sí, perquè al Museu del Ger...
0: A l'Escola de Música actual.
2: Al Museu del Ger ja no hi cabíem, no. I havíem d'anar a l'antiga sala de plens de l'Ajuntament, a fer tot el que eren corals, orquestres, que també val a dir-ho, nosaltres el Can Coral vam fer des dels començaments, cosa que ni els conservatoris es feia Can Coral, vull dir que també va ser una de les escoles pioneres en fer colònies d'estiu, en fer Can Coral a dintre del programa d'ensenyament, i la veritat és que sempre hi ha hagut,

0: abans, una sèrie d'artistes de Caldes buscaven un local per fer desenvolupar les seves tasques creatives i bueno, van demanar a l'Ajuntament a veure si els cedien a l'antic museu, i llavors, bueno, que era l'antic hospital, realment. I l'Ajuntament, doncs, va dir que sí, però a canvi, doncs, havien de fer classes per infants. Llavors tot va començar amb això, amb fer unes classes per infants i unes classes per adults. Hi havia pocs alumnes al principi dels anys 80 i això ha anat increixent. O sigui, ara tenim moltíssims alumnes que venen de, no només del municipi, sinó de pobles del voltant. I a nivell d'adults, és que tenim gent de Sabadell, fins i tot, que ve de Sabadell, que és una ciutat, una gran ciutat. Però els reclams són, moltes vegades, el professorat específic que tenim per segons quines disciplines, d'adults en concret, i bueno, és això, no? Doncs que la gent busca el professor i busca aquella disciplina i algú que sigui tècnicament molt bo. I també ens hem traslladat, moltes vegades. Sí. O sigui, vam començar a l'antic hospital, que actualment és el Museu Termàlia. Després, quan es van fer les obres del nou museu, ens van passar a una propietat que hi ha al carrer Barcelona, que és el Calbisbe. No sé si sabeu on està.
1: Més o menys, sí.
0: Sí. Vam estar allà temporalment mentre es feien les obres del museu. Després vam tornar al museu, que encara no s'havia acabat del tot, però vam ocupar tot el que ara són les dependències de direcció, oficines, tot això era taller d'art. I quan es va ampliar el museu, doncs llavors vam anar també, com l'escola de música, al centre cívic.
1: Vull dir que, i des d'allà,
0: un periple,
1: fins al proper canvi,
0: un periple.
1: Que segurament el proper canvi ja, que això ho deixarem pel final, però que serà, jo penso, que definitiu. Esperem.
0: Sí.
1: Doncs, i quin és el valor afegit que aporta un centre públic d'art o música a un poble com a Caldes? Podeu...
0: Jo.
1: Sí.
0: És posar en valor un municipi que aposta per la cultura. Jo sempre ho comento, no?, a l'alcalde o als regidors, que posar en valor dues escoles com l'Escola de Música i el Taller d'Art, i a més apostar per elles fent un edifici que ha costat tants milions d'euros per donar-li visibilitat, això diu molt del municipi. No, sabem, en el nostre cas, almenys a nivell de taller d'art, que hi ha molts pocs municipis que tinguin un taller municipal, però poquíssims arreu de Catalunya, i que s'inverteixin diners en això, doncs, bueno, ho trobo excepcional.
1: Mm-hmm. I en el cas del...
2: Sí, sí, no. En el cas de la música hem de tenir en compte que els ensenyaments musicals són molt deficitaris, així com una escola de teatre, una escola d'art, que tot són classes col·lectives. L'escola de música, la part d'instrument, oferim classes individuals, perquè així anem al ritme de cada alumne. Per tant, això no cal ser gaire llest en números, és més deficitari que una escola on es poden tenir classes de 15 alumnes, de 20 a la vegada, no? Per tant, valorem moltíssim l'esforç que està fent l'Ajuntament també, i inclús durant la pandèmia, que vam fer classes online, pensàvem que hi hauria una davallada d'alumnes, perquè, clar, no és el mateix fer classes físiques en directe que fer-ho a través d'una pantalleta, no? L'escola va aguantar superbé, l'Ajuntament ho va mantenir, i per tant també és, penso com la Iolanda, no?, que és posar en valor el poble de Caldes, no?, una mica la voluntat política que hi ha hagut, la voluntat del poble també, perquè si els alumnes se'ns haguessin donat de baixa, per més que un Ajuntament vulgui mantenir un centre, si no hi ha alumnat, no pot haver-hi el centre, no? Vull dir que una mica és també la confiança de les famílies. I després també poso en valor que quan els nostres músics acaben la carrera, se'n van a estudiar fora, se'n van a fer màsters a l'estranger, acaben treballant a l'estranger de músics, i els hi pregunten: tu d'on ets? I diuen: de Caldes de Montbui. Doncs estem portant el poble de Caldes de Montbui més enllà, doncs, de Catalunya, d'Europa i a tot el món, la veritat. I des d'aquí reivindico que també s'hauria de donar ajuda a aquests alumnes, perquè fa uns anys s'està fent

0: la nit de l'esport i es donen unes ajudes als esportistes que porten el nom de Caldes de Montbui a fora, i els grans artistes que estan portant també aquest nom de Caldes de Montbui són els grans oblidats, i són unes carreres molt costoses, la veritat.
1: Doncs aquí queda. Vull dir que si escolten, no? Sobretot des de les institucions, no? més altes.
0: Sí, és una reivindicació per recolzar la cultura i recolzar els estudis d'aquests nois i noies que no són baratos.
2: Mm-hmm. Yeah. En relació amb això, amb el tema econòmic, també m'agradaria apuntar que moltes vegades les famílies o els usuaris de les escoles municipals pensen que paguen el 100% del servei, i realment no arriba ni al 50% el que l'usuari aporta. Aleshores, cal pensar, doncs, que és un servei molt, molt subvencionat, perquè gairebé se subvenciona el 60% del servei.
1: Mm-hmm. Exacte, perquè en el cas del taller d'art som molt el material que es fa servir.
2: Molt material, es dona tot el material, i a més les instal·lacions que tenim són excel·lents. O sigui, tenim tòrculs, tenim laboratori de fotografia, tenim laboratori d'infografia, o sigui, ceràmica, diferents forns, torns, està molt, molt ben equipat. Però bueno, ens trobem això, que moltes vegades les famílies pensen que s'ha sufragat, doncs, amb el 100%, i no, realment hi ha una subvenció molt, molt gran.
1: Mm-hmm. Abans de passar a l'actualitat, primer, per exemple, els vincles, no? Parlar de l'art i la música, no? Els vincles i ponts. Què tenen en comú l'aprenentatge artístic i el musical? No sé si vosaltres això trobeu vincles al respecte. Jo crec que, bueno, no sóc jo la que defina.
0: Home, són ensenyaments artístics, tot el que és ensenyament artístic és creatiu. Tot el que és ensenyament artístic també demana d'un pensament de col·lectivitat. Per exemple, en el cas del taller d'art, ells construeixen, per exemple, ara se m'acut, el ninot de Carnestoltes, doncs, tota una colla de joves que s'han de posar d'acord en com fer-ho, i cadascú fa la seva part. Els músics, amb una orquestra o amb un combo, estem tocant una sola partitura, encara que cadascú toqui el seu instrument, per tant, també ens hem de posar d'acord en com fer-ho i amb aixambrar, doncs, tot els timbres diferents dels instruments. Això fa, doncs, que hi hagi un aspecte creatiu de treballar també l'atenció, la concentració, que crec que això es treballa en totes les disciplines artístiques, i que a les escoles estan infravalorades aquestes disciplines, que realment si es desenvolupés més tota aquesta part artística en el cervell dels nostres joves, nens i nenes, potser tindríem una societat una mica millor.
1: I tant.
2: Sí, i és això, no? Doncs que els alumnes, nosaltres el que potenciem és que siguin no només creatius, sinó persones amb les antenes ben obertes al món, no? I que sàpiguen solucionar problemes, i que siguin autònoms a nivell de creativitat. I penso que crear persones sensibles en un món tan complicat com el que tenim ara també és una tasca important.
1: Uh-huh. I ara, és que abans, quan tu has comentat lo de les escoles, és que normalment, tant el taller d'art com l'escola de música, en el cas dels infants o de les persones, però sobretot en els infants, no? Doncs és com un... han d'aprendre d'una manera extraescolar, és a dir, no forma part dins de la,
2: del currículum,
1: i de les assignatures que han de passar a l'escola. I per això em fa pensar, no creieu que seria molt important que això estigués integrat també dins de l'escola, dins, sí, del que és tant les dues,
0: totalment,
1: tant l'art
0: totalment,
1: com...
0: Totalment.
2: De fet, ja hi ha educació musical visual i plàstica a les escoles. El que passa que la línia pedagògica que almenys tenim nosaltres aboga molt perquè els nens aprenguin, nens i nenes, aprenguin d'altres disciplines, com per exemple la biologia, les matemàtiques, a través del llenguatge plàstic. O sigui, nosaltres no ens centrem només en el color, en la línia, sinó que ens centrem en un coneixement ampli del món, i fem servir el llenguatge plàstic com a vehicle per aprendre d'altres coses, per aprendre sobre els animals, sobre la geografia, sobre les matemàtiques fins i tot, a l'hora de canviar d'escala un objecte a una altra escala. O sigui, treballem bastant de manera interdisciplinar i penso que això sí que estaria bé que les escoles ho agafessin, no? de la nostra línia, almenys. Exacte. Però sembla que l'educació visual i plàstica sigui només això, no? Doncs treballar el color i poca cosa més. I a nosaltres ens agrada tenir una mirada una mica més àmplia, perquè a través de la plàstica tu pots treballar d'altres àrees del coneixement. Uh-huh. I, de fet, jo diria que és la nostra línia pedagògica principal, aquesta.
1: Uh-huh. A més, és una manera també de que vosaltres sou docents, no? Però que aquesta docència estigui encara més integrada dins de que és l'escola, de l'educació.
0: Sí, sí, el que passa que el problema és que els especialistes, per exemple, en el cas de la música, els especialistes de música de les escoles de primària han fet 3 anys de magisteri o 4, ara no sé quants són, i s'han tret el títol per poder ensenyar música quan és una disciplina que els músics mínim 20 anys, clar, per treure't la carrera superior de música. Llavors, clar, dius, hombre, un en 4 anys s'ho ha tret, és com els dentistes aquests, no?, que fan un curs de 4 mesos i ja són dentistes, i en canvi un que és metge i que ha fet odontologia, doncs evidentment estarà més ben preparat que un que ha fet un curs d'un mes, no?, o de 3 mesos. Doncs això és una miqueta el mateix, no? Uh-huh. Llavors, penso que hi ha manca d'especialistes perquè ho puguin fer bé, i segona, hi ha manca d'obertura de partir ràtios, que ara en algunes assignatures sé que s'està fent, que no fan els 25 nens anglès, sinó que els parteixen. Per exemple, de 3 línies en fan 4, i llavors són grups més petits per poder fer bé l'assignatura. En el cas de la música hauria de ser així, també. No pots fer una música ben feta amb 25 nens a la vegada.
1: No, no, no. Bé, normalment funcioneu d'aquesta manera, o individual o amb poquets.
0: Amb grups petits.
1: Amb grups petits. I com es pot fomentar la creativitat en infants, en infants ni en adults, en aquest cas, no? En un món que és tan accelerat i que cada dia encara va a més, sobretot tenint en compte les noves tecnologies, no? O la intel·ligència artificial.
2: En el nostre cas, el que sempre intentem fer és que planteja un problema a l'infant. Tu planteges un problema i l'infant t'ha de donar les solucions que ell cregui convenient. Llavors això posa en marxa el seu pensament i la seva creativitat. O sigui, nosaltres el que fem és no donar solucions, sinó plantejar problemes. I aleshores, un cop tu planteges aquest problema, doncs és l'infant i fins i tot l'adult, que de vegades també es deixen, no es deixen tant, i és l'infant el que ha de buscar aquests camins per resoldre allò, perquè nosaltres el que diem és no hi ha una solució única. En el món de l'art i de l'expressió visual i plàstica hi ha tantes solucions com visions personals que tingui l'alumne. Uh-huh.
0: Bé, en el cas de la música és pura matemàtica, vull dir que una blanca són 2 temps, una negra són 1, i aquí no pot haver-hi gaire creativitat. Però sí, on hi ha creativitat és amb la manera de tocar-ho, amb la interpretació. Llavors sí que moltes vegades, ja, per interpretar, s'ha de tenir una bona tècnica també. Llavors sí que és important dir-li a l'alumne com sona més bé, si ho fas així o ho fas així, no? I que agafin aquest esperit crític d'escoltar, de veure si està millor així, si està millor allà, i d'ells també, mica en mica, anar trobant la manera bona de tocar com perquè allò soni millor, no? Uh-huh. I una mica també treballem molt, tant amb els adults com amb els nens, treballem molt amb aquest aspecte de que siguin ells els que realment se n'adonin compte de com fer-ho millor. No? De no dir-los, no donar-los tot mastegat.
1: Mm-hmm. Passem amb l'actualitat més immediata. Iolanda, com tanqueu el curs al taller d'art i quines línies de treball us han marcat aquest any?
2: Aquest any hem treballat al voltant de l'habitatge, que és un tema com molt punyent, que està a l'ordre del dia, i ha estat una feina maca perquè, sobre tant amb els infants com amb els adolescents. Amb els adolescents hem pogut fer una exposició a la sala del GE i hem incidit molt en la part crítica de l'habitatge, en la part social.
1: La reivindicativa.
2: La reivindicativa, sí. No? I això sempre et dona satisfaccions perquè veus que els adolescents estan oberts a treballar des d'una vessant més crítica. Amb els infants, clar, hi ha aquest, segons quins temes són difícils de treballar. Amb els adolescents, per exemple, jo vaig treballar a partir d'imatges de la destrossa de Gaza i clar, amb ells ja tenen un cert esperit crític i es podia treballar. I amb els infants, doncs, és des d'una vessant més d'investigació, no? De dir, a veure, com creieu que seria, per exemple, us poso un exemple, amb els infants vaig fer un treball que era, imagineu-vos una illa tan superpoblada com el Japó, com construiríeu amb aquesta illa que és molt petita i penseu com construiríeu, agafant lloc al mar, construiríeu cap amunt, en vertical, llavors aquests temes ens donen molt de sí. Cada any treballem temes diferents. I llavors hem fet una exposició a la sala del GEM als adolescents i una altra a l'entrada del centre cívic, que ja s'han acabat les dues. I a nivell d'alumnes estem contents perquè, malgrat la baixada de natalitat, que això ja es va notant, continuem tenint alumnes i infants, i el que en el nostre cas veiem una pujada molt, molt gran és amb alumnes adults. Els alumnes adults veiem que necessiten sortir de la feina i fer alguna activitat per desestressar-se, per gaudir, i de fet cada cop nosaltres en tenim més i més.
1: D'alumnes, això molt...
2: D'adults, sí.
1: Mm-hmm. Montse, avui, és que jo a vegades fas el guió i lo fas el dia anterior, avui mm-hmm. teniu una tarda plena de concert, i doncs com es viu aquest final de curs des de dins? La feina que comporta, vull dir, tot aquest desplegament, perquè ja suposo que ja fa dies, no?, que ho esteu treballant.
0: Sí, és bastant, bastant estressant. Però això es passa cada any, al mes de maig i juny, i llavors setembre i octubre, quan comença el curs i tal, també són dos mesos d'aquells de «ah, socorro!». Però bé, molt bé, perquè els alumnes s'ho agafen amb moltes ganes, és una manera doncs, de demostrar la feina que has fet durant el curs, de tot el que has estat preparant, poder-ho portar a terme i que t'escoltin els pares, que t'escoltin els companys, i per tant ho porten molt bé. Avui fem tres concerts, bàsicament, perquè nosaltres cada any fèiem el concert de final de curs de corals i orquestres, i aquí fèiem tocar l'orquestra municipal, tots els cors, fins i tot l'octet, el cor infantil, però és que cada vegada tenim més alumnes i els últims anys aquest concert durava 2 hores, i et trobaves que evidentment amb els nens petits els pares no aguantaven i se te n'anaven a mig concert, i això generava un ambient una miqueta trencador, la veritat. I llavors vam considerar repartir-ho en 3 concerts diferents. Llavors a les 6 fem el de corals i orquestres dels petits, que durarà aproximadament 1 hora, això sí que ho pot aguantar tothom, i aleshores a les 8 començarà el teatre musical, els alumnes de teatre musical que han preparat l'espectacle Wicked aquest any, i dura uns 45 minuts, 50, perquè hem fet una reducció. I després a les 9 cantarà l'Octet, que és el cor més gran de l'escola i que poden fer un concert per ells mateixos. Llavors la preparació, doncs sí, ha sigut allò, necessitem tècnic de so, necessitem transport per baixar els instruments, tot això ho has de lligar, la data, la sala de Can Rius, que estigui lliure, i tot això és una prèvia preparació que ja s'ha fet. Per tant, avui és només ja carregar instruments a la furgo, baixar, creuar els dits de que els micros vagin, de que tot vagi bé i de que tot pugui tirar endavant.
1: De fet, és això, no? que el que seria els assajos, tota aquesta aquesta preparació ja està feta, doncs en fi, els músics, els alumnes, segur que ja estan ben preparats, sí. Que no és el fet de que passin nervis ni coses d'aquestes.
0: No, estan una mica esverats, perquè aquest final de curs amb aquesta calor es nota quan fa calor al final de curs, ja venen esgotats de l'escola i venen esveradots, però bueno, estan avui ja amb moltes ganes de fer aquest concert, de tancar el curs, i nosaltres també de poder-ho tancar amb aquests 3 concerts.
1: Normalment és això, que ho tanqueu d'aquesta manera. I pel que fa, per exemple, també comença el procés d'inscripcions en les dues escoles, vull dir que no és el fet de que... No. Doncs com està anat aquest procés i quines novetats hi ha de cara al curs vinent?
2: Sí, nosaltres les inscripcions estan anant molt bé perquè tant nosaltres com l'Escola de Música un mes abans ja donem el full d'inscripció als alumnes que ja són fixes a l'escola, els hi donem un termini de preferència i només amb això ja omplim pues, un 50 o 60% de les places. I de cara als adults, també nosaltres ja estem inscrivint en cursos trimestrals que començaran al setembre o octubre, però hi ha cursos que hi ha molta demanda, com per exemple ceràmica o joieria, que són cursos trimestrals per adults, i aquests ja no queden places, per exemple. I com a novetat, aquest any hem fet un taller de sensibilització per nadons, que va ser una demanda d'unes famílies que volien doncs, aquest servei, i això continuarà de cara al curs que ve. I una altra novetat és que per adults també hem programat un taller anual també, d'una hora a la setmana, que es diu Art, Cos i Ment. I és un taller per experimentar sense judicis en la línia una mica de l'art teràpia per adults, sense fer art teràpia, evidentment, però és un taller d'experimentació plàstica, sobretot per gent que vulgui gaudir, però sense cap judici estètic. O sigui, vas allà sense pensar, treballes el que la professora et planteja, però és una manera de gaudir l'art des d'una perspectiva més experimental. Saps? Sense necessitats a tècniques ni res de tot això.
1: Uh-huh. I ara tocaria el tema una mica del que és la comunitat, no? La comunitat i el futur. Quin paper juguen els vostres centres en la cohesió social del poble de Caldes?
0: Bé, a l'Escola de Música també tenim adults, també tenim adults que venen a fer llenguatge, que venen a fer instrument sol, o ara, per exemple, aquest any, el Cor Modern, que era el cor d'adults que li dèiem nosaltres primer i ara l'any passat vam voler canviar de nom, s'ha impulsat moltíssim, ha vingut molta gent nova, en són una quinzena de membres. Una novetat és que ha començat un home, ja no són tot dones i la cosa estem supercontents i ara estem mirant a veure si podem enganxar algun altre home, perquè
1: sí.
0: Clar,
1: home, ara preguntaré en el cas del Tarell, però vull dir que està bé, no?
0: Vull dir que és una de les coses que aquest any s'ha impulsat molt, el cor d'adults, i nosaltres en el nostre cas la cohesió social és que, bueno, gràcies també a les beques de l'Ajuntament podem agafar alumnes amb pocs recursos que tenen ganes d'estudiar música, per tant és una cosa integradora que ens encanta poder tenir tot tipus d'alumnat. La nostra aula de música adaptada ja fa 6 o 7 anys que funciona, inclús algun alumne de la música, que són nens amb necessitats educatives especials, aquests nens, algun fins i tot fa instrument. Aquest curs vinent algun d'aquests nens també farà el mòdul de teatre musical perquè ha vist algun espectacle algun any i té ganes de fer-ho, per tant intentem que s'integrin també dintre l'engranatge de l'escola, no només estiguin en aquesta aula de música adaptada ells sols. I per tant a nivell de societat hem anat a tocar la biblioteca, hem anat a tocar per l'entrega de premis empresarials, és a dir que participem en totes les activitats del poble que podem i que se'ns demana des de l'Ajuntament. Uh-huh. Entitats privades hem intentat ser sempre estar-ne al marge, perquè si no seria un continu de que ens demanessin d'anar a tocar actes privats. I no cobrem res per això, òbviament, els alumnes hi van perquè és part de la seva formació, també els hi va molt bé tocar fora del centre. I la cohesió social amb la música és que, bueno, és que és això, dintre d'una orquestra pot haver-hi nens de diferents races, nens de diferents idiomes, nens de diferents estats socials, i allà tots toquen junts una sola partitura i, per tant, és una cohesió social única, diguéssim.
1: Mm-hmm. I el taller d'art?
2: Ara, en el taller d'art, bueno, també tenim pocs homes, però cada cop n'hi ha
1: això
2: més.
1: Això com alumnes.
2: Com alumnes, com alumnes.
1: Ara després us preguntaré per què fa el professorat.
2: Sí. Bueno, però nosaltres sempre hem estat dones, eh?
1: Per això va per aquí.
0: Nosaltres sí. No.
1: No, aquí en sí. Música justament no.
2: Sempre
1: és una,
2: molt
1: és una
2: femení,
1: de les diferències.
2: Sí, nosaltres sempre ha estat un taller d'art molt femení.
1: Però amb els alumnes...
2: Amb els alumnes... És veritat que a les facultats de Belles Arts la majoria són dones, hi ha pocs homes, i en el món artístic professional despunten més els homes que les dones, i això és una llàstima, eh? Però aquí al taller d'art doncs es veu una mica el mateix. Hi ha moltes dones i pocs homes, però cada cop es va veient que venen més homes joves, fins i tot, que això també està bé, no? que s'interessin per... No només s'interessen per la fotografia, cada vegades els homes tendeixen a la tecnificació, sinó que s'interessen per disciplines com la pintura, també. I a nivell de cohesió social, nosaltres també fem, igual que a l'Escola de Música, tenim un grup amb necessitats educatives especials, que també doncs, estan integrats amb l'escola, exposen juntament amb la resta d'alumnes, i sobretot només pel fet de que vinguin nens de diferents municipis, perquè venen nens de diferents municipis, i que es coneguin entre ells, ja no parlem de races ni de tot això, perquè és obvi, no? Però surten de la seva zona de confort, no? No venen amb grups d'amics tots junts, sinó que una família apunta un nen i aquest nen es pot trobar amb nens i nenes doncs, d'un altre municipi o d'una altra escola, i això també és bonic, no?
1: Mm-hmm. Això perquè seria quan tu comentes que hi ha més dones que homes, jo diria que és en quant a l'alumnat adult, perquè dels petits aquí
2: sí,
1: podríem 50, dir 50. Que està per un igual,
2: sí,
1: no?
2: Sí, en petits està més o menys per un igual, és amb l'alumnat adult.
1: I en l'escola de música, més o menys?
0: No, nosaltres, precisament, l'alumnat adult és bàsicament homes.
2: Sí? Ah, perquè igual és més tècnic,
0: sí, només,
2: oi?
0: Només el cor modern, sí. Que és el lloc d'anar a cantar, que allà pues, això és com a tot arreu, el teatre, anar a cantar un cor, sempre hi ha més dones que homes, sempre ha costat. Jo me recordo que quan era jove que anàvem a cantar a la Guisla i érem més dones que homes.
1: Sí.
0: Feia teatre amateur i érem més dones que homes, costava trobar homes. El cor modern costa que s'hi apuntin, però venir a estudiar un instrument o fer llenguatge, diria que és majoria homes el que tenim. Mm-hmm. I en quant a professorat, jo quan vaig començar a treballar a l'escola de música vaig ser la tercera dona que entrava d'un equip de 16 professors. Per tant, era la tercera dona, tot l'altre eren homes, i mica en mica no ens hem equilibrat, ara som 5 dones i 9 homes. És a dir, que quasi ens doblen els homes. Sí. Encara hi ha molta masculinització. Què passa? Que els estudis musicals superiors són molts anys d'estudiar, i sí que hi ha potser moltes dones que van començar, però ho van decidir deixar perquè... Comences jove, però és que s'acaben els 20 i alguna cosa, els estudis musicals.
1: És que comences, a més, justament comences en escoles municipals, etc. Però sí. Clar, després, a partir d'ahir, ja passes al conservatori, clar. I són molts anys.
0: Home, jo tenia 16 anys, jo anava... No, 15. Amb 15 anys jo anava a l'Institut Manuel Oguer, i recordo que plegava a les dues, que abans es feia de 8 a 2. Anava a casa corrent, ma mare em tenia preparat un plat de caldo i un entrepà de truita, i agafava l'autobús a 2:45 per anar cap a Barcelona perquè les classes començaven a 4:00. Això des dels 15 anys ja.
1: Yes.
0: I clar, qui ho fa això? Ho fa algú que realment té moltes ganes, que li motiva, que té... Perquè sí que hi havia moments que deies, oh, ho vaig a deixar perquè és que vaig de cul. Però clar, si t'agrada, doncs ho fas. Mm-hmm. I llavors a partir d'aquí, doncs, no sé, jo no vaig acabar fins als 20 i pico els estudis superiors.
1: Bé, perquè és això, és una d'aquestes... O sigui, perquè ho integra tot, integres el que seria el llenguatge, no? Llenguatge musical,
0: sí.
1: Que aquell no són... Quants anys són? 4 anys?
0: No més.
1: O més.
0: Mira, els estudis musicals són els primers anys de sensibilització, que són un parell d'anys, després hi ha 4 anys de nivell elemental, 6 anys de nivell mig, 6 cursos, vaja... perquè hi ha gent que se'ls fan més de 6 anys. Ai, més o menys. Però són 6 cursos, ja en portem 10, i 2 de previ, 12, i 4 de superior.
1: I a l'instrument?
0: I ens anem a 16. I si l'instrument no te'l treus aquell any perquè estàs estudiant altres coses, doncs a vegades has de prorrogar-ho i fas un parell d'anys més. O sigui que te'n vas ben bé als 18 anys que has acabat els estudis musicals.
1: Clar, es pot dir que és una de les... carreres, no? La música,
0: sí, és molt llarga.
1: La més llarga. Molt. El que passa que també és veritat que comences bastant abans, sí. No és una carrera universitària,
0: no? És que no es podria fer en 4 anys, no es podria
1: fer. I aquesta comences molt més d'hora. I en el cas del professorat, per què veus que, o per què creieu que aquí van més les dones en el tema artístic, perquè normalment va així, no? Vull dir que, i tot i que hi ha de tot també, però si mirem quan hi ha alguna exposició d'aquestes que participen doncs moltes persones, no? molts artistes, sí. Doncs també normalment hi ha més dones que homes.
2: Sí.
1: Però el professorat, nivell... jo diria que aquí és pràcticament tot dones, sí. En el taller d'art.
2: El taller d'art, clar, ara s'ha incorporat fa poc el Gerard Mayol, que és llicenciat en Belles Arts, i és exalumne també, però en el món professional sí que és veritat que potser aguanten més la pressió o aquests anys de picar pedra, potser són més resistents els homes, les dones són més terrenals i de vegades diem, mira, jo haig de portar un plat a taula i faig el que sigui per portar el plat a taula, saps? I si... no tinc temps de fer tantes exposicions, doncs mira, no les faig. I jo crec que, no sé, és algo cultural que tenim a nivell d'aquí, perquè potser en una altra cultura no passa el mateix, però és algo que s'ha de canviar, cada cop canvia més, o sigui, cada cop hi ha més dones que primen més la seva carrera que no pas ser mares i tal, però vulguis o no, hi ha uns hàndicaps culturals, o socioculturals que
1: condicionen
2: una mica, sí.
1: I quins reptes i oportunitats veieu en els propers anys pel que fa tant a l'escola de música com el que fa a l'escola de música i com ho fa també al taller d'art Manol Hugué?
0: Reptes
1: i oportunitats que veieu de cara als propers anys?
0: Bé, jo penso que el poder tornar a fer aquells intercanvis amb altres escoles estaria molt bé, el que passa que té un cost econòmic elevat. Abans hi havia unes ajudes de la Unió Europea que ajudaven a que hi hagués tot aquest moviment de joves amunt i avall, i em sembla que ara, avui en dia, aquestes ajudes són ben poques i, per tant, és molt dificultós. Per tant, penso que estaria bé tornar a promoure des d'Europa doncs, que hi poguessin haver aquests intercanvis artístics entre escoles de música o escoles d'art o el que fos. Mm-hmm. Això seria xulo.
2: Sí, a nivell de l'Escola Municipal d'Art, el repte seria mantenir-nos i créixer. O sigui, pensem que hi ha una davallada de la natalitat i clar, hem de fer mans i mànigues per no perdre alumnes d'aquesta franja. Llavors, bueno, és sobretot mantenir-nos i anar creixent, sobretot amb el tema dels adults, perquè jo sí que veig una necessitat a nivell d'alumnat adult que cada cop està més present en la nostra escola. La gent té ganes de sortir de la feina i de fer activitats. I potser el poder adquisitiu de la gent ara ho permet i bueno, jo crec que hem d'anar per aquí. I a nivell de la nova escola, clar, el repte serà dinamitzar una miqueta el casc antic de Caldes, perquè... recordo quan estava el taller d'art i l'escola de música al centre històric, que hi havia forns de pa on els alumnes anaven a berenar, o sigui, hi havia una mica més de vida,
1: havia més
2: vida, sí. I jo crec que bueno, que el fet que estiguem allà afavorirà una miqueta això, no? Que hi hagi un altre cop vida al casc antic.
1: Uh-huh. Això, aquesta pregunta la deixaré jo també ara, el que representarà això cap al final. Però parlant també del futur més immediat, el futur, perquè abans hem parlat del que era el present més immediat. El futur més immediat és el que fareu, el que teniu programat per aquest estiu, tant des de l'Escola de Música com des del taller d'art.
2: Nosaltres ara programem un curs intensiu d'estiu, com cada any, Cada any és diferent, eh? La disciplina. Aquest any fem un curs de torn, de ceràmica, però ja no queden places. O sigui, vam obrir les inscripcions un dilluns i es va omplir. Entre dilluns i dimarts ja es va omplir. Perquè pensa que són 8 alumnes, és un ensenyament molt personalitzat. I el material tot està inclòs, és una setmana sencera, 3 hores cada dia, vull dir que és molt, molt intensiu. I clar, només tenim pressupost per fer un taller d'estiu, que el fem al juliol. I bàsicament aquesta és la nostra proposta...
1: Aquest any.
2: Estival, sí.
1: Sí, perquè normalment sempre hi ha un curs del que sigui. Aquest, has dit un curs de torn.
2: De torn.
1: Que és per ficar, bueno, el que s'hagi de fer, doncs, per exemple, qualsevol, sobretot escultura, etcètera.
2: Sí, és una tècnica de ceràmica, val, que es fa amb un torn elèctric, i llavors... es puja, doncs, és per fer doncs, pottery, no?, que es diu, per fer ceràmica, bols, gerros... Una mica com aquella pel·lícula Ghost,
1: sí,
2: us en recordeu?
1: Sí,
2: doncs és això.
1: Ella treballa... Sí.
2: És això, el torn és el que surt en aquesta pel·lícula. I la veritat és que bueno, ha tingut molt èxit. Clar, nosaltres sempre programem coses que sabem que podem omplir, disciplines que siguin interessants, que no es puguin fer durant el curs i molt específiques.
1: Uh-huh. I en el cas de l'Escola de Música, Montse?
0: En el cas de l'Escola de Música, fa molts anys sí que havíem fet colònies musicals perquè ho podíem fer a la Torre Marimons, podíem fer-ho a un preu molt assequible, llavors ho havíem fet amb algun alberg, però el preu ja no era tan assequible, llavors va començar altres escoles a fer-ne i francament vam deixar de fer-ho. I com que durant el curs fem molts concerts que són en dissabte, que són en divendres al vespre, doncs la veritat és que a l'estiu ara tenim ganes de tancar i de preparar el nou curs i
1: descansar una mica.
0: I descansar, bueno, descansar, que els alumnes també sí. Descansin a casa, se'ls hi posa feina per l'estiu, això sí, perquè l'instrument s'ha de seguir tocant, i no fem cap curs d'estiu. Només que el dia 29 de juny nosaltres fem una cosa que es diu el pas de grau, que és el que et demanen un conservatori quan tu vols entrar. Has de fer una prova de pas per veure quin nivell tens, a veure si et posen en un curs, et posen en un altre, o pots passar de grau elemental a grau mig. Llavors nosaltres, els alumnes que considerem que han acabat el grau elemental, els hi fem la proposta aquesta de fer un examen intern perquè vegin una mica aquest simulacre de prova, que com seria si mai volen anar a un conservatori, i tenim 3 alumnes aquest any que se l'han preparada, un piano, un violí i un cello. I aleshores el dia 29 a la tarda fem aquesta prova, que primer fan els estudis, i a les 7 fem els concerts, o sigui, toquen les obres, que pot venir públic i tothom qui tingui ganes de sentir, doncs està oberta la prova al públic, diguéssim.
1: A més, serà també digne de veure, no?, perquè en el cas és un pas de grau,
0: sí.
1: Vull dir que és un pas important, aquests alumnes doncs estan també bastant preparats.
0: Sí, aquests alumnes ja tenen un nivell, s'ho han preparat moltíssim, a més és molt bonic el repertori que toquen, per tant és molt interessant pels nens inclús i per persones que diguin no sé quin instrument vull estudiar, doncs podran sentir un piano, un violí o un violoncel.
1: Això serà el 29 de juny.
0: El 29 de juny,
1: és,
0: a la tarda.
1: És un dilluns.
0: És un dilluns, mm-hmm. Sí.
1: Mm-hmm. Doncs a veure, ara sí que arribo a les preguntes aquestes de Can Rius. Ara que totes dues sabeu que si tot va bé, podria dir, segons el si tot va segons les previsions, no? Segons aquí havien explicat en el seu dia també l'alcalde, doncs preguntem sempre, no?, com està el tema de les obres. Deia que sí que van una mica endarrerides, però van molt bé, en el sentit que es veu que quedarà un espai doncs, molt, molt maco. No? Uh-huh. En principi, es preveu que a final d'any us podeu traslladar. No sé si a vosaltres us ha arribat això, que sigui així. Com a mínim, si no és a final d'any, serà d'aquest 2026. Segur que el 27, cap a, no sé si gener, febrer o març, però en aquest període segur que ja podeu anar cap allà. No vol dir que de seguida estigueu ja tot allò funcionant, perquè tot va així. Primer és el trasllat, sí. Després ja ve el moment... o també primer es fa l'acte inaugural, típic, no?, el trasllat, i després ja vindrà el moment del funcionament. Doncs què us imagineu vosaltres que pot significar? En principi, clar, ara la feina que portarà tot això no, però el canvi que significarà tant per l'art com per l'Escola de Música Caldes, aquest, aquest nou edifici.
2: Clar, jo penso que es dona més visibilitat a la nostra escola, bueno, tant a l'Escola de Música com al Taller d'Art. I també el ser una aposta per la cultura, doncs, també posa en valor les dues escoles. I el que comentàvem abans, hi haurà un ressorgiment, esperem, del casc històric, no? Amb, potser amb més serveis per a aquests alumnes que volen berenar, o pels pares que volen fer un cafè mentre esperen els seus fills. Penso que serà positiu.
1: Pot ser que això ja hi és, no? El que sí que pot ser que potser donarà més vida, en el sentit que hi hagi més moviment de gent.
2: Totalment. Hi haurà més moviment de gent, seguríssim. Segur.
0: I bueno, moviment... igual algun d'aquests locals que està tancat,
2: sí,
0: i que no es lloga, potser algú s'atrevirà a dir, com diu la Iolanda, pues obre un forn de pa,
2: sí,
0: o obre un
2: una
0: bar.
2: Cafeteria, o
0: i dius, sí, hombre, sí. I els professors també ho agrairem, no? D'allò abans de començar una classe, de dir, oi, vaig a fer un cafetó abans de començar, i saps que ho tens allà,
2: allà, sí,
0: allà mateix, no?
2: Mm.
1: Bueno, això també igual pot estar incorporat en el mateix edifici.
2: Bueno, ja ho vam demanar, sí, ho vam demanar, però l'alcalde ens va dir que no, que era molt complicat les licitacions de bars i bueno, sobretot els bars, són complicades les licitacions i que portava molts problemes, i s'havia pensat en un primer moment, però després es va descartar.
0: Sí, sí, sí.
2: Tot i que molts pares estarien encantats de tenir una terrasseta al jardí del darrere de Can Rius.
1: Home, és que un espai d'aquest tipus doncs aniria molt bé.
2: Sí.
0: Però bueno, també van dir que si ja hi havia negocis a fora, que també era com una mica fer la punyeta als negocis, sí, que ja estan funcionant, no? Jo el que voldria dir és que nosaltres, evidentment, la nostra manera d'ensenyar no la canviarem. L'únic que tindrem és aules una mica més grans, probablement amb més llum, i també dir que s'ha apostat per un sistema d'insonorització que allà on estem no tenim.
1: I un auditori.
0: Sí,
1: i un auditori. Que no és el fet de que quan arribin moments de fer això, concert d'aquest tipus, o presentacions de, jo què sé, tant per fer exposicions tindreu més espai?
2: No, per exposicions no tindrem més espai, perquè vaig fer una visita d'obres fa poc, i clar, nosaltres ara exposem al hall del centre cívic, que és molt diàfan, molt gran, i allà no serà tan gran, però bueno, les aules sí que seran grans.
0: Però hi ha dos vestíbuls
2: grans.
0: Molt grans, no? Baix i al primer pis.
2: No et pensis, No. Si ho compares amb el que tenim ara, però bueno, o sigui, lo important és que les aules estiguin molt ben acondicionades, que de fet estic molt contenta perquè tant els arquitectes com els tècnics estan comptant amb nosaltres en tot moment, perquè l'adequació de l'espai del taller d'art és difícil perquè hi ha potències elèctriques especials pels forns, hi ha campanes extractores també específiques, o sigui, i estan comptant amb nosaltres en tot moment, que això és molt d'agrair, perquè després es veurà el resultat.
0: Sí, de fet s'han fet diverses reunions, inclús abans de començar a fer els plànols ja se'ns van reunir a veure quines necessitats teníem, quantes aules necessitàvem, els metres quadrats, vull dir que això que diu ella és molt important que se'ns hagi tingut en compte.
2: Sí.
0: Tot i així es pot haver-hi alguna pifia, perquè
2: home,
0: sempre
2: sí,
0: passa, inclús quan a casa et fas la casa, no? Que dius, ostres, ara que he hagut de posar més endolls aquí.
2: Sí.
0: Però, bueno,
1: però això passa a tot arreu.
0: Per això t'ho deia.
1: Això després vindran i esperant.
0: Per això t'ho deia, que a casa quan et fas obres també llavors et passa, no? Tot i havent-ho pensat molt. Però bueno, que se'ns hagi tingut en compte, això també és molt important.
1: I això de que parlàvem de l'auditori, aquest auditori representarà justament fer els concerts allà. Haver de sortir.
0: Aquest auditori està molt clar que és de l'Escola de Música. És de l'Escola de Música, com la sala que nosaltres ara teníem allà interiorment, que no vol dir que no la puguem cedir a altres associacions o a altres entitats. Però sí que serà específica per l'Escola de Música, per poder fer les corals, les orquestres, tot el que és de gran format, que no ens hi cap en una aula, no? I per poder fer els concerts allà mateix i no haver de transportar instruments amunt i avall. Sí, sí.
1: Doncs això, diguem, ja seria la pregunta nota final, no? Però que de fet ja ho heu explicat, no? El que representa aquesta oportunitat, que representa tant per als centres, no? El fet d'aquest canvi i de disposar un espai que pot convertir-se en un veritable pol cultural, és a dir, i a més el que comportarà també, doncs, que vingui també més, sí. O sigui, que sigui més visible.
2: És que jo els hi comentava, no? A la regidora els hi deia, és que hauríem d'abogar perquè tenir una imatge de marca de cultura a Caldes, no? Crear una marca, ja tenim Caldes Cultura, no? Però aquesta marca hauria d'estar com més posicionada, més potent, no? I el fet que nosaltres estiguem en un edifici com Can Rius també és una manera de crear una altra marca, vale? Que nosaltres tenim la marca Taller d'Art, marca Escola de Música, però vulguis o no, l'espai Can Rius serà potent perquè la cultura municipal almenys estarà allà, no?
1: No, tot connectat, sí. El Taller d'Art, Escola de Música
2: i museu per això.
1: Sí. I és el fet de que aquesta connexió amb l'art, amb la música, vull dir, tot plegat,
2: tot
1: la
2: junt,
1: cultura, sí. La cultura, tot queda aquí.
2: Sí, que Caldes sempre ha estat un poble molt cultural, però sí que estava com molt disseminat, o sigui, una cosa per aquí, una cosa per allà, i el fet d'estar ara tots junts, jo crec que ens potenciarà els uns als altres.
1: Arribem al final. Jo me quedo amb... sempre m'agrada fer preguntes sorpresa i ping-pong, però no tenim sí una, almenys una, però que ha de ser molt ràpida, no? Una paraula que defineixi el vostre centre. Una paraula. En el cas de l'Escola de Música, en el cas del Taller d'Art.
0: Ostres.
1: Si no, no
0: passa res. Una paraula.
1: O una frase.
0: Convivència.
2: A veure, poden haver-hi moltes. Se m'acut, la creativitat és per descomptat.
0: Una.
2: Bueno.
1: Home, ja l'has dit.
2: Creativitat, sí.
1: I si vols dir una altra, participació, no. Però aquesta se l'englobarien també les dues. Doncs, Yolanda, Montse, moltes gràcies per aquesta conversa, de fet, tan plena de mirada, d'ofici i de cultura. Avui hem entès una mica més com l'art i la música no només formen, sinó que transformen. Gràcies per la feina que feu i per mantenir viva la creativitat del nostre poble, que sempre anirà cap amunt.
0: Pues mica, moltes gràcies per convidar-nos.
2: Moltes gràcies.
1: I sempre que vulgueu, aquí està, aquesta porta està oberta. I així arribem al final del fòrum d'avui i per acomiadar-nos sortim amb una cançó que és de Laura Ferrer i és la seva versió de La Maritza. Per mi la música, com sempre, és art i la cançó també, doncs, crec que connecta. I de fet, amb aquesta mirada artística i musical, tanquem el fòrum d'avui. Gràcies per ser-hi, per escoltar i per formar part d'aquesta plaça pública que és el fòrum. Demà hi tornarem amb més veus, més temes i més mirades que ens connecten amb el que som i amb el que volem ser. Que tingueu molt bon dia.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: I avui anem una mica de ressaca entre tantes festividades i, digamos, tradició i mal anomenats històries vàries. Entre la foscor i l'estil, la història de la moda, entre Halloween, la castanyada i festes vàries.
2: Hola, hola, bon dia. Doncs un diumenge més, són les 9 del matí, la clàssica a l'abast amb vosaltres, en el vostre cafetó, la vostra infusió, o simplement esteu, com dic moltes vegades, mandrejant el llit. Avui comencem el dia amb...
3: A la veu és màgica. El primer programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba. Ciutadans i ciutadanes de Caldes de Montbui, us donem la benvinguda a la sisena temporada de...
4: L'estanteria d'en Jordi.
5: Música, una miqueta de cinema, sèries i altres cosetes. Tinc una estanteria plena de tot això. La meva intenció és convertir tota aquesta matèria en energia electromagnètica.
6: Jo avui hi havia un molt bon rotllo en la redacció.
7: Que guai.
6: Especialment.
8: Epa.
6: Sí, sí, sí. No sé per què, però s'ha creat molt ambient avui de sobte, no sé.
8: La gent que comença a gastar. Comença a gastar.
6: Poca broma, eh?
8: Home.
6: El Black Friday.
8: Epa.
9: He escoltat ja uns quants cops, eh?
6: Black Friday.
9: Sí, sí, sí. Ja he escoltat...
6: És aquest divendres.
9: Anunci o cosa així.
6: O no?
8: Ara que sí, el que passa és que jo ja s'ha difuminat tot el mes.
3: A Líders de Ràdio Caldes, l'espai setmanal on posem veu aquells que inspiren, que creen i que transformen el nostre entorn. Soc la Núria Cortés i cada dilluns us acompanyo per descobrir històries que ens ajuden a entendre millor què significa ser líder avui en dia. Persones que amb passió i compromís es converteixen en motor de canvi en els negocis, en la societat i en la vida personal.
10: Els últims anys, qui no ha guanyat el percentatge més alt? O sigui, al contrari, dels més baixos.
11: Sí, bueno, però... Bueno, és que el draft...
10: Jo diria que sí, eh? O sigui, és que molta casualitat que Nico Harrison estirés un tret al peu i en comptes de sagnar-se, li vingués aquí un escudo.
12: Per vosaltres són les 5 i uns minuts. És un decalatge com si jo estigués a Canàries i vosaltres estiguéssiu aquí a la península, a Catalunya. Ah, molt bé. Doncs per què? Per què això? Per què? Us preguntareu tots. A veure, estic sentint des de lluny. Per què? Per què? Per què ho fas una hora abans? Per què? Tranquils, home, que ja us explico, que sembleu... Bueno, no us dic el que sembleu.
13: Bona tarda i benvinguts a una nova edició de Vincles, el programa de Ràdio Caldes, on ens agrada explorar les connexions que donen sentit, d'alguna manera, a la nostra vida, no? La cultura, l'art, la comunicació, les relacions, la vida en si, no? I sempre amb les persones com a protagonistes.
14: Los bailarines de tango merecerían bailar en los patios del cielo. Los bailarines de tango bailan para que la noche y la ciudad descansen de las furias del día. Bailan para que sea olvido la muerte y tantas otras sombras que nublan el aire. Bailan para que las penas de llover en la cara de los solos.
15: Radio Caldas, la radio que parla de tú.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
2: Benvinguts al nostre programa de Portes Endins amb
3: César Arquer
2: i Montse Pellicer, el programa d'entrevistes en profunditat de persones interessants, properes,
3: on coneixerem, aprendrem i ens ho passarem molt bé.
2: Perquè ja sabeu, darrere cada persona hi ha una història.
3: Comencem!
2: Avui no venim només a parlar d'una ràdio, ni de Ràdio Caldes, al seu estudi, ni tampoc d'una trajectòria professional. Avui venim a parlar de la persona que hi ha darrere, d'algú que fa molts anys que hi explica històries, que fa articles, que narra, que pregunta, que cerca històries i notícies, que construeix relat i que també dona veu. Però que gairebé mai és ella el qui seu a l'altra banda del micròfon. Ell explica, busca notícies, històries, però i la seva? Perquè avui no estem entrevistant el director de Ràdio Caldes, estem entrevistant a la persona que hi ha, com hem dit, darrere. L'home que ha passat mitja vida fent tot això i que avui potser és de les poques vegades que s'asseu a explicar una mica de la seva. Avui parlarem de ràdio, però sobretot del que hi ha i qui hi ha darrere. Javi, benvingut, com estàs?
4: Molt bona tarda.
2: Molt bona tarda, company. Gràcies per estar amb nosaltres i esperem que no només sigui avui una entrevista més que t'hagin fet, sinó que avui intentarem que sigui també una petita experiència.
3: Val, d'acord.
2: Preparat?
3: Acceptem el repte, sí, home, i tant.
2: Acceptes pulpo com animal domèstic?
3: De moment sí.
2: Molt bé. Doncs permeteu abans d'anar per feina, només res, dos minuts, per entrar una mica als teus orígens. Si et situes a l'inici de la teva història, aquell 1983, quan tenies 15 anys, què és el primer que et ve al cap? Una imatge, potser uns nervis davant del micro, què és el que et ve?
3: 1980.
2: Sí, quan 93, vas començar?
3: 93.
2: 93.
3: 1993.
2: Ai, t'he fet més gran del compte.
3: No, sóc. El 93. Home, molts nervis. Moltíssims nervis. Òbviament, aquell dia, ho recordo perfectament, no vaig dormir la nit.
2: Ostres.
3: Aquella nit era un dissabte,
2: sí?
3: 8 de maig del 1993.
2: Sí?
3: No vaig dormir aquella nit de divendres a dissabte.
2: Ostres.
3: No va ser possible. Clar, era tot un...
2: un repte, no?
3: Era un repte immens haver-se de posar davant d'un micròfon quan no ho havia fet mai a la vida i no sabia què passaria i estava, era un programa de dues hores.
2: Déu-n'hi-do.
3: Sí, si no ens hi posem per poc. I recordo que la segona hora estava esgotat, perquè clar, no havia pogut dormir.
2: Estrabora.
3: Venia tota la setmana, clar, òbviament. La nit del divendres al dissabte no vaig poder dormir i eren quarts de 12 o així i estava que ja no m'aguantava.
2: Ostres,
3: i encara
2: poca.
3: Quedava mitja hora del programa, però bueno, suposo que l'adrenalina del directe...
2: Vas aguantar?
3: Oh, i tant, que vaig aguantar, sí, sí. I quants anys més?
2: Sí, home, sí, ja ho sabem, això. Però, clar, tu tenies clar a què et dedicaries als programes que faries, perquè, clar, vas començar per música, informatius, tertúlies, i després vas fer el gran pas a la ràdio gran, no?, amb gran audiència i treballant amb gent de ressò. Tot això ho tenies clar tu o no?
3: No pas. No. És que, de fet, quan vaig començar a fer ràdio, no tenia clar tampoc ni que em volgués dedicar a la ràdio o al periodisme. No, en aquell moment estava... O sigui, quan jo vaig... Per arribar a la ràdio vaig trigar 2 anys, pràcticament.
2: Què dius?
3: Sí, jo ja... En aquella època el que ja era un pèl insistent i una miqueta corcó, ja amb aquella edat. I la pobra directora que en aquell moment hi havia a Ràdio Santa Perpètua, que és on jo vaig començar, crec que hauria quedat un punt tipa de mi, perquè, clar, jo li anava demanant que jo volia fer ràdio i que volia fer un programa de ràdio. Clar, la senyora em deuria veure amb 13-14 anys, que pensava que vol fer aquest xaval, que em deixi en pau ja una mica. Però jo no vaig desistir i durant aquest pràcticament any i mig li anava enviant, clar, en aquella època no hi havia mails, per tant anava trucant, l'anava a veure, anava als seus espais, o sigui, jo anava, ja em coneixien, òbviament, ja em coneixien, clar, un any i mig després vaig aconseguir que finalment digués sí, va, comenceu a fer un programa. I clar, amb 13-14 anys, 15, que és quan jo vaig començar, no tens clar tampoc què vols fer a la vida, ni abans ni ara tampoc. Clar, en aquella època jo no sabia que em voldria dedicar al periodisme. Simplement sabia que m'agradava la ràdio perquè havia escoltat molta ràdio i escoltava molta ràdio i em venia de gust fer allò que jo sentia que arribava a casa o que arribava quan estava al cotxe. Volia fer-ho jo, volia tenir l'oportunitat de fer-ho. Per tant, no tenia clar que voldrés fer periodisme. De fet, en aquell moment estava entre periodisme i informàtica.
2: Ostres, clavat.
3: I sí, el mateix. Avui en dia s'assemblen bastant, eh? Perquè sí? Pràcticament has de saber un màster d'informàtica per fer anar a la ràdio. Però en aquell moment no. I bé, diguéssim que la vida em va acabar portant pel periodisme i ben feliç. Realment.
2: Molt bé. Escolta, has passat per moltíssimes ràdios, no? Com has dit tu, per exemple, Santa Perpètua, Palau, Sabadell, també RAC1 i també ara un altre, ara Ràdio Caldes, no? Si et poses davant d'aquests 5 micròfons, quin és el que et faria més emoció? Quin és el que tindries més emoció per agafar?
3: A veure, tots han tingut el seu moment, òbviament, amb Ràdio Santa Perpètua, perquè va ser el primer, com el primer amor, diguéssim, que és allò que encara no saps de què va, però bé, comences i clar, aquest sempre serà el primer. Ràdio Palau va ser tot un repte perquè jo vaig entrar allà fent una cosa que no seria potser el meu fort, que jo vaig començar allà fent un programa d'esports. I a mi els esports, bé, tampoc no seria el meu principal interès, i cada setmana havia de fer un programa d'esports a Ràdio Palau. Per tant, me'n vaig sortir, no em van dir que me n'anés. Per tant, tan malament tampoc no ho hauria fer, però sí que ja vaig demanar si podia fer alguna altra cosa que no fes un programa d'esports. Per tant, vull dir, va ser el repte aquest d'afrontar de fer una cosa que no era el meu fort i que no dominava, i allà vam estar uns quants anys. Sabadell, clar, va ser una miqueta un salt de categoria, fent el símil amb esportiu.
2: I vas conèixer molta gent també d'allà que ha sortit.
3: Sí, clar, sí, vaig coincidir amb molta gent, i era un canvi de lliga, un canvi de categoria, vaig pujar de categoria, diguéssim, dins del món, dins de la professió. Per tant, va ser el repte aquest, entrar-hi després de fer moltes proves. Vaig haver de fer moltes proves per entrar allà, perquè la ràdio començava i s'havia de muntar de zero. I moltes proves i molts exàmens i proves pràctiques i moltes històries, i allà vaig aconseguir arribar. I clar, òbviament, saltar RAC1, doncs, home, és...
2: El Champions,
3: això,
2: no?
3: Això, ja jugar a Champions cada dia.
2: Amb estrès total.
3: Sí, no, clar, i clar, jo venia del món municipal. Allà hi havia gent que ja venia d'altres ràdios, d'altres ràdios de primer nivell, i clar, tens el síndrome de l'impostor sempre, de dir, ostres, però jo estic aquí, però bé, sembla que de 17 anys després tampoc tan impostor...
2: No ho feies tan malament, no?
3: Tan impostor tampoc no deuria ser.
2: Clar.
3: I aquesta, aquí Caldes, suposa un altre repte, perquè

0: interès que, bé, des del punt de vista professional també té el seu interès. Per tant, tots tenen el seu interès quan parlem d'aquests micròfons. Sí que és veritat que d'alguna manera em segueix bastant el vermell, eh?
1: El vermell?
0: Sí, perquè Ràdio Sabadell té com a color corporatiu el vermell, RAC1 té el vermell, sí? Ràdio Caldes té el vermell, sí? Santa Perpètua és negre i Palau no tenia color.
1: En aquell moment, què vol dir això? Arregla-ho, Javi.
0: No, en aquell moment no tenia un logo, es va canviar el logo, va passar el taronja, crec que ara tenen el blau, però no, el vermell segur
1: el
0: que
1: vermell.
0: No.
1: Però avui vas de blau, eh? No vas de vermell avui.
0: Contrastar una miqueta, home.
1: Molt bé. Si no, bueno, blaugrana, no?
0: També.
1: Doncs bé, com veieu, hi ha molts Javis, no?, darrere dels micròfons, però a més, avui no tenim temps, però només direm que hi ha molts més Javis, perquè el Javi també és actor, és director d'un grup de teatre, tàndem, locutor, redactor, cap de producció, Ràdio Sabadell, presentador de televisió a Viladecans, etc. I a part de periodista, com hem dit, locutor a RAC1 durant més de 18 anys. Però no parlarem de tot això perquè no tenim temps. I anem amb una altra cosa. Com dèiem, ens interessaria, doncs, aviam si logrem que sigui una petita experiència. Has explicat milers d'històries, Javi, algunes molt importants, de gran impacte, que han fet un tollal part del país, i algunes altres potser més petites, quotidianes, però potser fins i tot són les que més acaben tocant, perquè quan la gent escolta una notícia la sent en 2 minuts, però aquells 2 minuts poden impactar profundament i poden durar hores, dies, setmanes. Nosaltres sempre diem que darrere d'una persona, ja saps, sempre hi ha una història, però tu, que has passat mitja vida buscant històries, que ets el Mac Merlin de les històries, com veus que neix, com veus tu, Javi, que neix una història? O de tantes coses que passen al dia, com pots dir, això serà una història?
0: Perquè ho notes.
1: Amb què?
0: No sé per què. És
1: instint.
0: És una mena d'instint que desenvolupes amb els anys. Uh-huh. És aquest instint periodístic que és, a vegades és el que es diu dins de la professió, és olores la sang. Sí, es diu una miqueta així de...
1: A l'estudi no hi ha sang, no? Per això aquí...
0: Alguna vegada se'n farà. Encara és molt nou.
1: Home, i... avisa'm.
0: No, ja es notarà, ja sí. Ja es notarà, i més de cara l'any que ve.
1: Exclusiva, fes una exclusiva, va.
0: No, home, no, l'any que ve hi ha eleccions municipals, ja veuràs després com correrà la sang aquí.
1: Vale, ja vindrà.
0: Altres, però,
1: molt bé.
0: Però és normal, perquè són, són cíclics aquests moments. Estic parlant en sentit metafòric, òbviament, que ningú m'agafi les paraules de forma literal. Però hi ha aquesta mena de sensació de quan veus alguna cosa, quan sents alguna cosa, quan t'expliquen alguna història, després de molts anys de dedicar-t'hi, de treballar-hi, te n'adones que potser al darrere d'allà, d'allò que et comenten, pot haver-hi alguna cosa interessant, sempre després d'haver fet tot el procés periodístic, òbviament, de confirmació, de verificació, de contrastar aquestes dades, però ho notes d'alguna manera. I una cosa que és molt important... I
1: però
0: sempre...
1: com recuita, perdona que t'interrompeixi, vull dir, en totes les coses que passen al dia, no? Una història amagada que estigui allà, que hagis de decidir com recuita, ostres, aquesta, tiro del fil, no?
0: Perquè et toca. Perquè si a tu t'impressiona, si tu t'afecta, si tu et fa girar la mirada o et fa dedicar-hi una atenció específica, és perquè allà al darrere a tu ja t'ha afectat. Per tant, si tu ja t'ha arribat, allà al darrere hi ha alguna cosa que pot fer, que pot arribar també a altres persones. I una cosa que jo dic també sempre a tota la gent, que sobretot la que comença en el món del periodisme, però també ho parles moltes vegades amb companys, és molt important mirar, observar. Quan ets periodista, la teva feina és explicar el que veus, el que sents, el que vius. Per tant, els periodistes i moltes de les noves generacions ara que passen el dia mirant el mòbil, les històries, sí, moltes poden arribar a través del mòbil, a través de les xarxes socials i tot el que tu vulguis, però el periodista no deixa de ser una persona que passa pel carrer i que veu les coses, i quan veu un cartell que està al revés, que està girat, una cosa que passa, un fet, alguna cosa que no li quadra en el que hauria de ser la normalitat d'aquell entorn en el que està, allà pot haver-hi una història, allà pot haver-hi una notícia. I el primer que ho ha de buscar i que ho ha de notar és el periodista que està en allà. Si la curiositat que es genera qualsevol cosa que passa al carrer a qualsevol persona, a qualsevol veí, és una possible notícia, ja està generant curiositat. Per tant, el periodista el que ha de fer és l'exercici d'explicar-la i transportar-la, traslladar-la a l'audiència a través del mitjà que sigui la ràdio, sigui el diari, la tele o unes xarxes socials, perquè ara lluitem també contra les

0: xarxes socials.
1: També és veritat. Escolta, i una altra cosa, en un món ple de presses, on hi ha una possible notícia i has d'anar superràpid, com hem dit abans, com es porta l'equilibri de la rapidesa i l'assegurar que és una notícia certa, que no és fake? Que dius, atura't.
0: Cada vegada és més complicat, no? Clar, jo durant molts anys durant molts anys no havia de lluitar contra els fakes, perquè no hi havia les xarxes socials. Els últims anys sí que és veritat que és més complex, has d'assegurar-te'n molt més del que vas explicar, però bé, a vegades val la pena prendre-s'ho amb una miqueta de calma i no ser el primer, però sí que sé el que ho diu correctament, perquè ja hi ha hagut diferents casos i moments i experiències de gent que ha matat gent. Ha mort, ara no recordo qui, un d'aquests famosos que de cop et diuen que ha mort i et truca i et diu, no, és, perdona, estic viu. Ha passat, mira, per exemple, amb el Tomeu Penya, exacte, Mercy Monter. Sí,
1: fa?
0: Clar, ha passat, que el mataven, sí. I va trucar i va dir, no, estic una mica viu encara, però clar...
1: Porto una ensaïmada.
0: Clar, aquestes coses passen i és normal.
1: És fort, això.
0: És normal perquè ara circulen com la pólvora, aquest tipus d'informacions sense aturador, amb la intel·ligència artificial, ja ni t'explico, perquè ara som capaços
1: d'inventar,
0: de recrear,
1: no?
0: I d'inventar qualsevol cosa. Per tant, l'únic antídot que hi ha davant d'aquesta situació és confirmar, és fer la feina de periodista, que és trucar i dir, tinc aquesta notícia, això és cert, això ha passat, és realment així, i fins que no t'ho confirmin és molt arriscat dir-ho. I millor no dir-ho i no cremar-te que dir-ho i haver de rectificar.
1: Clar, clar. I quantes vegades t'has aturat perquè alguna cosa no quadrava i has preferit cercar o tirar el fil d'una altra notícia?
0: Moltes.
1: Sí?
0: Clar, moltes. I tant aquí a Caldes, per exemple, però sobretot a RAC1, que arribaven mil coses i... Clar, jo me'n volia assegurar.
1: El congelador, no? Si no?
0: El racó de pensar i fins que no tingui clar o no hi hagi alguna cosa que ho verifiqui, i fins i tot a vegades, després de moltes verificacions i confirmacions, sempre hi havia alguna cosa que acabava grinyolant, perquè... Bé, suposo que deu ser innat a l'ésser humà, que a vegades tenim necessitat alguns d'intentar... enganyar o a vegades ja no és tant el fet d'enganyar, sinó que a vegades hi ha persones que necessiten aquest punt de fer-se veure, potser, i s'inventen qualsevol cosa per intentar destacar d'alguna manera, tot i que no sigui del tot veritat. I
1: bé, ens ha quedat clar. Escolta, hi ha una cosa...
0: M'enrotllo molt, no?
1: Sí.
0: Va, doncs ja aniré més ràpid.
1: Sí, perquè si no tinc bastanta informació interessant.
0: Tu m'has de dir quan han de durar les respostes.
1: Vinga.
0: Jo et faig respostes per el que em demanis. Cròniques de 30 segons, de 50, de quan ho vols.
1: Perquè si no, és una cosa que m'agradaria que disfrutessis, que gaudissis, i em sembla que no tindrem temps. Hi ha una cosa que et voldria preguntar. Moltes vegades tu investigues una història, la treballes, la contrastes, la pateixes, la persegueixes, i després qui la diu per antena és una altra veu. I potser una de les més escoltades del país. Com es diu això, Javi? Costa? T'agrada? Fins i tot? O és natural?
0: És natural, és la normalitat. És a dir, no tothom pot tenir possessió de micròfon, i la gràcia és escriure pensant en la persona que ho ha de llegir.
1: Correcte.
0: O sigui, no escriure... quan fas això, no és escriure com tu llegiries, sinó escriure com creus que ho pot llegir l'altra persona.
1: Okay.
0: Intentant fer servir les seves muletilles, que es diu, o intentar fer servir les seves expressions.
1: He quedat entès, Javi. Vaig tallant.
0: L'he fet de 40 segons.
1: Sí. Escolta, no. Tirem una mica, ja veuràs. Ara m'ho diràs. Durant molts anys has explicat històries dels altres, però n'hi ha alguna que encara t'acompanyi? Ja vas comentar en una altra entrevista la dolorosa del German Wins, però tens alguna altra que no s'hagi acabat de marxar mai? Espera, escoltem aquest petit tall de RAC1 amb el Jordi Basté.
2: RAC1, el 669-1010, el resum és aquest. Han desnonat una senyora de 97 anys per error. Laura, bon dia.
3: Hola, bon dia, Jordi.
2: Laura Caballero.
1: Te'n recordes?
0: Ostres, em queda molt lluny, això, eh?
1: Un article que vas fer tu, que era... Jo et refresco una mica. Es van equivocar, era, van entrar en un...
0: En el pis
1: van desnonar,
0: sí, sí,
1: van desnonar una senyora de 97 anys i li van treure tot.
0: Sí,
1: i...
0: sí, sí, és veritat. Va perdre...
1: Te'n recordes?
0: Va... Sí, hi havia...
1: El seu
0: hi havia,
1: llibre
0: hi havia,
1: de memòries,
0: hi havia
1: joies, de fotografies...
0: Hi havia fotografies, sí, sí, sí, és veritat.
1: Recordes?
0: Ostres, però això fa molts... Clar, és que fa però... uns anys d'això, sí, sí, sí.
1: És... I què et va impactar en aquells moments?
0: Clar, en aquell moment sí, però... Com a periodista, i això és una mena de protecció que t'has de fer, t'has de posar una certa armadura, igual que fan els metges, o
1: clar,
0: igual que fan...
1: Clar, és el que et anava a preguntar, com es viu, no?
0: En el moment ho vius molt intensament, però tu has de mirar amb una certa distància tot plegat, perquè les històries no poden formar part del teu dia a dia, perquè no et pots endur els problemes a casa,
1: clar,
0: com
1: clar,
0: no poden fer els metges tampoc,
1: correcte,
0: ni els professors. I...
1: Què els recomanaries, això, que els hi passi als nous que comencen ara?
0: Que s'ho mirin amb ulls sempre de voler aprendre alguna cosa d'aquella història que estan d'aquella història que estan treballant, que estan escrivint, que estan investigant, però per aprendre, no per involucrar-s'hi, perquè les històries poden alguna vegada poden acabar-te fent mal a tu mateix, al teu estat emocional d'alguna manera. Jo recordo, per exemple, no, aquesta no la recordava.
1: No te'n recordes?
0: Merci?
1: No te'n recordes si van trobar el llibre per això? Perquè el van demanar per antena, fins i tot, si
0: no
1: algú... Perquè tampoc sabien qui se l'havia endut. Vull dir, sí, sí, va haver-hi...
0: Clar, pensa que passaven centenars de casos,
1: sí,
0: per aquest telèfon i...
1: Del contenidor.
0: Del contenidor,
1: era,
0: sí, sí, sí, clar, és un telèfon que vaig activar jo, o sigui...
1: Xulo.
0: Sí, sí.
1: Aquí ho podries fer, també, no?
0: Sí.
1: Un bueno, contenidor petit, ja,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí,
1: sí. No?
0: Clar, però s'ha de fer... Necessita molta dedicació. I aquest telèfon estava en un calaix de la redacció, ningú li dedicava atenció, i recordo un dia que vaig dir... Ja me'l miraré jo, ja, a veure què hi ha, perquè bé, cada vegada es feien servir més whatsapps. Al principi és normal, no es feia servir tant l'aplicació. I a partir d'aquí es va convertir en aquest canal estrella d'arribada. Jo recordo d'allà un cas que aquest sí que d'alguna manera em va perseguir un pèl més emocionalment, que era una dona que tenia una filla discapacitada i un home també amb problemes de mobilitat, que vivia en un segon pis, que no tenia ascensor i que, clar, l'home no podia baixar, la filla tampoc no podia baixar i ella sola no podia anar. No recordo exactament la història, però sé que això es va convertir l'endemà o dos dies després en una foto de portada de La Vanguardia de la dona que va aconseguir sortir de casa amb el marit i la filla i van poder anar al mar perquè portaven setmanes i mesos sense poder sortir de casa per un ascensor que no es podia arreglar i per un problema amb l'Ajuntament i serveis socials. Bé,
1: bé. Doncs algunes colpeixen, no?, el que dèiem, no?, de les quotidianes.
0: Sí.
1: Després hi ha històries, Javi, que no tenen per què ser colpidores, dramàtiques o injustes perquè et quedin dins. També n'hi ha d'aquelles que són excepcionals perquè les vius en primera persona. Saps a quina em refereixo? N'hi ha moltes. Probablement la de la inauguració de la ràdio, la de l'1 d'octubre a la plaça Catalunya, però n'hem triat una altra.
0: Ah, a veure,
1: ara,
0: sorprèn-me.
1: Per un moment, intenta veure aquesta imatge. Són les 3 de la matinada. Estàs sol. O potser amb algú que vigila les instal·lacions. Ets a la planta 15 d'un edifici de la plaça Francesc Macià, preparant i iniciant el dia de treball a la ràdio, concretament a la redacció de RAC1. Hi ha silenci. I de cop i volta, fum. Te'n recordes d'aquella nit?
0: I tant, que me'n recordo.
1: Sí?
0: Sí, sí, sí, clar, home.
1: I de com et van treure els bombers?
0: Sí, home, ho tinc molt gravat, aquella nit.
1: Quin
0: sí,
1: va
0: sí.
1: ser el primer pensament que vas tenir?
0: Jo pensava que algú s'havia...
1: Corre o què?
0: No, el primer pensament és que algú s'havia deixat la torradora encesa a la cuina i que estava allà cremant perquè és que sortia fum del sostre però no entenia exactament el què, no veia flames, no veia res. I clar, cada vegada sortia més fum del sostre. Sí, sí, estava sol a la redacció, això ja ho sabia perquè estava fent un torn que no em tocava, però per una història personal del que li tocava em va tocar més fer aquell torn, que era el de tancament de nit. I vaig, això, el que vaig saber després és que estava sol a l'edifici.
1: Sí, sí,
0: jo això no ho sabia, que jo sabia que hi havia el senyor de seguretat, M'imaginava que hi havia més gent a La Vanguardia.
1: I després vas tornar a ensenyar els Intera i tot, no? El foc.
0: Sí, sí, sí, clar, vaig baixar. O sigui, després de molta estona, de veure que cada vegada hi havia més fum, que a la redacció no hi havia res...
1: Que no era la torradora.
0: Que no era la torradora, és el primer que vaig anar a mirar. Que no em quadrava perquè hi havia molt fum, però venia de dalt. Clar, normalment jo ja sabia que els incendis venen de baix, però el fum no em quadrava res. Clar, vaig baixar a buscar el senyor de seguretat de dir, escolta, no sé, m'estic trobant amb això. I ja el vaig veure com molt atabalat, de sí, sí, és que m'estan saltant les alarmes aquí i tal, però no veig res.
1: Una pluja de foc, vas dir tu, no?
0: Sí, això després. Clar, en aquell moment ja arriba la Guàrdia Urbana, arriben ja els primers bombers i ja comença a ser una miqueta tot caòtic i quan arriben els primers bombers ja em diuen que ells sí que veuen el fum des de fora, no el foc. En aquell moment encara no hi havia foc, estava tot contingut, com una mica el color són llames, una miqueta això, perquè estava tot contingut dins dels vidres. I els hi vaig dir, bé, jo si voleu us ensenyo des d'on surt el fum, jo no sé l'origen. I van pujar amb mi, amb l'ascensor, allà, tots, la típica escena aquesta de tots esperant a l'ascensor, ells amb les bombones, amb tot d'allò.
1: Ai, que bo!
0: Era, sí, era el 13 d'agost, o 14, o 17, o no, sí que era la setmana el 15 d'agost. I pujant, l'ascensor es va parar, no s'obrien les portes.
1: Què dius?
0: Vam fer el que no s'hauria de fer.
1: Clar,
0: en cas
1: no
0: en cas d'incendi. M'ho van dir els bombers, però van dir que són 15 pisos, pugem amb la...
1: Oh, que dropos!
0: I quan vam pujar allà, els hi vaig ensenyar i van anar ja directament cap a dalt i a partir d'allà va començar l'explosió, la pluja de foc, perquè clar, l'obrir la porta va entrar l'oxigen i ja va començar tot el show. Però ningú va... No, l'última instrucció que jo vaig tenir és queda't aquí.
1: Sí, una porra.
0: Clar, jo quan vaig veure que començava a petar tot, dic, no, jo no em quedo aquí, no, home, no faré. No, jo no sé on tens el foc.
1: I allà què et sortia més, l'esperit de periodista? Perquè clar, ensumaves una notícia
0: no,
1: o sortir tota castanya?
0: No, l'esperit de supervivència, claríssimament. No? O sigui, vaig baixar els 15 pisos corrent, o sigui, m'ho vaig deixar, no vaig agafar res, no vaig pensar en allò, agafar les pertinences més bàsiques, no vaig baixar i clar, que en aquell moment sí que queia tot el foc i tota la història i els bombers renyant-me perquè passava per allà, dic, però senyor, si és que estic sortint d'aquí, estic intentant fugir i no tenia l'instint periodístic perquè en aquell moment de seguida va venir una companya de Catalunya Ràdio, clar, ells veien el foc perquè hi havia línia visual, ja la línia visual, ara ja no, hi havia línia visual entre les dues ràdios i de seguida també van venir i anaven preguntant, jo els demanava deixeu-me en pau, no em demaneu que us expliqui què està passant ara mateix, sortint d'aquí.
1: Bueno, ja com a persona, no? Llavors.
0: Com a persona, sí, sí.
1: Escolta, també vaig escoltar una entrevista, una frase teva que deia, i em va quedar gravada, diu, estic tip de perdre vida. Suposo referint-te a aquell treball matiner, com dèiem abans, a prop de les 3 del matí, cada matí a RAC1, etcètera, etcètera. O a què et referies? A perdre qualitat de vida, temps, a moments?
0: No, perdre vida, anys de vida. O sigui, llevar-te a les 4 i mitja del matí durant 15 anys, jo crec que cada dia perdia una miqueta de vida, perquè el cos no va al ritme. Jo recordo que sempre vas adormit. Els divendres és horrible, era horrible, m'adormia tot arreu i a cap de setmana intentava recuperar una mica, però... No, era un ritme, a més, que arribava a la ràdio a les 5 i quart o 5 i mitja i anaves a pinyó, però a sac. Fins a les 11 del matí, no, era un ritme intensíssim. Després reunió i tota la tarda connectar, perquè també tota la tarda constantment whatsapps i missatges i canvis d'escaleta i canvis de guions que s'havien de fer a la tarda... Era perdre anys de vida, això.
1: I va arribar un moment, Javi, que vas decidir canviar. I vas comentar, potser amb aquest canvi, amb aquesta proposta de projecte, potser ara podré fer un safari. Era literal? Parlaves d'un safari realment?
0: Sí, sí.
1: Perquè sabem que t'agrada la natura.
0: Sí, sí, és literal.
1: Sí? I l'has fet? L'has pogut fer programat?
0: No.
1: Amb aquests mesos que han passat?
0: S'està mirant, sí? Sí, ho estic mirant. Sí,
1: molt bé.
0: Sí. El que no sé si serà aquest any o serà el que ve, però sí, sí.
1: Molt bé. Escolta, hi ha un lloc que també ha anat apareixent diverses vegades mentre preparava aquesta entrevista. Un racó, el teu racó. Tu passejant per aquí a prop, entre camins i corriols, entre rierols i pedres, i passant al voltant de masies abandonades, veient la Mola o la Serra de Codines. Un silenci, el teu racó. I potser tan sols una reflexió. Allà, sense reunions, sense telèfons, sense notícies, sense emissores grans ni petites, qui veus allà? Què sents allà?
0: Què trobes? El contacte directe amb la natura, és que és aquell moment meu. És aquell moment en què m'és igual el que estigui passant, perquè és aquell moment meu que...
1: Desconnexió total, no?
0: Desconnexió total i contacte... Desconnexió total del món i connexió total amb l'entorn i amb la natura i amb el paisatge, amb els paisatges magnífics que hi ha per aquí i que, per sort, molts d'ells encara estan prou desconeguts. I...
1: No els diguem.
0: I jo, que també sóc com una miqueta una cabra i em poso pel mig amb bé de gust, sí que és veritat, i això crec que ja ho he comentat algun dels... responsables, però les coses de Palacio van despacio. Sí que és veritat que en el darrer any molts d'aquests camins, corriols, senders que hi ha per aquí al voltant han quedat molt malmesos per la sequera, les ventades, i cada vegada has de fer més malabarismes per intentar passar, perquè molts d'ells han quedat bloquejats per arbres caiguts, pedres, i és una llàstima, perquè molts d'aquests camins tenen la pinta de fer segles que es fan servir, i si no els cuidem una miqueta, perdem aquest punt de patrimoni humà.
1: Doncs fem aquí una petita reflexió, no? Ho deixem a l'aire, no?
0: Cadascú que valori.
1: Escolta, arrel d'això, d'aquest racó tan bonic i del safari, permetem fer-te un xic d'humor. Fa uns mesos, en una entrevista amb la Núria Cortés, ella et va preguntar: qui és en Javi? Te'n recordes?
0: No.
1: Sí, i tu, jo sí que me'n recordo, i tu vas respondre tot somrient: m'estic buscant a mi mateix. I jo et pregunto, han passat uns mesos, t'has trobat ja a la Serra de Codines?
0: No, segueixo buscant, tinc tota la vida. Molt bé.
1: Doncs escolta, hi ha moments a la vida que una fotografia potser no ho explica tot, potser tampoc ni un titular, ni una entrevista, i ni tan sols una conversa. I llavors arriba una cançó i de cop potser ho explica tot, perquè hi ha cançons que ens transporten, que ens tornen a una etapa, a uns records o emocions, potser a una manera de viure. I hi ha algú que em va donar un consell: deixa més espai a les cançons i després pregunta. I avui, sap Javi, ho farem.
0: Val.
1: Endavant. La cançó Monter. Javi, que la gaudeixis.
0: Ara és el que hauríem de dir, uns minuts musicals. Tenim un problema.
1: Sí, tenim una trucada telefònica molt important ara. Però bé, si no entra la cançó no passa res. Escolta, direm que és una cançó instrumental de Mecano. I la meva pregunta és: com és que has escollit aquesta cançó?
0: Perquè és una cançó que em transporta, aquesta. Mira, escolta.
1: Gràcies, Montero.
0: Intentaré anar parlant sobre aquesta música, però no la baixis, deixa-la. Això, si li posem un punt accelerat, que no ho pots fer, però si ens la imaginem un punt més accelerada, gairebé un quart de punt més accelerada... Mira, veus? Imaginem-nos-la un punt més accelerada. Aquesta és la música que em transporta el 8 de maig del 1993, perquè aquesta era la sintonia del primer programa de ràdio que jo vaig fer amb la meva amiga, la Gemma Bassolo, durant 2 anys. I jo recordo que, clar, vaig descobrir aquesta cançó. En aquella època no hi havia biblioteques de sintonies, ni hi havia històries d'aquestes, havies d'anar buscant instrumentals que estaven amagades a les cares B i històries així. I clar, jo vaig descobrir aquesta i vaig pensar: m'agrada molt, però m'hi falta ritme. I recordo que ho vam fer a l'època amb el Revox, la vam gravar un punt accelerada, i aquesta era la sintonia del programa. I clar, ho sabia, que volies fer una entrevista de ràdio, i clar, a mi aquesta em va marcar, perquè d'alguna manera va ser l'inici.
1: Et transporta, no?, el començament de tot, no?
0: I tant, em va costar molt tornar-la a recuperar, perquè això és d'un vinil, com deies, de Mecano, de...
1: Una de les poques, no?, que es van fer instrumentals, no?
0: Una de les poques que van fer instrumentals, i no era dels... Això era del disc de l'anterior, del Descanso Dominical, que encara no tenien molt èxit. Va costar molt trobar aquesta cançó, fins que no va arribar a Spotify i YouTube, no la vaig poder tornar a recuperar, i ostres, va ser una meravella.
1: Doncs me n'alegro veure aquest somriure que tens, Javi, i si et sembla, doncs passem a un altre tros d'entrevista.
0: Ah, val.
1: Doncs, escolta, ara passem a una altra etapa, la de la inauguració i l'estructuració d'aquesta ràdio. Ens situem al passat febrer del 2026. En aquells dies en què encara estaven acabant coses, infraestructures, tecnologia, programa inaugural, jingles nous, detalls, molts detalls, i s'acostaven les 5 de la tarda. Com vas viure aquell dia i les hores prèvies a... Què passava per al teu cap, Xavi?
0: Bé, només esperava que en el moment de començar, no dic que s'encengués el pilot perquè no n'hi havia, per tant, en el moment de començar que funcionés tot, vam haver de patir fins l'últim minut, perquè, com sempre diuen, darrere d'una gran estrena sempre hi ha grans problemes, i efectivament es va complir com era d'esperar. I res, crec que va fluir, que va funcionar bé. No sóc conscient tampoc de com va sonar, perquè quan estàs aquí dins no saps com sona fora.
1: Però espera. Primer preguntem el que va passar abans, o sigui, quan t'estaves esperant a les 5 de la tarda, no? Com ho vas viure, tot això?
0: Bé, jo vaig necessitar poder entrar aquí, aquí on t'estàs tu ara, uns 3-4 minuts abans, perquè era el moment que jo necessitava de descompressió per poder afrontar les dues hores de programa inaugural. Era la primera vegada que jo parlava feia un programa a Ràdio Caldes, era l'inici, la inauguració de les emissions des d'aquests nous estudis, això estava planíssim de gent, havia vingut moltíssima gent, moltes autoritats fins i tot, o gent representativa a nivell de la ràdio a Catalunya, dels mitjans de comunicació a Catalunya, que crec que posa valor al paper de Ràdio Caldes, i per mi era important que això sortís bé, però que sobretot sortís bé
1: però com ho senties tu, Xavi? Vull dir, nervis?
0: Sí, clar.
1: Emoció?
0: Molta emoció.
1: Com aquell dia del 1993, de dir, ostres,
0: era una emoció diferent. Era una emoció diferent.
1: Descriu-la.
0: Era el moment d'estrenar un projecte, de posar... És a dir, si fem el símil amb una obra de teatre, és el moment d'aixecar el taló. Si tu has estat treballant molt de temps per fer els decorats, fent assajos, mirant això cap aquí, això cap allà, posar la llum, i el moment que aixeques el taló ja no hi ha marxa enrere, ja és això, i pots fer de més i de menys perquè acabi de funcionar, però era el moment d'aixecar el taló, de demostrar que Ràdio Caldes havia canviat i que s'havia fet gran i que començava una nova etapa, i bé, aquesta era l'emoció d'aquest repte i aquest compromís. Però el que et anava a dir, no era només per mi rotllo vol, no era només per mi, era per tota la gent que feu Ràdio Caldes.
1: O sigui, no
0: era
1: deixes jo. Parlar
0: perdona
1: Jo t'he preguntat, Xavi, com ho vas viure i com estaves de nerviós o no, com ho estaves vivint els moments previs a... No el que representava la ràdio en aquells moments, que ja ho vas explicar en altres entrevistes. Espera. Allà ens has explicat que era la pujada de taló, que era molt maco, no? Però permeta'm ara introduir-te en una altra cosa. Preguntaves a gairebé tots els convidats què li semblava les instal·lacions, te'n recordes?
0: Sí.
1: La ràdio, l'espai, uns deien, sembla la NASA, uns altres, fa olor de plàstic nou, uns altres, sembla nòrdic, te'n recordes? I en canvi, saps, Xavi, no vaig escoltar a ningú que t'ho preguntés a tu. Tu com vas viure aquestes instal·lacions? Com les veies?
0: Que feien olor a nou, òbviament, però que feien olor a un munt de possibilitats.
1: Ah, que maco! M'agrada aquesta metàfora. Molt bé. Escolta, hi arriba un moment solemne, oficial. Després de moltes hores de treball, surt això. Què vas sentir quan va sonar aquella sintonia?
0: Molta emoció, igual que ara, perquè no l'he tornat a sentir.
1: Ja ho sé.
0: No l'havia tornat a sentir, molta emoció. Home,
1: he tingut que regatejar.
0: Home, és crec, posar en valor la ràdio. O sigui, la ràdio es mereix això, Ràdio Caldes es mereix això. Una sintonia institucional, com Déu mana, que la posi en valor, que demostri que necessita i que cal aquesta aposta per aquest mitjà.
1: Vosaltres no el veieu, però jo sí que us puc descriure que està emocionat.
0: Home, i tant.
1: És maco. Escolta una cosa molt ràpidament, ja, perquè se m'ha menjat, com que parla tant, se m'ha menjat gairebé tot el programa. Potser haurem de fer una altra part, eh? Escolta, vas explicar també moltes coses, no? Vas explicar des de l'estudi 2 que es veia el campanari, el casc antic, escoltant, que es podia imaginar i crear i tenir molta imaginació, no? Per totes les vistes que es veien. Però va passar una cosa molt interessant en aquest programa inaugural. Permeten també recordar-te això que va passar. Enmig del programa va aparèixer una exclusiva. Te'n recordes? Una regidora al peu del carrer, amb micròfon en mà d'un company, et va fer una proposta de programa. De gent gran, tertúlia i de safreig, molt de safreig aquí a Caldes. I no, no és el mateix que fas tu en el teu programa de safreig. Bromes a part, t'esperaves aquell moment? No saps a què et refereixo?
0: No.
1: Sí, jo ho tinc. Està gravat, eh? Jo vaig escoltar. Una regidora va fer-te una proposta. I va dir, jo vull un programa la temporada que ve i vull parlar amb tu. I és de tertúlies, i és de gent gran, i
0: és de safreig. Em sembla estupendo, em sembla perfecte.
1: I jo pregunto, l'exclusiva és... està ja pactat? Ja es farà o no es farà?
0: No, perquè encara no, sincerament, no m'he posat encara en la temporada que ve.
1: Ah, molt bé. Bueno, regidora, dona'm a mi les gràcies, eh, doncs.
0: Però em sembla molt bé aquesta proposta, perquè qualsevol idea, projecte que suposi que la gent de Caldes passi pels estudis de Ràdio Caldes, per mi és una proposta fantàstica. O sigui, com més gent passi per aquí, millor.
1: Escolta, i quan sents això... Com va sonar aquest nou jingle? I el que va explicar el Ramon, la meva pregunta és evident. Hi ha el xiules a la dutxa, com diu el Ramon?
0: El tararejo. Xiular encara no. Tararejar alguna vegada sí. Sobretot al principi, oi tant.
1: Sí?
0: Clar, necessitava veure si d'alguna manera m'arribava i...
1: Se't quedava, no?, d'alguna manera.
0: Sí, crec que una miqueta ho hem aconseguit.
1: Tinc una altra sorpresa.
0: Val.
1: Van passar més coses en aquell dia. Van arribar missatges, veus conegudes de companys de ràdio dels orígens, de professionals, que ara formen part de la història de la ràdio i televisió catalana. Uh-huh. Alguns de la ràdio Sabadell, que vas treballar amb ells. I entre tots, crec que en va haver un que potser va ser molt especial.
3: Bon dia, sóc el Jordi Basté i des d'aquí voldria celebrar amb vosaltres la creació d'una nova ràdio, Ràdio Caldes, i a més amb un dia tan marcat com aquest, com el Dia Mundial de la Ràdio. A més, podria afegir, per la coneixença que tinc de la persona, que si al darrere hi ha la mà del Xavi Sala, oli en un llum. Que sigui un gran èxit i per molts anys.
1: Javi, t'esperaves aquest missatge?
0: No, de fet esperava que no l'enviés, perquè no perquè no volgués, sinó perquè se li va...
1: L'olla.
0: No, té tantes coses al cap, és tan hiperactiu que
1: no para.
0: Si no li estàs molt al darrere...
1: Però un reconeixement en públic, fixa't, oli amb un llum.
0: Sí,
1: no?
0: És una persona que, tot i que pugui no semblar-ho, uh-huh, té aquesta atenció per tot uh-huh l'equip i reconeix, igual que t'ha de dir les coses que no fas bé o que no li han agradat, uh-huh, també reconeix a la seva manera la feina feta. És a dir, no, potser durant 15 anys no et diu res o no valora d'alguna manera la feina que has estat fent o el sacrifici, però després, en moments puntuals, ho fa. Uh-huh. I ho fa en un acte, o ho fa en un article, o ho fa...
1: I tu esperaves el que et va dir?
0: No.
1: I com et va...
0: Home...
1: L'havies sentit abans, el missatge, o no?
0: Sí.
1: I què tal?
0: Bé, no em va sobtar, és a dir, no em va estranyar, no m'esperava que digués això, però home... Diguéssim que d'alguna manera t'anima a tirar endavant amb el projecte, clar que sí.
1: Molt maco. Doncs escolta, mira, com que ens hem menjat molt de temps i avui el César pobre no està aquí perquè està malalt...
0: Pobre, una abraçada,
1: sí,
0: César.
1: Esperem que es millori ràpid, que me necessito ajuda. Et faré tres preguntes que tenia preparada a ell. Què et sembla?
0: Val.
1: Diu, és més fàcil preguntar o respondre?
0: Preguntar, claríssimament.
1: Quina entrevista t'hauria agradat fer i encara tens pendent?
0: Uf. Ostres, és que tinc moltíssimes entrevistes perquè m'agrada fer entrevistes i m'agrada escoltar i aprendre del que diuen de les entrevistes. O sigui, m'agrada molt aquesta posició en la que estàs tu ara, d'anar preguntant i intentar conèixer o aprendre què m'està explicant l'altra persona.
1: I quin titular has llegit alguna vegada i has pensat, això no m'ho crec ni jo?
0: Cada vegada que els polítics fan promeses, és que...
1: Que bo.
0: És que...
1: Bé, doncs canviem, que si no te me'n vas cap a les municipals i els safrets, i no toca els safrets avui. Escolta, anem a fer aquest minijoc. Anem a fer, com sempre, intentem canviar el ritme i sense pensar, jo et dic una paraula i tu em dius el primer que et vingui al cap, d'acord?
0: Val, ok.
1: 1983.
0: Tenia 6 anys.
1: Una veu radiofònica.
0: Albert Malla.
1: Una entrevista emocionant.
0: És que no en recordo cap d'especial, però sí que n'hi ha hagut moltes.
1: Bé, no passa palabra. Un somni. El teu somni.
0: El meu somni? Poder fer un safari.
1: Molt xulo. Ràdio Caldes.
0: La llavor d'alguna cosa que pot ser molt gran, espero.
1: Futur.
0: Futur. Ostres, són preguntes molt complexes aquestes per respondre. Futur.
1: Quin repte tens a mitja o curta?
0: T'anava a respondre amb un adjectiu esperançador.
1: Que maco. Escolta, tu t'has plantejat alguna vegada escriure un llibre?
0: Sí, ho he fet.
1: L'has fet? L'has editat?
0: Sí, dos en tinc.
1: Sí? Carai. Sí, però... I podem dir de què van o no?
0: Soy el negro.
1: Són exclusives? No. Que ets un no, no ets negre, ets blanc.
0: No, però... No surto pels agraïments. No, sí? No.
1: Val.
0: Però ja n'he fet dos, sí.
1: Sí? Molt bé. Doncs, escolta, ara sí, hi ha una cosa que sí que et voldria preguntar, perquè quan et vaig proposar de venir, em vas dir una frase.
0: A veure, què vaig dir?
1: Em vas dir, jo no sóc tan interessant.
0: I és veritat.
1: I jo et vaig dir, i et vaig respondre una altra. Per mi sí, perquè ja ho saps, a De Portes Endins sempre diem que darrere de cada persona hi ha una història. I veient algunes de les que hem trobat, i has explicat, la veritat és que tens raó. No tens una història, en tens moltíssimes. Per exemple, n'hem trobat una altra que potser no és tan glamurosa. Aviam què et sembla. A veure si te'n recordes. Estàs preparat?
0: Va, sorprèn-me.
1: Situat, any 2024. Tu estaves cobrint una notícia a Girona. Fins aquí tot bé. Te'n recordes? Seguim. Cobrint una sessió de cinema. Fins aquí tot normal. Potser fins i tot avorrit. Però aquí canvia tot. Quan es descobreix que no era estrany per la pel·lícula que s'emitia ni als actors ni al local, sinó perquè potser sonava un xic estrany, i ens ho diràs, el fet que la sessió de cinema fos nudista. Explica'ns només una cosa. Quan et van proposar aquella notícia, què vas pensar exactament? Com escaquejar-te o com anar a descobrir aquella exclusiva de notícia?
0: No, vaig semblar apassionant poder-hi anar a explicar.
1: Ens hem currat, Xavi?
0: Sí, no, ho veig, no, fantàstic. Sí, home, no deixa de ser sorprenent, clar, vas a una sala de cinema, era el cinema Girona de Barcelona. Allà,
1: a Girona de Barcelona.
0: El cinema Girona de Barcelona, que estan a tocar de Gràcia. Clar, això es va decidir el dia abans, perquè anàvem a fer simplement la notícia de, es fa aquesta primera projecció d'una pel·lícula amb el públic nudista, però el dia abans el Bundó va proposar d'anar a fer aquesta cobertura i em va demanar això de si podia anar. Anem allà i... Sí, home, va, clar, el moment en què la gent... Normalment, en un cinema, quan arribes abans de la pel·lícula, deixes la jaqueta i intentes col·locar les crispetes que no et caiguin.
1: Allà a la tovallola, no?
0: Clar, allà no només deixava la jaqueta, sinó que s'anaven traient tota la roba i apa i tollada amb el
1: les
0: micro.
1: Les crispetetes.
0: Sí, però jo era... Sí, clar, avui has d'aguantar massa coses allà. Però jo era el més inofensiu, perquè al cap i a la fi anava amb el micròfon i ja està. Però clar, allà quan hi havia càmeres de televisió i...
1: Que bo,
0: bé,
1: que bo.
0: Un punt més d'allò, però bé.
1: I potser va ser una de les històries que encara avui penses, no m'hauria imaginat mai que acabaria fent aquesta notícia.
0: No, òbviament no estava pas i no m'imaginava anar a retransmetre una sessió nudista de cinema, com tampoc m'imaginava, per exemple, estar allà, ara que ha estat, que la setmana passada va estar tan en boga la visita del Papa a Montserrat, tampoc m'imaginava que estigués allà en un moment històric que va ser quan van treure la Verge de Montserrat en passeig per allà a la plaça i jo allà retransmetent el passeig de Nostra Senyora. No sé, no recordo com l'haig de dir, no sé si l'haig de dir sí la Moreneta, però no sé si és Verge o sí que em van corregir, però jo vaig dir-ho d'una manera, havia de dir una altra, perdó si no ho estic dient bé, però no...
1: Bé, doncs escolta, Javi, ens hem enrotllat molt, vaja, t'has enrotllat molt, t'ho haig de dir, i estem arribant al final.
0: T'ho he posat fàcil.
1: Més fàcil, clar, diu? Monter, digues alguna cosa. Doncs escolta, com t'has trobat, Javi?
0: Bé, ja acabem. Això, sí. Això sona a comiat.
1: Sí.
0: Queden 5 minuts.
1: Què t'ha semblat l'entrevista?
0: Aprofita.
1: Ara.
0: Què m'ha semblat? Bé, però quan comença?
1: Quan comença l'entrevista? Vols una segona part?
0: No, jo
1: puc buscar, no hi ha problema. Saps que puc buscar?
0: No cal que busquis.
1: I generalment trobem.
0: No cal que busquis, no.
1: I què t'emportes d'ella?
0: A l'entrevista, bé, m'has fet recordar coses, no recordava lo de la senyora desnonada per error, és veritat, no la recordava, i tornar el 13 de febrer a la inauguració, perquè, tot i que aquest dia a prop a mi ja em queda llunyíssim, perquè tanta feina, tantes coses encara per fer, que em queda llunyíssim aquell 13 de febrer, i va suposar molta feina poder arribar allà.
1: Clar.
0: Però bé, un cop superada és allò, és un cop superada una cursa d'obstacles, un cop has superat un obstacle no mires enrere la que has saltat, sinó que estàs mirant la propera que has de saltar.
1: Bé, doncs Javi, vols afegir alguna cosa més? Curta? Molt curta?
0: Sobre què?
1: No, d'algú que no t'haguem preguntat perquè no hem tingut molt de temps i que vulguis ràpidament perquè hem de fer la reflexió final?
0: No, que la ràdio és, per mi és el mitjà de comunicació que, tot i que tingui molta competència, especialment ara amb les xarxes socials, és el mitjà que pot arribar més fàcilment.
1: Sí, digue'm una cosa, de què et sents més orgullós del que has aconseguit fins ara?
0: Aquí a Ràdio Caldes,
1: de tota la trajectòria.
0: De la trajectòria, doncs que poques vegades m'hagin hagut de retreure que no he explicat alguna cosa que no sigui certa.
1: Que bo.
0: No, prefereixo no dir-la, com he dit al principi, prefereixo no dir-la si no n'estic segur que dir-la i que després m'hagi de retractar.
1: Doncs escolta, si em permets, perquè m'estan dient que tallen, no? Doncs escolta, a mi sí que m'agradaria fer una petita reflexió final, si em permets. I dir això, potser hi ha persones que ocupen titulars, que ocupen càrrecs portades, però hi ha un altre tipus de persones igualment d'importants que potser de vegades estan darrere, ajudant, dirigint, narrant, buscant. Persones que ocupen espais, però sobretot espais humans, espais de confiança, de trobada. Espais que fan que la gent aprengui i sobretot fan que les coses passin. Avui no hem entrevistat el director de Ràdio Caldes, hem entrevistat a la persona que hi ha darrere, el Javi. Una persona que ha dedicat anys a escoltar, a preguntar, a explicar històries, a donar veu, i que avui ha permès que li obríssim les portes per deixar que, en part i per una estona, la història fos la seva. Avui ha estat per tu, Javi.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Sí. En aquest cas és per tu.
0: Totalment, sí.
1: Perquè la ràdio al final no són les parets ni els estudis, ni tan sols els micròfons. La ràdio són les persones i les seves històries. I potser el millor homenatge que podem fer a una ràdio local és recordar que continua sent un lloc on la gent es troba, s'escolta, es coneix i creix. Javi, gràcies per la conversa, per la confiança, per la teva apertura i per continuar creient en la gran importància i el paper que fan les ràdios locals. I Javi, nosaltres avui tanquem temporada, però només tanquem els micròfons perquè les històries continuen. Quan vulguis, parlem de la renovació del nostre fitxatge. Però no diguis res encara. Deixem-ho en misteri. I si tot va bé, ja ho descobrirem la temporada que ve. Gràcies per aprendre i créixer junts. Bon estiu. Gràcies, Javi.
0: Que vagi bé. Adéu-siau.
1: Bé, doncs us deixem, com sempre, amb la nostra Nina Simone i el seu Feeling Good, perquè...
5: ens agrada acabar amb un bon gust de boca.
1: Bona setmana i us esperem el proper dimecres a les 19 hores. Per seguir descobrint i conèixer un nou personatge amb la seva història, us esperem.
5: Propostes al deportesendins@gmail.com.
4: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
6: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

0: Bon dia, bon dilluns. Benvinguts a l'Hora de Serapa. Soc l'Arnau Beque. Avui és dia 15 de juny, 15. I obro ja els micròfons als tres tertulians de sempre. M'estan ja fent indicacions. He de pujar més al micro, eh? Aquí, aquí molt millor, sí? Més avall.
1: Crec que tu se t'escolta bé.
2: O baixar la música.
0: He de baixar jo,
1: poder. Sí, ara que baixar la música també és lògic.
3: Eso.
0: És ben bé.
3: Que és el teu primer dia, Arnau.
4: Sí. El meu sí.
0: Encara ens estem acomodant amb això de la taula de so. Bé.
4: Encara. Sí. Quants portes, més o menys?
2: I els que falten. I els que falten.
0: Com esteu tots tres?
2: Estem.
3: Molt. Estic.
4: He tingut una notícia que en teoria és mala, però molt bé.
0: Ens explicaràs què portes al nas, Arnau?
4: Sí.
2: Vull que s'acabi l'escola.
0: Per què?
4: Tinc carnots i per l'Express
2: no ens paga ningú.
4: Ja, ho he pensat després de dir-ho. Per una tenda online.
3: Molt ràpida.
4: Online.
3: No
4: tan ràpida.
3: No és gent ràpida.
4: Doncs em volia comprar una carcassa per la càmera i vaig dir, vaig a buscar tot el que em vingui al cap a aquesta pàgina online, coses que potser necessitaria, m'agradaria tindre.
3: Compres compulsives, Arnau?
4: No, compres lògiques.
3: Amb cap?
4: Amb cap, amb molt de cap.
3: Vale. Amb cap i seny?
4: No, seny també.
3: Molt bé.
4: A casa. És que té raó, en veritat. M'he comprat quatre coses.
3: Quatre, eh?
4: Sí.
3: Quatre o poques?
2: Pot deixar que parli?
3: No sé, és que tinc ganes de...
4: El primer que...
2: És que tinc ganes de fotre-li la bronca.
4: El primer que m'he comprat és això. Diguem.
3: Molt bé, molt radiofònic.
2: Això. Pots ensenyar què és això?
0: Li acaba de treure un piuet que jo no sabia que es podia...
2: El jack.
4: El jack, sí.
2: O sigui, és un adaptador del mini jack al jack.
4: Correcte.
3: Que beina, Dios.
2: Una cosa.
4: És que com que... No, no, de una veritat.
2: Perquè som noia.
4: Correcte, de broma. De broma ho anava a fer. Ho anava a fer, de broma. Oi, men. Que jo no soc masclista.
3: No, no ho he.
2: No, no.
0: Perquè sí, el mini jack és el petit, no?
4: El mini jack, sí, correcte. Doncs m'he comprat dos adaptadors perquè el senyor Arnau Càtedra els perd. Soc el millor. Sí, tio.
0: Has perdut adaptadors mini jack jack.
4: Sí, i m'he comprat dos perquè vaig perdre dos que em vaig comprar fa mig any i pues anem a comprar-nos. Després m'he comprat una carcassa per la càmera perquè la meva càmera és una mica petitona i a vegades sobreescalfa i és una de ferro i així doncs l'agarre és molt millor, li puc posar més coses i tal, més a futur, i em serveix per les càmeres que vull perquè són de la mateixa... És que ens estan fent una foto.
3: La foto de rigor.
4: Vale,
0: hi ha sempre aquest moment al principi del programa, clar, de silenci incòmode perquè ens estem girant perquè el monter faci la foto.
4: Correcte.
2: Què més t'has comprat?
4: No, el guai és que aquesta carcassa
3: és que jo notava que hi havia alguna cosa especial en aquesta carcassa, a part de que era rígida i que podia posar moltes coses.
4: Sí.
3: Sorprèn-nos, Arnau.
4: La cosa guai és que la càmera que tinc és una versió més antiga o més pitjor, diguem, més pitjor. Una versió pitjor, i la que jo m'agradaria tindre o comprar més a futur és idèntica de tamany i l'únic que canvia és tot el que és intern. Llavors, el guai és que aquesta mateixa carcassa em
2: serveix dos
3: per la següent correcte. Càmera
4: per la següent i
2: que potser és d'aquí dos anys, no?
4: Sí.
2: Amb molt a futur. Vale, i què? A part de la carcassa
4: m'he comprat això que et porto al nas, que són unes tires que
2: un respira bien
4: són unes tires bàsicament que es posen al nas i t'eixamplen
0: i respira bien.
4: Sí, ho he notat bastant. O sigui, sé que de petit ho vaig provar perquè jo tinc carnots des de sempre. Carnots en teoria en tenim tots,
3: correcte, en teoria i la pràctica.
4: Sí, a la teoria de la pràctica, correcte. Però...
3: Epa, des del vano, l'Aina. Avui dia de vano, tot s'ha de dir.
4: I...
0: Avui, perquè l'últim programa estaves igual.
4: Sí, també.
2: Però ventana l'Edo.
3: Uf, és que... Molta calor, molta calor.
4: I això que... Això que realment jo de petit ho vaig fer servir, però en teoria els carnots eren molt més bèstia
3: l'afectació. Els carnots, sí, quan eres petit t'agobiaven més que ara.
4: Correcte.
3: I ara és com que has après a conviure amb aquests carnots que t'han tocat.
4: Però també quan creixes els carnots no creixen, creix el teu cap. Llavors els carnots es sembla que siguin més petits. Okay? Llavors,
0: en proporció ho són.
4: Correcte, correcte, en proporció ho són. Així que de més gran en teoria molesten menys. Depèn, òbviament, cada un potser
3: la cosa grans. És.
4: La cosa és que des de fa no sé quants anys que no m'havia provat això, de petit ho havia provat, ho he provat i
3: És meravellosa la vida quan t'obren els carnots?
4: Et diria...
2: Però no t'obren els carnots.
4: No t'obren els carnots.
3: Però... T'obre?
4: No, és la...
2: T'obre l'orifici nasal.
4: Correcte, correcte,
3: correcte. Però, vale, vale, però, bueno...
4: Ho entes.
5: Vale, era no, una broma. No. Vine, és que a veure...
3: Happy Christmas!
4: Era una broma, Edu, no tens ni idea. I, bueno, el resum és que la sensació, molt guai, però perquè sembla una tonteria, potser, però... Com que estic una mica...
2: T'has preguntat tu, eh, que ho
0: sí,
2: sàpigues.
0: Sí, sí, t'has preguntat tu, eh.
4: No, Dios, això...
5: Ai! Perdó, perdó, no, avui... se li ha caigut un carnet a l'Arnau a la taula.
4: Sí. Quan me'ls he posat, era... No sé si era que... Ai, no, sisplau.
2: Bueno, és que no puc aixecar, cony.
4: Perdó. Quan m'ho he posat, no sé si el problema ha estat...
0: Aquí. Que respires bé, no, Arnau?
4: Sí, però vull un mini debat, mini.
2: No volem debat.
4: No sé si era conscient que estic respirant i com que penso com molta consciència, com que li poso més èmfasis i, ai, estic notant coses, perquè prens consciència quan és algo automatitzat, o ha sigut realment de que noto que respiro bé perquè la sensació era que no havia de fer cap esforç.
3: O sigui, amb aquest aparato que us
4: clar,
3: usat,
4: no t'has de normal, respirar, eh? Jo de normal he de fer un, o sigui, una mica de força perquè entri aire i surti aire. I quan m'ho he posat, no sabia si era de dir...
3: efecto placebo, no?
4: Efecto placebo, clar. O és veritat.
3: Bueno,
4: i el meu dubte és, vosaltres no heu de fer cap tipus de força, no entenc? Per la vostra reacció?
3: O sigui, simplement no soc conscient.
0: És com una cosa molt involuntària.
4: Sí, no?
3: Sí, 100%.
4: Va, doncs jo crec
0: tu
4: que
0: no respires involuntàriament.
4: Sí que respiro involuntàriament, però sóc conscient que faig, o sigui, ja, faig força. O sigui, no faig força consciència. Però...
2: Fas esforç.
4: Sí, faig un mini esforç. Un mínim, és molt, molt petit.
2: Ja és... Força no fas.
4: Clar, tio, clar, correcte. És esforç,
3: Calderins,
4: esforç.
3: Tanqueu les finestres que l'Arnau agafa aire.
0: L'Arnau està molt fort perquè quan respira...
3: Traieu la rentadora a estendre, no?
4: Que us la seco d'una respirada.
0: No,
4: I ja està.
3: Molt bé, aquesta completa,
0: la,
3: eh?
0: És la seqüela dels tres porquets. Llavors venia l'Arnau.
4: Sí,
3: ostres,
4: sí,
3: clar,
4: sí.
3: Correcte.
4: Sí, sí, sí. El llop venia a bufar
3: i
4: el
3: tremolava. Ja...
2: Vale, portem tres. Què t'has comprat més?
0: La casa de maons amb l'Arnau.
2: És que si no, no acabarem mai això.
3: Quina seria la següent? La quarta casa? Si hagués un nou, però és que això no m'interessa.
2: Però és que no hem tancat el tema de l'Arnau, que ha dit tres coses de les quatre, sisplau.
3: Ja, però és que m'interessa molt saber quina és la vostra imaginari de quarta casa.
2: Ja, però és que això és saltar un tema, sisplau.
4: Acabo superràpid. M'he comprat uns auriculars.
2: Ha sigut tu qui has preguntat.
4: M'he comprat uns auriculars minis, tancats, que van a dins de l'orella, perquè quan em gravo els que tinc són oberts i a vegades s'hi cola una mica.
2: Què vol dir tancats?
4: Això que els que tenim nosaltres són oberts. Si veieu aquí tenen com uns forats, ok? I això és perquè des de fora podem escoltar una mica. I és més, és el so que rebem és més natural. Quan són tancats no és tan natural, però òbviament el de fora no ho escoltes tant, taia molt més, correcte. Llavors, a l'hora de gravar...
3: La qualitat del so és millor, no? Diguéssim. Que tu escoltes?
4: No.
2: Ah, hi ha moltes quan són oberts, que són tancats.
4: Quan són oberts, la majoria... S'escolta millor perquè s'escolta com més natural. La veritat. Sí.
2: És com la veu que tu escoltes.
4: Quan són tancats, el problema està en que es compacta massa el so. Es concentra
3: massa. I te'ls has comprat tancats?
4: Me'ls he comprat tancats per gravar.
3: Ah,
4: l'objectiu és que siguin de mala qualitat i gravar. La mala qualitat és perquè la majoria del món escolta la música...
3: Ah, això ja m'ho has explicat en algun
4: correcte.
3: Moment.
4: Llavors, vale. La meva idea era comprar-me uns que siguin...
0: Que l'escoltem i tot.
4: Sí. La meva idea era comprar-me...
3: Era un dia d'aquells del 75.
4: Uns que no fossin de molt, molt bona qualitat i que fossin tancats. Ja està.
3: Vale, molt bé.
0: D'acord.
4: Tres porquets.
3: Tres porquets.
4: Quatre, ara.
3: No, clar, quina seria? O sigui, és que m'interessa molt.
4: Obsidiana.
3: Obsidiana?
4: Sí, que han...
3: La casa d'obsidiana.
2: Sí.
3: Si hi hagués un quart porquet...
0: Inevitablement ens n'anem al Minecraft.
2: Totalment.
4: Claro.
2: La pizlazuli. Què?
3: No ho sé, jo què. No, jo no estava pensant en Minecraft, suposo que per temes generacionals, bueno, però no se m'acut.
0: La teva generació també ha jugat molt al Minecraft, eh?
3: Sí, ja, jo no, però...
0: No, tu concretament
3: ja,
0: no,
3: però... No, és que jo sóc la meva única... No, però el que em refereixo és que no havia pensat en Minecraft, ja està. No sé, no sé, no se m'acut, no proposo pues, per
0: jo,
3: bé.
0: Jo el que pensava és que, sí, sobretot... Ui, estan fent cares rares ja.
4: No, una altra cosa.
0: Sobretot
4: externa.
0: Quan ets nen petit o quan comences a jugar al Minecraft i sobretot quan te n'adones del que és el mode creatiu on pots agafar tots els materials que vulguis, o fins i tot en supervivència hi ha la típica cosa que tots hem fet d'intentar fer una casa de diamants, que és com el material més valuós del joc.
3: Vale.
4: 100%.
0: Sense cap mena d'explicació més enllà, perquè a més a més els diamants tenen molta utilitat i la principal no és ni molt menys la decoració.
3: La construir, no? Clar.
0: Ni de construcció, però era com... Pues,
5: me voy a hacer una casa de diamante, te va a cagar.
4: Sí.
0: No? Perquè era el material més complicat d'aconseguir. Ara és molt més fàcil.
4: Sí.
0: I, bueno, ha anat canviant el joc, però bé.
4: Estic bastant ficant el...
0: Sí. I entenc també que l'obsidiana t'ha vingut pel Minecraft, Arnau.
4: Sí, òbviament, sí, sí, sí. Ets, no,
0: segurament ja més endavant has descobert les propietats de l'obsidiana.
4: Ah, vale. Pensava
0: que existia l'obsidiana.
2: Que no s'ho ha inventat mai.
4: No, no, no.
0: Que no és només,
4: però que,
0: que no és només per fer un portal a l'Inframont.
4: No, bueno, no. No, no, només per això.
0: Té no, però vull dir...
4: Ah, vale, perdó, tio.
0: Que no podem fer un portal a l'Inframont nosaltres.
4: No, no, no, no, no,
0: no. No ho he provat, però tampoc...
4: No, el que a mi el que em va agradar més o sobtar més sempre va ser que jo quan era petit pues, també ja havia jugat a Minecraft i a Minecraft l'obsidiana és superdura, super no sé què, i a la vida real es veu que...
0: I et costa molt de minar l'obsidiana.
4: No, però dic... Clar, clar, però a la vida real, en plan, aquí al món no és molt més fràgil l'obsidiana del que sembla. O sea,
0: sí, s'ha d'anar en compte aquí perquè els termes com tenacitat i duresa i
4: yeah.
0: són molt diferents, eh?
4: Vale.
0: Però, i sincerament jo ara no tinc...
4: O
2: sigui, no som experts geòlegs.
0: Però és com el tema aquest de que el diamant diria que és dur perquè és capaç de ratllar qualsevol altre d'això, però després igual et cau al terra i se't trenca,
4: sí.
0: saps?
4: Sí, sí, sí, clar, clar.
0: Vull dir, és això. Bé, Aina, diria que faltes tu per respondre a la pregunta de l'Edu.
2: No, ja em serveix la resta. Más uno a l'obsidiana.
3: Más dos, jo també.
2: No, faria de diamantí. Xandàleg, diamant.
4: T'imagines que el CRT és la Britney Spears? Per què dic Britney Spears? La, com es diu? La diamant.
2: La
3: Rihanna.
4: Això.
2: Va néixer el mateix dia que jo.
3: La Rihanna?
4: Ui, és veritat, em sona que ho has dit.
3: Uau.
2: La Riri.
3: La Riri.
4: És que són col·legues.
2: Per los amigos.
0: Voleu començar una mica amb el programa?
2: Sí, sí,
3: no,
2: podríem.
3: No.
4: Perquè segur que parlem de futbol.
2: Però és que ja ho vam deixar la setmana passada dient que parlaríem de futbol.
3: A veure...
2: Havíeu de fer deures. S'han fet els deures?
3: No, he tingut tantes coses a fer que el futbol ha passat.
2: Es va dir que es farien prediccions. Haver estudiat a casa.
0: Ja. En farem una conjunta.
3: Vale.
0: Sí, us sembla bé.
4: Jo no faig la conjunta. Vale. Sí, ja la meva conjunta serà fer un más uno, com ha fet l'Aina.
2: Fantàstic.
0: No, però pots donar la teva opinió.
2: L'Aina ha estudiat moltíssim.
4: Però... Clar, doncs jo aniré más uno amb l'Aina.
2: No, perfecte. O sigui...
4: Ai, perdó.
0: El...
2: Ja no.
0: Ni idea, tampoc t'ajuda tant, Arnau.
2: Vull dir, no, no sé.
0: De les prediccions de futbol, també de qualsevol esport, també.
2: Ja, ja. També he dedicat... Atzar,
0: i fins i tot igual et tires de... Pues, a mi em fa molta il·lusió Curaçao.
2: Curaçao. L'entrenador va plorar quan van fer el gol.
0: Clar,
2: tan petit.
0: El context és que un dels partits que ja s'ha jugat és Alemanya-Curaçao.
3: Oh.
0: I ha quedat 7-1.
4: Ah, Curaçao.
3: Dios.
0: Sí. Òbviament wow, per Alemanya. I el gol de Curaçao doncs, va ser...
2: També et dic, jo vaig...
3: Els hi van fer peixet o no?
2: Jo vaig... No, 7-1.
3: No, sí, no, però jo què sé, perquè marxessin amb un...
0: Donar peixet, sí, és deixar...
2: En plan és sucre, saps?
3: Ja. Yeah.
2: Deixa'l i que et faci gols, vale, en plan, sí, sí. No està fatal.
3: Aquell gol va ser lluitat i tot ok.
2: Tot i això, jo vaig fer una predicció...

0: Anunciant possibles efectes sobre la captació i retenció de talent acadèmic. Prop de 250 docents de la UB han fet públic el manifest per l'excel·lència que critiquen que la política docent i investigador de la institució acadèmica, que està molt centrada en l'estabilització interna i la suficiència, en detriment d'una aposta decidida per la captació de talent i l'excel·lència acadèmica. Consideren que el model de gestió ha facilitat dinàmiques endogàmiques i els professors alerten contra els processos de promoció, especialment l'accés a les càtedres, que continuen prioritzant l'antiguitat als serveis prestats i acumulació d'hores de docència, més que el reconeixement de trajectòries de lideratge i excel·lència en recerca i transferència. Llavors, asseguren fer molt i fer molt i fer poc no pot tenir el mateix reconeixement. No sé vosaltres què en penseu, perquè és aquest debat etern.
1: Clar,
0: no?
1: És que és un temita.
0: Entre si s'ha d'apostar pel que ja saps que et funciona o per la gent que ja porta moltes hores d'experiència en aquesta cosa en concret, que és la docència.
1: Clar.
0: O al contrari, girar cap a l'excel·lència i buscar tota l'estona això.
1: Clar, ja en parlaven ara fa unes setmanes, no? Que deia molt dels cicles formatius. Coi, si jo m'estic currant una... No? un perfil professional o uns estudis professionals, i ve algú altre que per una nota més alta me la treu i no té res a veure la seva no, el seu passat estudiantil, pues no acaba de ser del tot just. Però sí que és cert que al final també s'ha de premiar l'excel·lència d'alguna manera. No?
0: Sí, i a la mateixa hora potser també s'ha de premiar l'excel·lència a nivell pedagògic.
1: Sens dubte. Perquè això és un mòbil que ha caigut.
0: Els professors d'universitat també han de saber fer de professors.
1: Home, per suposat, s'ha de buscar, òbviament.
2: Jo crec que, o sigui, ha d'existir un equilibri. Vull dir, tots els extrems són dolents, per tant, entenc les persones que porten molts anys treballant i que al final si s'ho han guanyat a pulso, entre cometes...
0: Però, no volia tallar-te.
2: Ah, no.
0: Però és que hi ha uns nens jugant a futbol aquí sota.
1: Se'ls ha colat la pilota?
0: Acaba de fotre un pilotasso i se'ls ha colat. Ja l'ha tornat.
3: Ai, són els meus nens.
0: Sí. Molta gràcia.
2: Sí, sí. Bueno, i no tant teus.
0: Digues, Aina.
2: No, però vull dir que... entenem les dues bandes. Una persona que porta molts anys treballant, al final
1: s'ha de reconèixer d'alguna manera,
2: s'ha de reconèixer, però clar, si jo per exemple existeixen unes oposicions i les guanyo i tinc més nota, doncs al final és el que hi ha.
1: Ciao pescao.
2: Però bueno, pues...
1: s'ha de buscar un sistema d'equilibri, aquí una cosa de tanto vales, tanto tienes, tanto vales.
2: Vull dir, ja va passar que es van donar mèrits i places a persones que no havien passat les opos perquè portaven molts anys.
1: Oh.
2: Saps? I fins quin punt?
1: No seria just.
2: Vull dir, no és just. Perquè fer ja s'ha fet. De fet, crec que es va fer fa un any o dos.
1: Correcte.
2: Però bueno.
1: Bueno, que s'ho currin. O sigui, és a dir... al final, si relativitzem el tema, seria siguis o no siguis de los listos, de los profes listos, de los profes buenos, si te lo curras puedes llegar a ser bueno, ¿no? És a dir, ho acabo de com que baixar com molt el fang, no? Sí. Però estem parlant d'això o és que jo no ho estic entenent bé? Estem parlant d'això, si tu ets molt bo amb lo teu i arribes a, no? A dominar un sector, pues el pots ensenyar. Si tu curres, no eres de los buenos, però tu has currat, què tal, Pasqual, i tens el teu foradet,
2: doncs pa'lante.
0: Perfecte.
1: La cultura de l'esforç. A currar tot quiqui.
2: Següent notícia.
0: Carpetasso. I última, perquè n'he triat dues en aquest cop. I ja està.
2: Vale.
0: I la següent, de fet, no la tinc escrita perquè ja sé del que estic parlant, que és que fa relativament poc va venir el Papa. Ve d'aquí poc. I a mi la notícia que em va fer més gràcia va ser que hi va haver, diria que van ser 600 participants de corals que havien d'anar
2: cantaires.
0: A cantar pel Papa. Sí,
1: ah, sí, me'n vol venir.
0: Que els van fer fora.
1: Hòstia puta.
0: Perquè tenien intenció de cantar els segadors i treure estelades.
1: Epa.
0: Allà a la Sagrada Família.
1: Bueno, esclar, estem parlant del que estem parlant, no? Barrejar religió.
0: He parlat personalment amb un d'aquests 600 contactes.
1: Epa!
3: Oh!
0: I bueno, em vaig explicant una mica. No, no, ah, vale. Havia coincidit amb ell fent pràctiques.
1: Epa!
0: I me'l vaig trobar fa poc. Però hi van ser els Premis Núvol.
1: Epa!
0: Vaig assistir.

0: i va ser molt xulo. Però bé, això, com que era de corals, cosa que tots quatre estem una mica enfangats, m'ha semblat curiós. Es veu que tinc entès que no van ser les persones més discretes de la història, perquè literalment van estar assajant i a les partitures hi havia escrit rotllo,
1: aquí traurem la calada,
0: sí, exacte,
1: aquí la malpit
0: i
1: aquí un puta panya,
2: aquí traiem la, la barretina,
0: sí. I d'alguna manera la policia va, va arribar
3: a la conclusió,
0: a la conclusió, sí.
3: Pel que sigui, no se sap encara gairebé,
0: no està, no,
3: ni per què, però
0: no, està, no havien de ser especialment astuts per
3: no, no,
0: però
3: no.
0: Sí. Però clar, bé, sap, sap greu perquè...
1: Sap greu perquè no, no tens l'oportunitat de cantar davant del papa, que com, sí, no, que com a cantaire, si estàs en una coral que t'interessa cantar davant del papa, pues, no, és una llàstima, però si la lies...
2: Barrejar, però què vol dir liar-la?
1: És el que anava a dir, barrejar la política amb la religió.
0: I que després el papa, el tio, va, va anar a fer el discurs i va fer un bon tros en català.
1: Sí, sí. Però... diuen que el van veure sopant una miqueta de pa amb tomàquet. I botifarra.
2: Era una broma?
1: Sí.
0: Hi ha un vídeo del papa fent 6-7.
1: Correcte.
2: Hi ha molts.
1: És el millor. És el millor. Bueno, no, en realitat no.
3: Ja,
0: clar, veure,
1: però fa gràcia.
2: Però rises.
0: És el millor dins de què?
1: Dins de lo pitjor.
3: Sí, correcte.
1: En una escola de 0 conillet de Pasqua, 10 Hitler?
2: Doncs pues no està tan mal, no? Clar, és pues, que si és aquest el barem...
3: Que sigui un 6 no està tan mal.
1: No està mal. No sé si jo seria un...
3: Atenia nota.
0: La idea d'avui és parlar del Mundial, d'acord?
1: Mundial!
2: Perfecte.
0: Especialment de les coses que no van dins del futbol.
1: Vale.
0: Llavors, no sé si per començar voleu fer la predicció i llavors ja ens enfanguem amb totes les
1: coses. Ah, el Mundial!
0: Hi ha hagut moltes... Ha passat moltes coses fora de, del camp.
1: El Mundial.
0: Esperem que l'Edu acabi l'himne del Mundial.
1: No l'he escoltat encara, eh? Estic encara aquí una miqueta enfadat amb
2: Shakira. Hi ha una cançó, l'himne de Curaçao. L'has de veure.
1: Ai, l'escoltaré ara. Sí. Quins nervis.
0: Aneu xerrant al vale. Al YouTube.
1: Vale, però clar, una pregunta. O sigui,
2: vale,
1: és que he fet zero deures.
2: Vale, un moment, espera't. Arnau, a quins tres països es celebra el Mundial? Es va fer la setmana
3: Atlanta
2: passada.
3: Atlanta és aquest any.
2: Què diu? Què? Atlanta està jugant ara a Espanya a Cabo Verde.
3: Ah, Atlanta.
2: O sigui, molt bé.
3: Vale, vale, vale.
2: Mira, veus? Està... És Atlanta.
1: Ah!
2: Vale?
1: Ah, està jugant Barça contra?
3: Va!
2: Països, Espanya, molt bé. Wow. Tot i que hi ha molts del Barça, eh? Vull ja, dir que podíem...
3: Paco Barça, la lliga...
0: Espanya i dir Barça no està tan lluny.
3: No,
2: exacte.
0: No,
2: sap, no sap però greu? Països.
1: Sap greu, però
2: gran.
1: No són...
2: Hi ha tres.
3: Estats Units.
2: Estats Units. Portava una samarreta. Pots parar? No saps si està dalt o a baix, a sobre.
1: Sí, però és com...
0: Sí, Estats portava Units, una samarreta la setmana passada.
1: Claro.
0: És que aquesta conversa la vam tenir ja fa una setmana.
1: Sí, la vam tenir fa una setmana, Arnau.
0: Sí.
2: Pues per això esperava que... Que molt bé.
0: I...
2: Oh, Canada, oh, oh Canada.
0: Canada i...
3: Alemanya.
1: Una de
0: no, vale, li he fet un bigotet, però rotllo,
1: ah,
0: rotllo mexicà. No,
1: el de Hitler és així, Arnau. El de Hitler és així.
0: Sí.
1: Quan el fem així és mexicà.
2: Però si ja no baixa una mica.
0: Estava fent ja la corba.
3: Perdó.
2: Aquests Nacho. Tres
0: països. Ja tinc la cançó.
2: Vale.
3: L'Arnau m'ha fet bigotet, que és veritat, que té tota raó, però he pensat que l'únic...
2: I jo fent tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri
1: tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri al voltant, no?
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
4: We're ready.
6: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are

0: És que estic una mica impressionat negativament.
1: Sí.
0: Clar, és que estem parlant és mundial, l'any que li toca a Canadà, Mèxic, no? Estats Units.
1: Sí.
0: Que ho faci la Shakira, fantàstic. Però no em dóna vibes de mundial.
2: I què volies? Què esperaves tu?
0: No, no esperava res de la Shakira, que vols que operi?
2: No, en plan, de cançó del mundial, què esperes que hi hagi?
0: No sé, no sé, no, no esperava massa. No, està mal, però, bueno...
3: No, com a, està mal.
0: No em dóna vibes. No em dóna vibes de Canada. No sé,
2: però per què t'has de donar vibes de Canadà?
0: Pues perquè aquest any fa Canadà.
2: Però és del Mundial, és de tots.
0: Vull dir, quan... Saps què passa? És que l'última vegada que vaig estar com connectat al Mundial...
2: El 2010. Va ser, i que clar, era Àfrica i feia els
0: waka-waka. Llavors tinc com...
2: Si aquest nen pensa fa 16 anys...
0: Sí, però jo què sé, en el meu imaginari pensava que l'himne d'aquest... No, en aquest em relacionat amb la cultura del país...
2: Sí, que sortís...
0: Sí, una trompetita. Una trompetita.
2: Uns mariachis.
1: És que es contaria.
0: O jo sé, un de América pel mundo.
2: O sigui, un Benito de Punta Cana, vols dir, no?
0: No sé, és que no et sé ni què esperava. No sé, uns cascabells de Reno.
2: A mi em joderia més que hi hagi Barbuny, que no té sentit que estigui allà.
0: És que el conillet de l'Antot, ara no es pot treure el tema de la casita.
2: Vale, però que l'has tret tu dient que volies que aparegués? O sigui, jo no ho
0: entenc. Oh,
2: bueno, surt a terreny de joc Lamine Yamal.
0: Que mal.
1: Sí, està jugant a Espanya ara mateix.
2: Ja està.
0: Sí, avui és un programa tripantalla. Normalment en tenim dues. Avui és tripantalla.
2: No està mal. A mi que el...
0: Tripaloski.
2: L'estribillo en català.
0: La tornada.
2: Sigui en diferents idiomes, que digui anem a per totes, doncs...
0: Està guai, me gusta.
2: Doncs és el que fa.
0: Dale like.
2: Diu dale.
1: Però estic d'acord amb l'Edu, que em semblaria una iniciativa xula, perquè justament el Waka Waka sí que representa...
0: Va coincidir.
1: Perquè diria que més la Shakira es va robar... La
0: sí, el Waka Waka ja existia.
2: Però és 2010, després han fet la de 2014, clar, 2020, 2018, 2022, vull dir que...
0: No tan fort.
2: I que la Shakira n'ha fet una altra, a part del 2010, al mig, ella ja va participar una altra del Mundial i tampoc té res a veure amb el país que es va fer. Que jo crec que també hauria de tenir simbologies, però sí que és veritat que es va gravar a les faveles, que els llocs, que el videoclip a on es grava... Jo crec que té això que esperem de buscar d'altres països. Crec que es va gravar les faveles, tot i que una mica agafat amb pinces. També surt una estàtua, ella pujada a una estàtua, que entenc que representa algú, però tampoc m'ho he mirat.
0: No.
2: Però sí, crec que pot ser guai el fet de crear una cançó on et vingui a la ment
0: mica,
2: doncs, clar, els països en els quals...
1: A més, després parlarem una mica de mirant cap endavant. I veureu que que hi ha molts més països involucrats a nivell de com es reparteixen les seus del Mundial.
0: Uh-huh.
1: I tot un cas molt polític que també...
2: És una bogeria,
0: una mica...
2: el que està passant al Mundial. Sí, sí, sí, sí.
1: De fet, va passar
0: estic molt
1: ja
0: fora,
1: fa
0: estic anys, molt fora,
1: són moltes
0: és
1: coses.
0: És moment d'ubicar-me?
1: Tot i així,
0: ara no.
1: Potser que comencem fent la predicció, si us sembla bé.
0: Vale.
1: I després anem aterrant tema a tema, perquè han passat moltes coses. Moltes, fora del terreny de joc.
2: Això és llavors, el guai.
1: Sí. Comencem, però, amb les prediccions.
0: Prediccions de cada grup,
1: De cada grup.
0: Hòstia, és molt difícil.
1: I després ja anirem fent emparellament.
0: Els tenim,
1: Recordem també...
0: Jo no he fet els deures.
2: Bueno, però ja estàs aquí.
1: L'única suggestió a nivell de grups és que si Estats Units i Iran queden segons del seu grup, s'emparellaran.
0: No, és que
2: bé, que se joden.
1: Si es vingués de gust. Grup A, Mèxic, Sud-àfrica, Corea del Sud, República Txeca.
0: Sud-àfrica.
2: Jo l'he posat a quarta.
1: Sud-àfrica és el que menys números té.
2: Jo he posat Mèxic...
1: Però em pot donar la sorpresa, sí. Per què no?
0: Sorpasso!
2: Aquí està, sorpasso. Mèxic, Corea, República Txeca i Sud-àfrica.
0: Corea. No, potser?
2: Què? Jo estic dient 1, 2, 3, 4. Que s'han de posar el primer, el segon, el tercer i el quart.
0: És que se m'espera
2: el tema, eh?
1: No, l'he de dir Corea. Primer Corea.
0: Primer Corea, Mèxic.
1: Si Mèxic té sentit cada segon.
0: Sí, Corea, Mèxic, República.
1: Si vols Sud-àfrica, ens patem a República Txeca.
2: Tu posa Sud-àfrica i República.
0: Sud-àfrica i República Txeca.
1: No, però és que han d'entrar 3.
0: Doncs Sud-àfrica.
1: Deixem fora República Txeca.
0: Correcte.
2: Clar, han d'entrar 3 és mentida, eh?
1: Clar, perquè després hi haurà els millors tercers. Ja ho parlarem després. Canadà, Bòsnia i Herzegovina.
2: O sigui, fem, però una cosa, fem la predicció de l'Edu perquè és l'Edu?
1: No,
2: quina mentida és aquesta?
1: No, fem la predicció del programa, parlem entre tots.
0: Entre tots, esteu d'acord?
2: O sigui, ha canviat tota la... O sigui, una cosa, jo porto els deures fets. Va. Des de fa d'una setmana...
0: D'acord. Però a mi m'ha fet il·lusió deixar, o sigui, pujar-te a la Sud-àfrica.
1: Vale, confiarem en Sud-àfrica.
2: No, sí, feu el que us doni la gana.
0: No, però que jo no vull trepitjar els deures de ningú.
2: Pots anar dient tu el que vols.
0: No, jo no vull dir res.
1: Parlem entre tots.
0: Clar.
1: Ja està.
2: Perfecte.
1: Arribar a un consens, no?
0: S'arribarà, s'arribarà.
1: Sí, és igual, és una predicció.
2: Passem a la següent.
0: T'escolto,
2: a la vent.
0: T'escolto, Aina.
2: Anem a la vent.
1: Grup A, com el deixem, doncs? Mèxic primer?
2: No, no, feu el que vulgueu.
0: L'Aina el tenia primer, ha fet els deures.
1: Vale, doncs fem Mèxic primer, Corea del Sud segon, sí. I colem a Sud-àfrica tercer.
2: Sí, i tant.
1: Vale, grup B. Canadà, Bòsnia, Qatar, Suïssa.
3: Canadà, Bòsnia, Qatar, Suïssa.
1: Arnau, tu també, és que de debò que,
3: sí, però és que
1: té
3: no,
1: zero
3: no.
1: Sentit yeah. Tampoc si ens hem de fixar en el futbol. És un grup bastant igualat. Potser Qatar queda una mica més tapat, però s'està invertint molt en el futbol qatarí.
3: Jo si hagués de dir et diria, tal com ho has dit.
1: Ah,
3: yeah.
1: No he dit res.
3: No sé l'ordre que t'has dit.
2: En ordre alfabètic.
3: No, no, sí,
1: Canadà, Bòsnia...
3: I
1: ens patem a Suïssa.
3: Uf, Suïssa m'agrada.
1: És una potència bastant cotxa.
3: Canadà, Bòsnia, mi, Suïssa i...
2: Suïssa, Canadà, Bòsnia i Qatar.
1: A mi Bòsnia,
2: o Bòsnia i Qatar, tercer i quart.
1: Em genera menys ganes, la veritat. Perquè molava Edin Dzeko, però és que no ha jugat.
2: Doncs...
1: O sigui, han fet el primer partit i no ha jugat.
3: Qatar és...
2: Suïssa, Canadà, Qatar i Bòsnia.
1: Vale, va.
3: Qatar, tercer?
2: És tercer o quart, una de dos.
3: No, no ho sé, però Qatar, 100%.
2: No, sí, no jo no tenia Bòsnia, però l'Arnau ha dit que no sé què, i pues es canvia.
3: Bueno, a Qatar tenies foto?
1: Podem arribar entre...
0: No, sí. No, sí.
3: Però per què et genera... Oh.
2: Perquè jo vaig estar... Aviam, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Brasil, Marroc, Haití, Escòcia. Jo crec que Haití...
2: Haití i Escòcia han girat.
1: Exacte.
0: Sí.
2: Per tant, és Brasil...
1: Brasil primer, eh?
0: Meh.
2: Sí? És que o sigui,
0: les inicials són
1: meh.
2: Ja, és Brasil i Marroc, jo vaig o primer o segon. No sé què preferiu.
0: Marroc l'any passat ho va fer, o sigui, l'any passat l'última vegada va fer molt bé.
2: I porta anys bastant...
1: Sí, Marroc és un dels candidats.
0: I el primer,
2: però, és que és un, però el partit, entenc que Brasil-Marroc serà el que...
1: Ja l'ha sigut.
2: Ah, i sí. Com va quedar?
1: Diria que 1-1. Això segur.
2: Vale, doncs sí, està. Clar, és que jo això ho vaig fer abans de començar, que vaig dir, vale, així, a zero, i no...
1: Estats Units, Paraguai, Austràlia, Turquia. Paraguai, la veritat és que es van mostrar molt fluixos. Estats Units ja ha fotut 4 gols. I que Estats Units et fotin 4 gols, jo també deixaria fora Paraguai.
2: I quina és la A?
1: Austràlia.
2: Vale. És que jo només tinc les inicials, si és com que ja no estic...
1: Estats Units.
3: Catalunya.
1: Els podem deixar primer pel documental de Netflix, que es trobaran segur.
3: Estats Units?
2: Vale, pues,
1: sí, acaben de fer 4 gols. En el
2: clar, és que jo, o sigui, jo tenia Tepa...
0: Tepa.
2: En plan, Turquia, Estats Units...
1: Turquia primera, em sembla...
2: Però, no, però podem posar Estats Units, o sigui, jo ho vaig fer sense haver guany... O sigui...
1: No, Turquia, que tinc un amic turc.
2: Vale, pues, Turquia, Estats Units, i ara el que vulgueu, si app o pa.
1: Jo posaria Austràlia...
2: App. Fem Austràlia.
1: A més, Austràlia...
0: Paraguai no fa guai.
1: Mola, perquè hi ha un migcampista que es diu Jackson Irwin, que és un jugador que s'ha polititzat moltíssim. És el capità del Sant Pauli, que és l'equip per excel·lència de l'antifeixisme de sempre, un equip d'Hamburg. i que últimament hi havia hagut molta polèmica perquè aquest equip, que sempre havia estat a favor dels drets LGTB i de totes les coses d'esquerres que us puguin venir al cap, de sobte es va pronunciar fa no tant a favor de l'estat d'Israel.
0: Epa!
1: I llavors, clar, perquè a més o sigui, Israel, Alemanya té moltíssima connotació perquè al final són els jueus. I el capità aquest australià, a més s'ha pronunciat a ser pro-palestí estant en un club que s'ha declarat pro-Israel. Llavors, o sigui,
2: perfecte.
1: És un tio que ho fa tot bé.
2: Genial, doncs tercera.
0: Tercera.
2: I potser no entra, després ja ho veurem.
1: Alemanya, Curaçao, Costa de Marfil, Equador. Curaçao és el país més petit que ha disputat mai un mundial.
3: I per això deixarem a dins.
2: I heu d'escoltar la cançó.
1: I molen que posarem.
3: Sí.
1: Sí, la veritat que molen. No només la cançó. Totes les imatges que surten de Curaçao són uns bailongos. O sigui...
0: Sí, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: No, i no han ballat de cançó. Curaçao, Curaçao.
1: Van allà sabent perfectament...
0: Que no menjaran una roca.
1: Res, però de res, de res, de res, de res.
2: Però estan jugant al Mundial.
1: Sí, sí, i llavors ja és una cosa que s'ha de celebrar.
3: Han jugat algun partit ja o no?
2: Sí, el de 7-1 contra Alemanya.
0: Alemanya contra el Curaçao.
2: I que el...
3: Han perdut 7-1.
2: Ecuador... Sí, però si ho hem parlat fa dos segons. Però no ho hem deixat clar.
0: Que loco.
2: Ecuador és,
1: un país que tothom està pronosticant com a ser la revelació del Mundial perquè sobretot tenen una defensa molt, molt sòlida. Per ser Ecuador, especialment, tenen dels millors... De fet, potser tenen la millor parella de centrals de tota la selecció, de totes les seleccions, que són Pacho i Incapié.
3: Jo, quan em diuen...
2: jo crec que quedarà Alemanya-Ecuador. Primer, un
0: jugador,
2: segon...
0: Un jugador que es digui Incapié, jo, vamos...
1: I després hi ha Moisés Caicedo, conegut a Anglaterra com a Moisex, que és un gran pivot. Wow. Llavors, a nivell defensiu...
0: És un gran pivot.
1: Sí.
2: Alemanya, Ecuador.
1: D'acord?
2: I els altres.
1: Costa Marfil, no?
2: Costa Marfil.
1: Patem a Curaçao.
2: CM, sí.
1: No hi ha sorpresa de Curaçao.
2: No.
3: Què CM pot ser? Cada setmana m'ho vull.
2: Països Baixos.
3: Però no és en aquest cas.
1: Països Baixos, Japó, Suècia, Túnez.
0: Tal qual.
1: Sí, eh?
2: No sé, què preferiu?
1: Em sembla bé.
2: Japó sí. Primer?
0: Però Japó?
3: Què tal Japó?
2: Va quedar 2-2 a Països Baixos. És l'únic que sabem.
1: I Suècia no està mal, eh? Ha fet...
0: A veure, Suècia, no. A veure.
2: Suècia, si entra Suècia, com a tercera, entra segur.
1: Suècia ha marcat molts gols.
0: Suècia, que es quedi a Eurovisió, no, i al Mundial, per nosaltres.
2: Però que Suècia...
0: Suècia si... fora. No, no.
2: Que si entra com a tercera, jo crec que entrarà de les millors terceres.
1: Suècia ha jugat contra Túnez i li ha fotut 5 gols.
2: Que si ja queda tercera, entra segur a jugar. Que, de les
0: que té bona selecció, no?
2: Perquè, o sigui, no sí, només però... està fet això...
0: No, és que aquí ja només
2: sinó que està fet les millors
1: llavors,
2: terceres.
1: Entre Països Baixos i Japó, qui posem de primer?
2: Països Baixos?
1: Vale.
2: Qui coneixeu d'algun equip? D'algun
1: va, intentem fer-ho àgil, però així tenim
0: sí, sí.
1: Al final
0: jo
1: un espai
0: Japó,
1: per parlar de...
3: Conec el Mark Evans,
2: vale,
1: Bèlgica, Egipte, Bèlgica, Egipte, Iran, Nova Zelanda.
0: Perfecte.
1: Nova Zelanda hi ha Tim Payne.
2: Jo, com a màxim sort, passo a la tercera posició, Nova Zelanda.
1: Va.
3: Pots llavors, tornar a dir els equips?
1: Ens patem a
2: ja
1: Iran,
2: està.
1: Potser? I
2: sí.
1: Bèlgica i Egipte.
2: Vale.
3: Egipte fora?
2: No, segona posició.
3: Okay, okay.
1: Iran fora, també és veritat que llavors no tindríem Estats Units i Iran, però bé.
0: Volem, aquest partit?
1: Potser sí, no?
3: Per què el volem?
2: Però i Tim Payne per fora? Jo tinc Tim Payne a fora.
1: I si ens patem a Egipte?
3: Per què el volem?
2: No ens podem patar a Egipte.
1: I se la, se'n va plorant.
0: Units contra Iran.
2: Vale.
1: Perfecte.
2: És igual, ja li explicarem.
1: Rupac, no volem, Espanya, no Cabo Verde, Aràbia Saudita, Uruguai.
2: Ewa.
1: Espanya-Uruguai. Sí, Espanya-Uruguai. I qui posem? Aràbia Saudita o Cabo Verde?
0: Espanya primera de grup, eh?
1: Sí.
2: Sí,
0: sens dubte,
2: sí perquè
0: eh?
2: No podem ser segona.
1: Fàcil.
2: Vull dir, això està clar.
0: No es pot ser segon?
2: No, perquè si no crec que és contra Argentina i contra no sé qui, els quarts o... I és com o no.
1: Bueno.
2: Jo posaria Aràbia i Cabo Verde.
1: Però...
2: Tampoc sé com va el partit, perquè si al final quedem 0-0 és com...
1: Cabo Verde o Aràbia? Aquí posem tercers. Ens patem ja Aràbia Saudita, va.
0: Vinga, va.
1: Que després hem de parlar d'Aràbia Saudita. França, Senegal, Iraq, Noruega. Potser aquí Iraq és la més fluixa.
2: França, Noruega.
1: França, Noruega. Noruega ve molt forta. I Senegal...
2: Senegal, tercer.
1: Grup J.
2: Només hi ha l'As.
0: Ho has vist, és que clar. És que els deures de l'Aina estaven tot plens inicials, però és que en el grup J tot són As menys una, que és la J.
2: Que és l'última. Jo tinc Argentina, Austràlia, Argèlia, no sé què és, Jordània.
1: Argentina, Àustria, Argèlia i deixem fora Jordània, em sembla.
2: Oi?
1: Us sembla bé?
0: Jordània fora, ja té la Petra, no?
2: Oi?
1: Portugal, República del Congo, Uzbekistan, Colòmbia.
3: Afganistan fora.
2: Portugal, Colòmbia.
1: Portugal pinta molt bé aquest any. I entre Uzbekistan i República del Congo, a mi mola prou Uzbekistan perquè té a Kuchanov, que és el...
2: Jo el tinc com a tercera també d'Uzbekistan. Per tant,
1: llavors, jo diria que és una de les terceres que es quedaria fora.
2: Sí.
1: Quina més tercera deixaríeu fora? Tenim ara mateix...
2: Però espera, que ens falta l'últim.
1: Ens falta l'últim, que és Anglaterra, Croàcia, Ghana, Panamà. Panamà, jo crec que...
2: Panamà fora.
1: A mi Ghana m'agrada especialment. I Anglaterra, jo posaria Ghana tercera. I entre Anglaterra i Croàcia, no sé... Faríeu.
2: Anglaterra.
1: Sí, eh?
2: Sí.
1: D'acord. Tot i així, jo penso que Anglaterra decepcionarà bastant. Aquest...
0: Sí?
1: Sí.
0: Ho tens clar.
1: Llavors, tercers que deixem fora. Cabo Verde, poder?
2: Bòsnia.
1: I Bòsnia no l'hem posat, però Qatar podem deixar fora.
2: Ah, pues Qatar. Bueno.
1: Llavors, deixem Argèlia.
2: Argèlia, Uzbekistan.
1: I podem fer entre Ghana.
2: Sí.
1: Traient a Sud-àfrica, per exemple. O, no, a l'Edu li ha caigut bé Sud-àfrica. A Suècia, per exemple.
2: Oi.
0: Suècia jo em faria molta
1: ràbia. Nova Zelanda. Traiem per a Suècia, doncs.
2: Nova Zelanda.
1: Fan ràbia.
2: Nova Zelanda.
1: Sí, Nova Zelanda.
2: Aviam, siguem sincers.
0: Sí, abans.
2: O sigui,
0: sí, sí.
2: Encara que estigui el Tim Payne, és el que hi ha.
0: Tim Payne.
1: Va, això ha de ser ràpid. Alemanya, vale. Sud-àfrica.
2: El què? Ah, és que jo els deures estaven fins aquí,
0: Sud-àfrica, eh? Alemanya, passa.
1: Alemanya. França, França, Escòcia.
2: França.
0: França, Escòcia, França.
1: A l'Arnau, va, que anem...
2: Anem un de... Sí. Vale.
1: Arnau, Corea, Canadà. Corea del Sud, eh?
0: T'ha tocat un xungo.
3: Canadà.
1: Ah. Perfecte.
0: Molt bé.
1: Edu, Països Baixos, Marroc.
0: Marroc.
2: Segons estadístiques, Països Baixos són els guanyadors heavies, eh? L'altre dia amb la família vam estar veient estadístiques i...
3: Oh, Dios!
2: Un senyor matemàtica... No, un senyor matemàtica, no, que, perdó, eh? Que ha endevinat els últims 4 mundials qui ha guanyat, va dir que guanyaria Països Baixos.
1: Home, pues...
0: Ningú, la sorpresa...
2: Ningú s'ho esperava, també et diré. Vale, següent.
1: Colòmbia, Croàcia.
0: Caca. Caca.
2: Colòmbia.
1: Estic d'acord. I mira que Croàcia és,
2: ni tan mal, no?
1: Ha fet molt bones posicions per el país que és com a, per el petit que és com a país. Espanya, Àustria, Arnau.
0: Espanya. Ho diem fluixet perquè ens fa una vida. Espanya.
1: Turquia, Suècia, Edu.
0: Espanya.
1: Et vols carregar Suècia?
0: No, no.
2: Pots carregar-te, ara és el moment.
0: Contra Turquia...
2: Ara és el moment.
1: No et fa il·lusió, Turquia.
3: Jo vull Turquia.
0: No em fa il·lusió.
1: Però tenen kebabs, eh?
0: Jo soc més de cirurgia...
2: Posa'm pèl, eh?
1: Aina, Bèlgica, Austràlia.
2: Pots dir-la tu, també, que no jugues.
1: Bèlgica, Austràlia, guanya Bèlgica.
2: Perfecte. Jo també hagués fet el mateix.
1: Brasil, Japó.
3: Vaya hòstia. Brasil, Japó. És que, buah, jo diria que Brasil, però m'agradaria
2: vale,
3: Japó perquè soc otaku.
1: Pots dir Japó.
3: Japó.
1: Ens patem a Brasil, i tant.
0: No! Ens saca a Brasil!
2: Que sí, perquè ens...
0: Que no, que m'és igual. Em tens a un metre, sí, a mi no em crida.
1: Eduard,
0: que no, que...
1: Ecuador, Noruega. Dos de les possibles revelacions del Mundial.
0: Comentaves que la parella, no? Incapié està d'Ecuador, no?
1: Sí,
0: Ecuador, pa'lante.
1: Som-hi.
3: Que no, de Noruega.
1: Aina, Mèxic, Costa de Marfil.
2: Veies merdes, no?
0: Mèxic,
2: Mèxic, perquè entenc que és Mèxic. El país on s'està fent.
1: Exacte. Anglaterra, Argèlia. Arnau?
0: Argèlia. S'ha carregat Anglaterra.
1: A mi em sembla bé, ens hem de carregar Anglaterra ràpid. Jo no confio gens en Anglaterra.
2: Pobres anglesos.
1: Argentina, Uruguai, el duro del mate.
0: Això et toca a tu.
3: Argentina.
0: És difícil.
1: Argentina, Argentina.
2: Argentina.
0: Argentina.
1: Perquè
2: Ronald Uruguai Araujo, només hi ha...
1: Perquè Ronald Araujo és sionista.
0: Correcte.
1: I segurament estarà lesionat. Estats Units, Iran.
3: No.
0: Estats Units, Iran.
1: Gran partit, aquí donem.
0: M'encantaria que guanyés Iran.
2: Vale, digues,
1: guanya Iran. Suïssa o Uzbekistan?
2: Suïssa.
1: I Portugal gana?
2: Que Portugal gana, és que t'ho està dient, no. Ja està.
1: Portugal gana.
3: Portugal, Portugal.
1: Va, som-hi. Alemanya, França.
2: Et toca tu.
1: Uf, és molt complicat.
0: Aquest és difícil, no sabria què dir jo, França.
1: Jo us diria que França.
2: No sabria què dir.
0: No sabria què dir França. Jo no sabria què dir França.
1: Canadà, Marroc.
2: Et toca.
0: Marroc.
2: Molt bé.
1: Marroc. Colòmbia, Espanya.
0: Oh.
1: Jo potser empataria a Espanya, eh?
2: Colòmbia, jo també, jo hagués dit Colòmbia. Jo dic que són octaus.
1: Colòmbia.
2: Són...
1: Sí, aquests ja passen a quarts.
2: Vale,
1: Espanya
2: sí.
1: Quedaria fora octaus. Suècia, Bèlgica.
0: O sigui, Colòmbia li guanyaria a Espanya. Sí. M'encanta, eh? Com hagi argumentat la pivota.
1: Suècia, Bèlgica.
3: Bèlgica.
1: D'acord. Japó, Ecuador.
3: Arnau?
1: Otakus o Incapié?
0: A mi m'encanta...
2: Que ho decideixi l'Arnau.
1: Jo tiro d'Incapié.
3: No ens escoltem. Ara, sí.
0: Ara sí, què ha passat? Hi ha hagut
3: que han tallat alguna cosa meia.
0: Ah, vale, perfecte.
1: Mèxic, Argèlia.
0: México.
1: Jo he tingut molt bon amic argelí.
2: Bueno, però...
0: Doncs Argèlia.
3: Tot el però... La meva amics argelins perquè jo ho diu els argentins.
1: Ja, sí, ja. Va, doncs Mèxic. Argentina, Iran.
2: Argentina.
1: Sí, eh? Iran, ja has fet la teva feina.
2: Sí.
1: Suïssa, Portugal.
3: Portugal.
1: I tindríem una Argentina, Portugal...
2: A quarts, oi?
1: La Messi Cristiano, a quarts.
2: Serà tan bonic.
1: Serà l'últim duel de Messi Cristiano. França, Marroc. Seran tots germans perquè la meitat de Marroc és a França i la meitat de França és a Marroc.
0: M'agrada molt aquest partit, eh?
3: Partit amistós.
0: França, Marroc...
1: Que el guanya...
2: Però no ho deies tu?
1: Sí, el dic jo?
0: Sí, clar.
1: Doncs jo dic que guanya Marroc.
2: Perfecte.
1: I així...
2: Molt bé, el Brahim.
3: Guanyar els dos, en veritat.
1: Ha de ser divertit, no, això?
2: Va, ràpid. Ens estem 3, 2,
0: 1. Preguntat.
1: Colòmbia, Bèlgica.
2: Toca tu.
0: Hola.
2: Ja, 3, 2, 1, ja, fora.
0: No ho sé.
2: Va,
0: ajudeu-me.
2: Qualsevol.
3: Jo anava a Bèlgica.
1: Colòmbia.
0: Pues Colòmbia.
2: Perfecte.
1: Equador, Mèxic.
2: Equador.
3: Equador.
1: Ve de carregar-se a Brasil. Ojo, Ecuador i Colòmbia a les semifinals.
0: Nah, ens hem flipat.
1: Argentina o Portugal? Messi, Cristiano.
3: Argentina.
0: Home,
3: sí?
0: Messi.
3: Sí.
2: I... Té molt bona, jo, té molt bona selecció Portugal, molt
3: no, sí, totalment. Sí,
2: perquè
3: té
2: Vitinha, té molts, eh?
3: Sí. A la meva opinió, sense
1: home,
3: saber...
1: Home, al mig del camp és Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernández.
2: Jo faria Portugal i sap greu perquè sóc 100% argentina.
3: Jo crec que seria Portugal qui guanya.
0: No m'estic escoltant, eh?
3: Ja, perquè s'ha tocat.
2: Una cosa.
1: Marroc, Colòmbia.
3: Marroc, Colòmbia.
2: Marroc.
1: Vale. Marroc.
2: Decidim tots, entre
0: sí,
2: tots.
0: Sí, sí, Marroc, Colòmbia, Marroc.
1: Portugal,
0: Ecuador, Portugal. Portugal.
2: Portugal.
1: I guanyaria entre Portugal. Marroc i Portugal.
3: Portugal. Portugal.
1: Portugal.
0: M'encantaria que guanyés Marroc.
3: En veritat.
1: També et dic que Marroc té una Copa d'Àfrica molt, molt bruta, eh?
3: Com que...
0: Ah, cert, me'n recordo.
1: La marroquí, igual perdre la final...
2: També els hi va bé.
1: Ja molarà perquè serà una altra final perduda. Per la trama va estar bastant guai. Llavors, en aquests últims 9 minuts us porto casos polítics que han anat passant o notícies que crec que està bé que us assabenteu del Mundial.
2: Això és una completa basura. No el teu, eh? Que Espanya no guanyi a Cabo Verde.
0: 0-0, de moment?
1: 0-0. Començarem amb el cas d'Haití. Sabeu on és Haití?
2: Sí.
0: Haití.
1: És, en una illa compartida
2: una illeta.
1: Amb RD, República Dominicana. I és que Haití, a la samarreta, anaven de blava i una mica vermella, com la bandera d'Haití,
0: vale.
1: I portaven en un dibuixet d'un senyor amb una bandera polonesa.
0: Epa.
1: De Polònia, d'acord? Llavors, per entendre això, s'ha de retrocedir fins al 1791, quan es van revelar els esclaus inspirats en la Revolució Francesa, uh-huh. Els esclaus haitians. Què va passar? Que haitians. Napoleó, Napoleó va enviar una tropa de soldats cap a Sant Domínic, que és Haití, i els soldats eren... entre ells també hi havia soldats polonesos. Uh-huh. Hi havia molts soldats polonesos ajudant. Què va passar? Que els polonesos arribats a Haití, enviats per Napoleó per calmar la revolució haitiana, es van unir els haitians en contra de Napoleó.
0: Epa.
1: Llavors van aconseguir la independència, els haitians, i van otorgar la ciutadania a diferents polonesos que després de la guerra es van quedar al país. Llavors hi ha com una connexió molt forta entre Haití i Polònia, històrica. Haití volia portar aquest dibuixet d'un senyor amb una bandera polonesa i els hi han fet treure perquè tenia massa connotació política.
0: Clar, és que és el que parlàvem.
1: Hòstia, t'estan remuntant a Napoleó, eh?
2: Però estem parlant d'antanyo. Sí,
0: no,
2: si fos fa 10 anys, fa 20...
1: Crec que tothom estem d'acord que Napoleó no era un bon xaval.
0: No, clar. Però que em refereixo...
3: Si eres amic seu, potser sí.
0: Però si no...
1: Seguim amb el cas Thomas Partey, un jugador de Ghana, que no ha pogut jugar aquest primer partit que es jugava a Canadà
3: perquè, tenia
1: perquè té oberts expedients per violència de gènere. Doncs
2: pues molt bé. Una cosa, és super seriós.
1: És un migcampista que juga al Villarreal, d'acord? I hi ha acusacions judicials que afronta el Regne Unit per 7 presumptes delictes de violació.
0: Mare de Déu,
2: que no
0: jugui.
1: Els partits dels Estats Units els podré jugar, però a Canadà no, perquè Canadà no l'ha deixat entrar al país.
0: Clar, és que molt bé.
2: Pues tant de bo tots així.
0: Tant de bo tots
2: canadens. Perquè hi ha una d'espanyol jugant a partits amb denúncies.
1: Us volia ensenyar una cosa, que és el que us estava parlant de les confederacions. El món està dividit per confederacions que són pràcticament els continents, d'acord?
0: Vale.
1: Llavors, què passa? Que tenen una política que és que tu quan organitzes un mundial no pots organitzar els dos següents, la teva confederació.
0: Vale. Però,
1: per exemple, ara l'està portant la CONCACAF, que és Mèxic, Estats Units i Canadà.
0: Fa gràcia, eh?
1: Que és la nord-americana. Sí.
0: Huh?
1: I això vol dir que no podrà tornar-se a fer a Nord-Amèrica els pròxims dos mundials.
2: Vale.
0: En 8 anys.
1: Llavors, què passa? Que hi ha hagut tot un pla i es van presentar 3 candidatures, d'acord? Per portar el mundial de 2030, el següent.
0: Mare de
1: Sant. Espanya, Portugal, Marroc, que hagués unificat la d'Estats Units i Àfrica, Argentina, Paraguai i Uruguai, que hagués sigut la d'Amèrica del Sud, i Aràbia, Egipte, Grècia. Què passa? Que se les han maquinat, els d'Aràbia Saudí, a base d'una cosa que s'olora la corrupció des de lluny, perquè s'uneixin l'opció 1 i 2 i el Mundial de 2030 jugarà Uruguai, Argentina, Paraguai, Espanya, Portugal, Marroc.
2: Llavors,
1: què fa això? Que només quedessin seleccionables pel Mundial de 2034 la Confederació Asiàtica,
0: claro,
1: on seria Aràbia Saudí,
0: correcte,
1: que és el que tenen ganes per fer-li la competència també a Qatar i per fer sports washing, i la Oceànica.
2: Wow.
1: Això va passar fa 2 anys que es va obrir el plaç perquè aquestes
0: confederacions...
1: De sobte la FIFA obre el plaç perquè et puguis presentar la teva proposta de Mundial. I què va passar? Que al cap d'unes hores Àsia envia la seva, Aràbia Saudí, que dius, en unes hores ja has organitzat un mundial.
0: Igual ja ho teníem, eh?
1: Oceania li va costar una mica més, va començar sent una candidatura entre Austràlia i Indonèsia. Indonèsia va deixar del carro i el dia següent el president d'Indonèsia se'n va a veure el president d'Aràbia Saudí.
0: Epa!
1: Per
0: col·legui, vamos a tomar unas hamburguesitas o què?
1: Total, que tot ha sigut
0: molt
1: una cosa mega corrupta perquè la FIFA està podrida per dins per tot arreu.
2: Bueno,
1: i la qüestió és que el Mundial de 2034 serà a
0: Aràbia Saudí. Doncs bueno.
1: Recordem, a més, que la Confederació Oceànica va apadrinar a l'últim Mundial femení i van especialment bé, que és el que va guanyar Espanya. Re.
0: Fa olor de sucarrim.
1: Crec que estava divertit explicar això.
0: No, és divertit. És interessant. És interessant, és entretingut.
1: I tenia aquí també apuntat, que potser ho podem treure el pròxim cop, per què Escòcia està jugant un mundial si és una nació sense estat.
0: Correcte.
1: I Catalunya no pot.
0: Es que los catalanes siempre tenéis la oportunidad para sacar el tema.
1: Llavors, no sé si us heu quedat amb alguna cosa a dir per tancar, però
2: no,
1: jo ara el que faré serà una captura pantalla de la simulació que hem tret del...
2: per recordar-ho.
0: Molt bé. Sí. Ahir,
2: aquest cap de setmana es va fer l'AFSS.
0: L'AFSS?
2: De Caldes. Que és l'associació de futbol, o l'AFA de futbol.
0: Ah, el que en els anys...
2: I del Rosario.
0: Ah, cert.
2: Exacte, ja està.
3: Ahir, dia 14 de juny, va morir Gaspi.
0: Epa! Youtubers que
2: exploten... Bueno, i el cantant, uns quants.
3: Sí. I un xaval també, Bizarrap, he vist que també va dir...
2: Bizarrap,
0: no. Bizarrap està mort?
3: No, un xaval, o sigui, Bizarrap ha fet ni Gaspi ni...
1: Arnau, hem d'anar a tallar.
3: Sí, ja està.
1: S'ha mort aquest senyor.
0: Ja en parlarem la setmana vinent.
1: Sí, també a l'Oliver.
2: A l'Oliver Tree.
1: Nani.
2: Exacte.
0: Bueno.
1: Fins aquí l'Hora Usarapa. Recordeu escoltar-nos els dilluns de 7 a 8. El pròxim programa és la setmana que ve, que serà l'últim. I res, bon entre setmana. Adéu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

Hola, hola, molt bona tarda. Aquí estem de nou cansant. Doncs, quina hora és? Són les 5 de la tarda i que comença els dimecres a les 5? Doncs sí, el Club dels Melòdics. Avui què farem? Perquè és l'últim programa. I què farem en aquest últim programa? Donar la benvinguda a l'estiu i acomiadar aquesta temporada. Què farem? Doncs posar música de festa. Per què? Perquè així durant l'estiu podreu tenir música per ballar, per aquestes festes que es fan a les cases, quan fas la barbacoa, estàs a la piscina o no, o prenent el sol. Bueno, això, tot això és el que vull que gaudiu. Escoltarem de tot, o sigui, vull abarcar totes les dècades, fins i tot, que no vull deixar-me ningú enrere perquè sé que tinc oients grans, que començaré en una cançó preciosa. Començarem en Mirando al mar. Doncs us deixo aquí, mirant al mar, estrenant a l'estiu, la Montse Benítez, sempre al vostre costat, Ràdio Caldes, també.

Doncs sí, era Jorge Sepúlveda i Mirando al mar. No deixem aquelles dècades de la música. I però no parlaré gaire, perquè com totes són molt conegudes, doncs anirem fent, perquè parlaran del sol, la platja, a l'estiu, i totes són com de buen rollito, no? Vinga, deixem d'estar la nostàlgia de la primavera perquè comença a l'estiu, i bueno, la pena és que acaba la temporada, però us deixo aquí molt bona música, sempre al Club dels Melòdics a Ràdio Caldes. Seguim.

Seguim caminant per l'estiu. Aquí, com ja sabeu, a Ràdio Caldes, al Club dels Melòdics, aquí doncs, donant la benvinguda a l'estiu amb música molt i molt marxosa, quasi de guateque, no, quasi no, de guateque, per ballar aquestes tardes d'estiu, a les festes. I ara el que fem és que canviem de dècada, perquè hem estat cap allà als 50, 60, vinga, pugem una miqueta més i... Bueno, deixo que soni la música, vale? Que ja està. Vinga, recordeu que esteu a Ràdio Caldes vivint a l'estiu.

Doncs aquí ha estat la gran Rafaela Carrà dient-nos fiesta, i seguim en la festa. Qui més ens donava cançons de festa per l'estiu? Doncs qui no el coneix? El Chiringuito i alguna més. Doncs aquí us deixo en Jordi Dan.

I seguim en aquesta magnífica tarda de música d'estiu, de ballar, de passar-ho bé. I hem saltat del Jordi Dan, hem passat per la conga de la Gloria Estefan Sound Machine i ara el Village People, que no podia faltar en una tarda de festa, no? Doncs ara us deixo en Luis Miguel i seguim, però ja ens queda poc temps. Recordeu, esteu al Club dels Melòdics, a Ràdio Caldes, sempre al vostre costat, al 107.8, a Alexa o en la nostra aplicació. Doncs allà ens podeu trobar sempre que vulgueu. Voleu anar a música? Busqueu el Club dels Melòdics i allà hi seré jo.

Uau, quina ballada de... Penseu que fa poc, eh? Però aquesta cançó té la friolera de 26 anys i soni on soni, la gent surt a ballar. I és una cançó d'estiu, perquè una mano en la cintura, un movimiento sexy, doncs això, viva l'estiu. I ara ja anem acabant el programa. Ja fa molta pena, eh? Perquè han estat uns mesos, a dies més nostàlgics, no ha estat una temporada fàcil, però m'encanta estar al vostre costat, m'encanta que em deixeu entrar a les vostres llars. Quan vulgueu bona música, doncs que la demaneu, que jo la poso. Quan d'una veu, sempre em dieu, bueno, qui em coneix, diu, ai, que tens una veu molt bonica per la ràdio i la música m'agrada molt. Doncs això és el que vol fer el Club dels Melòdics, arribar a vosaltres, arribar a les vostres llars, però més enllà és a vosaltres. I això és el que he intentat durant tota aquesta temporada, arribar a vosaltres. Us deixo en una banda sonora, escoltant-la, eh? Encara no he acabat. Estem. Però és dels anys 80. I qui no coneix... bueno, vinga, comencen els primers acords de la cançó i segur que sabeu de què i de qui estic parlant. Vinga.

Doncs, com molts heu conegut segurament, era la banda sonora de la sèrie Verano Azul, qui no la recorda. Començava l'estiu en aquesta sèrie que donava igual si la repetien una i altra, sempre la miraves. Qui no recorda la Julia, el Chanquete, el Piranha, a tots aquell grup d'amics a la platja. Doncs mira, això és el que fa avui el Club dels Melòdics. Us dona la benvinguda a l'estiu, com feia Verano Azul, i tornarem quan? Quan? Aquesta és la pregunta, doncs. Quan... Mireu, us deixo la resposta en una cançó i després m'acomiado.

Doncs fins aquí, ara sí. Aquí jo us he donat resposta de quan tornem, al final del verano. Eterna, eterna, eterna cançó del Duo Dinámico. Doncs això, el Club dels Melòdics tornarà al final del verano. Ha estat un plaer acompanyar-vos totes aquestes setmanes. Espero que us hagi agradat el programa. Està fet amb molt de cor, amb molt de cor. I una altra cosa, en la meva absència, no oblideu una cosa, i és la que no oblideu de ser feliços. I recordeu, els problemes venen sols. I hi ha una dita que diu: preocupa't si tens un problema, tens la solució i no ho soluciones. I si no té solució, doncs no et preocupis, perquè si no està de la teva mà, no ho podràs solucionar. I en aquesta petita reflexió, el Club dels Melòdics s'acomiada, com bé ha dit la cançó, al final del verano, tornem-hi, perquè no deixarem d'estar al vostre costat. Fins aviat, perquè passa l'estiu, és bueno, un estel, fugaç, no? Com una nit de Sant Llorenç, i tornem aviat. La Montse Benítez, un petó molt gran a tothom. Ràdio Caldes continua al vostre costat, no la deixeu, perquè us acompanya tot l'estiu amb la millor música, la millor informació i tot el que vulgueu, perquè tenim companys aquí tot l'estiu. I us deixo, què més? Doncs això, que no oblideu de ser feliços. Fins aviat.

0: Hi ha coses que no es veuen, però que tenen el poder de canviar completament com ens sentim. Una olor pot portar-nos a casa dels avis, a un record d'infància, a una persona o a un moment que crèiem oblidat. Les aromes tenen aquesta màgia invisible, entren sense demanar permís i connecten directament amb les emocions, la memòria i el benestar. Avui a Líders ens acompanya l'Àngels Campà, fundadora de Despertar Essencial, especialista en aromateràpia científica, formulació natural i màrqueting olfactiu i exprofessora universitària. Una dona que ha sabut unir ciència, sensibilitat i emprenedoria per donar valor a un sentit que sovint oblidem, però que forma part de la nostra manera de viure, decidir, recordar i connectar. Avui parlarem d'olors, emocions, marques, benestar, empresa i propòsit. Perquè potser també lideratge això, aprendre a crear experiències que deixen empremta. Àngels, benvinguda a Líders. I ara sí, Àngels, des de l'escala, moltíssimes gràcies per ser aquí a Caldes de Montbui.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Escolta, que tinc una bateria de preguntes per fer-te, crec que ens donarà temps, però el primer de tot m'agradaria saber qui és l'Àngels Campà més enllà de Despertar Essencial.
1: A veure, sóc una persona que m'interessa molt tot el que és la natura, sóc molt curiosa, m'agrada descobrir, m'agrada practicar, m'agrada improvisar i treballo molt amb tot el que és la sensibilitat, el benestar de les persones i m'agrada molt tot el que és la recerca i la docència.
0: De fet, és curiós perquè durant tota la temporada, no?, quan pregunto qui és l'Àngels o qui és, tothom s'escapa de la part personal, no? Tothom ho porta sempre a la part professional, però bueno, ja anirem entrant, ja aniré trobant pel camí. Però ara sí, com arriba un exprofessor universitari al món de l'aromateràpia científica?
1: Mira, jo vaig començar amb aromateràpia com a conseqüència lògica de tots els interessos meus des de tota la vida. Sempre he compaginat el 50% el que era la meva vida com a professora a la Universitat Autònoma, formant mestres, amb tot el que era el desenvolupament personal, la natura, etc. No? I vaig passar doncs, de treballar amb minerals, de treballar amb plantes, oleats, hidrolats, el 2016 a conèixer els olis essencials, enamorant-me, i a partir d'aquell moment doncs, començar a estudiar-los. I estudiar-los de manera bastant profunda per poder treballar amb ells al mateix temps que estava treballant encara a la universitat.
0: Que de totes maneres, a veure, abans d'entrar de ple en el tema dels aromes, tampoc només donaves classes, és a dir, no només formaves, sinó que has escrit llibres, has escrit manuals, sí. Explica'ns tot una mica també això, perquè no és, bueno, tot està bé, però no és el mateix.
1: No, a veure, jo he sigut sempre especialista en francès, en com ensenyar francès a les persones, i des d'abans del 2000 ja estava treballant, doncs, havia estat professora i directora d'Aliança Francesa, havia estat treballant a París com a guia turístic, havia estat fent recerca sobre la intercomprensió de les llengües i l'any 2000 una editorial francesa molt important, Hachette, la més important, va demanar al Departament de Filologia Francesa de l'Autònoma que féssim un llibre per poder aprendre francès. I era un llibre que es va distribuir arreu del món, l'utilitzaven les millors universitats i es deia Fòrum, i bueno, per mi va ser un honor que em volguessin comptar amb mi en la participació, no? Després també he estat formadora de formadors de la Generalitat. Durant molts anys vaig ser la referent del Departament d'Ensenyament per formar els professors de la formació continuada del professorat. I el 2012 o 2013, no recordo exactament, el procés de creació de llibres dura uns quants anys abans de la publicació, Oxford University Press em va demanar a veure si podia fer uns altres llibres per l'ESO, aquesta vegada només a l'àmbit espanyol, i en total doncs, ja des del 2015 que van sortir publicats portem 4 sèries, no? És a dir, un total d'uns 28 llibres per aprendre francès.
0: que sempre parlem de lideratge en el món de l'empresa, evidentment, però està clar que es pot també liderar en el sector públic, perquè al final no tothom fa aquestes coses, no? I al final ser un referent dintre del sector públic sembla una cosa complicadíssima.
1: A veure, no és fàcil, no? Perquè en el sector públic el que té la universitat, com a mínim en aquest sentit, és que quan tu comences a liderar estàs, per exemple, en un equip de deganat. Jo vaig ser membre d'un equip de deganat, vaig ser vicedegana, no? Però el que té d'interessant això és que avui ets vicedegana i demà tornes a ser professora normal i corrent com abans de ser vicedegana, no? És a dir, que a tot el que és la gestió universitària es tria entre parts, no? Entre els mateixos membres, i llavors, doncs, com diuen, avui hoy eres zapatero i mañana...
0: Te ponen los zapatos.
1: Exacte, que et toca fer una mica de tot. Amb la qual cosa, és un lideratge diferent també, perquè és més consensuat, penses més en l'altre, no? I de vegades
0: clar, perquè,
1: això...
0: Clar, perquè és allò de ara estàs a dalt, després estàs a baix, i al tanto, no? Perquè,
1: sí,
0: no és com el món de l'empresa, que, a veure, han de passar moltes coses, però normalment la gent té sempre una carrera una mica ascendent, no?
1: Sí, i quan estàs a dalt en el món de l'empresa, doncs si deixes d'estar-ho és perquè te'n vas.
0: Sí, sí.
1: En canvi, a la universitat, no, directament estàs en allà, avui ets vista de gana, avui ets una persona normal i corrent, un profe normal i corrent, i al cap d'uns dies et criden i et diuen, mira, estic configurant un futur equip que s'ha de votar després, evidentment, i m'agradaria que formessis part per dedicar-te a la internacionalització, a les pràctiques o als estudiants, no? I a la promoció. Jo em vaig encarregar durant molts anys de tot el que era la promoció dels estudis de la Facultat d'Educació i la relació amb els estudiants i també pràcticum i relacions internacionals. Va ser una època molt interessant, sobretot perquè ens van enganxar les tancades i les ocupacions de la facultat el 2008, i allò era molt... era realment interessant.
0: I escolta, Àngels, i ara que ja ets empresària, ets emprenedora, a més, com després explicarem també, científica, no? Tens un producte propi. Quin aprenentatge tens d'aquella època que has pogut, d'alguna manera, adaptar a l'època actual?
1: Mira, el primer de tot són les persones. Les persones és el més important de tot. Si no fas les coses pensant en les persones, en el seu benestar, no cal que facis res. Per mi això és bàsic, i en la universitat, sobretot formant docents, això és fonamental. I si no hi ha un bon clima, si no hi ha un ambient de feina que permeti que tu desenvolupis les coses, no tires endavant, no? Si a l'aula no crees un ambient d'aprenentatge, no sortiran bons docents, no? I això és el més important, perquè en la nostra societat, encara que hi hagi molta gent que no ho vulgui entendre, els responsables de que la societat funcioni són els mestres, perquè tenim a les nostres mans el futur de la societat.
0: Totalment.
1: Es diu els científics, sí, els científics, però els científics arriben a ser científics perquè han sigut educats en una escola. Uh-huh. I llavors, doncs, directament això és el que incideix, no? Traspassar això en el món de l'empresa, jo he de dir que per mi l'empresa és una gran desconeguda encara. Estic a les beceroles de l'empresa, perquè jo sempre m'he considerat docent, no? Llavors, intentar traspassar tot això és molt complicat, perquè no entens els codis, no coneixes com funciona una empresa, no coneixes el desenvolupament del màrqueting, no coneixes la gestió, l'economia, una factura. Jo no tenia ni punyetera idea de com es feia una factura. Llavors necessites passar a l'altra banda i convertir-te en aprenent.
0: Però vols dir que la part que tu ja portaves incorporada, la de les persones, no és la més difícil d'aprendre en el món de l'empresa? Perquè, clar, jo, ara quan m'explicaves això, no, que formes docents, al final és com la cultura d'empresa, no, que va de dalt cap a baix, Vull dir, i tornem al lideratge públic, perquè tu formaves docents, llavors una mica la teva cultura, no? La teva cultura a nivell de visió, no? De docència, també suposo que ha calat a tota l'estructura.
1: Sí, el que passa és que l'educació necessita molt de temps. I tu no veus els resultats de l'aplicació de l'educació fins al cap de molts i molts i molts i molts anys, perquè ha de passar tota una generació que comença a I3 amb 3 anys, passa per la infantil, la primària, la secundària, el batxillerat, la universitat, i amb això ja han passat un mínim de 22, 23, 24 anys, i llavors han d'implementar-se a la societat. És a dir, que fins al cap d'uns 30 anys tu no veus resultats. No hi ha llei
0: una
1: educativa.
0: Generació, no?
1: Sí, com a mínim. Les lleis educatives no duren tot això. Volem els resultats ja. I això no és possible. Amb l'educació no és possible. A l'empresa tampoc.
0: No, està clar. Està clar que no, però sí que és veritat que potser tenim més mecanismes d'actuació més ràpid per ser més àgils.
1: Segurament. El que passa és que quan... jo sempre recordo el Raimon Samsó, que un dia en un dels programes de l'Ofici de Viure comentava que li venien les persones a dir que volien fer canvis i així, i ell els deia: bé, doncs anem a fer un pla curt, mitjà i llarg, un any, dos anys, mig any, i així. Els deia: no, jo vull ara.
0: Sí, clar, la setmana,
1: jo vull la setmana que ve, és que jo ho necessito per ara. No, això tampoc és possible.
0: Sí, això se n'ha parlat molt també en aquest estudi. Hem tingut la visita a diversos coachs i també tothom molt en contra de les frases aquestes de tassa, no? Del Mr. Wonderful, de querer és poder, bueno, a vegades no. Bueno, Àngels, i ara una mica que ens hem posat en context, sí que m'agradaria d'entrar de pla en el tema dels aromes, no? Ja has dit que vas descobrir el món dels aromes, però què passa, no? Quan fas aquesta descoberta, i què passa en tu que et desperta aquest interès per aquest món?
1: Mira, l'interès ve de poder saber com funcionen, no? Jo vaig anar amb una xerrada divulgativa dels olis essencials, no? Vaig anar per ajudar una amiga i així, ella de dir: bueno, va, anem a veure què,
0: sí,
1: què fa.
0: Vinga, va, ja vinc.
1: Va,
0: ja vinc.
1: Et conviden i dius: bueno, va, sí, ja vinc, no? I de cop i volta anar allà, jo tenia molt mal d'esquena, em van dir: mira, això et podria ajudar, em van fer un... van posar una mica, i jo vaig dir: tu, sembla que aquí l'esquena aquesta està millor, no? Jo tenia problemes digestius, em van dir: això et podria ajudar. Hosti, tu, la cosa anava millor, no? I llavors vaig dir: bueno, jo he de saber per què funciona això, no? I per què una gota d'això que se'n diu oli essencial funciona. Però què és això d'un oli essencial? Bé, quan jo treballava amb hidrolats i oleats, em deien: però treballes amb olis essencials? I jo deia: no són olis essencials. Però no sabia ben bé exactament què era,
0: sí,
1: un oli essencial.
0: Sé el que no és, però...
1: Sé el que no és, però no el que és, exactament, no? I llavors doncs vaig estar buscant i formant-me, no? I un oli essencial és la part més pura de la planta, la més concentrada, la que guarda tota la seva essència i tota la seva capacitat remeiera d'ajudar i de resoldre temes físics, emocionals, espirituals també, energètics, etc. No? I clar, en aquí ja va ser un uau, va ser una descoberta impressionant.
0: I escolta, Àngels, i què passa al nostre cervell quan olorem alguna cosa?
1: Mira, el fet d'olorar passa que l'aroma entra pel nas, evidentment, arriba al bulb olfactiu i connecta aquest bulb olfactiu amb la zona límbica del cervell. Això, que sembla tan tècnic, vol dir que connecta amb el cervell més emocional que existeix. A més, hem de saber que l'olfacte és el sentit més primitiu que existeix i es connecta directament amb el cervell reptilià, que és el que ens manté vius, perquè a la prehistòria i tota la vida l'olor és la que ens ha posat en guàrdia. Tots recordem l'olor d'ous podrits. I quan jo era petita vivia...
2: No, no era l'exemple que jo hagués posat.
1: No, però ara veuràs per què. Quan jo era petita vivia al costat d'una fàbrica a Terrassa, l'Unàndia, i l'Unàndia treballava en productes químics. I llavors, doncs, n'hi havia un que era la d'ous podrits, perquè avisava de que en aquells moments hi havia alguna fuga, que en aquells moments hi havia algun element que ens havia de posar en guàrdia. No? Aquesta olor d'ous podrits és una marca de vigilància. El gas, molt el gas no té olor, és inodor, i per això té olors d'aquestes molt agressives i molt dolentes que permeten que la persona estigui en alerta, estigui en vigília. Evidentment, ja ho dius, no hauria posat aquesta olor, però realment, com a exemple, és una cosa que ens serveix molt per mostrar que no totes les olors són positives, són bones. Hi ha elements que són molt, molt tòxics, i ens diuen l'amoníac, el salfumant, totes aquestes olors, hem d'anar molt en compte i ens hem de protegir. Després hi ha olors molt agradables, però no totes són positives. Jo recordo una clienta meva de roses que em deia: no suporto l'olor de la lavanda. I tu dius: home, però si la lavanda és una olor que tothom agrada, és fresca, és natural, és preciosa. Vam arribar parlant, vam arribar al fet per què no la suportava, i era que quan ella era petita i vivia a Granada, en les coves, quan algú moria i el tenien en allà, en la cova, l'envoltaven de lavanda per fer que l'olor del mort no fos agressiva. I llavors ella associava, el seu cervell límbic associava la lavanda a aquells moments, sense ella donar-se'n compte, no? I quan vam arribar a aquesta conclusió, a partir d'aquell moment va poder reeducar aquesta emoció i la va poder reconduir. I ara, en aquests moments, la lavanda ja no li és una olor dolenta, agressiva, que la situava en aquell punt emocional, no? I en aquell record negatiu.
2: Bueno, jo, de fet, ara estava pensant que, per exemple, quan algú fuma a la vora meu, no, que et molesti, penso no, perquè l'olor de tabac em recorda el meu pare. Llavors és com, per mi, fins i tot penso: ai, mira, fins i tot sí, m'agrada.
1: T'ajuda a tenir-lo present.
2: Sí. A mi l'olor de tabac no em molesta gens. I precisament perquè l'associo, no, en aquest record del meu pare. O, per exemple, un perfum, no, que et recorda aquella persona concreta. Hi ha un perfum concret que sempre m'aporta, no només m'aporta a una persona, sinó a una època concreta. Clar. No? Aleshores, això és perquè d'alguna manera estic connectant emoció amb olor, no?
1: Clar, tothom recorda la frase de la Marilyn de com se'n va dormir, doncs, amb unes gotes de Chanel 5, no? I quantes dones no han comprat el Chanel 5 pensant en la Marilyn.
2: Sí.
1: Que són aquelles coses que...
2: Sí, que no s'han... Sí, és veritat, li hem de posar, sí, ho hem de posar en context, perquè a vegades penses que és algo com molt eteri, no, i és, no. És purament físic, no? I llavors, tu creus que en general la gent som conscients de com ens afecten les olors?
1: No, en absolut. No som en absolut conscients de com ens afecten, fins al punt que a tu t'agrada l'olor del cafè?
2: Sí.
1: Doncs cada vegada que olores un cafè i sostens la tassa de cafè, la teva vibració corporal baixa 15 megahertzos.
2: De veritat?
1: Sí.
2: Però és que a mi m'ha passat una cosa. Jo he associat llevar-me amb el cafè, no? Llavors, jo moltes vegades em llevo, em faig el cafè perquè m'encanta la cafetera, la típica,
1: l'italiana.
2: La italiana, m'encanta aquesta olor de matí. Moltes vegades em faig el cafè i llavors no me l'acabo ni prenent. Però aquell instant, en aquell ritual... No, ja forma part, és veritat, quina cosa més absurda.
1: Però és això, s'han fet medicions i s'ha vist això, no? Ara, i dius: ostres, però cada vegada que em prenc un cafè, només que l'oloro ja em baixa, sí, i què passa, doncs, si me'l prenc?
2: Ja
1: la cosa va pitjor. Però això té solució? Sí, té solució. Pensaments positius pugen la vibració, i si olores olis essencials també puja la vibració, i si medites o reses també. Mm-hmm. Llavors, doncs, jo sempre dic, no es tracta que deixis de prendre cafè, sinó que el convidis...
2: Compensis, no?
1: Compensis una cosa amb l'altra.
2: O sigui, prendre amb el cafè veient un vídeo del Raimon Samsós seria bé. Per exemple, compenso. Bueno, ja t'entenc, ja t'entenc.
1: Sí.
2: I ara això ens porta a la següent pregunta que tenia preparada, que és, llavors sí que ens poden condicionar a nivell de decisions, estat d'ànim i comportament, tot el tema dolors, no? Quin és el cas, potser, tu que has viscut, o sigui, potser més impactant?
1: Mira, el cas d'una filla de la meva neboda, que ho passava molt malament perquè en aquells moments tenia gelos de la seva germana petita, ella tenia 5 anys i la petita en tenia 2, que si molt mona i que tal, i ho portava malament, no? I li va dir a la seva mare, mama, la tieta no em podria fer un oli per això, no? I la meva neboda m'ho va dir i li vaig preparar un oli essencial, una barreja d'olis essencials, perquè treballem sobretot generalment amb barreges d'olis essencials, no només amb oli pur, sinó amb barreges d'olis essencials. Li vaig fer amb una dosificació adient per una nena de 5 anys, que és una dosificació molt, molt petita, i a partir d'aquell moment se'l va començar a posar i oli amb un llum.
2: I escolta...
1: La seva manera de viure la relació va ser completament diferent.
2: I és important això que has dit, perquè no es tracta de vendre olis.
1: No,
2: tu no fas això.
1: No.
2: No? La qüestió és saber com utilitzar els olis perquè això realment tingui un resultat.
1: Exacte. Jo sempre dic que jo no venc olis, jo treballo amb olis. A mi em diuen, em passa això. I llavors parlem molt per veure quin és l'origen d'allò que està passant, tant si és físic ha d'haver-hi una diagnosi. Jo no treballo sense diagnòstics.
2: Sí, això també ha sortit aquí a l'estudi, que tampoc ens tirem a la piscina, no? Cadascú lo seu.
1: No, cadascú la seva cosa. Sí. I llavors, doncs, si és un tema emocional, doncs en parlem molt per veure què hi ha al darrere d'això. En aquesta vessant, a mi em va molt bé, doncs, tota la formació en psicologia que vaig fer quan estudiava magisteri, tota la feina de treball personal que hi ha hagut al darrere també durant molts i molts anys, i llavors, doncs, arribem a unes conclusions. I a partir d'aquí, doncs, anem a veure, a treballar aquell element. Per exemple, el cas d'un dol, no? Però dol entès en el cas de pèrdua, no només de la mort d'una persona, sinó, per exemple, d'una separació, un canvi de feina, la pèrdua d'empresa,
2: no?
1: Qualsevol element que arriba a tu no buscat,
2: que maco, això.
1: De manera sobrevinguda. I en aquí treballem, doncs, amb tot el que és les fases del dol. I comencem, doncs, amb una part d'acceptació, que allò és així i que no hi ha retorn. Després, doncs, amb una fase de perdó, amb olis, no?, que permet que la persona es perdoni a si mateixa, perdoni a l'altre, perdoni les situacions, perdoni l'entorn, i una altra fase de deixar anar totes aquestes coses, no?, i poder, llavors, girar pàgina, no?, i poder avançar. Això és el que jo n'hi dic, el protocol de dol. A mi m'agrada treballar la part emocional amb el que anomeno protocol per capes, perquè els problemes emocionals normalment no tenen una única capa, sinó que tenen un nucli a sobre del qual hem amagat coses i hem posat tot unes capes allà de coses que ens permeten viure una mica millor, però aquestes les seguim protegint amb altres, i fins que no hem tret tot el que hi ha allà no podem arribar a treballar la part del nucli i resoldre el tema, no?, i fer que el puguem viure d'una manera diferent, amb més calma, amb més tranquil·litat, i poder avançar.
2: Sí, no es tracta d'erradicar ni negar, sinó de viure amb això, no?, transitar-ho de la millor manera, i els olis en aquest cas, no?, i amb la teva feina és tot un acompanyament,
1: sí,
2: que fem en el camí. I escolta, Àngels, i llavors això em porta a pensar quins són els errors més greus, no?, o els errors que tu veus en el món dels olis, perquè ara estic pensant, però si ho pots comprar, un difusor pots comprar tot arreu, sí, però què li poses?
1: Exacte.
2: No, al final, quins són els errors que tu te trobes en el teu dia a dia? Perquè és un món certament desconegut, aquest.
1: Mira, una de les coses, com bé dius, pots comprar un difusor a tot arreu. Hi ha moltes farmàcies que en venen, hi ha molts llocs que en tenen i així. I sobretot hi ha molta gent que té un difusor d'aquells que hi poses una espelma sota, unes gotes, una mica d'aigua i llavors hi afegeixes unes gotes d'oli. Això és el pitjor que es pot fer. Per què? Perquè el que fas és, quan evapora l'aigua, el que estàs fent és cremar l'oli. I llavors es perd absolutament tota la cosa, no? És molt millor un difusor d'aquests que són de sons, d'ultrasons, no? I llavors la cosa és, val, ara ja el tinc, què hi poso? Hi ha gent que només el posa perquè fa bona olor. Mira, a mi el que m'interessa és que faci bona olor. Vale, molt bé. Però quines olors t'agraden? T'agraden les olors cítriques? T'agraden les olors florals? Les més herbàcies? Les terroses? Les més de fusta? I aquí ja et quedes allò de dir perdoni, què vol dir tot això, no?
2: Sí.
1: I perquè hi ha olors que són molt, molt profundes i que d'altres que són molt volàtils. L'oli essencial és volàtil.

0: que fes una olor per una immobiliària que volia posar aquella olor en els pisos quan els ensenyava. I em diu, vull que faci olor de pa torrat. Diu, perquè és una olor que a la
1: fa
0: gent
1: casa, fa casa. No?
0: Li vaig dir, home, això és molt fàcil, porta una torradora, torra el pa i deixa-la allà, no? Perquè això amb olis essencials no és factible. Això es pot aconseguir amb olis sintètics, però no amb olis naturals. Quan tu vols tenir un espai en el que se senti una olor casolana, doncs has de posar un aroma que tingui barreges de pi, de taronja, de canyella i vainilla. Per exemple, això et donaria una olor molt, molt casolana, allò de, oi, estic a casa ara ja...
1: Que estic bé, no?
0: Ja estic bé, no? Si, i llavors va ser més o menys una fórmula similar a aquesta que els hi vaig fer. Un dentista em va demanar que li creés una olor que generés confiança, serenitat, tranquil·litat. Llavors vaig treballar amb olis més herbacis, i d'altres que eren arrels que feien sentir que estiguessis arrelat en allà, no? Llavors, doncs, això el que fa quan tu olores això és que el cervell entra en una fase més de tranquil·litat. Però també tens olis que t'esperonen. Per exemple, un oli per conduir de nit seria la menta piperita, perquè et desvetlla.
1: Fa com cosa, no? Perquè és que estem realment manipulats per tot arreu.
0: Totalment.
1: La música, els aromes, la llum, no? La ventilació, o sigui, com sí. És això? Perquè no és la primera vegada que tu fas, a més, pots fer el que dèiem, no? Aromes concrets, fins i tot has fet per un grup de BNI.
0: Sí. Sí. Jo vaig crear, a partir del grup de BNI, dels valors d'aquest grup, vaig crear un aroma que potencia el networking, la confiança, tot el que és el treball en equip i així. I per una empresa vaig crear un que es diu Tresco. Col·laboració, cooperar, col·laborar. I llavors el que fa és que quan els equips treballen amb aquest aroma en l'espai, doncs treballen millor. Compartir, col·laborar, cooperar. No? I això, quan un equip pot fer això, realment sense pensar en els egos de cadascú, això rutlla.
1: I escolta, la gent una mica incrèdula de tot això, què li diries? Perquè sí que és veritat que dius com no hem caigut amb tot això, no? Però realment en un entorn de feina on tothom va a la seva, hi ha objectius, hi ha estrès, tot això realment funciona?
0: Sí, funciona. Amb una persona que no hi creu gens, li faria diverses preguntes. Et poses colònia? Per què te la poses? El teu gel de dutxa fa olor? Per què tries aquest i no un altre? Tot el que tenim en el nostre món té una olor. És molt difícil trobar coses que no tinguin olor. Un cotxe, l'olor de nou del cotxe, tots la recordem.
1: I tant.
0: Quan entres en una casa t'hi sents bé, i en altres espais dius, uix, et tira enrere. L'olor del forn, l'olor de la cafeteria d'un restaurant, l'olor d'hospital, a tot l'olor la tenim present sempre.
1: Sí, sí, però ostres, sempre. fins que no ho enraones així no hi caus, perquè mira, ara que la meva filla ha estat estudiant fora, vaig comprar la colònia que li posava de petita, perquè necessitava com tenir-la una mica més a prop, no? Mira quina cosa, ara que hi caic, vaig anar i vaig comprar aquest pot de colònia infantil, perquè pensava, mira, la tinc més a prop, i ara la tinc allà perquè ara la tinc a casa, per tant, ara ja no em fa falta. És curiós això, eh?
0: Mira, fa uns mesos en una casa d'una amiga, en el quarto de bany tenia mussel.
1: I vaig dir, jo també tinc això, perquè sí, també.
0: El mussel a casa no l'utilitzàvem, utilitzàvem S3, però convivia mussel i S3, no? I vaig comprar, i durant uns mesos vaig estar utilitzant mussel, no? I era allò del retornar a la nena, a la infància i així. I ara fa un mes o així vaig dir, avanço. Durant molts anys havia utilitzat

0: realitzat o de Roches, amb el gel i tot, no? I vaig dir, torno a l'Oda Roches.
1: Que avui li portes.
0: Sí.
1: I avui, quan t'he saludat, m'has recordat a la meva mare, que la meva mare també se la posa, no? És que és super... I mira, no t'ho he dit perquè he pensat, però de veritat, jo també he pensat, oi, to, l'Oda Roches, que la meva mare també se la posa.
0: Perquè hi ha qüestions, de vegades, que són generacionals, que són d'èpoques de la teva vida, no? En una època de joventut sempre portes colònies molt fresques. Quan entres a la maduresa...
1: Perfums, no?
0: Perfums. A veure, jo sóc d'haver utilitzat Chanel 5. Mm-hmm. Durant molts anys vaig utilitzar Chanel 5, no? I és allò de, ara em tornaria a posar un Chanel 5? Home, si no fos per una situació molt concreta, no. Però, mm-hmm, en canvi, l'Oda Roches que m'he posat avui, sí. I és per això, perquè et reafirmen, et donen, et porten, et transporten una altra vegada a una altra època en la que vivies d'una manera diferent, segons
1: sí,
0: quines
1: veritat,
0: coses.
1: No? És molt, molt curiós, eh? I és, sí, és bo perquè, clar, ara que ho expliques, dius, té tot el sentit, però és com que, bueno, no? La vida també, és el que diem moltes vegades, també t'atropella i no causen aquestes coses. I escolta, ara m'agradaria entrar de ple en un tema que és el que a mi m'apassiona, no? Del que tu fas, que a més tens un producte propi, no? Explica'ns, sí, què és el Capil.
0: Mira, jo sempre he tingut una alopècia severa molt, molt gran, no? Des de molt jove, des d'abans dels 30 anys, jo ja utilitzava el minoxidil en aquella època, ara en tinc 67. Vull dir que d'això ja fa uns quants telediarios, no? I sempre havia estat buscant maneres de poder revertir aquesta alopècia i no ho havia aconseguit. La meva, això ja em va tenir una part de genètica, que la meva mare, la meva àvia ja tenien una alopècia androgènica també molt, molt gran. I llavors, doncs, amb els olis essencials, el 2016, quan hi vaig arribar, doncs em van dir, hi ha tres olis que funcionen molt bé, que són la lavanda, el cedre i el romaní, barrejats, els poses amb el xampú, amb la mascareta, i els utilitzes, i això frena molt la caiguda. Clar, sí, frenava la caiguda, però en el meu cas no era suficient, no? I llavors el que vaig fer va ser dir, bueno, doncs ara que estic treballant amb olis, començo a estudiar-los, no? I vaig començar a investigar, i aquí la vessant universitària va ajudar molt per anar a buscar aromateràpia científica, uh-huh, no? I en aquells moments també la UPC, la Universitat Politècnica de Catalunya, va començar a fer cursos d'extensió universitària d'olis essencials, no? I va ser quan jo vaig dir, bueno, doncs jo me'ls faig tots, eren cursos amb exàmens, amb titulacions, no de grau, evidentment, però sí que el volum de crèdits que utilitzàvem i que ho fèiem equivalia aproximadament al que seria un postgrau, uh-huh, que no està gens malament i és el que existeix més reglat, més consistent en formació en aromateràpia. I llavors, doncs, vaig començar a mirar, estudiar, i vaig crear una fórmula jo per mi. Me la posava.
1: És allò.
0: Clar, a veure.
1: Si no hi ha, doncs m'ho faig.
0: Exacte, no? En casa tu fabriques i tu poses, no. I anava fent les meves barreges, les meves sinergies, i al cap d'uns mesos els amics i la gent pel carrer em deia, escolta, què estàs fent? Perquè abans no tenies cabell i ara tens cabell. I jo, doncs mira, em poso uns olis essencials i així. Escolta, doncs a mi m'interessen. Per què no me'n prepares? I aquí va començar la cosa, no? El 2000, finals del 20, principis del 21, jo anava, doncs, això, amb... Escolta, el meu fill voldria que li preparessis i tal. I aquí ja va ser quan la família em deia, això ho has de patentar. Això ho has de difondre. Això, i llavors vaig dir, bueno, pues crearé una societat. I així va néixer Despertar Essencial, la societat. I llavors així vaig entrar a BNI també. I a BNI, doncs, gràcies a BNI, vaig de desenvolupar doncs, els estatuts, tot el que és l'estructura de la societat, no? El CAPIL és una... Ara ja es fabrica en laboratori, en un laboratori de Badajoz, associat a la Universitat de Badajoz, i en allà doncs, ara és un esprai que és senzillíssim d'utilitzar, perquè l'únic que fas és pulveritzar com si fos una laca en la zona del cabell que vols que torni a sortir, no? I ara el més interessant de tot és que hem acabat un assaig clínic de 9 mesos amb 24 persones, 12 homes, 12 dones, amb problemes lleus i moderats d'alopècia, i els resultats han estat espectaculars, perquè el 75% dels homes han tingut cabells nous i el 83% de les dones han tingut cabells nous. És a dir, no només frena la caiguda, sinó que fa que també surtin cabells nous. I això és una cosa realment molt, molt important.
1: Que Àngels, de totes maneres, tu ho has explicat molt ràpid i sembla que, oita, mira, tinc una idea, faig, fabrico, però clar, això també
0: han estat 5 anys
1: i has tingut algun entrebanc fort també, sí. Que pots explicar o...
0: Bueno, vaig tenir un problema amb el proveïdor que no va fer la feina que havia de fer i vaig haver de pausar durant uns mesos per tal de veure si podia continuar o no.
1: Sí, és que jo recordo aquell moment que sí. Vas dir, estic en un moment que no sé si ho deixo estar, allò ja
0: no,
1: estic
0: no,
1: farta ja del dir, tema.
0: La qüestió va ser aquí he perdut 30.000 euros que han desaparegut i he de veure si puc solventar la situació o no, si trobo la manera, evidentment posant-hi un altre cop diners, per poder tirar endavant i per poder avançar. No? En aquell moment vaig haver de decidir si xapava o no, i vaig dir no tanco, però el que sí que faig és no buscar nous clients, perquè clar, si no els puc abastir els que tinc, doncs no em servirà de res, no? I vaig estar doncs uns 8 mesos en aquest impàs fins que no vaig poder resoldre la situació i avançar. Els entrebancs aquests, pels neòfits en el món dels negocis, en el món de l'emprenedoria, són molt durs. Mm-hmm. Són molt durs perquè és allò de dir, bueno, què fas tu ara posant-te... qui t'ha dit que havies de posar-te a emprendre ara que estàs en el moment en el que et jubiles?
1: A punt de jubilar-te, no? Sí. Que és el que hi ha molta gent que ho estàs sí. esperant i tu vas, au, vinga, ja sí. emprenc.
0: Sí. Sí, em diuen, però tu no estàs jubilada. Sí, estic jubilada de la universitat, estic jubilada. Però tinc una empresa en la qual jo faig poca cosa perquè estic jubilada i amb la jubilació no pots treballar, però l'empresa és meva i en allà tinc persones doncs, que van fent la feina que han de fer. Però sí, a veure, ha estat dur, però ara és un moment dolç amb els resultats aquests de dir, per fi tinc elements suficients per poder mostrar a les perruqueries, per poder mostrar a les barberies que aquest producte funciona, no?
1: I Àngels, això sí que és veritat que és un entrebanc evidentment estructural i això, però te n'has trobat d'altres? És a dir, a nivell, aquí li donem molta cera al govern i a les polítiques que estan que acompanyen l'emprenedoria. Has trobat ajuts en aquest sentit?
0: Mira, el kit digital ha anat de fàbula.
1: Uh-huh. Mira, una de les poques persones que me'n parla bé.
0: Bueno, a veure, jo havia de canviar la meva pàgina web per afegir-hi botiga, perquè jo només venia per WhatsApp.
1: És que és supercuriós, també.
0: Jo venc per WhatsApp i dic, com, si la meva pàgina web no té botiga encara. Per WhatsApp, no? Ara el que costa és que les persones que estan acostumades a comprar-te per WhatsApp, dir-los, no, ara ho has de fer per la pàgina web, no? Això encara estem en aquest impàs, no? Però la gestió del kit digital, doncs, va ser fantàstic. I he de dir que ho vaig fer tot gràcies a BNI, que m'ho va gestionar tot, el responsable de kits digitals, un dels membres que se n'ocupava i que ho va fer la mar de bé.
1: Que m'agrada molt que menciones BNI, jo ja saps que sóc una superfan i que obrim BNI al Vallès Oriental, i un dels pobles o de les localitats on posarem un grup és a Caldes i tota la zona d'influència, i la veritat és que estic molt contenta perquè aquí precisament a l'estudi també ha vingut molt empresari, molta empresària de la xarxa, i bueno, al final jo sóc una super convençuda, jo tinc certesa absoluta, però que m'agrada que també vosaltres digueu, doncs, que la vostra experiència ha estat excel·lent a la xarxa.
0: Jo ho dic perquè és cert, ben bé el 50% de la meva facturació és gràcies a BNI.
1: 50?
0: 50, sí, vull dir, això és una cosa que jo, quan vaig dir he de plegar uns mesos, tenia clar que tornava, i això no... I tinc un segon producte que també el vaig crear jo, que és una mena d'antiinflamatori, ja saps que quan parlem d'olis essencials no es poden utilitzar termes mèdics perquè són productes cosmètics, però el que sí que fa és rebaixar molt el dolor. Uh-huh. I aquest el vaig crear com a tesina dels cursos de la UPC, perquè ens van dir, heu de crear un producte nou, heu de fer triar una patologia, estudiar-la i proposar 4 productes creats nous amb olis essencials. Jo vaig triar el mal d'esquena, perquè clar, jo el meu mal d'esquena, les hèrnies i tot i les cervicals i totes les coses, vaig dir, home, com a mínim provar-ho jo per saber que això funciona, no? I sí, funcionava, i és el que estic recomanant molt, que és el Corporis, i alleuja molt tot el que són les contractures musculars, el mal d'esquena, mal de genolls i tot això, i llavors doncs funciona molt bé, estic molt contenta.
1: Però també. I aquest també és spray, és
0: sí,
1: crema?
0: Sí, és spray, jo ho faig tot amb spray perquè és molt ràpid d'acció, realment és en qüestió de minuts ja notes la diferència, i sobretot perquè com que també els vaig crear per mi, fer-me un massatge a l'esquena jo mateixa era una mica complicat. I llavors vaig dir, no, a veure,
1: sí, s'ha de ser pràctic.
0: Si tens mal als cervicals, fas una esprayada amb el braç, estires i és més senzill, no? Llavors això era molt més fàcil de fer.
1: I com estàs donant a conèixer tot tant el Capil com el Corporis?
0: Instagram, xarxes, sobretot.
1: Bueno, si vols aprofitar, mi les diem ara, tot i que les repetirem al final,
0: perfecte.
1: Però quin Instagram seria el teu?
0: Despertar.essencial. Uh-huh. A TikTok també despertar.essencial. Tinc un canal de YouTube des de fa molts anys, des de molt abans de que existeix els olis, el treball amb olis essencials, que és Despertar Essencial sense el punt.
1: No t'has matat massa, eh?
0: No. S'ha de ser pràctic. No?
1: S'ha de ser pràctic.
0: No, aquestes són les xarxes socials meves i així.
1: Que me'n recordo de la història que em vas explicar, si no vols explicar, ho expliquis, quan et van traduir les escriptures de Despertar Essencial.
0: Ai, sí.
1: Sí, perquè és que passa, a la vida de vegades passen moltes coses.
0: Quan vaig arribar al notari em van dir, les escriptures les vols en català? I jo, com a bona catalana, vaig preguntar, el preu és el mateix? Sí. Clar, perquè a vegades que et diuen no. Diu, sí, diu, però si alguna vegada les has de presentar a Madrid, diu, les hauràs de traduir i això et costarà diners. Dic, més igual, això no importa.
1: Sí, jo també les tinc en català.
0: Doncs, dic, fes-les en català. I van, i el nom, la meva empresa es diu Despertar Essencial en castellà, no? I van i em posen Despertar Essencial amb dues esses, i quan me les donen i ja havíem acabat i així, allò que te les llegeixes uns dies, dius, però què han fet aquí? I llavors el notari, quan vaig protestar, em diu, home, però si només hi ha una lletra de diferència. Dic, home, dic, mira, dic, el meu pare, quan jo era petita, deia que un home per una lletra havia anat a la presó, volia fer una estufa i havia fet una estafa. Llavors, doncs, aquí no és la mateixa empresa, si hi ha una S o dues S's. I llavors doncs, es va canviar tot per poder posar després...
1: És que aquesta història me'n recordo al principi de l'empresa que m'has explicat, que clar, era allò indignant, no?
0: Sí, sí, indignant. Sí, era molt indignant, perquè clar, dels notaris te'n refies, clar. Però van fer una traducció de Google.
1: Clar, això és el pitjor.
0: El Google Traductor, exacte, en comptes de fer una cosa... com Déu mana. A nivell d'empresa i així, clar, ara, per exemple, que ja no visc a Terrassa i visc a l'Escala, doncs cal els entrebancs, doncs les lentituds, de canvi de domiciliació fiscal, de l'empresa i totes aquestes coses. Però a veure, no he tingut grans entrebancs en aquest sentit. M'he pogut envoltar de bons professionals que m'han ajudat molt en aquest sentit.
1: Sí, i sobretot treballar també el territori, no? Que a vegades, sí. No viure a Barcelona també es poden fer moltes coses, que nosaltres també el que volem apostar, no? Desenvolupant tot el teixit de BNI en el territori, perquè hem de treballar a casa i hem de descentralitzar també una mica.
0: Exacte.
1: Això.
0: I ara en aquests moments doncs, ja tinc alguns centres, algunes botigues que venen el Capil i el Corporis. A l'Escala, per exemple, hi ha el Cisai, a Barcelona hi ha alguna perruqueria, a la Bisbal també. Llavors doncs, és allò de ara ja començar a buscar centres i espais que puguin vendre directament i no només el consumidor final.
1: Bueno, i sobretot ara amb els estudis clínics sí. ja t'avala, diguéssim, que sí, ja vas amb sí. resultats, no? La cosa ara canvia una mica.
0: Sí. Exactament.
1: I què és el que més t'ha agradat de tot aquest procés, més enllà del producte? O sigui, què t'emportes? Quina història personal ens podries explicar avui?
0: Mira, jo sóc molt de... Encara que no ho sembli, m'agrada treballar molt, molt sola. I sóc una mica tastaulletes, no? Les meves companyes de la universitat, sobretot la Mercè Oliva, sempre diu, a tu t'encanta obrir un projecte, desenvolupar-lo, i un cop està construït, deixar que ja el portin els altres, no? I ara estic en aquesta fase, estic en aquesta que jo ja el deixaria.
1: Ja ho he fet.
0: Però no toca. Em toca aprendre que l'he de continuar jo i que l'he de seguir fent créixer jo. I això a mi em costa, perquè jo ara ja agafaria i aniria cap al següent projecte, que és escriure un llibre d'olis essencials, no? Però no.
1: Bueno, perquè ets l'ànima del projecte, no? En definitiva, i suposo sí. que també aquest producte que potser ara ja està més expandit, però al final la gent també confia molt en tu, no? Que és el tema del lideratge. Sí. El producte pot estar molt bé, però al final ens en refiem de tu.
0: Sí.
1: I suposo que això va per davant.
0: I a veure, també és allò que em diuen, escolta, però tens un oli per les al·lèrgies, per què no el comercialitzes també al mateix nivell que estàs fent amb el Capil i amb el Corporis? Dic, perquè aquesta fórmula és una fórmula molt bàsica, molt que tothom coneix, tothom utilitza, que no tinc cap problema, que qui la vol, doncs mira, lavanda, llimona, menta i pi. Per què? Pues perquè la lavanda obre les vies, treballa com a antihistamínic. La llimona elimina toxina. La menta el que fa és obrir vies respiratòries i el pi és un corticoide. Llavors, doncs, amb això ja tens tota la cosa. I, bueno, i com ho faig? Doncs pues mira, poso la mateixa quantitat de gotes i després el més important és dilueixo molt per tal de poder-ho utilitzar i ja està. Llavors, doncs, a mi m'agrada fer classe, m'agrada donar
1: sí,
0: aquestes eines.
1: Sí, aquest esperit docent, no?
0: Sí. Llavors, doncs, això també m'ho passo molt bé fent aquestes coses.
1: I escolta, Àngels, ara per acabar t'atreveixes a una bateria de preguntes curtes?
0: Va.
1: Vinga, va. Som-hi. Un aroma que et defineixi.
0: És impossible que n'hi hagi un de sol, perquè els aromes depenen de l'estat d'ànim de la persona. I llavors, doncs, sí que n'hi ha un que m'agrada molt, molt, molt, molt, i que seria molt adient per qualsevol moment, que és l'aroma de la Litzea cubeba, que això no vol dir res a ningú, que és la verbena exòtica i que s'assembla molt a l'aroma de la Maria Lluïsa.
1: Mm-hmm. Un aroma que et recorda la teva infància.
0: el romaní.
1: Un aroma que et doni energia.
0: Aquest és el, directament el, la canyella, el gengibre...
1: Un llibre imprescindible.
0: I aquí n'hi ha molts, molts, molts, és molt difícil, però un que m'ha marcat molt va ser un llibre del Deepak Chopra, Sincronicitat.
1: Una persona que t'hagi inspirat.
0: Ai, també n'hi ha moltes, en molts, molts àmbits de la vida. En aquí no em puc arriscar amb una de sola.
1: Aquí no ens mullem, eh?
0: No.
1: Una decisió que et va canviar la vida.
0: Decidir que deixava de banda la tesi doctoral, que la tenia bastant embastada i li faltava poc, per dedicar-me als olis essencials.
1: Una qualitat que valores en les persones.
0: L'empatia.
1: Un valor irrenunciable.
0: L'autenticitat.
1: Una paraula que defineixi Kapil.
0: En aquí és complicat, perquè és més que una paraula. Per mi Kapil és ajudar a les persones a que deixin de sentir-se malament per la manca de cabell.
1: Molt bonic. I què significa per tu liderar?
0: Ajudar, estar al servei.
1: I quina és l'empremta que t'agradaria deixar al món?
0: De fer que les dones, sobretot les dones, deixin de sentir-se menys pel fet de ser dones, pel fet de no sentir-se maques i de tenir por de vegades.
1: I escolta, ha sigut un honor tenir-te aquí. Abans de marxar, abans de fer el tancament d'aquest programa, m'agradaria que ens recordessis quines són les teves xarxes, com et podem trobar, tot i que t'etiquetarem a tot arreu, Àngels, però com et poden trobar?
0: Em podeu trobar a Instagram com a Àngels Campà d'una banda, però també com a despertar.essencial, a TikTok també despertar.essencial i al canal de YouTube Despertar Essencial.
1: Bueno, moltíssimes gràcies. I ara així arribem al final del programa d'avui. Hem compartit una conversa preciosa amb l'Àngels Campà, descobrint un món que sovint passa desapercebut, però que forma part de la nostra vida cada dia. El poder de les aromes, dels records, de les emocions i de les experiències que ens transformen. Àngels, moltes gràcies per la teva generositat, pel teu coneixement i per ajudar-nos a entendre que darrere d'una simple olor hi pot haver ciència, memòria, benestar i fins i tot una història sencera. Avui ens emportem una idea molt poderosa. Hi ha llenguatges que no necessiten paraules per deixar empremta. També vull agrair, com cada setmana, la feina imprescindible d'en Ferran Monterde, la part tècnica. Ferran, gràcies per fer possible que Líder Sony arribi i creixi amb aquesta professionalitat. I a tots vosaltres, gràcies per escoltar-nos, per seguir-nos i per formar part d'aquesta comunitat de líders que hem anat construint setmana rere setmana. La setmana vinent viurem un programa molt especial. Serà el darrer programa de la segona temporada de Líders a Ràdio Caldes. Una temporada plena de talent, emprenedoria, històries humanes, lideratge i persones que ens han inspirat des de la seva autenticitat. Us hi espero dilluns vinent per tancar aquesta segona temporada com es mereix. Fins aleshores, cuideu les vostres relacions, cuideu els vostres projectes i continueu apostant per allò que us fa únics.

0: Ja saps que cada diumenge a les 3 tens una cita amb la música, algunes recomanacions de sèries i pel·lis a l'estanteria del Jordi. Oh, yeah. Però atenció, ara també volem escoltar-te a tu. Segur que un dia la teva vida va canviar quan va arribar a les teves mans un disc perquè te'l van regalar o perquè te'l vas trobar sota un cotxe. Volem emetre la teva història per l'antena de Ràdio Caldes. Entra a Instagram, Estanteria del Jordi, i envia un àudio entre 20 i 30 segons. Digue'ns el teu nom, on estàs i de quina manera un disc et va canviar la vida.
1: Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
0: D'aquesta manera ens sentirem tots i totes a l'estanteria del Jordi els diumenges a les 3 explicant-nos les nostres experiències amb la música.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: and chases,
1: baritones and basses,
0: panderers,
1: philanderers,
2: stupidity,
0: timidity,
1: mistakes,
3: Ei, molt bona tarda, benvinguts, benvingudes, un dilluns més a la taquilla. Quina energia aquest dilluns, ja com es nota que estem a punt d'entrar a l'estiu. Però avui és un programa, vaja amb calories, eh? Jordi Graví, molt bona tarda.
4: Molt bona tarda, Ferran de Besa.
3: I com sempre, controlant els botons, tenim el Monter, aquí també el saludem. Hola, Monter.
4: El Monter, que és el pilot de la nau.
3: Sí, o sigui, si fem un símil, per exemple, amb la pel·lícula Los Guardianes de la Galàxia, ell seria el mapache, aquell, com es diu, el Rocket.
4: Ah, mira, està bé, està bé.
3: Sí, jo seria el Star-Lord i tu la Gamora.
4: Sí, home, i per què has de ser jo una tia de color verd?
3: Ah, ho sento, és el que t'ha tocat. Ah. Aquí mano jo, jo sóc la Star-Lord, tu, Rocket, venga, obre la taquilla. Gamora, Gamora, hem de parlar de les activitats del Centre Democràtic i Progressista i del Casino de Caldes.
4: Sí, ja ho sé, Star-Lord. Sí. Portem tota la temporada fent-ho.
3: Sí, però ara ets la Gamora, no ets el Jordi.
4: No, no, que era un símil, no la realitat. Ferran, collons.
3: Ferran? Qui és el Ferran? Jo sóc l'Star-Lord. Per cert, tenim una persona de públic. Vostè qui és?
5: Jo soy Groot.
3: És el nostre amic Groot.
4: Sí, una merda d'alzina sorera que parla. Molt bé.
3: No l'insultis, Gamora. No li... Torna-t'hi, Groot.
5: Jo soy Groot.
3: Molt bé, molt bé. Això sí que és un insult, eh? En pots dir un altre, si vols?
5: Jo soy Groot.
3: Ah, qui t'ha regalat, eh? Sí, bé Champions, eh? Molt bé, molt bé, però escolta...
4: Però si sempre diu el mateix.
3: No, ho diu diferent. Fa matisos, i escolta...
4: Mira, així vingués un gos i se li pixés a sobre amb el Groot aquest, aquest cadàver dels collons.
3: Va, Gamora, va, no siguis així, va. Vinga, va, parlem del cap de setmana al Centre Democràtic i al Casino.
4: Hem de parlar com a Star-Lord o com a Gamora? Jo com a Gamora no penso dir res.
3: Jo com a... Mira, jo avui parlaré com a Jordi Graví.
4: Ah, vale. Tu... Jo com a Ferran. No, bueno, que teníem dues coses que vam anunciar la setmana passada, sí, que era el teatre de la doble vida, pels que no hi havien anat.
3: I el cinema, Estrany en Riu. Mm-hmm. Sí, sí, molt bé. Bueno, per exemple, Estrany en Riu, què?
4: Molt bé.
3: Molt bé.
4: Doncs Estrany en Riu es va haver de suspendre.
3: Què dius?
4: Membres de l'organització no hi podien anar i també hi havia quatre només entrades venudes,
3: vale,
4: i... per culpa del Rosario, tot s'ha de dir.
3: Bueno, és que... Bueno, que ara ja no es diu Rosario.
4: Bueno, dit, no? AFS, AFS Caldes.
3: AFS, Associació de Futbol Sala?
4: Sí,
3: vale.
4: De Caldes.
3: De Caldes.
4: I van dir, doncs posposem...
3: Vale.
4: I ho fem aquest diumenge, per tant, en tornem a parlar en el programa d'avui.
3: Molt bé, vale. Fantàstic. I
4: el teatre no es va suspendre?
3: No, de fet, mira, el dissabte, que es va fer sessió a les 8 de la tarda, hi van venir unes 120 persones.
4: Ah.
3: Sí, i el diumenge unes 150.
4: Molt bé.
3: Per tant, escolta, el boca orella va fer la seva feina i va funcionar molt bé. Diumenge es veu que va sortir molt bé, el dissabte era el dia que gravaven, el poc que estava allà gravant.
4: Ah.
3: Sí, és allò que dius, quan grava...
4: Segur que no surt... No és que no surti bé,
3: no.
4: És que no quedes tan satisfet.
3: Exacte. Dius, ai, aquí has hagut de fer allò, que ja vaig fer l'altre cop en un assaig. Ja, sí, sí, clar, clar. Però bueno, és la vida.
4: Sí, sí.
3: I en aquest cas és la doble vida.
4: La doble vida. Ja està. Saps si fan bolos aquesta gent o...
3: Mira, s'ho estan mirant.
4: Ah.
3: S'ho estan mirant.
4: O sigui, Caldes ja era l'última oportunitat
3: ja
4: per
3: està,
4: veure
3: ja
4: el casino, eh?
3: Ja està, ara si es vol, doncs serà, s'està mirant o Palau o Castellterçol o Mollet, per aquí al voltant.
4: Molt bé.
3: Sí, sí. Però bueno, ara, el que és Caldes, ja està.
4: Si no l'heu vista, doncs
3: A fora.
4: Que us, a fora o que
3: us bombin,
4: que us lloguin el vídeo, si es va gravar.
3: Ah, sí.
4: El exacte. Compreu.
3: Exacte.
4: No us el passeu gratis. No.
3: Vinga aquí a pagar.
4: Pagar.
3: No, i he vist que el centre està buscant que això...
4: Sí, això...
3: Està.
4: No, parlant. Era per si improvisàvem després, si no teníem temes de parlar, però jo puc dir ara, eh?
3: Sí.
4: La companyia La Bretxa
3: sí.
4: està buscant actors.
3: Molt bé.
4: Si pot ser masculins, millor, perquè només hi ha el Vicenç Conejos.
3: Sí, això és veritat. Això és veritat que, mira, de fet, hi havia un noi que va estar a la del Terrat.
4: Sí, aquella, el Teodor, el
3: sí,
4: Teo.
3: Que era, o sigui, ho feia bastant graciós, la sí, veritat. Molt bé.
4: El Teo, el que passa que no era de Caldes, sinó que estudiava a la l'IRTA, a la Torre Marimon, i va dir, quan se m'acabi el tema...
3: Ja està.
4: Ja no estaré Caldes, per tant, malament.
3: Molt bé, per tant, fem una crida. Com es diu aquest, el programa aquest de la crida? Tots fem centro? No, com és això?
4: Construïm el centro.
3: Això, construïm el centro. Vale, doncs, escolta, què més que per construir un espai és evitar-lo, no ocupar-lo, en aquest cas.
4: No. T'imagines que un dia entres al centro i ja no ocupes? que tinc una butaca aquí a la fila... No, aquí visc, jo.
3: No, sí.
4: Hi visc, eh?
3: Sí. No, si està molt còmode. A més, tinc aire condicionat.
4: Aire condicionat? Sí. Vaig al bar quan no hi ha ningú i robo begudes i menjar.
3: Escolta, no és mala, eh?
4: No.
3: Estic per fer-ho, eh?
4: Ocupar el centre o... Tens de tot, eh? Tens lavabos, dutxes, tens de tot.
3: Sí. No donem idees.
4: No donem idees, no.
3: Estem parlant de construir. Construir, per tant, fer-ho. Fer-ho entre tots i totes. Molt bé.
4: Busquen gent de a partir de 18 anys, tant que hagin sigut actors...
3: Com que no.
4: Si només us pica la curiositat de com és fer una obra de teatre, també us podeu apuntar. Mm-hmm. Després ja us ensenyaran i ja fareu una obra de teatre la següent que toqui.
3: Sí.
4: Ja hi podreu sortir. Requisits. Diuen que us feu socis del centre.
3: Sí.
4: Home, ja que tu ets al centre, feu-vos socis del centre.
3: Exacte.
4: Total.
3: A més que desgrava.
4: Sí, desgrava, és veritat. Desgrava, va bé. Només pagueu un cop l'any i són 40, màxim 40 euros.
3: Algo així.
4: Tampoc
3: és
4: no...
3: algo així. I després tens els descomptes en el bar. Mm. I tens, què més? Donen, que això és important, eh? En el centre donen una... És un carnet digital.
4: Sí.
3: És un QR digital que se'n va del wallet del teu mòbil. I això és el que verifica que estàs al dia en el pagament. Mm-hmm. Perquè abans, amb el carnet antic, es veu que hi havia gent que pagava una vez i luego ja...
4: Amigo.
3: Com comprovarà vostè que el meu carnet i jo... Saps? Una mica Joan Pere, eh?
4: Sí.
3: I llavors la gent feia la triquiñuela. Mm. És que...
4: Ara s'ha de passar per una màquina.
3: Exacte.
4: QR de detectar.
3: I el QR diu, vostè ha pagat l'última vegada? Vostè va pagar. Mm-hmm. Si vostè no paga, doncs
4: ocupi el centre.
3: Bueno, molt bé, per tant, majors de 18 anys, perquè persones adultes, a veure, el teatre no és l'espai on es... és a dir, és un lloc de treball, és un lloc de fer produccions, no és un lloc d'anar a lligar.
4: No, però tenint en compte que tots són dones, que només hi ha el Vicenç...
3: És una bona producció. Vale. Llavors, homes solters de Caldes. Gent divorciada. El CrossFit ja està molt ple.
4: Sí.
3: Això d'anar corrent darrere de noies de 20 anys...
4: És lleig.
3: A veure si... Val? Llavors, heu de canviar, heu de fer teatre, heu de culturitzar-vos. Ostres, poder parlar amb algú, no estic fent teatre. I què fas?
4: Una obra molt profunda.
3: Sí. Comèdia, eh? També fem riure, eh? Ah, sí, fes-me riure. I, ai, que et faré riure. Ja està, és una mica això.
4: Sí. No us prendrà moltes hores.
3: No.
4: Aquesta gent assaja un cop a la setmana els dilluns. Sí, que tampoc no digueu, és que ara m'ho apuntaré perquè per fer una obra potser necessito tot el temps del món.
3: No.
4: Mentida.
3: Un cop per setmana, dilluns tarda. Ja està.
4: Sí.
3: Si comences el dilluns amb un hi-hi ha-ha, i el director és el mateix, continua?
4: Sí. El nou que es va estrenar aquest...
3: El flamant director.
4: Sí, en Xavier Pàmies.
3: Sí, això mateix. Sí. Molt bé.
4: I ja està. I que l'obra que havien de... l'última que vam fer, em sembla que l'han de tornar a repetir el 4 d'octubre.
3: Molt bé. Per tant, 4 d'octubre, Robadors. No, es diu? No.
4: Corredossos de baix.
3: És que... Número 9. És una pel·li, ja rodat.
4: Quina pel·li ha rodat, ara?
3: No, no, no. No, no. Hi ha una pel·li que diu Carrer Robadors, o
4: vale.
3: Algo així.
4: Vale,
3: i se m'ha girat el cervell.
4: Bueno, doncs això, que busquen gent, que... Endavant, les atxes, i apunteu-vos.
3: Molt bé.
4: Aneu al seu Instagram, si us voleu apuntar. És molt fàcil. És Teatre La Bretxa. I ja està.
3: Molt
4: tot junt i en minúscula.
3: I Bretxa TX, per favor.
4: Sí, sí, sí.
3: Per favor, eh?
4: Per favor, no fem coses rares.
3: Sí. No, perquè, clar, Bretxa amb CH.
4: No.
3: La Bretxa, saps?
4: La Bretxa, en català, què seria? Breca.
3: Breca.
4: Perquè la H no sona i la T és una C normal.
3: Clar, clar, Breca.
4: Breca.
3: Bueno, escolta, anem nosaltres a parlar potser a les activitats d'aquesta setmana, però no sense abans buscar una bona música d'agenda, que en tenim alguna, no?
4: Bueno, de bona, no.
3: I de dolenta?
4: Les que vulguis i més.
3: Molt bé. Doncs saps què, Jordi?
4: Què?
3: Fot qualsevol merda, que ja s'està acabant la temporada i a mi ja no em ve d'aquí.
4: Doncs som-hi, música d'agenda d'avui, qualsevol merda.

0: Molt bé, una salutació per Castelldefels.
1: I per tots els xinos, que no saltin.
0: Molt bé. Escolta, comencem per dissabte. Dissabte anem, anem al centre. Anem al centre perquè es tanca oficialment el TACAM 2026.
1: Sí, es tanca oficialment perquè toca donar els premis als guanyadors.
0: O sigui que no és un acte ben bé pel públic, sinó més aviat pels grups participants. Uh-huh. És el torn de que ells, és a dir, aquests grups participants, sàpiguen si són o no són els guanyadors de l'edició d'enguany.
1: Això mateix, i no només és un únic premi, perquè a més, és com els Oscars. Que hi ha diferents categories.
0: Exacte, bastantes, moltes. A veure, si algun dels 8 grups que han participat no s'emporten algun altre TACAM, és que són molt dolents.
1: Clar, és que molts...
0: Però molt dolents, eh? Mm. O sigui, mira, jo et recordo les categories que hi ha.
1: Sí.
0: Mira, millor maquillatge i perruqueria. Mm. Millor vestuari. Mm. Millor escenografia.
1: Molt bé.
0: Els tres millors actors secundaris.
1: Clar, primer, segon i tercer.
0: Clar. Les tres millors actrius secundàries.
1: El mateix.
0: Els tres millors actors principals.
1: També.
0: Les tres millors actrius principals.
1: També.
0: Les tres millors obres segons les votacions del públic.
1: Ah.
0: Els tres millors directors, directores.
1: Sí.
0: Els tres millors grups.
1: Sí.
0: I per si això no fos poc, un premi que el jurat es guarda de la màniga, eh? Un as sota la màniga, per qualsevol cosa fora del comú que els hagi agradat.
1: En total,
0: sí.
1: Si contem tot això que has dit, les categories, sí, i els seus premis, 25 premis!
0: 25 premis, mare de Déu, mare de Déu. 25, i el grup de no sé què no m'ha tocat cap.
1: Clar, això és el que deia, si algú no se l'emporta cap, és bueno, aquest no torna més, eh?
0: Sí, pensa que el millor vestuari només cal que vagi planxat.
1: Només que es presenti un grup, sí, a fer una obra nudista, ja sap que no opta a aquest premi.
0: Bueno, no estic d'acord amb això. No estic d'acord. Aquí hem de parlar de... També prens decisions.
1: Sí.
0: Resurat, afaitadet, com, saps?
1: Ah, també entraria dintre el vestuari?
0: Home,
1: o dintre l'higiene personal, que després no tindrem cap premi higiene personal.
0: No, però seria el millor vestuari.
1: Millor vestuari, molt
0: millor
1: bé.
0: Vestuari, sí, sí, sí. Bueno, ja, bueno, pots valorar.
1: Pots valorar.
0: Pots valorar, pots valorar. Perquè, mira, no em diràs que allò del traje de l'emperador, saps?
1: Sí.
0: Oh? És vestuari això o no és vestuari? És vestuari. Si no, com es diu el conte?
1: Sí, el traje d'emperador.
0: Molt bé, no es diu així, però ja...
1: No, el vestit del rei.
0: Ah, bueno, és igual.
1: Bueno, és igual, el vestit, sí, el traje.
0: Aquell que és un vestit invisible.
1: Sí, invisible.
0: Ah. Clar, si fas aquesta obra, què?
1: Jo li donaria després el premi especial jurat de quin valor que tens de sortir despullat.
0: És veritat.
1: Però després no li donaria el millor vestuari. Perquè imagina't que ets vell i tens moltes arrugues. Pots dir, està mal planxat aquest traje.
0: És veritat, és veritat. A veure, escolta, la gala, com es planteja aquest any?
1: Mira, això ho posa les bases ja, que el grup que guanya l'edició del TACAM...
0: Sí?
1: L'any que ve ha de presentar la gala d'entrega de premis.
0: Molt bé. I qui ho va guanyar l'any passat?
1: L'any passat va guanyar el grup de ACR de Fals.
0: Vale.
1: I ells
0: venen des de Fals.
1: Venen des de Fals i ells són els que s'encarreguen de fer l'entrega de premis.
0: Molt bé.
1: I ho maneguen com volen.
0: Com volen.
1: Altres edicions també ja s'havia fet. L'edició passada no, perquè veníem de la parada per la pandèmia i per la tornada a casa de l'esteig al centre. Sí. I va venir un període que no es va fer. I per tant no teníem ningú que fes la gala d'entrega de premis i ho vam fer jo i el Vicenç Conejos.
0: Molt bé.
1: I va ser així una mica improvisat, però altres anys que ja ho havien fet grups participants, hòstia, la gent s'ho currava, eh? Hi havia gent, un va portar un transformista, una persona, sí, un home vestit de dona, bueno, tenia un caràcter, feia molt riure.
0: Molt
1: feia
0: bé,
1: molt riure,
0: molt,
1: molt d'allò...
0: Desparpajo.
1: Desparpajo, sí, desparpajo. I aquesta gent el que volen fer, això és primícia.
0: Oh, primícia.
1: Primícia.
0: Ep, Radio Caldes, tu, els Mapache.
1: Rocket.
0: Estigues atent per la notícia. Òscar, atent la notícia.
1: El tens darrere, l'Òscar.
0: Hombre, atent aquí, eh?
1: La notícia és que volen portar una cantant i un pianista.
0: Què me dices?
1: Per amenitzar l'entrega de premis.
0: Oh, això està molt bé, eh? Entrega de premis a lo musical, eh?
1: Sí. amenitzaran d'aquesta manera.
0: Molt bé, amenitzaran d'una manera com cantant.
1: El grup ACR Fals, que són els que presentaran la gala de Cloenda, tindran a bé de portar per amenitzar la festa d'entrega de premis un pianista i una cantant. Tenim aquí la cantant.
2: Hola.
1: Ara ja pots saludar, ja ha afinat la veu.
2: Sí. Soc jo, sóc la cantant de Fals.
1: Molt bé. Cantarà en falset?
2: Sí.
1: Molt bé. Què ens cantarà? Una cançó?
2: M'ha endevinat.
1: Sí, una cançó de Vigís?
2: Per exemple, però li podria cantar altres cançons conegudes arreu i més propet, també.
1: Molt bé. Cançons teatrals o cançons vàries?
2: Oh, no. Jo...
1: S'està pixant a sobre?
2: Estic trobant el to.
1: Ah, molt
2: sí,
1: bé.
2: Jo mateix m'estic donant com treballo el diafragma, ho veu
1: sí,
2: o no?
1: Sí.
2: Sap vostè, m'agradaria cantar-li una cançó.
1: Endavant. Bueno, primer digui'm quina, perquè potser li dic que no.
2: Sí, farem O Sole Mio.
1: Ah, doncs així sí.
2: Sí.
1: I la gravarem i la posarem l'any que ve a la sintonia d'agenda com a cançó de merda.
2: Sí, miri, vaig a preparar-me un segon per fer-ho bé.
1: Té alguna aplicació al mòbil per donar-li to? O...
2: No.
1: Té la lletra de la cançó.
2: Sí.
1: Vale. Sí. És que treu el mòbil, no sabia per què el volia.
2: Sí, perquè no me l'he estudiat encara molt
1: bé. Molt bé.
2: A veure, com anava això? Farem... Que... Des d'aquí.
1: Ah.
2: Que...

0: Espera, que s'ha colat el Ferran aquí al mig fent... Aparti aquest home i pot continuar cantant, cantant calva.
1: Mana tu sole... He baixat una miqueta.

0: I fins aquí l'actuació de la cantant Calva, perquè s'han queixat els veïns.
1: Oh, gràcies. Bueno, ara ja sóc el Ferran, l'únic que se m'ha quedat ja una veu aguda. Ja no puc baixar això.
0: Molt bé. Doncs això, que era que els de ACR Fals volen portar una cantant i...
2: Escolta, vols que te'l canti ara bé o què?
0: Si vols, sí. La part d'home.
2: Vinga, clar.
0: Que...

0: Ole.
1: Ole.
0: Venga.
1: I la setmana que ve, La Traviata.
0: Setmana que ve... Hi ha programa la setmana que ve?
1: Sí, que deu ser l'últim.
0: És l'últim ja, eh? Fixa't. Bueno, escolta, ja, fixa't, ara hem d'anar ràpid.
1: Bueno, no tan ràpid, perquè el que ve ara ja ho vam dir la setmana passada.
0: Molt bé. Sí, que... Molt bé.
1: Vols tirar música d'agenda de quatre xinos o
0: sí.
1: què?
0: Sí.
1: Després posaríem música d'agenda de quatre xinos. Sí.

0: Molt bé, doncs ara parlarem fluixet, perquè els companys...
1: Els veïns s'han queixat.
0: Se m'han queixat. Saps que a casa no em passa?
1: No tens veïns, no?
0: Sí, sí, tinc veïns, però de moment no es queixen.
1: Perquè això vol dir que els agrada com cantes. No. Aquests no tenen cultura musical i acaben de fotre crits. Molt bé.
0: No, a veure...
1: Va, tornem al centre. Ja sí. No fem en diumenge. Diumenge a les 6 de la tarda.
0: El què?
1: Doncs el que toca ara.
0: Estrany riu?
1: Sí.
0: Estrany riu a les 6 de la tarda, el diumenge?
1: A les 6 de la tarda, en diumenge.
0: Que no el dissabte?
1: Que no el dissabte.
0: Ah, en diumenge.
1: En diumenge.
0: Ah, ja ho hem dit a l'inici del programa, que es va suspendre la pel·lícula Estrany riu, però que no ens quedarem pas sense veure-la, perquè la posarem el diumenge, que no el dissabte. Molt bé.
1: Ja vam parlar la setmana passada, que és un viatge familiar, el riu Danubi, un adolescent que s'enamora, el primer amor...
0: El primer llargmetratge del director Jaume Claret Muxart, que és l'òpera prima. I ara bé, quan teniu dues opcions, o us fem, o sigui, us passem el tràiler que ja us vam posar la setmana passada, o ens inventem nosaltres el tràiler.
1: Les dues coses, no?
0: Sí, clar que sí. Rocket, posa música ambiental de naturalesa a la vora del riu Danubi. Així, així m'agrada.
2: Hola, sóc el noi protagonista de la pel·lícula. Estic aquí de vacances. Sóc un noi adolescent amb veu d'home gran.
0: Sí, ja et veig.
2: Qui és vostè que es banya amb pilotes al riu Danubi?
0: Ah, sóc un home liberal.
2: Molt bé.
0: Sí, sóc un jipi que es coneix per aquí.
2: Ets un jipi?
0: Sóc un jipi.
2: Molt bé, sí. Molt bé.
0: Ei, flueix. Com a consell de vida.
2: I què haig de fer?
0: Flueix.
2: M'he de despullar com vostè?
0: Sí, per exemple. Per exemple.
2: I on poso la roba?
0: La pot posar... Mira, la pots posar en aquell arbre que hi ha allà al fons, però a la part ajupida, la part...
2: Molt bé. No em miri.
0: No miraré.
2: M'ho estic traient tot.
0: Oh, jo estic mirant a l'altra banda.
2: No ho veig perquè estic d'esquena.
0: No
2: em miri,
0: No, jo tampoc veig que t'estàs ajupint ara mateix.
2: Molt bé, doncs mira, ho acaba d'encertar. M'estic ajupint i estic deixant els calçotets a terra.
0: Fixa't, era una idea molt... De fet, ho he pensat. He dit...
2: Perquè no estarà mirant, no?
0: No, el que passa que... Sap què passa? Que el reflex de l'aigua...
2: Sí.
0: Dona... Fa com un retrovisor.
2: Ah.
0: I ha sigut sense voler.
2: Ah, molt bé.
0: Sí.
2: Ha quedat enlluernat o no?
0: Sí, mare meva. Mare meva, una bona palambrera,
2: Sí. Deixa'm... Com està l'aigua?
0: Anava a dir fresqueta, però està una mica...
2: Ah.
0: Calentona.
2: Bueno, doncs m'hi poso de cop.
0: Sí. Compte. Arriba, com que està fresqueta,
2: sí.
0: Arriba a una zona una mica delicada.
2: Molt. M'agafaré aquest tronc que hi ha aquí sota l'aigua, perquè hi ha molta vegetació aquí sota l'aigua.
0: Sí?
2: Tinc por de...
0: Pots agafar aquest tronc
2: aquest
0: de sota
2: tronc?
0: L'aigua? Sí.
2: Deu ser una canya d'aquelles que surten de bambú.
0: Vaja, sí, ho has endevinat. És flexible i rígida com una canya de bambú.
2: Molt bé.
0: Sí.
2: Molt bé. Veig que hi ha dos peixets per aquí sota la canya de bambú.
0: Ja ho saps, els peixets sempre busquen, busquen. I a veure, i aquests peixets que veig per aquí...
2: També són nous.
0: Ah, són dues... però són dues carpes de riu, això,
2: Sí, són aquells peixos tan lletjos que hi ha. Un silo, són els que se diuen.
0: Un silo. Fan 3 metres de gran, això,
2: Sí, el silo, sí.
0: Sí. Bueno, escolta, no sabem si serà així la pel·lícula.
2: No crec que sigui així.
0: No, però no, estarà millor. Estarà millor,
2: ja vam dir que era una història d'amor adolescent que passa de vacances on una família hi va i que la seva mare, la mare del nen que s'enamora d'un altre noi allà a la vora del Danubi, ja s'havia enamorat en la seva època ella.
0: Exacte. Mira, fica un moment al tràiler i el tallarem a la meitat.
2: Va.
3: Mama, tu te'n recordes del teu primer amor?
4: Sí. Va ser en aquest mateix viatge.
5: Ens podem tirar?
6: No està tan fred.
5: Ha sigut idea, això.
4: Era d'aquí, ell. Un dia em va venir a buscar amb una barca i ens vam escapar.
5: I no vas tornar a veure.
0: Molt bé, ho tallem aquí. He de dir dues coses. Una, mi germana m'està dient ara que amb les pistoles del... podríem disparar el Cucurella, que culer de tota la vida, deia.
2: Avui no portem les pistoles.
0: Avui no les portem. I una altra cosa...
7: Ràdio Caldes, 107.8.
8: Bon dia, bon dissabte, benvinguts al balneari.

0: Molt bon dia, què tal? Com esteu? Benvinguts al Balneari. Ui, avui això ho hem començat una mica com ràpid, no? Com atropellat.
1: Sí?
0: Com si tinguéssim pressa, no? Jo normalment m'esplaio més a la sintonia.
1: És veritat.
0: No?
1: Sí, és veritat.
0: Avui hem començat com... Bé, tranquil·litat. Som a 20 de juny. Som a 20 de juny. No sé com... Bueno, això el senyor Sanahuja...
2: Bon dia.
0: Per al·lusions, bon dia. Tema col·les ja...
2: Avui... Ja. Tema col·les ahir ja...
0: Ahir ja, però avui...
2: Jo avui tinc festa, la festa final de curs.
0: Hòstia!
2: Que a més, la fem dissabte.
1: Quina mandra, no?
0: Quina putada!
2: Sí.
0: Quina putada!
2: Que sí. Fa mandra. Veure el meu fill com farà el d'allò, no. Però clar, tot el de

0: Aquest any cau malament.
1: L'any fatal. L'altre any sí que es fa pont, no?
0: Sí, correcte.
1: Bueno. Escolta.
0: Però bé, ja no per això, sinó...
1: Fota't un parell de cafès i a sopar per això, aquesta nit. Això.
0: És que l'organitzem entre tots a l'escola.
1: Hòstia, que...
0: Per tant, tenim...
1: Cada cop em fa més
0: tenim mandra, sopar, tenim primer el festival i després sopar a l'escola.
2: Amb totes les criatures.
0: Amb totes, clar.
3: Sí,
0: i els profes, pares...
1: Oriol Lluc, bon dia, eh?
2: Bon dia.
1: Què, tu no tens...
2: Ja m'he despertat de cop.
1: No tens aquests problemes, tu?
0: Ja els té criats, ell.
2: No en aquest nivell.
1: Ja els tens.
2: No en aquest nivell.
0: Ell té d'altres, potser, però aquest
2: sí,
0: això
2: sí,
0: no.
2: Sí, sí,
0: això
2: sí, no, jo en tinc d'altres, no.
1: Hòstia, quina mandra. Ara he recordat les festes que jo protagonitzava. Quina mandra, eh?
0: Això mateix.
1: I això de fer el sopar, què vol dir? Que tu t'ha tocat la truita de patates i amb un altre li ha tocat el fuet i amb un altre... O com va això?
0: No.
1: Explica'ns, home, perquè els trícolis ens agraden.
0: Jo us ho explico. Però som una miqueta més moderns i més professionals.
1: Ah, pensava que era més hippies i més...
2: Un càtering.
0: Això era...
1: No, que era...
2: Un càtering.
0: No arribem a tant, però... A la pizzeria del poble tantes pizzes i t'ho porten
1: bueno,
0: a l'hora
1: que... Perfecte, perfecte.
0: O sigui, abans era això... Qui s'encarrega de fer no sé
1: què... Mira, escolta'm...
0: Va, ja està, prou.
1: Val més...
2: Bueno, però després hi ha els intolerants al gluten, els intolerants a la lactosa...
0: Correcte.
2: I els intolerants.
0: Correcte.
1: En general.
0: Correcte.
2: En general.
0: D'aquí ve que es faci una
2: perquè
0: llista...
2: Perquè és Castelldefels, eh? Vull dir, segueix sent un poble pepero,
0: i
2: com el meu.
0: Sí, sí, sí.
2: Home, d'intolerants n'hi ha molts.
0: Ah,
1: com el teu.
0: Sí, no, ja ho he dit.
2: Vale.
0: No, conseqüència d'això que has dit.
2: Sí.
0: Llista de quin tipus de pizza vols, tal, Pasqual, la gust...
1: Mira, podríem haver fet les...
0: I el tema d'intolerants, gent que pel que sigui no menja pizza i que llavors es porta...
1: Perquè creuen
2: per
1: en la... Exacte, la cultura...
0: No és ben bé per principis, però bé, deixem-ho.
1: Ah,
0: no,
1: ah.
0: No, perquè no li agrada... Gent que no li agrada... El formatge.
1: Hòstia.
0: Clar.
1: Bueno, clar,
0: què passa a les pizzas? Que hi ha a totes les santes pizzas?
1: Formatge.
2: No, menja una, però sí.
1: A quina no hi ha?
2: Que aquella...
1: Margarita, no? Si
2: no, no, no, no, no, no, no, n'hi ha una que porta tomàquet, anchoves...
1: Bueno,
2: i...
1: Clar, no t'ha de formatge, però t'han d'agradar les anchoves...
2: I tàperes?
1: Tàperes, sí, alcaparres, piparres, no? Sí.
2: No, les piparres no és el mateix que les alcaparres.
1: No?
2: Les tàperes, no, les piparres
1: jo
2: són...
1: Jo tot.
2: Són pabro... Són...
1: No m'agrada cap, és el que dic.
2: Molt bé. Ja em sortirà el nom i si no em surt
1: home, jo recordo...
2: la setmana que ve.
1: Que en el meu...
2: Per què estem parlant d'això avui
1: bueno,
2: ara,
1: perquè,
2: i no la setmana que ve?
1: Perquè el tema col és... La setmana,
2: bueno,
1: que, ve
2: la setmana que ve ens podria haver explicat en Sanauja com va...
1: Bueno, que ens expliqui,
2: vale.
1: Ens explicarà. Però escolta...
0: Ara tinc una missió, home, que a sobre de... tinc una missió.
1: Escolta'm, jo quan me recordo que en el meu col·le, els anys finals de que jo actuava, diguéssim, ens ho feia al Viena, eh?
0: Ah,
1: el Viena ens muntava una barra allà.
0: Toma, home, vosaltres
1: col·le aquí... Públic, eh?
2: Sí, bueno, sí, sí, pagant, eh?
0: Home, clar, eh?
1: Bueno.
2: El Viena pagant.
1: Sí, clar, el Viena, si no el pagues, no ve. Però sí, me'n recordo que al principi era això, que ens portaven botifarres als altres i era una puta merda perquè tothom, tot d'això... I això del Viena era perfecte, perquè tu, donaven tres sabors a escollir, només. Tres sabors, intolerants, tal, una llista i pam. I et feien fotre el nom per no dir, ai, jo he demanat sense gluten. No, tu has fotut d'aquí sense gluten, tu te'l menges sense gluten. Està bé.
0: Doncs això és el que farem aquesta
1: bueno,
0: nit.
1: Total, col·le Sant Hats. Nosaltres, com ja us vam explicar la setmana passada, avui, evidentment, estem aquí, però dissabte vinent, dia 27, també estarem aquí.
2: Sí.
1: Perquè nosaltres, si una cosa no, és treballar.
2: Sí.
1: Treballar.
0: Sí, sí, sí.
1: Nosaltres
0: sí.
1: Fem el paron justet.
0: Sí, sí, sí.
1: Eh? Dos mesos i poc, sí. I ja tornem
0: fem,
1: a
0: estar aquí. Fem com el Viena, venim si ens paguen.
1: Que m'ha agradat aquesta com el Viena. Bueno, escolta, dit tot això, tot aquest preàmbul que sempre fem,
0: que el Lluc li agrada tant,
1: introducció, fins aquí seria introducció,
2: endavant,
1: val? I aquí ja comença.
2: No, a mi m'agrada, el preàmbul, però em fa por gastar temes, em fa por gastar temes que puguem necessitar més endavant.
1: No,
0: tranquil.
2: Ja està, sí, sí.
1: Hem parlat
2: sí.
1: De Castelldefels, del Viena, dels sopars d'això, tu t'estàs ajustant el micro...
2: Molt bé.
0: Perquè no està com el va deixar la setmana passada, el micro.
2: No,
0: per tant,
1: no clar, aviam, aquí la gent passa i els anys, i els anys també. Bueno, escolta, introducció feta, algú sí. Més a afegir?
2: No.
1: Senyor Ides, no?
2: Moltes gràcies.
1: Pues, concurs frase.
0: Mm.
2: Això. So.

0: clar, a l'escaleta tenim concurs, joc Lluxó, que és difícil fins i tot de pronunciar, eh?
1: I joc per Lluxó. Per què has dit concurs frase?
0: Perquè jo a la cinta tinc concurs frase. Hòstia, que això és dels, dels anys pretèritos.
2: Sí. Abans de la Covid, eh?
0: Encara aquí es deia una frase i havíem de dir
1: si era un esportista o filòsof. Era, molt, era bona, era divertida.
0: Sí, era bona. Eh? Tot torna, eh?
2: Això era, això era d'abans de la Covid, no?
0: Sí.
1: Segurament.
0: Sí, sí, de les primeres dues temporades.
1: La Covid ha fet molt de mal.
0: Però, sí, sí, clar, jo aquí tinc... O sigui, tinc molts estímuls al cap, perquè tinc el guió... Cinto concurso. La cinto real que es diu cinto concurs frase. I aquí que es diu joc Lluxó.
1: O sigui,
0: jo haig de saber molt bé on estic, eh?
1: Bueno, després de 30...
0: El Sarauja ja, ja no sap ni on està, eh? El Sarauja en
1: després
0: mateix
1: de 34 programes, xato, ja ho podries saber.
0: De 34 programes aquest any?
1: Aquest any, sí, sí.
0: I quants en hem portat?
1: És any, clar, però aquest és l'any que hem fet més programes.
0: Sí,
1: perquè érem un programa bi...
0: O sigui...
2: Bisemanal.
1: No, bimensual o bisemanal?
0: No, bimensual. Bimensual.
1: Perquè bisemanal seria dos cops a la setmana.
0: No, més o menys que... no doneu idees, sisplau, que no plani ni
1: idees per que... És sí, el que a tu t'agradaria fer el cacauet dos cops a la setmana.
0: Bueno.
1: Què, eh?
2: Real.
1: El Roger perquè és solter, no té fills, viu sol i deu... bueno, no ho sé, mai se sap, però... Per la setmana que ve en parlem.
2: Vinga, va.
1: Us pregunto.
2: El so.
0: Exactament.
2: Del dia. Exactament. Realment la secció es diu el so del dia.
0: Ni concurs de... frase, ni cinto concurs
1: no, tot
0: so.
1: Tot el meu d'aquest any és del dia.
2: El
1: no,
2: so del
0: veig,
2: dia.
0: Ho veig molt complicat de pronunciar això que jo mateix he escrit, que és joc Lluxó. És molt difícil
2: el
0: de dir.
2: El so del dia.
0: Va, doncs som-hi amb el so del dia.

0: I fins aquí. Ara s'ha produït l'efecte Streisand d'aquest programa, que és el Lluc tancant els ulls i recordant quin so havia preparat.
1: Correcte.
0: Perquè després es fiqui amb mi de quan faig els guions.
1: Correcte.
2: Allà,
0: tornem a sentir-lo.
1: Jo, el vaig editar, t'ha tornat a sortir aquí?
0: No, avui és...
1: És que l'altre dia també estava...
0: So dia Prog 34.
1: Perfecte.

0: Hòstia, m'agrada molt aquest so, tio.
1: Però saps què és?
0: M'agrada molt, jo el relacionaria amb algú de foc. De foc. Perquè sembla, o sigui, no sé, Sanahuja, tu si estaràs d'acord amb mi, que al principi pot semblar un so semblant al que fan els llençols amb el vent, quan estan estesos, o una bandera de les platges, d'aquesta que va molt ràpid.
2: Has de tenir molt de vent, perquè faci tant de soroll.
0: Però el tros final fa com un... que em recorda el foc.
2: Torna-hi.
0: Una llar de foc. Una foguera.
2: Està molt a prop del foc per poder-ho
0: captar
2: d'aquesta manera.
0: Això és una foguera.
2: Clar, venint a Sant Joan, que vindrem d'aquí, que tindrem d'aquí uns quants dies...
0: Clar.
2: És una possibilitat.
0: Però no, jo no estic molt convençut, jo és pel context.
2: No, això és el que dius tu. Jo tiro més, mira, jo tenia la imatge d'això, de llençol, o alguna cosa així, però també és veritat...
0: Que no sonen tan fort.
2: No,
0: aquest
2: no.
0: Aquest no. Tan estrident.
2: No. Hi ha alguna cosa en moviment, Lluc?
0: A veure, sisplau, gran guru...
1: La Terra orbita al voltant
2: de... Anda, vés a acabar.
1: Sí, hi ha moviment, Hi ha alguna cosa en moviment, sí. Però a veure, tant,
0: ens hem allunyat molt.
1: Tant en uns llençols com en una foguera hi ha coses en moviment.
0: Sí.
1: Vale.
0: Sí. Ens hem allunyat molt. Fins i tot, ojo, que no fos una sombrilla, un parasol.
2: Abans que faci això tanta estona, el parasol serà...
0: Ja vola, no? Un tio de platja, eh? Té més platja que, com es deia, aquell de la que s'avecina?
2: Tinc més platja que casa.
0: Sí, hòstia.
1: Quan tu vas, ell torna de la platja.
0: No, exacte, eh? He trabajado 25 años en la playa, un pícaro de playa. Pues això,
1: exacte, el que
0: un pícaro de playa. Bueno, pues no ho sé, que el tornem a escoltar, perquè és curtet,
1: sí,
0: però...
1: Hi ha link en el guió.
0: Ojo,
1: sí.

0: Bueno, pues vale. Pues molt bé. Pues estarem atents, perquè
1: palante,
0: no? Sí. Vull dir que no. Jo crec que no ens hem allunyat tant, Sanuja. Crec que
1: ha
0: entre els
1: dit,
0: dos.
1: Ha dit que no, ell ha dit que no havíem estat gaire fora de test.
0: Crec que avui entre els dos el traurem.
1: Ja.
2: Va. Jo crec que també.
0: Sí? Sí.
2: Espereu a veure com evoluciona el guió i ho traureu.
0: Jo calienta que sales.
2: Perfecte. Després del so del dia, el que fem a continuació aquesta temporada és recórrer
0: quina ràdio tan pausada,
2: de Caldes, per conèixer què hi ha darrere de cada nom, de cada placa, de cada carrer del municipi de Caldes. Avui, a la cara C de Caldes, descobrim el carrer de Vallit. El de la nova ràdio.
0: Home,
2: carrer
0: jo avui, atenent a peticions que se van fer en aquest programa,
2: vale,
0: per exemple, quan ens vam mudar aquí, assumeixo l'error de no haver fet el carrer de la ràdio.
1: Clar.
0: El faig... És que això no ho hem explicat a l'audiència.
2: El d'aquesta o el de l'anterior?
0: El de la nova ràdio.
2: Perquè el de l'anterior era...
0: La nova ràdio.
2: Ja, sí, sí, sí, sí, no, però este...
0: Sí. El de l'antiga ràdio
2: com
0: era Buenos
2: carrer?
0: Aires.
2: Ah, clar, no, era un carrer...
0: No feia gràcia.
2: No.
0: No. Almenys, bueno, vull dir,
2: no, no, no,
0: molt
2: no, no,
0: maco Buenos Aires, però no, no, que no té no, no, res.
1: Parlaries de Buenos Aires.
0: Exacte.
2: Clar.
0: I...
1: No?
2: I qui és els Vallit?
0: No, bueno, ara ho veurem, això.
2: Vale, vale, digues,
0: primer hem d'explicar a l'audiència
2: sí,
0: que la setmana que ve,
2: sí,
0: últim programa de sí, l'any, de la temporada, de l'any no de la temporada,
2: sí,
0: farem una cosa rara.
1: Sí,
0: farem
1: més raro
0: ja
1: encara.
0: Ja veurem el que fem.
1: Més raro encara.
2: Sí, no ho sabem, no?
0: Ja veurem el que fem.
2: Ho hem d'acabar de perfilar.
0: Sí, sí.
2: Vale.
0: Ja veurem el que fem i el que la gent es trobarà i el qui, el valent o valenta que no se n'hagi anat a la platja i ens estigui escoltant, què es trobarà? Això ja ho veurem.
2: Se'ns pot escoltar des de la platja.
0: Però, exacte. Però, avui és l'últim programa amb una estructura normal.
2: Sí.
0: Per tant, avui sí, com a sí, sí, últim sí, sí, sí, programa, jo us vaig dir... Va, doncs, ja que no ho hem fet a l'inici, va, al final ho fem.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I avui fem el carrer de Vallit, que és aquest carreró petitet que dona accés a la plaça del Carme, que dona accés a la nova ràdio.
2: Va, molt
1: bé.
0: Bé.
1: I que ens podeu venir a veure cada dissabte.
0: Ah, exacte.
1: La
0: sí,
1: temporada
0: si
1: vinent també.
2: Si algú ve a veure'ns,
1: que, encara...
2: que avisi perquè sortirem a saludar pel balcó.
1: Clar, si algú... que tenim un balcó, eh?
0: En plan papa, no?
2: Sí, sí,
1: sí. Sí, sí,
2: sí. De fet, si ens posem drets...
0: Què?
2: I aixequem les cortines, veiem una part de la plaça.
1: Sí, i
0: sí,
1: sense
0: jo la
1: dret també la veu.
2: Ai,
1: sí.
2: Sense posar-me dret, perdó, és que estava d'esquena i ara...
0: Sí,
2: sí, sí, sí, sí.
0: I el campanar de Santa Maria.
1: Sí, sí, mira, ja comença a venir... Mira, mira, mira, mira.
2: Hola! Hola!
0: Dios, Dios, Dios, Dios!
1: Ja comença,
0: sí, és veritat.
1: Mira, mira.
0: És veritat.
1: Hi ha algú que ja porta la cadira i tot.
0: És veritat. Sí, sí. Espera, que truque... ara trucaré al Monter i diré, sisplau, si pot avisar la policia local que organitzi una mica tot això.
2: Sí, clar, clar.
0: Perquè se'ns anirà de mare, eh? Però sí, sí, sí, ja fa goig això, eh?
1: I tant, i tant.
0: Hòstia, tenim la
2: barata. I han vingut pel programa de la setmana que ve.
0: Ah, exacte.
2: Estan fent cua.
0: Exacte.
2: Tendes de campanya.
0: Ja?
2: Sí, sí, sí.
1: Sí. Hòstia. Sí, sí,
0: no, no,
1: sí.
0: Doncs això, sisplau, no insistiu més perquè ja està tot ple.
1: Exacte.
0: Vull dir que ja no es pot venir. Ja el que volia venir ja va tard. Bueno, va, anem amb el carrer de Vallit. Va, en aquest cas tot apunta que el nom, tot apunta perquè no està gaire, gaire clar, però tot apunta.
2: Ah, bueno.
0: Que el nom fa referència a la masia de Can Vallit i a la família Vallit. Una nissaga pagesa vinculada històricament al territori de Caldes i més en concret en el nucli antic. Per tant,
2: home,
0: tot apunta que... No?
2: M. Vallit
0: és Mariano Vallit, no?
2: Ah, sí.
0: Encara que no se l'hagi conegut en persona, el
2: sí,
0: senyor
2: sí,
0: Vallit,
2: sí, sí, sí,
0: el donem per bo. Sí, com passa sovint en molts pobles, diversos carrers posen el nom de masies o famílies, de fet aquí ja ho hem vist, vinculades al món rural, perquè clar, abans de ser un poble, perdó que ho digui així, però pijo i abocat al turisme, Caldes,
2: sí,
0: abans de ser un poble pijo i abocat al turisme, Caldes era un poble rural que vivia de la pagesia,
2: sí,
0: no?
2: Sí,
0: com
2: sí,
0: la majoria.
2: Sí, sí.
0: Per tant, era important aquest sector
2: sí, sí,
0: i aquest...
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Els pagesos tenien un rang que ara no té.
2: Clar, clar,
0: era una
2: clar,
0: categoria,
2: clar,
0: no? Què? No?
2: No?
1: Els pagesos...
2: Mai han tingut rang?
1: No, al revés. Jo crec que...
2: Encara el tenen?
1: Sí.
2: Bueno, però perquè ara se'ls valora com a quelcom exòtic.
0: Sí, però...
2: Bueno, com és que vosaltres sí que manteniu el país, sense els pagesos no hi hauria res.
1: No, no parlo d'això.
0: La nostra fi, la vostra fam. Em va agradar molt aquest eslògan. No, però vull dir que justament es queixen, no, perquè tampoc no s'ha... Vull dir, tot el que jalem aquí, poca cosa és d'aquí.
1: Correcte, no? però els pagesos al final... Els pagesos que...
0: Però tu imagina't, que ara s'enoja tu, dius, va, jo vull ser pagès. Tu creus que quan tu palmis, que palmaràs, et fotran un nom d'un carrer?
1: No,
0: jo crec que no, eh?
1: Estic, amb això estic d'acord. Vull dir, però que crec que tenien... No? Sí, però tenien una anomenada i els pagesos, si te'n vas a les zones rurals, on... Les famílies de pagesos o les sagues de pagesos sí, sí. I continuen existint tenen una anomenada. I tant, home, i tant. I més... Passes que el pagès...
0: Però estaran parlant de Caldes, eh?
1: Sí, correcte. Però...
0: Un poble abocat al turisme amb 5 hotels, però... un càmping, apartaments turístics...
1: Que sí.
0: I en què pagesos queden 4, eh?
1: Però tu has comentat que la categoria dels pagesos d'abans sí. No és la d'ara. Per mi això no és així. El que és pagès, en el seu món, continua tenint la seva categoria. Aquí, això és com
0: però em compreu el meu argument de que si tu et fas pagès i palmes no et fotran el nom d'un carrer?
1: Si t'hi converteixes ara, no, però si tens una saga, allà, bueno, clar, d'allà on siguis, segurament sí que no et posaran un carrer, d'acord? Però...
0: Sí, sí, sí. Bueno, la masia i el cognom de Vallit formen part d'aquest paisatge antic de Caldes, d'un temps en què el terme estava molt més marcat per les explotacions agrícoles, els camins de terra i les cases disseminades, que és com la masia de Vallit, que està aquí al casc antic, aquí darrere.
1: Sí.
0: I, per tant, doncs, és probable que la família tingués terres o certa possessió en aquesta zona on ens trobem ara mateix.
2: Hi ha una masia que ara està envoltada d'altres edificis, però que potser en un moment...
0: Exacte. Era la masia al mig de camps. Tot esto era campo. Doncs aquest és una mica el d'això. Avui el carrer de Vallit és un espai integrat dins la Caldes contemporània, és un carrer tranquil, de caràcter absolutament residencial. No hi ha... No hi ha botigues. Sí que hi havia hagut un restaurant, hi havia hagut una pizzeria aquí darrere,
2: ah, sí.
0: Però tancat fa un parell d'anys. Per tant,
1: no tenim carrer, comerç.
0: Carreró no transitable, jo diria.
1: Bé, home, hi ha algun, sí, perquè hi ha algun parell de...
2: Sí, passa un cotxe, eh?
1: Sí, sí passa un cotxe, però com a transitable, pensant no, per això no, però sí que hi passa un cotxe perquè hi ha un parell de pàrquings que per entrar al cotxe...
0: Això anava a dir, pàrquings... que per fotre el cotxe aquí dins, ojo, perquè és aquí baix...
1: Sí.
2: Bueno, sí, sí, fet...
1: És per treure-s'hi el barret, quan ho fan.
2: Ho han fet tota la vida i deuen tenir cotxes petits.
1: Però els petits, per més petits que siguin, ja són més grans que els petits que eren petits o grans que eren petits.
0: Hòstia, quan, Rajoy, eh?
1: Per això ho he fet.
0: Rajoy. Bueno, com dèiem, no és un punt especialment cèntric ni turístic, tot i que està al centre, però sí que connecta diverses parts del municipi, perquè justament per aquí darrere passava la muralla.
1: Sí.
0: Allà tenim la Torre de la Presó, quan sí. Venim per aquí.
2: Sí, sí.
0: I aquí tenim una arcada també medieval, per tant, el carrer de Vallit d'ara faria allò, el carrer sota murs.
1: Sí.
2: Radiofònicament, l'aquí i allà s'entès tan bé.
0: Bueno,
2: la gent
0: allà.
2: Ho entès tan bé.
0: A veure, Lluc, però si ens escolta el teu pare i la meva mare, tio.
2: Bueno, doncs ja està.
0: Mira el Sanahuja.
2: I l'amic enginyer del Sanahuja. L'oncle, el tiet...
0: Si no ens escolta ningú més.
1: I tothom que està aquí fora.
0: Ja
1: us ha volgut.
0: Però els d'aquí m'han entès.
2: Sí, perquè també estan bé.
0: Bueno, en fi, el carrer de Vallit ens recorda aquesta història antiga de Caldes, amb masies, amb llocs on ara...
2: Quan Caldes valia la pena, vols dir?
0: Ah, exacte.
2: En aquell...
0: Bueno, quan Caldes...
2: Aquells dos cops en la història que ha valgut la pena, que és quan hi havia romans i quan hi havia pagesos.
0: Exacte. Ara no hi ha ni una cosa ni l'altra.
1: Hi ha... Bueno, calderins, que Caldes està molt bé, que esteu escoltant aquests dos.
0: Home, no.
1: Però,
0: però no és algú dolent.
2: Vale.
0: Romans
2: vale.
0: No n'hi ha.
2: Ah, romans no, d'aquells romans no. Hi ha
0: romanesos.
2: Era una broma, com se'n diu, utilitzant el llenguatge i no l'homofòbia. El racisme, vale.
0: No, vull dir...
2: Està bé.
0: No,
2: hi ha romanesos, però no romans.
0: Home, una cosa que es diria, hi ha romanos. Bueno, sí, sí. Vale, aquí fora de test. Però hi ha romanesos i no romans.
2: Sí.
0: Jo romans d'aquests del...
2: Romanesos
0: tampoc he vist gaires, no? Però
2: no sé, jo no...
1: Però segurament n'hi hagi algun i de romans no n'hi haurà cap, està clar.
0: Per estadística... Molt bé, doncs escolta...
2: Vols dir-nos alguna cosa més?
0: Listos de papeles.
2: Sí?
0: Listos de papeles.
2: Família Vallit, moltes gràcies
0: família
2: per la vostra
0: Vallit.
2: Contribució. Sense vosaltres no hauríem pogut arribar a la Ràdio Nova.
0: Exacte. No hi hauria Ràdio Nova.
2: No hi hauria Ràdio Nova perquè no hi hauria carrer per arribar a la plaça del Carme per entrar a la Ràdio Nova.
0: Exacte. Que trobo molt útil que, per cert, hi ha jo, comentari d'autor, que l'accés principal a aquest equipament, que no només alberga la ràdio, sinó que alberga altres ens municipals, s'hagi fet un carrer poc transitable, poc accessible per ambulàncies i coses d'aquest.
2: Bueno, sí, o inclús per cadira de rodes, perquè és un carrer empedrat.
0: Exacte, és enllambordat. Exacte.
2: Exacte.
1: Però si les reixes estan obertes, es pot accedir per altres llocs, no només per aquest carrer.
0: Bueno,
1: no?
0: Per aquí darrere.
2: El Samu ja sempre busca la manera d'accedir per darrere als llocs. Ell sempre...
0: sempre va per la porta de darrere.
2: Sí.
0: A veure...
2: Atenció.
0: T'ha fet la visia, eh?
2: Encara no has après a fer-me allò del...
0: No, el rever, no. Mira que ens ho van ensenyar un matí només per aprendre el rever. I jo no.
2: Anècdota Sanaúlla.
0: Veus? Quan no hi ha rever, el faig jo. I l'ha sol·licitat, eh? Llavors, els autobusos és parada sol·licitada i aquí anècdota sol·licitada. Ja t'ha picat, va, t'ha fotut el gest. Va, pala'm anècdota.
1: Entrar per darrere, no. Però...
0: Comença una anècdota.
2: Entrar jo, no, però que m'entrin.
0: Comença una anècdota dient, entrar per darrere, no. Com a títol.
1: M'ha fet recordar que amb 20 i pocs anys, vaig tenir una entrevista de feina.
2: Es va equivocar de porta.
1: No. Ai. Tenia una entrevista de feina.
0: Abans de ser fixo que ho tens ara, eh?
1: Sí. I el dia abans vaig anar expressament pel dia de l'entrevista saber per on havia d'anar i on havia d'entrar. No era per entrar per darrere, però allò que has dit... Sanaúlla busca alternativa.
2: A mi això em sembla... Això és una cosa que jo puc fer avui en dia utilitzant Google Maps. Miro tal direcció, veig, arribo... No, vale,
0: vaig,
2: és aquesta porta, tu encara hi vas.
0: Sí, hi vaig.
2: Vale.
0: Sí, sobretot amb això, quan feines o com dilluns començo aquí, jo vaig...
1: Investigues primer sense tenir la pressió de que aquell dia has de, a tal hora has d'estar al lloc.
0: Exacte.
1: I el...
0: Però bueno, tot i així, m'ha agradat molt que els primers fragments de l'anècdota siguin no, per la porta del darrere no.
2: Sí, exacte.
0: A partir d'aquí desenvoluparem.
2: Exacte, jo aclaro, aclaro.
0: No, per la porta del darrere.
2: Per si hi ha dubtes...
1: Però tot això ve de... Sí,
2: dels meus gustos.
1: Però es pot entrar.
0: Es pot accedir per darrere ben... Bueno, bé, no ho sé, No, es pot accedir per aquest. Llarg, no, d'aquí gros.
2: Exacte, per aquest, que això també radiofònicament també tothom ho està veient molt bé. Si tu li dius al Google Maps porta'm aquí, et porta al carrer que hi ha aquí darrere.
1: Correcte.
2: Que no és el carrer de Vallit.
1: No, i la meva pregunta és...
2: I jo fent
1: voltes. Les escales que hi ha al costat de l'ascensor, aquestes... Jo crec que t'accedeixen al carrer paral·lel al Vallit, a Vallit, aquí darrere.
0: Vale, pot ser. Bueno.
2: Escolta'm.
0: Comentat això...
2: Endavant.
1: I, de fet, és així.
0: Vale.
2: Molt bé.
0: Comentat això...
2: Si ho diu a l'arquitecte...
0: Coses d'Ante... Ho diu Antoni Gaudí.
2: Exacte.
0: Coses d'Antes Palante. Home, això ja és un to d'estiu, eh? Ja és un to previ a vacances, eh?
1: Sí,
2: molt...
1: Estic tan prèvia a gatxes que ja ni me'n recordo del que hem de parlar avui a les coses.
0: Molt malament.
2: A veure, espera, que ja tinc un guió.
1: No, que sí. Hem de parlar de la ràdio.
0: Home, d'una cosa que...
1: Però més concretament, de com escoltàvem la ràdio antes. De fet, va una miqueta lligat amb com eren les ràdios antes, no? Això ho hem parlat alguna vegada. Una ràdio era un aparell gran, no? Un aparell que podia fotre mig metre per mig metre.
2: Bueno, sí, molt antes, sí.
1: No?
2: Sí.
1: Però bueno, però...
0: Anem a antes.
1: Llavors, com que eren així de grans, més o menys, doncs clar, allà on estaven, en les cases on estaven, en els habitatges on hi eren, tenien un punt... preponderant on els la posaven.
2: Sí, on ara hi ha
1: un lloc emblemàtic, un lloc emblemàtic important de la casa, i allà és on la família, i si tenia a vegades també amb amics i amb veïns, es reunien per escoltar sobretot grans notícies, no? Les notícies, i hi havia el que existia també, les radionovel·les, no?
0: Doncs, un gènere que hem perdut molt, eh?
1: Sí, correcte.
0: Bueno, molt no.
1: Del tot.
0: Del tot.
1: Llavors, podríem dir que una manera d'escoltar la ràdio d'antes era sentar-se al voltant de l'aparell per escoltar.
0: Sí, per escoltar, perquè sonés alguna cosa, havia de sonar coses com això, no, abans?
1: Ah.
0: Que era sintonitzar-la.
1: Sintonitzar-la, clar, per escoltar. Això és un dels altres punts importants. Ara tot ho tenim digital, que apretes un clic, se te'n va al digital, o ella mateixa amb el clic et busca el dial, però no, llavors el que tenies eren uns botons arrodonits, unes rodetes, on sintonitzaves i anaves a buscar el dial que tu volies, del qual, depèn de quina ràdio, havies de tenir un bon polze per...
0: Si no et passaves, oh,
3: sí.
1: Si no et passaves
0: l'hora fent això.
1: Així?
0: No?
1: Sí, correcte, correcte. Correcte. Doncs això era una de les altres maneres d'escoltar la ràdio, saber sintonitzar-la ben sintonitzada per buscar el dial. I passava una cosa que jo crec que fins ben acabats de manera de treball d'escoltar i d'utilitzar les ràdios, que ja ho tenia sintonitzat, però depèn, al final tots tenim electricitat estàtica, hi ha ones per tot arreu, la fixaves allà, però depèn de si algun element extern es movia,
0: ja.
1: Llavors, ostres, tornaves
0: ja
1: a perdre i havies d'anar altra vegada a ajustar per sintonitzar bé. Eh?
0: Sí. I les antenes abans eren d'aquestes tieses?
1: Extensibles.
3: I clar, jo tenia una minicadena que sí, que tenia una antena que l'havies de...
1: I estendre bastant, oi que sí?
3: Sí, i és el que deia el Sanabuja, depèn d'on estaves, depèn de com col·locaves l'antena, pillaves l'emissora que volies o no.
0: No se sentia.
3: Sí.
0: Però jo aquestes ràdios, aquestes, imaginem, aquestes de fusta antigues,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí.
0: Parlem de molt,
3: no tenien
0: molt antigues.
3: Antenes.
0: Oi que no?
1: No tenien antenes.
0: O tenien com un cable que feia contacte, o feia...
1: Potser internament, però no, antena en si física com estem parlant.
0: Ja.
1: No tenia. També és veritat que...
0: Igual que els cotxes, eh?
1: Sí, també és veritat que el sistema... intern, el sistema elèctric intern, on també hi havia com se'n deien les... ara no em sortirà, però bé, no eren bombetes, però té un nom, que era diferent a com després parlem de les ràdios més reduïdes, que podríem anomenar ja els transistors,
0: sí.
1: Que elèctricament llavors sí que necessitaven aquesta antena. Aquí introduïm els transistors, no? L'altra manera d'escoltar la ràdio, que era anar amb el transistor per tota la casa, amunt i avall,
0: bueno,
1: o tenir-ne varis a diferents estances de la casa.
0: Per casa i pel carrer.
1: I pel carrer.
0: Perquè jo he vist gent, sobretot avis,
1: sí.
0: amb el transistor aquí a l'orella, escoltant el futbol, escoltant quan hi ha dies importants, o música.
1: De fet, per això els transistors... encara els que es venen encara
0: incorporen lo dels cascos.
1: Incorporen els cascos i incorporen per poder-te posar per poder-li penjar una corda, per poder-te'l penjar a la mà.
3: També.
0: Molt incòmode anar amb el transistor aquí a la mà.
1: No, però llavors...
0: La humanitat hem fet coses d'absolutament imbècils,
1: No, però el que
0: perquè anar amb un transistor penjant de la mà
1: però
0: són
1: no,
0: ganes.
1: No el penjaves de la mà, sinó el tenies a la mà per llavors poder fer el que tu dius d'aquell avi que el porta al costat de l'orella,
0: però
1: si alguna d'aquelles coses cau, tropeça, el que sigui, no, se li queda penjant. Igual que la corda de les pales del pàdel, al final.
0: Sí.
1: Tu,
3: bueno.
1: L'objectiu és el mateix, que si per alguna d'aquelles coses perds el control, no se'n vagi la pala ben lluny. Parlo de pàdel, que tu ho domines més. Parlo més de la pala, les pales, de jugar pales a la platja, que això sí que ho domino més.
3: Porten corda?
0: Que bo.
1: Les pales de la platja, sí.
3: Sí?
1: Sí.
0: Mm.
1: Sí.
3: En fi, jo, l'últim cop que he fet servir un transistor ha sigut amb l'apagada de farà un any i pico, que jo en tinc un de molt petit.
0: De l'abril del 25.
3: I sí, li vaig posar una pila i encara funciona. I llavors el tinc guardat a casa i és una cosa que
1: jo,
3: sí.
1: Jo faig servir cada dia.
3: Que s'ha de tenir, sí, ràdio...
0: Transistor,
3: pura.
1: Transistor. A la feina en tinc un, que així el tinc baixet per mi, i no molesto els companys. I a casa en tinc un al lavabo. I al cap de, aquest s'utilitza més al cap de setmana.
0: per cantar i, o per escoltar les notícies?
1: Per les dues coses. Més potser per escoltar notícies, però sí.
3: Per
1: sí,
3: cantar, sí. Vols dir per escoltar
1: per
3: música?
1: Per escoltar música. Bueno, ara m'has picat. Un dia d'aquests posaré... Sí, no, a la dutxa escolto les notícies. I ara m'has picat d'agafar el transistor i tornar a escoltar, que fa molts anys que no ho faig, la lista de los 40 principales.
0: Hòstia.
3: Vale.
0: Però la llista de los 40... Aviam, explica-m'ho això. Que jo
3: soc. Saps què passa, Sant Aguja? Fa tant de temps que no ho fas...
1: Que ja no, que ja no, ja no existeix,
3: los
1: això.
3: 40 principales tenen los 40 principales i després tenen 3 o 4 subemissores, que és sí. Los 40 clàssics, que és la sí, que val la pena.
1: Correcte. Sí.
3: I los 40 urbans, que és abominable,
0: és tot on hi ha totes les coses.
3: I hi havia un altre.
0: Los 40 dents.
3: I los 40
1: dents. Però segurament...
0: Màxima FM d'abans.
1: Segurament, en aquest cas... Si ens en anem
0: a... Mi m'agraden totes tres, eh?
1: Sí, a mi la clàssics.
0: La que menys m'agrada és los 40 com a tal, perquè sonen pop espanyol d'aquest de merda.
1: Però aquest los 40...
3: 40 clàssics.
1: El 40 clàssics és bo. Estic d'acord.
0: Sí. És l'M80, eh? Es van comprar sí? l'M80 ràdio.
1: Sí. És l'M80. Però jo crec que a los 40, com que fem programes dissabtes, no los escolto, però al final, quan jo estudiava amb Lluc, els dissabtes era molt típic posar-te a la ràdio i tenir la llista dels 40 que començaven al revés, no? Doncs això sí que ho havia escoltat durant molt de temps. Ara, com que el Roger ha introduït el si escolto música amb el transistor, bueno, haig de dir que no, però m'ha vingut aquesta imatge i veig que un dia no el posi per recordar vells temps.
3: Molt bé.
0: A veure què fan, anem a escoltar què fan els 40 clàssics ara mateix, va. Segurament potser anuncis, eh?
4: Destinos desde 9 euros.
0: No, no falla que aquestes emissores, això sí que ho tenen, que passen els anys a la ràdio i és publicitat i publicitat.
1: D'alguna cosa s'ha de menjar la gent. Home.
0: Bueno.
1: Ni ho haguessis fet expressament. No és expressing.
0: Com li agrada el boss, el Sanaduja?
1: I tant, els últims concerts.
0: Però els 40 clàssic, home, sí, és bona música. Jo me la foto molt per treballar. Està bé.
1: Sí. I com l'escoltes per treballar?
0: Amb la ràdio del cotxe.
1: Va.
0: O de l'autobús, o de la furgoneta, o del vehicle que toqui en aquell
1: moment. I quan estàs allà fent feina dura?
0: L'escolto amb el mòbil.
1: Va.
0: O Spotify, que totes aquestes emissores tenen,
1: sí,
0: tenen llistes a Spotify. És que transistor jo el feia servir molt per dormir.
1: Els
0: 40 clàssics. Veus? Bueno, això, que jo feia servir molt per anar a dormir amb els cascos,
1: sí,
0: però la veritat que ara ja no em poso el podcast i ja està. Transistor, jo ara no. En tinc alguns a casa, en tinc força, de fet, en tinc 4 o 5, d'aquests antics, eh?
1: Sí.
0: Tinc un que és molt guapo, que és amb una bola de vidre,
1: oh,
0: que es sintonitza així amb el dit i és una cosa xula. Tinc la ràdio, que a vegades el que faig, perquè el que veus, coses que hem anat enrere. Diuen, el futbol el pots sincronitzar l'àudio amb l'aplicació... No ho he aconseguit fer mai.
3: Sí, sincronitzar amb la tele sí.
0: No ho he aconseguit.
3: Però no pots escoltar el futbol per internet i veure i estar a l'estadi veient-lo.
1: Perquè és el decalatge de mínim 10 segons.
3: Un transistor.
0: Clar, però jo et dic, a casa jo el que faig quan no aconsegueixo quadrar-ho, agafo el transistor que sona de bé, molt bé, em foto el transistor i foto la tele.
1: Clar, sí, això...
0: Però clar, ha de ser tot molt quadrat, eh?
1: Però la manera de quadrar-ho és amb el transistor.
0: Ja. Sí,
1: no tens gaires maneres més.
0: No. Bueno, no sé, la ràdio d'antes... No,
1: bueno, com escoltar-la?
0: Sempre ho diem, que la ràdio al final evoluciona i ens acompanya i no acaba mai de ser d'antes, si ens hi fixem.
3: No, està clar.
0: No? Bueno, doncs ja està.
3: Quina reflexió, quina profunditat.
0: Estava fent... Això seria tancament.
3: És el mitjà més actual.
0: És el mitjà. Tot allò de més, mindundis. Bueno, dit això...
1: I després, una última
0: reflexió,
1: de com s'escoltava la ràdio d'antes, és que tot era un directe o un fals directe. No podies... Si tenies un programa que t'agradava, l'havies de sintonitzar i escoltar-lo a l'hora i el dia que es donava. No podies consumir la carta. Exacte. I, de fet, hi ha una altra cosa. Si ja parlem a l'últim pas, no?, de deixar els transistors i parlar de minicadenes i tal, n'hi havia moltes que sí que et deixaven gravar de caseta a caseta,
0: sí,
1: de, Però gravada ràdio a caset, no totes, n'hi havia alguna, però no era el més habitual. No. Per tant, tampoc és allò de el poso a gravar i ja m'ho escoltaré. Per tant, la ràdio d'antes era molt més escoltar el directe o tenir lliure aquella hora i aquell dia en què tu volies escoltar alguna cosa que t'interessava per la ràdio i fer-ho llavors.
0: No t'ho podies perdre.
1: No, exacte, no hi havia podcast com ara.
0: Molt bé, Sanouja, doncs res.
1: O Ràdio La Carta. Oi?
0: Ràdios d'antes repassades. Anem a fer una secció de ràdio, que és la secció del dia. A veure, a part d'escurar-te el coll en directe, avui, 20 de juny, sí. A veure, Lluc,
3: de juny.
0: Quin és el peix que ens has de vendre?
3: És una merda de frase.
0: És una merda de frase. Això ho vam ficar aquí perquè, bueno, ui,
1: però
0: l'hem mantingut, eh?
1: Sí, sí. Per això portem tot l'any. Serà merda, però portem tot l'any.
3: Penúltim programa de la temporada.
0: Sí, que no de l'any.
3: No, sí, el que s'ha equivocat i ha dit de l'any i has hagut de rectificar ha sigut tu.
0: Jo no he dit que et deixis aquí. Ui, va, que et queden... No tens menys de 20 minuts. Amb això t'ho dic tot.
3: Bueno.
0: Amb el peix que ens has de vendre, ho has de fer-ho ja.
3: 20 de juny, que molts dies que m'ha tocat fer secció és 20 de juny. A veure què sortirà d'un 20 de juny.
0: Jo el trobo molt avorrit, eh?
3: Oi que sí, oi que sí.
0: Però molt, eh? És dels dies més complicats de fer, potser.
3: Veurem. De moment, música.
0: Vente de junio, eh? Ja està, per mi tens un 10, tio, perquè si ho diu, i a més ho diu a la primera frase, ja ens hem d'evitar escoltar el tostón, i ho diu, a mi no que m'agrada és que ho digui.
3: Però a més, sabeu de qui és? És una cançó, Vente de junio, de títol Vente de junio, del cantautor espanyol Víctor Manuel.
1: Ah, sí?
3: Ojo, clar, o sigui, és Víctor... és una cançó publicada a finals de la dècada dels 70, per tant, una cançó que té uns 50 anys. I la peça forma part del repertori més intimista de l'artista, conegut per combinar poesia quotidiana i crítica social amb melodies populars. No és la cançó més coneguda de Víctor Manuel, que Víctor Manuel era pues, el dels duets amb Ana Belén, el de Solo pienso en ti... Solo pienso en ti, sí? O el de la Puerta d'Alcalá, mírala.
0: Exacte.
3: Vull dir, per això coneixem aquest tio, no per aquesta cançó, 20 de junio.
0: Però escolta'm, tot des d'avui, els meus respetos, eh?
3: Exacte. Perquè,
0: hòstia, 20 de junio, a la primera frase... Perquè, clar, ens has portat moltes que jo crec que ens prenen els pèls.
3: No.
0: Sí, perquè aquesta cançó es diu 13 de junio. Aquesta cançó es diu I Believe I Can Fly, però direm que es diu...
3: No m'he pres mai el pèl.
0: No. Però aquesta ho...
3: Ho diu, així ja està. Sí.
0: No, t'emprenyis ara.
3: No, ja està.
1: I la canta sovint, ell?
3: No, és una cançó que...
0: La té amagada.
3: Que està fora del seu repertori, no la canta als concerts, ningú...
0: Els dies que es vente de
3: junio. Ah, potser sí.
1: Sí, avui la cantarà.
0: Avui la cantarà.
3: Sí, l'està cantant ara a casa seva.
0: A la dutxa, com a Sanouja.
3: Sí. Bueno, doncs ja està. Passem ara... Què ha passat?
0: No dic repassat.
3: Em pensava que preguntaves què havia passat.
0: No.
3: Va, anem a parlar d'un sant una mica especial, va.

0: Aquest tio no ha anat a missa.
1: El cel i la terra són plens de la vostra glòria.
2: No, estic quedant esturat, eh?
1: Nadal del cel.
2: Estic esturat ara mateix, eh? Bueno, estic esturat, eh?
1: Senyor.
2: Què li ha passat, això?
1: Hosanna Nadal del cel.
2: Ja, prou, prou. Bueno, pues,
0: bueno. Sant Silveri.
2: Sant Silveri. A veure, vaja.
0: Pas a pas, vale? No ens posem poquet. Nerviosos. Va ser papa de l'Església Catòlica. Per tant, no està malament. És un sant que va ser papa. En una època marcada pels conflictes entre els ostrogots i l'imperi bizantí, va ser fill del futur papa a Hormisdes i va arribar al papat enmig d'una situació política molt complicada, amb moltes pressions polítiques i històries de l'època, i com que no va fer el que volia que fes l'emperadora de l'època, el van desterrar a l'illa de Palmarola, que això està a Itàlia, on va morir l'any 537, probablement a causa de les dures condicions del seu captiveri, és a dir, el van matar de gana i fred, que no és una gran tortura. No és un sant martiritzat, però home, que per no fer-li cas a l'emperadora, t'envien a una illa deserta, et tanquin a un calabosso i et matin de gana i de fred,
2: home,
0: està bé.
2: Agradable no és.
0: Està bé.
2: No ha de ser agradable.
0: Tot això ha fet que actualment sigui especialment venerat a l'illa italiana de Ponça, de la qual és patró, i la curiositat és que els immigrants de l'illa es van endur aquesta veneració cap als Estats Units, aquestes immigracions de,
1: sí,
0: dels italians. No direm que siguin tots mafiosos els italians que van als Estats Units, no?
1: No, però bueno,
0: n'hi ha uns quants.
1: Ho expliques perquè és la part que més es coneix.
0: Exacte, n'hi ha uns quants que no són mafiosos i són molt devots de Sant Silveri, i encara a dia d'avui, en petites comunitats italo-angleses o italianes dels Estats Units, es venera especialment a Sant Silveri. Ja està, no li podem posar una gran nota, no és un màrtir. Però si us he portat aquest és que els altres eren merdes de sants.
2: Clar, però tant, dir, no està mal.
0: No està mal, no està mal.
2: Li fotríem que un 6.
0: Sí, entre un 5 i un 6, sí.
1: Jo li poso un 7.
2: Sí, però no, jo estaria entre el 6 i el 7, eh.
0: Bueno.
2: 6, va, 6.
0: Assoliment satisfactori.
2: Aquí distant.
0: Sí. Assoliment notable.
1: Sí.
2: Exacte.
0: Bueno.
2: En un oi.
1: Cadascú.
0: I anem cap a les efemèrides del dia, i avui sé que no és una cosa molt habitual a mi, però m'agradaria posar-me seriós.
2: Endavant, solemnitat.

0: divertit.
1: A veure.
0: El Montsari.
1: Ens has d'explicar això perquè és sèrio i això?
2: El món seria més feliç si tots fóssim amics, no?
1: Sí.
2: We are the world, we are the children,
1: veritat, sí,
2: imagine all the people.
1: Bon rotllo, bon rotllo.
2: Us podria haver posat l'imagine, però aquesta cançó forma part de la meva infantesa.
1: És nostrada, home.
2: Avui és el Dia Mundial del Refugiat. Vale?
1: Molt bé.
2: Fins de juny, i per això us fotré la xapa una mica.
1: Bueno.
2: Actualment hi ha el món... Atenció, eh? 117 milions de persones desplaçades per la força, és a dir, persones que han hagut d'abandonar casa seva a causa de guerres, persecucions, violència o violacions dels drets humans. D'aquest total, aproximadament 42 milions són refugiades perquè han creuat una frontera internacional buscant protecció, mentre que uns 67 milions són desplaçats interns, persones que han fugit de casa seva però continuen dins del seu país.
1: Per tant, la diferència entre refugiat i desplaçat és canviar de país o no?
2: Exacte. Si canvies de país, ets refugiat.
1: Busca refugi, no?
2: Mm. Sí. Principals crisis que creen el desplaçament al món actualment: el Sudan, Ucraïna, Myanmar, Afganistan i Palestina, així com altres zones afectades per conflictes armats. Només al Sudan hi ha 13 milions de persones desplaçades i ara mateix és la crisi humanitària més gran del planeta. I ho vau sentir ahir, les notícies?
1: No, no?
2: Avui,
1: no,
2: abans d'ahir?
1: No.
2: La setmana passada?
1: Re de re, re. Ni piu.
2: I atenció, perquè si ho posem en números, més d'una de cada 70 persones del món ha estat obligada a fugir de casa seva. Coneixeu a més de 70 persones, no?
1: Sí, sí.
2: Pues imagineu-vos, una d'aquestes 70 ha estat obligada
1: a abandonar
2: casa seva. Per aquest motiu, cada 20 de juny és el World Refugee Day, o el Dia Mundial dels Refugiats, i ens recorda una mica aquesta necessitat de protegir els drets i la dignitat de milions de persones que han hagut d'abandonar la seva llar per sobreviure.
1: Doncs està molt bé també que en aquest espai en parlem i seguim explicant les desigualtats i les crisis que hi ha al món i que sovint, molt sovint i massa sovint, se'ns obliden o passen desapercebudes.
2: Exacte.
1: Per nosaltres.
2: Ja està, eh? Podem passar de la solemnitat,
1: sí.
2: Tot i que ara parlarem d'una cosa també solemne, eh?
1: Va, aviam.
2: Vinga. Quan vulgui.

0: azul, blanca, con el sol al medio.
1: Mandra absoluta.
0: Avui és el dia de la bandera argentina.
1: Mandra absoluta.
2: Perquè no, així és com es prenen la vida ells.
1: Quin pal de gent.
0: És el dia que va morir un senyor que es diu Manuel Belgrano, que té un equip de futbol, a part d'un barri, crec, de Buenos Aires, sí, el Belgrano. Això, és el dia que va morir aquest senyor, que és una mica el que va ser l'impulsor de la bandera o el creador de la bandera argentina, aquests colors del cel i el blanc.
1: I aquell sol una mica lleig, però m'ho gust, vull dir, és com una mica lleig aquell sol.
0: A veure... hi ha diverses interpretacions d'aquesta cosa de lletja. Diuen que Belgrano es va inspirar en els colors de l'escaparela utilitzada pels patriotes durant la Revolució de Maig del 1810, que, vull dir, la Revolució de Maig contra els espanyols. Així que també diu que es van inspirar en el cel blau i en els núvols blancs. I aquest sol tan lleig al mig és el sol daurat amb rostre humà que representa el naixement de la nació argentina i la llibertat aconseguida durant el procés independentista. I diuen que està inspirat en una mica la tradició indígena del sol naixent, del sol aquest de maig, que és un sol nou, un sol revitalitzador. Que tu has criticat mal tant, bueno, però que, escolta'm...
1: No, he criticat tant, però ja se m'entén que no és maco.
2: És veritat que d'entrada penses...
1: No és maco.
2: És la millor representació que he vist a la meva vida.
1: No.
2: És cert. Bueno. És la seva i té la seva història. Evidentment, les coses...
1: Bueno, què, els argentins, però... què? Bé?
0: Tots els argentins bé, menys els de Buenos Aires. És que els propis argentins odien el fut de Buenos Aires.
1: Per què?
0: Perquè són els de la capital. Es cauen, no els hi cauen bé.
1: I ja està. Sí. És que em fa una mica de mandra, eh?
0: Són com els francesos amb els parisens.
1: I hem de dir, bueno, jo potser ho dic jo pel meu d'això, però potser són dels que menys s'integren quan venen a Catalunya. També ho hem de dir-ho tot.
0: Hi ha de tot.
1: Bueno, sí.
0: Hi ha de tot.
1: Sí. Però potser són d'aquests col·lectius, vull dir, sempre que hi ha alguna cosa d'aquestes...
2: El tema és que és un col·lectiu molt gran que venen...
1: No, però no per gran, no. Vull dir...
2: Sí, hi ha molta colònia aquí, Argentina.
1: Ens han colonitzat aquí.
2: No, és veritat.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: I llavors es fan molt entre ells. Sí. Jo puc parlar, pel que visc.
1: Bueno, és que allà el teu poble, perdona.
2: Jo puc parlar pel que visc.
1: Els índexs d'argentinitat estan...
2: Et dic una cosa, quan vas amb algú d'ells... coneixen a tot Cristo més que tu, perquè primera, perquè hi ha molta gent argentina, i segona, perquè tenen aquesta manera de fer i de xerrar sempre i tal, que sempre
1: que
2: tenen relacions públiques.
1: No és per clichés i per... Bueno, sí que és perquè sí, però vull dir, no esteu amb mi, amb això no ho compartiu, eh? No ho compartiu, aquests clichés.
0: No estava preparat per aquest debat jo ara.
2: Potser ets de dir...
1: Els clichés argentins.
2: No, el clichés argentí és que...
1: No diuen ni bon dia.
2: A català, res.
1: Exemple número 1, Leo Messi.
2: Sí, sí, però no fa falta...
1: Exemple número 1.
2: No fa falta... Sí, sí, al final aquest noi porta des d'aquí, des dels 13 anys.
1: Si tant de la Masia i tant d'això, hòstia, mínim, no? Vull dir, li exigim al papa que ha vingut dos dies que parli català i aquest tio que portava aquí 30 anys no dic ni bon dia. Segon, sempre que hi ha polèmiques com allò dels gelats de Gràcia l'any passat, aquella gelateria, no sé, argentins. Els problemes d'Andorra amb els que no volen canviar la llengua, argentins. Que no tots són així, evidentment que no. I tampoc no tots els catalans són bons...
2: Però que no venen amb la mentalitat d'aprendre català perquè no el necessiten,
1: són molt seus,
2: així.
1: Perquè jo crec que com que s'estimen molt la seva nació.
2: Sí.
1: No? I són com molt... M'emporto el meu allà on vaig i no...
2: Sí, sí.
1: Bueno, en fi, ara també té coses de puta mare, eh? L'Argentina, vull dir, no? La carn, els paisatges, el futbol... Bueno, no?
0: Vale.
1: No sé, és que jo...
0: Esteu?
1: No m'han fet mai res, eh?
0: Esteu d'aquest minidebat dintre del meu espai?
1: Sí.
0: Sí? Vale.
1: Vinga.
0: Doncs va, posem aquesta cançó en alemany.

0: Només he entès Strasser.
1: Bueno, jo us he portat, chanson francès que hem convingut que totes sona igual. Us he portat cançons italianes que heu convingut que totes sona igual.
0: Pot ser que aquest programa teu, aquest espai teu, s'hagi esdevingut en un foc racista una mica, de dir els francesos són uns fills de puta, els italians sonen igual, els argentins són uns poc integrats.
1: Bueno, però jo no,
0: ara que hem de dir dels nazis, dels alemans.
1: Jo només... No. No, són bellíssimes persones.
0: Sí, home, i tant, digue-ho.
1: Sí, home.
0: Pot ser que ens hem convertit.
1: Bàsicament, com que us havia de parlar d'un alemany,
0: sí,
1: doncs he portat una chanson alemana.
0: Que sona igual.
1: Un cantautor. Sí. Si us en portés un altre, us sonaria igual.
2: I,
1: perquè
2: segur.
1: El vostre oïda musical és...
0: Zero, la meva zero.
1: Digna d'admirar.
0: El sonabuja molt més.
1: Parlaré de Nicolau Otto, nascut el 20 de juny de 1832, un... enginyer i inventor alemany considerat un dels pioners de l'automoció moderna.
0: Francament, no sé qui és.
1: Vale, jo tampoc.
2: Doncs el creador del motor de combustió, que a part de dir-se motor de combustió, es diu motor Otto.
1: Bueno.
2: I el motor de combustió és a l'inici del motor d'automoció.
1: Ara jo el corregiré. L'amic.
2: En general és això.
1: Tot i que no va inventar el motor de combustió interna, vale,
0: Va
1: perfeccionar-me el funcionament desenvolupant el motor de quatre temps, presentant el 1876.
0: Vale.
1: Quines són les quatre fases?
2: Compressió, explosió, expansió...
1: I t'has deixat la primera, perquè si no entra...
2: Ignició.
1: Admissió.
2: Admissió o
1: ignició. Comprensió, explosió i escapament. Que era molt més eficient que els sistemes existents fins a
2: que eren de dos temps, que són els que porten les motos.
1: Exacte.
2: De poca cilindrada.
1: Exacte.
0: Que és entra i surt, no?
1: Sí.
0: Entra i explota i ja està.
1: Sí. Sí. Com va?
0: Molt bé.
1: El seu disseny va esdevenir la base dels motors de gasolina utilitzats durant més d'un segle en automòbils, motocicletes i nombroses màquines. I la seva innovació va obrir el camí a la indústria automobilística moderna i va influir en inventors posteriors com Gottlieb Daimler, que això de Daimler també sona, o Carl Benz.
0: De Mercedes-Benz.
1: Exacte.
2: I Daimler de...
1: I és recordat això com una de les figures més importants de la història de l'enginyeria mecànica, tot i no ser l'inventor del motor de combustió.
2: En va perfeccionar el seu... De quatre temps.
1: Aquest sí.
0: Una guililla, no?
1: Sí. Va, i acabarem
0: rematem això, va.
1: Una senyora, i que estic segur que el viatge històric que també m'afecta a l'hora de fer aquesta secció m'ha portat a parlar de més homes que de dones, segur, estic segur. Però va, avui almenys, mira, escolta'm, parlarem d'una dona, tot i que sigui per matar-la.
2: Ah, molt bé.

0: A veure què és això, Lluc.
1: Home, això és la senyoreta o la senyora Vera Lynn. Que en direu, qui és Vera Lynn? Jo tampoc ho sabia, però va ser una cantant, actriu i animadora britànica que es va convertir en un símbol d'esperança per als soldats i la població del Regne Unit durant la Segona Guerra Mundial. Per aquest motiu va rebre el sobrenom de la veu de les forces armades, en català The Forces Sweetheart. I això, durant la guerra les seves cançons transmetien ànims i consol a les persones que vivien separades de les famílies i a causa del conflicte. Interpretacions molt populars tant entre els soldats destinats al front com entre els civils que patien els bombardejos i les dificultats de la guerra. Aquesta cançó, We'll Meet Again, ens tornarem a trobar, parla una mica d'aquesta esperança de retrobar-se tots junts després de la guerra. Va morir el 20 de juny del 2020 als 103 anys i encara avui és recordada com una de les veus més representatives d'una generació que va viure aquesta Segona Guerra Mundial.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, sí.
0: No, està bé per acomiadar, per tancar.
1: Sí. Ens tornarem a trobar, no? Vull dir, sí. No és l'últim programa de la temporada, no. Que no va l'any, però...
0: Passat. I si ens foten fora, que és l'últim de l'any.
1: També, és veritat.
0: Això no ho havíem contemplat.
2: Però no ho contemplem. Nosaltres som positius per naturalesa. Sí. No contemplem que el director ens foti al carrer.
1: No, li hem donat motius.
2: No, ni un.
1: Ni per mantenir-nos. Però,
0: bueno, home.
2: Però portem tants anys més que ell.
1: Exacte.
2: Que...
0: Això ja som, aquí ja som com el Basté, ja triarem com plaguem.
2: Exacte.
0: I punt.
1: Molt bé.
0: Bueno,
1: doncs va, resoleu-me això, que jo crec que ho sabreu.
0: Va,
2: no, pues... no el posis, Roger, no el posis.
0: No
2: el posis.
0: Cinto.
2: Va, la cinto sí, però no el posis, perquè vull fer un apunt. Quan hem començat això,
0: sí.
2: hem parlat de foc o de roba estesa.
0: Llençols, roba, sí.
2: Val? I jo t'he fet una pregunta de si hi havia alguna cosa en moviment.
0: Sí.
2: M'has dit, tot es mou. Val. Abans de posar-ho, he fet la pregunta i no m'heu tirat a la piscina, i ara m'hi tiro, que jo crec que hi ha un cotxe en moviment, hi ha un vehicle en moviment.
0: Hòstia, que ja
2: hi ha un vehicle en moviment i que és, per exemple, ho invento, una pick-up, i el que hi ha és que hi ha alguna cosa allà o alguna protecció o algo que no està ben enganxada i que amb el vent...
0: No. Jo pensava que era un cotxe o un vehicle quan es juga a una final de Champions, el que sigui, que tots hem vist amb la bandera així per la finestra.
2: També.
0: Això és una bandera, això és la bandera d'Argentina.
1: Això és una bandera pura i dura.
0: Sí, no?
1: Jo t'he dit,
0: la de la platja, que es mou... Que...
2: Pues llavors has acertat perfecte.
1: És una bandera onejant i si estàs a prop,
0: veus?
1: Fa aquest xum.
0: Oi que sí?
1: Sí.
0: Avui em puc penjar la medalla.
1: Sí.
2: I tant. Totalment.
0: Per l'últim programa, però puc penjar la medalla. Molt bé.
1: Una bandera onejant, posa-la.
0: Sí, anem a tirar-lo ja que el tenim. Sí, és aquest. Jo ho he fet així amb la mà. Sí. Aquest. Sí.
2: Molt bé.
0: Sí,
2: ara sí. Està claríssim.
0: Direm que no és l'Argentina perquè no ens agrada, però... Sí. És la bandera argentina, no?
1: Sí.
0: Sonido bandera argentina.
2: És la bandera onejant. És la bandera onejant.
1: No recordo quina bandera, l'estelada tampoc.
0: És l'estelada del turó de l'home.
1: Fa temps que no oneja cap estelada.
2: Sí, no, ja no se'n venen.
1: No, ja no se'n veuen.
0: Bé, després
2: correcte, ni se'n veuen ni se'n venen.
0: Després d'aquest episodi trist... Ens acomiadem, però escolta, com hem dit, la setmana que ve, atentes,
1: sí,
0: dissabte,
1: sí, programa...
0: que us donarem una turra important, em sembla a mi, i rei, això, que ens feu companyia, que també estarem aquí. Dit això, gràcies per ser l'altra banda del fil radiofònic, i ens retrobem dissabte, que vagi molt bé.
2: Adéu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Just what is it that you want to do?
2: From dusk to dawn, we are the night. Comença el cap de setmana ballant a la foscor amb els ritmes animàtics del DJ Be Good. A Ràdio Caldes, dissabtes, de 10 a mitjanit. Obre't d'orelles amb els Three Many DJ.
3: Ràdio Caldes et posa la banda sonora pel cap de setmana.

0: Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna, des de l'any 2007. Un espai per compartir, per recordar i per aprendre. Els dimecres a les 11.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot el bàsquet, tant el calderí com l'NBA, l'ACB o l'Euroliga.
1: Ara, dilluns a les 5, aquí, a Línia 3.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, com sempre al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia, Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre.
1: La ràdio que parla de tu.

0: tots els dimecres a les 5 de la tarda al Club dels Melòdics.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Com anem? Soc l'Arnau, altre cop per aquí. Diria que encara em deixen dir que el meu programa és jove. Com sempre, anem tractant tot allò que ens pugui afectar els bailets, i no tan bailets, prioritzant donar veu a les causes socials, les entitats del poble, també aniré portant convidats i amics per no tornar-me boig per l'ensol, programes de tota mena, més o menys densos, no patiu que tampoc faltarà, algun dia de col·legues i obrir sobres de cromos de futbol. Aquest any pujant el compromís i la militància, el programa setmanal, encara serà els dilluns, però de 7 a 8, que els pares ja ens deixen anar a dormir una miqueta més tard. I els vespres, encara que siguin de dilluns, són joves. Us espero a l'hora usarapa.
1: La ràdio que parla de tu.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Des de les 12 del matí d'ahir fins a dos quarts d'una d'avui han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 528.000 vehicles, el 86,5% dels 610.000 previstos fins a les 3 d'aquesta tarda, en el que és la primera part de l'operació sortida de Sant Joan.
2: També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran dimarts vinent, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben avui en situació de perill molt alt d'incendi forestal.
2: A tots aquests indrets es demana extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir el risc d'incendis.
0: Moment idoni, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ja des de primeres hores del matí ens hem despertat amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa central i també daurada, amb valors per sobre dels 20 graus. I hem tingut ja l'arribada d'aquesta pols en suspensió, que hem tingut una sortida de sol combinada amb aquesta pols que ens deixava un cel molt més marronós. A aquestes hores de la jornada les temperatures són càlides una altra vegada, amb valors que ronden al voltant dels 28 a 30 graus a molts punts de la costa i valors que superen els 33-34 graus, sobretot a l'interior de Catalunya. De cara a aquesta tarda continuarem amb aquesta mala visibilitat a bona part del territori català i el creixement d'alguna nuvolada, sobretot al sector del Pirineu. Demà diumenge, sense cap mena de dubte, seran les protagonistes una altra vegada aquestes temperatures que seran una miqueta més altes i demà, fàcilment, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de la Vall de l'Ebre, assolirem aquests 38 o inclús 39 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que vagi molt bé.
0: I parlem ara de política, perquè el jutge Juan Carlos Peinado ha dictat l'obertura de judici oral contra l'esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
2: Se l'acusa dels delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics. Afegim que precisament també se li ha retirat el passaport i s'ha de presentar al jutjat cada 15 dies.
0: I en els esports, en bàsquet, el Barça juga avui el segon partit de la final de la Lliga ACB a la pista del València Bàsquet.
2: Els blaugranes, que dominen la sèrie per 1-0, buscaran un segon triomf que els deixi a tocar del títol.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Uns 528.000 vehicles han abandonat ja l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació sortida del cap de setmana previ a Sant Joan, entre les 12 del migdia d'ahir divendres i dos quarts d'una d'aquesta jornada de dissabte. Segons les dades del Servei Català de Trànsit, es tracta, doncs, del 86,5% del total dels 610.000 vehicles previstos.
2: També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran dimarts vinent, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit.
0: Com diem, situació, doncs, molt normalitzada ja a la xarxa viària. Recordem que aquesta primera part de l'operació sortida s'acaba d'aquí a menys d'una hora i és que a hores d'ara només hem de destacar un carril tallat a la 27 a la Pobla de Mafumet, en aquest cas en sentit Tarragona, i retencions que no arriben als 5 quilòmetres a la C35 a Llagostera, a la demarcació de Girona, i també a l'AP7 en direcció Girona, al seu tram de Montornès del Vallès i Mollet del Vallès. Seguim parlant de mobilitat, en aquest cas un únic apunt negatiu. Un motorista ha resultat ferit greu aquest matí en un accident a la carretera GI-552 a Sant Feliu de Buixalleu, a la comarca de la Selva, en un accident on s'han vist implicats dos turismes i dues motocicletes.
2: Segons les primeres informacions, el sinistre s'hauria produït arran d'una col·lisió frontal entre un cotxe i una moto. L'avís s'ha rebut produït

0: quals l'Alt Urgell, la Noia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Segarra, la Noguera, la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i també l'Urgell. Tenen activat el nivell 3 del Pla Alfa i es demana precisament en aquests territoris extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir precisament el risc d'incendi. El Pla Alfa és el sistema dels agents rurals per graduar el perill d'incendis de 0 a 5 i el nivell 3 ja és una fase de màxima precaució operativa que permet establir restriccions o limitacions. Francesc Coll és cap dels agents rurals a la Catalunya Central.
1: El que tenim és una eina per a conscienciar a tothom que les activitats que tenen risc d'incendi, quan el medi està tan disponible per cremar com és ja en aquests moments, doncs hem d'extremar les precaucions. I això d'una banda. I d'altra banda, doncs, si el perill d'incendis és extrem, el que podem és arribar a fer unes determinades restriccions, fins i tot accés a massissos.
2: Precisament la Catalunya Central, que avui té municipis, com expliquem, en nivell 3 del Pla Alfa, afronta la campanya amb molta incertesa.
0: Les pluges de l'hivern han permès recuperar la humitat de la vegetació, però les altes temperatures i la calor poden canviar aquesta situació. El principal interrogant és determinar quan la vegetació deixarà de ser un fre natural davant del foc. Santi Lleonart és cap dels bombers de la regió d'emergència Centre.
3: L'any passat va ser un fre. Doncs quan hi havia un incendi agrícola, arribava la vegetació forestal, s'aturava, per tant era un fre. Aquest any, doncs, amb una segona onada de calor com estem patint, amb unes temperatures molt més elevades per sobre la mitjana climàtica, doncs aquest comportament a dia d'avui no tenim clar com serà.
0: D'altra banda, els bombers han donat per controlat l'incendi de Forallac, al Baix Empordà, que es va declarar ahir, poc abans de les 4 de la tarda, i que va obligar a confinar per precaució els veïns del nucli de Canapost. Ha cremat, en aquest cas, aquest incendi, un total d'11 hectàrees.
2: I al fil de tot això, tot i que les pluges de la tardor i primavera han deixat els boscos de Tordera amb una certa humitat, l'arribada de les altes temperatures i la sequedat encenen les alertes dels bombers voluntaris en aquest municipi del Maresme.
0: Des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
4: Els bombers adverteixen que la campanya estarà molt condicionada per l'evolució del termòmetre i la humitat al llarg de les properes setmanes. Eduard Caimel és el cap dels bombers voluntaris aquí a Tordera.
5: Llavors haurem d'anar fent el seguiment. Així que aquestes pluges que hem tingut a tardor i primavera ens donen un bon inici, però haurem d'estar atents a veure com està evolucionant, com evoluciona tota la temperatura.
4: Una de les grans novetats aquest estiu és l'ampliació de la plantilla al Parc de Tordera. Els 13 bombers actuals s'hi sumaran 5 nous agents a partir de l'1 de juliol, cosa que permetrà arribar als 18 efectius. Pel que fa a la flota, el municipi comptarà amb 2 camions d'aigua, un urbà i un 100% forestal, i el suport de les ADF, el que garanteix una capacitat de reacció immediata davant qualsevol avís.
2: Haurem d'estar molt atents a aquest Pla Alfa que està activat al nivell 3, com diem, i també a les temperatures, perquè demà arriba la primera onada de calor d'aquest any. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ja emès els avisos de situació meteorològica de perill per a aquestes altes temperatures que, com diem, s'iniciaran demà a la tarda i que s'allargaran com a mínim fins dimarts.
0: El nivell de perill màxim oscil·larà entre el nivell 2, un nivell moderat, i el nivell 4, nivell alt, i afectarà pràcticament a totes les comarques de Catalunya.
2: Al fil d'aquestes temperatures que pujaran fins als màxims o pujaran de valent, com diem, a partir d'aquest cap de setmana i fins a la revetlla de Sant Joan, un dels molts punts on aquestes temperatures podrien tocar sostre serà a Terrassa.
0: En aquest municipi, des de Protecció Civil, es recomana precaució i prendre mesures, sobretot aquells col·lectius més vulnerables, i és extrapolable a la resta de municipis. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Joan Gutiérrez.
6: El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís per calor intensa de cara als pròxims dies. Segons la previsió, l'episodi amb més calor començarà aquest diumenge 21 i es podria allargar fins a la revetlla de Sant Joan. Terrassencs com en Josep, en Francesc i la Laia ja adapten les seves rutines per afrontar-ho.
7: O sigui, quan acabes de dinar, més agradable fer una migdiada i després sortir a partir de les 7 de la tarda, començar a refrescar una miqueta, està clar.
8: Yeah, algo haremos, a piscina, algo de playa i casa i aire acondicionado.
9: M'estimo més l'estiu que l'hivern, encara que a vegades molesta. Però bueno, et fas una bona dutxa, amb força aigua gelada i estàs la mar de bé.
6: De moment, la Direcció General dels Agents Rurals manté el Pla Alfa a nivell 1 a Terrassa. Aquests últims dies, les temperatures han rondat els 32 graus, però ens hem de preparar per fer front a la pujada, ja que podrien superar fàcilment els 35. Davant d'aquesta situació, es recomana extremar precaucions, com hidratar-se sovint, evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia o limitar l'activitat física a l'aire lliure.
2: Obrim plana de successos. Un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona.
0: L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 7 del matí. Fora d'hores de vigilància i fins al lloc s'hi ha desplaçat 4 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques i diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona. La víctima anava indocumentada.
2: I més successos, i també a les platges. Un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona ha mort, i se suma així la segona víctima en aquest succés i la tercera durant tot el cap de setmana.
0: L'incident concret aquest a la platja de Tarragona es va produir quan un grup de 6 joves es banyava a la zona de la Cova del Gos, amb bandera groga. Tot i les dificultats per l'onatge, 3 dels menors van poder sortir de l'aigua, però els altres 3 van haver de ser rescatats. Un noi de 12 anys va morir ofegat i 2 de 13 van ser evacuats crítics a l'hospital, un dels quals, com expliquem, ha mort aquest mateix matí. En aquest sentit, l'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol oficial.
2: A més, demà, a partir de les 12, es farà un minut de silenci al Palau Municipal a la plaça de la Font, com diem, en senyal de dol pel traspàs dels dos joves.
0: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha lamentat el succés tràgic i ha traslladat tot l'escalf a les famílies i amics de les víctimes.
2: Seguim parlant de successos. En aquest cas, ens n'anem al Baix Empordà, concretament a la Bisbal, que ha recuperat el subministrament d'aigua després de 24 hores sense tenir-ne a causa d'una averia. Els operaris van aconseguir reparar una primera fuita cap a les 5 de la tarda, però en el moment de restablir el servei es va produir una nova avèria molt a prop d'on s'havia produït aquesta primera.
0: Aquesta incidència va obligar a reobrir la rasa i substituir un segon tram de canonada, fet que va allargar la intervenció unes hores més. Finalment, l'aigua va començar a arribar a alguns habitatges cap a 9:45 del vespre i el servei va quedar completament restablert a les 4 de la matinada. L'Ajuntament atribueix l'origen de l'avaria a la manca de manteniment a la xarxa de distribució d'aigua dels últims 50 anys.
2: Parlem ara del medi natural, i és que amb l'arribada de la calor, els espais naturals i els banys a les rieres són un dels pols d'atracció per aquests dies.
0: Per això, en diferents punts del territori implementen mesures per reduir l'impacte ambiental i limitar-ne l'aforament. Ens dona tots els detalls Queralt Àries.
10: El Parc Natural del Delta de l'Ebre prepara cada any la temporada d'estiu amb mesos d'antelació per garantir que l'activitat turística sigui compatible amb la preservació dels espais naturals. Ramon Vidal és coordinador del grup de guardes del Parc Natural del Delta.
11: Pernoctar, acampar a la zona litoral, que està, això sí, cal enfatitzar-ho, remarcar-ho molt, que està prohibit. Per tant, aquí al Delta hi ha diferents punts habilitats perquè la gent pugui passar la nit. Recomanem, sisplau, que féssiu ús d'aquests espais, però que de cap de les maneres us quedéssiu al litoral.
10: Enguany, des de l'àrea de turisme de Camarasa han aplicat accions com la reinstal·lació del sistema de boies que delimita les zones on està permès el bany o també l'accés regulat pels vehicles. Per vetllar per l'entorn natural i evitar els comportaments incívics, a Sant Joan de les Abadeses han incorporat guàrdies municipals per garantir l'accés al Gorg de Malatosca. Ramon Roquer és l'alcalde de Sant Joan de les Abadeses.
12: Per arribar al pagament hi han també altres opcions que potser no passen per sí o sí bé de pagar, però sí passen per restringir, que segurament acabarem d'anar cap aquí si realment aquesta freqüentació segueix a la línia dels últims anys.
10: La Riera de Merlès continua sent un dels espais més freqüentats a l'estiu. Per reduir l'impacte ambiental es prohibeix aparcar en un dels trams amb més afluència. A conseqüència de les fortes pluges de principis de juny, l'estat de la Riera ha canviat substancialment. Per això es demana prudència als banyistes.
2: Obrim plana política. El jutge Juan Carlos Peinado ha dictat l'obertura de judici oral contra l'esposa del president espanyol Pedro Sánchez, Begoña Gómez, acusada dels delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics.
0: A més, l'auto fet públic aquest mateix matí determina mesures cautelars contra Gómez, retirant-li el passaport, obligant-la a presentar-se als jutjats cada dues setmanes i prohibint-li sortir del territori espanyol.
2: I aquí, a nivell català, marxem fins a Terrassa, on avui s'ha commemorat el 50è aniversari de l'assemblea que la UGT va celebrar l'any 1976 en ple procés de transició.
0: L'acte ha servit per recordar la lluita de les llibertats democràtiques i sindicals i reivindicar la vigència d'aquells valors mig segle després. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
13: Fa just 50 anys, la UGT celebrava a Terrassa una gran assemblea sindical en un moment clau de la transició. Corria l'any 1976 i la democràcia tot just començava a obrir-se camí després de 4 dècades de dictadura. Mig segle després, la UGT assegura que aquell compromís continua plenament vigent davant dels reptes actuals. Ens ho explica el secretari general del sindicat, Pepe Álvarez.
14: Algunes coses que tenim damunt de la taula doncs, no deixen de ser tan diferents de les que hi havia fa 50 anys. Continuem una lluita pel treball decent cada dia, continuem una lluita per lluitar sobretot contra aquesta fòbia contra els immigrants.
13: L'acte ha reunit representants sindicals, responsables institucionals i militants de diverses generacions per recordar un episodi que forma part de la història del moviment obrer i de la recuperació de les llibertats democràtiques al país. Ens ho explica la Cèlia Ros, una treballadora sindicalista que hi va ser a l'assemblea.
15: Es va fer aquí a Terrassa, l'assemblea, perquè precisament era la ciutat que estava més ben organitzada per l'UGT. O sigui, eren els que eren més, els que estaven molt ben organitzats.
13: 50 anys després, la defensa dels drets laborals i la democràcia continua sent una de les principals banderes del sindicat.
2: Parlem ara de la Fundació Pere Tarrés, que ha arrencat avui les activitats de lleure, coincidint amb la temporada d'estiu, amb la sortida dels primers grups de colònies. Infants i famílies s'han trobat a les 8 del matí a l'espai Trencaclosques de Barcelona per marxar amb autobús cap a Tremp per passar-hi una setmana.
0: Fins al setembre s'espera que 40.000 infants i joves participin en alguna de les activitats de lleure que organitza la Fundació. Enguany, a més, s'han incrementat les beques fins a les 7.500 per assegurar l'augment de les desigualtats. Des de la Fundació també reivindiquen el valor educatiu del lleure després d'un curs marcat per les protestes i el malestar docent.
2: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant de música, concretament de la segona jornada del Festival Sónar 2026. S'ha comptat amb protagonisme català amb les actuacions Dani in the Hall i Glory Six Bane, dues de les apostes locals del festival en aquesta edició.

0: D'una banda, el duet de Salrà, format per Aina Serena i Jan Cabarroques, ha sacsejat el recinte de Fira Gran Via amb intel·ligència romàntica, la seva particular fusió de folklore, teatre i electrònica. De l'altra, el productor colomenc ha desplegat Rumi 313, el seu projecte més ambiciós, que es mou entre el neoberreo i l'experimentació.
1: I seguim parlant de música, ens n'anem del Festival Sonar al Magnífic Fest de Lleida, on el cantautor Joan Dausà ha estat el principal protagonista de la primera gran nit d'aquesta cinquena edició del festival.
0: Durant la seva actuació s'ha pogut veure un públic especial en un dels moments més emocionants de la nit, al ser una de les veus més reconegudes del panorama musical català i també pels himnes generacionals que ha creat, com el Jo Mai Mai o la Gran Eufòria.
1: Canviem de tema. L'empresa gironina Flock Drone Art Studio ha aconseguit dues fites molt destacades durant el festival Air Invictus celebrat a Porto, al Portugal.
0: La companyia ha assolit el rècord Guinness a la frase més llarga escrita amb drons, després de formar al cel el missatge 3.100 drones è un propósito cuando soñamos juntos, now existe impossible. A més, també ha batut un rècord europeu del major nombre de drones volant simultàniament en un espectacle de llum i art aeri. Aquest doble èxit arriba pocs dies després que l'empresa participés en la celebració de la benedicció de la Sagrada Família presidida pel papa Lleó XIV, en què es va encarregar de projectar la figura d'Antoni Gaudí al cel de Barcelona.
1: I avui també toca parlar ja de Sant Joan o de la prèvia d'aquesta festa. En aquest cas, anem fins a Valls, que s'ha vestit aquest matí, precisament de festa i simbologia, amb l'envelat organitzat per la Unió Anelles de la Flama i que enguany ha presentat una mostra d'elements coronats de Catalunya.
0: Ho ha seguit a la capital de l'Alt Camp, des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: Al punt de les 12 del migdia, des del Passeig dels Caputxins, ha començat una cercavila amb la participació de figures coronades vingudes d'arreu de la geografia catalana, com el Lleó de Reus, l'Àliga de Tàrrega, el Gegant Reis de Badalona, el Lleó de Lleida, l'Àliga del Vendrell, els Gegants Coloms de Sant Andreu del Palomar i el Lleó de Valls. Precisament el protagonista ha estat el Lleó Vallenc, que ha estrenat corona coincidint amb el seu 15è aniversari. Ho explica el seu constructor, Lluís Musté.
3: Han fet una corona que porta l'element de l'escut de la ciutat amb els dos lleons que custodien l'escut, que són els lleons que hi ha just a la cantonada de l'església de Sant Joan. No és una ornamentació, forma part de l'estructura de l'església, és la pedra del cantó, des del 1580 que hi ha aquests lleons custodiant l'escut.
2: La celebració ha acabat amb balladetes de lluïment i un vermut per a tothom a la plaça de les Garrofes. Els actes de la Festa Major de Sant Joan de Valls seguiran aquest vespre a partir de les 8, amb el pregó a càrrec de l'escriptora local Margarida Rizzetta.
1: I seguim amb cultura, parlem de jocs de taula que viuen des de fa anys un autèntic boom i cada vegada són més les persones que els trien com una alternativa d'oci compartit.
0: Precisament a Cardedeu, al Vallès Oriental, aquesta afició també compta amb una comunitat activa que periòdicament organitza trobades obertes per reunir jugadors i descobrir noves propostes. Precisament aquest cap de setmana s'hi celebra una nova edició del Cardejocs. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
4: A Cardedeu s'ha celebrat una nova jornada del Cardejocs, amb l'objectiu de fomentar els jocs de taula com una alternativa d'oci i com una eina per crear comunitat. Al llarg de la trobada, participants de totes les edats han pogut descobrir nous jocs, compartir partides i gaudir d'una afició que viu un moment de creixement arreu del territori. Això ens expliquen des de l'organització.
5: De tot tipus, hi ha jocs d'estratègia, jocs de rol, jocs de construcció, jocs col·laboratius, jocs de competicions de carreres, un campionat de puzzles, que es fa aquest dematí, i llavors hi ha partides organitzades per monitors.
4: Més enllà de l'entreteniment, a través de Cardejocs, reivindiquen el joc de taula com un espai de relació, aprenentatge i convivència, una activitat que fomenta la interacció entre persones de diferents edats i interessos i que converteix cada partida en una oportunitat per compartir experiències.
1: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
6: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de bàsquet, perquè el Barça s'enfronta avui de nou a partir de les 8 de la tarda al València Bàsquet en el segon partit de la final de la Lliga ACB.
0: Els de Xavi Pascual van guanyar el primer partit disputat dijous a València.
1: D'aquesta manera, els blaugranes buscaran un segon punt que els deixi el títol a tocar, ja que després tindrien dos partits al Palau Blaugrana per sentenciar un nou títol de la Lliga ACB. Canviem d'esport, ens n'anem al futbol, perquè el Centre d'Esport Sabadell és nou equip de la segona divisió després de guanyar ahir al Zamora per 4-0 al partit de tornada de la final del play-off d'ascens.
0: Precisament la crònica del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
7: 5 anys després, Sabadell torna a ser de segona divisió, torna a ser de futbol professional. Ha estat una nit molt llarga a la ciutat de Sabadell, de molta celebració, perquè l'última vegada que es va pujar a segona no es va poder festejar per culpa de la pandèmia. Ahir, a la tornada de la final del play-off, 4-0 contra el Zamora, un marcador injust, segurament, un marcador molt avoltat respecte al que es va veure sobre el terreny de joc, perquè el primer gol el va fer Javi López Pinto al minut 18 en un corner servit en curt per Estals i que el Sant Cugatenc va clavar la mateixa escaire, però el segon, aquell 1-0, enviava el partit a la pròrroga i li valia el Sabadell, però això sí, amb temps extra, el segon no va arribar fins al minut 88, obra d'Eneco Aguilar, després d'una pilota que va quedar morta dins de l'àrea petita del Zamora. 2 minuts després, l'eufòria desfermada amb el tercer gol de Quadri Liamit a la contra i el partit es va aturar per invasió de camp durant uns minuts, i ja amb el Zamora pràcticament claudicat, el quart el va fer Xavi Moreno al temps afegit. Festa gran a Sabadell, que, insisteixo, 5 anys després recupera la seva plaça de futbol professional.
1: Un Sabadell que ascendeix a la segona divisió i veurem si demà podem explicar un altre ascens d'un equip català, en aquest cas del Badalona. Això si els badalonins ho tindran molt més difícil després de perdre per 3-0 al partit d'anada de la final d'ascens a la segona federació al camp del Compostela.
0: Des de Ràdio Ciutat de Badalona ens porten la crònica de la prèvia d'aquest partit, Aleix Blanc.
8: El Badalona disputarà aquest diumenge el darrer partit de la temporada amb la missió de remuntar el 3-0 de l'anada contra el Compostela. Els escapulats intentaran apurar les seves opcions de pujar a segona federació. El conjunt de Miquel Azparre no llença la tovallola malgrat el resultat contundent del primer partit. Igual que contra el Cornellà, el Badalona mirarà de fer un partit èpic amb un patró de joc ben dissenyat, però amb els condicionants que vagin sortint. El Compostela va demostrar ser un equip amb molt d'ofici i difícilment donarà el seu braç a torcer. Però els 90 minuts a l'estadi municipal, a 30 graus de temperatura, se li poden fer molt llargs.
9: Ellos al final en las áreas son muy contundentes y tenemos que hacer todo lo que hicimos bien fuera de las áreas, dándole un plus en las áreas para que podamos tener ese acercamiento y ese ir recortando poco a poco el resultado, porque no se va a recortar de golpe ni se va a recortar porque ya lo hicimos una vez.
8: L'enfrontament de tornada entre el Badalona i el Compostela es disputarà diumenge a 1:15 i es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
1: Passem al futbol sala perquè el Barça jugarà o té també el títol de Lliga a tocar. Recordem que guanya per 2-0 la final davant del Pozo de Múrcia. Anem ara amb un altre punt de futbol sala perquè Víctor Pérez torna a l'Indústria Santa Coloma per jugar, en aquest cas, amb el primer equip fins l'any 2028.
0: L'ala de 21 anys, que ha jugat un any cedit al Barça Atlètic de la segona divisió.
1: I acabem parlant de handball perquè el Balonmano Granollers i Pablo Urdangarín han arribat a un acord per ampliar la vinculació contractual del jugador, que continuarà defensant els colors del Granollers fins l'any 2028. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
10: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Aquest Sant Joan, Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any.
2: Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any.
3: A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la revetlla de Sant Joan.
4: I de fer el bailoteo.
3: I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escal Dance amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de Sant Joan.
1: I pels que allarguin més la nit, a partir de la 1 de la matinada i fins que surti el sol, una selecció musical per acabar el dia o començar-lo amb la companyia de Ràdio Caldes.
3: La revetlla de Sant Joan es viu també a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
6: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
7: Notícies en xarxa, edició migdia.
6: Des de les 12 del matí d'ahir fins a un quart d'una d'aquest matí han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 528.000 vehicles, el 86,5% dels 610.000 previstos fins a les 3 d'aquesta tarda, en el que és la primera part de l'operació sortida de Sant Joan.
8: També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran dimarts vinent, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit.
6: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
9: Bon dia, Eduard.
6: Un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben en situació de perill molt alt d'incendi forestal.
9: A tots aquests indrets es demana extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir el risc d'incendi.
6: A més, com a última hora, els bombers ja han estabilitzat 3 petits incendis de vegetació a Flix, Montornès del Vallès i Torrefeta i Florejacs. Precisament anem a conèixer l'evolució de la meteorologia de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
10: Hola, què tal? Ja des de primeres hores del matí ens hem despertat amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa central i també daurada, amb valors per sobre dels 20 graus. I hem tingut ja l'arribada d'aquesta pols en suspensió, que hem tingut una sortida de sol combinada amb aquesta pols que ens deixava un cel molt més marronós. Aquestes hores de la jornada les temperatures són càlides una altra vegada, amb valors que ronden al voltant dels 28 a 30 graus a molts punts a la costa i valors que superen màxims 33-34 graus, sobretot a l'interior de Catalunya. De cara a aquesta tarda continuarem amb aquesta mala visibilitat a bona part del territori català i el creixement d'alguna nuvolada, sobretot al sector del Pirineu. Demà diumenge, sense cap mena de dubte, seran les protagonistes una altra vegada aquestes temperatures que seran una miqueta més altes i demà, fàcilment, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de la Vall de l'Ebre, assolirem aquests 38 o inclús 39 graus. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que vagi molt bé.
6: I en plana de successos, un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona aquest matí.
8: A més, un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassa de Tarragona ha mort, i pugen fins a 3 les víctimes mortals en les darreres 24 hores.
6: I en els esports, en bàsquet, el Barça juga el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València Bàsquet aquesta tarda a partir de les 8.
8: Els blaugranes, que dominen la sèrie per 1-0, buscaran un segon triomf que els deixi a tocar del títol.
6: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Uns 528.000 vehicles ja han abandonat l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació sortida del cap de setmana previ a Sant Joan entre les 12 del matí d'ahir i un quart d'una d'aquest matí, segons dades del Servei Català de Trànsit. Es tracta, doncs, del 86,5% del total de 610.000 vehicles previs. Vistos.
8: També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran dimarts vinent, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit.
6: Ara mateix, doncs, situació molt normalitzada i tranquil·la a la xarxa viària catalana. Només destaquem tres carrils tallats, un a la B20, al nus de la Trinitat, un altre a la A27, a la Pobla de Mafumet, en sentit Tarragona, i un altre a la C14, a Basella, en sentit la Seu d'Urgell. Només hem d'apuntar un succés negatiu en aquest sentit en mobilitat, i és que un motorista ha resultat ferit greu aquest matí en un accident a la carretera GI-552 a Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva, on s'han vist implicats dos turismes i dos motocicletes.
8: Segons les primeres informacions, el sinistre s'hauria produït arran d'una col·lisió frontal entre un cotxe i una moto. L'avís s'ha rebut a 9:45 del matí i el ferit ha estat traslladat en helicòpter a un centre hospitalari, mentre que dues persones més han resultat ferides lleus i s'han desplaçat a un centre d'atenció primària pel seu propi peu. Com a conseqüència de l'accident, també s'ha declarat un petit incendi al voral de la via.
6: Obrim ara plana d'incendis i també del fenomen de calor que ens arriba aquest cap de setmana. Per una banda, un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben en situació de perill molt alt d'incendi forestal durant la jornada d'avui, segons la darrera publicació dels agents rurals.
8: L'alerta afecta diverses comarques, entre les quals l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Segarra, la Noguera, la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i l'Urgell. Tenen activat precisament el nivell 3 del Pla Alfa. I això demana extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir el risc d'incendi. Tot i estar aquestes comarques en avís, també s'ha de tenir molta prudència fora d'aquestes comarques. El Pla Alfa, precisament, és el sistema dels agents rurals per graduar el perill d'incendis, de 0 a 5. I el nivell 3 ja és una fase de màxima precaució operativa que permet establir restriccions o limitacions. Precisament, Francesc Coll és el cap dels agents rurals a la Catalunya Central. L'escoltem.
11: El que tenim és una eina per a conscienciar tothom que les activitats que tenen risc d'incendi, quan el medi està tan disponible per cremar com és ja en aquests moments, doncs hem d'extremar les precaucions. I això d'una banda. I d'altra banda, doncs, si el perill d'incendis és extrem, el que podem és arribar a fer unes determinades restriccions, fins i tot accés a massissos.
6: Precisament la Catalunya Central, que avui té municipis, com hem explicat, en nivell 3 del Pla Alfa, afronta la campanya amb incertesa.
8: Les pluges de l'hivern han permès recuperar la humitat de la vegetació, però les altes temperatures i la calor poden canviar aquesta situació. El principal interrogant és, doncs, determinar quan la vegetació deixarà de ser un fre natural davant del foc. Santi Lleonart és cap dels bombers de la regió d'emergències Centre.
12: L'any passat va ser un fre. Doncs quan hi havia un incendi agrícola, arribava la vegetació forestal, s'aturava, per tant, era un fre. Aquest any, doncs, amb una segona onada de calor, com estem patint, amb unes temperatures molt més elevades per sobre la mitjana climàtica, doncs aquest comportament, a dia d'avui, no tenim clar com serà.
6: D'altra banda, els bombers han donat per controlat l'incendi de Forallac, al Baix Empordà, que es va declarar ahir poc abans de les 4 de la tarda, que va obligar a confinar per precaució els veïns del nucli de Canapós. Va cremar en total 11 hectàrees.
8: Els bombers de la Generalitat llavors han estabilitzat en les últimes hores tres petits incendis de vegetació. A Flix, de la Ribera d'Ebre, a Montornès del Vallès, al Vallès Oriental, i aquest que us informàvem de Torrefeta i Florejacs. A la Segarra, a Flix, 11 dotacions dels bombers amb dos mitjans aeris han sufocat un foc amb una finca propera a l'ermita del Remei. A Torrefeta i Florejacs, l'incendi ha mobilitzat 13 dotacions terrestres i ha cremat cereals sense segar a tocar de la L313A i del nucli de Palou. Finalment, a Montornès del Vallès, un foc de vegetació agrícola que ha calcinat una zona propera al riu Mugent. S'han activat 8 dotacions terrestres.
6: I també hem de parlar aquest cap de setmana de la primera onada de calor d'aquest any. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès avisos de situació meteorològica de perill per les altes temperatures que s'iniciaran demà a la tarda i que s'allargaran com a mínim fins dimarts.
8: Des de...
6: Aquest nivell de perill, com diem, oscil·larà entre el nivell 2, moderat, i el nivell 4, en perill alt. El nivell màxim, recordem, és el nivell 5, nivell extrem, i afectarà pràcticament totes les comarques de Catalunya. Per exemple, al Maresme s'esperen dies molt calorosos. D'aquesta manera, els ventiladors i els aparells d'aire condicionat s'han convertit en una ajuda vital per suportar aquesta calor.
8: Des de Protecció Civil es recomana precaució i prendre mesures. És per això que també, igualment, en les botigues especialitzades en aquest tipus de productes ja fa temps que noten un augment de les vendes. Des de Mataró Ràdio, Beti Doñate.
13: L'onada de calor que ha d'arribar aquest cap de setmana a Catalunya suposarà un augment de les temperatures, però a la costa del Maresme el que s'espera és, sobretot, més humitat. Un problema afegit a l'hora de dormir. Davant d'aquest panorama, veïns de Mataró com en Carlos han decidit refrigerar casa seva.
14: Fa una calor horrible a casa, Déu meu. Si prefereixo estar treballant 24 hores, que poso capes dintre la nevera. Fa molta calor, la veritat.
13: I és que últimament l'estiu va acompanyat d'una calor insuportable. Per això, cada vegada hi ha més gent que decideix refrigerar-se la casa o el lloc de treball. A Mataró, els establiments que venen aparells d'aire condicionat o ventiladors ja fa temps que noten més interès per aquest tipus de productes i un increment de les vendes.
15: Ja portem 2 o 3 mesos donant pressupostos, preus, i ara és quan la gent desesperada, doncs ja ve.
13: L'oferta de productes de refrigeració inclou ventiladors de terra i de sostre i aparells d'aire condicionat, tant d'instal·lació com portàtils. Però què és el que funciona millor?
15: Ara mateix és aire, l'única cosa que pot fer baixar la temperatura. Que em diuen, no, un ventilador que va amb aigua, aquí poca cosa serveix perquè com que tenim el mar, hi ha molta humitat. Si poses més humitat, més xafogó.
13: Avui dia es pot tenir un aparell d'aire condicionat al menjador o al dormitori principal de casa per menys de 1.000 euros, però hi ha molta gent que no s'ho pot permetre o que directament prefereix els ventiladors. En qualsevol cas, es tracta de trobar solucions per poder suportar la calor que ens espera.
6: No ens movem de la rodalia de Barcelona. De Mataró ens n'anem a Sant Cugat del Vallès, que compta amb una vintena de refugis climàtics municipals per tal d'afrontar els episodis de calor extrema que es puguin donar aquest estiu i tal com us estem explicant, arrenquen demà.
8: En concret, el període d'activació d'aquests punts serà fins al 30 de setembre. Ens n'informa des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
16: En cas d'episodis d'alerta per calor a partir del nivell 3 sobre 6, l'accés a les piscines municipals serà gratuït. A més, durant els mesos d'estiu, l'horari d'obertura d'aquests equipaments s'amplia una hora i serà de dilluns a diumenge de 10 del matí a 8 del vespre. Durant el mes d'agost, l'Ajuntament també garantirà l'accés a diferents espais, coincidint amb el període més crític de l'estiu. Núria Fernández, regidora de Salut.
17: La calor ja no és només un problema mediambiental, sinó que també és un problema de salut, sanitari, no? Sobretot en aquells col·lectius més vulnerables, com són la gent gran, les dones embarassades, els nens, les persones amb malalties cròniques, i per tant s'ha de tindre en compte tot això dels refugis climàtics.
16: Els 21 espais habilitats es poden consultar online a través del geoportal municipal des de l'apartat de Medi Ambient.
6: Obrim plana de successos. Un home de mitjana edat ha mort ofegat aquest matí a la platja de Sant Miquel de Barcelona.
8: L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 7 del matí, fora d'hores de vigilància, i fins al lloc s'hi han desplaçat 4 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques i diverses patrulles, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona. La víctima anava indocumentada.
6: I d'altra banda, un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona ha mort i eleva així fins a 2 les víctimes mortals d'aquest episodi.
8: L'incident es va produir quan un grup de 6 joves es banyava a la zona de la Cova del Gos, amb bandera groga. Tot i les dificultats per l'onatge, 3 dels menors van poder sortir de l'aigua, però els altres 3 van haver de ser rescatats. Un noi de 12 anys va morir ofegat i 2 de 13 van ser evacuats crítics a l'hospital, un dels quals, com expliquem, ha mort aquest matí. En aquest sentit, l'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol oficial.
6: A més, demà, a partir de les 12, es farà un minut de silenci al Palau Municipal a la plaça de la Font, com diem, en senyal de dol pel traspàs dels dos joves.
8: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha lamentat el succés tràgic i ha traslladat tot l'escalf a les famílies i amics de les víctimes.
6: Seguim parlant de la calor i altes temperatures. Ens n'anem ara, això sí, als espais naturals. En aquest cas, aquests i els banys a les rieres són un dels pols d'atracció per aquests dies.
8: Per això, en diferents punts del territori s'implementen mesures per reduir l'impacte ambiental i limitar-ne l'aforament. Ens n'informa Caral Tàries.
18: El Parc Natural del Delta de l'Ebre prepara cada any la temporada d'estiu amb mesos d'antelació per garantir que l'activitat turística sigui compatible amb la preservació dels espais naturals. Ramon Vidal és coordinador del grup de guardes del Parc Natural del Delta.
19: Pernoctar, acampar a la zona litoral, que està, això sí, cal enfatitzar-ho, remarcar-ho molt, que està prohibit. Per tant, aquí al Delta hi ha diferents punts habilitats perquè la gent pugui passar la nit. Recomanem, sisplau, que féssiu ús d'aquests espais, però que de cap de les maneres us quedéssiu al litoral.
18: Enguany, des de l'àrea de turisme de Camarà s'han aplicat accions com la reinstal·lació del sistema de boies que delimita les zones on està permès el bany o també l'accés regulat pels vehicles. Per vetllar per l'entorn natural i evitar els comportaments incívics, a Sant Joan de les Abadeses han incorporat guàrdies municipals per garantir l'accés al Gorg de Malatosca. Ramon Roquer és l'alcalde de Sant Joan de les Abadeses.
20: Per arribar al pagament hi han també altres opcions que potser no passen per sí o sí bé de pagar, però sí passen per restringir, que segurament acabarem d'anar cap aquí si realment aquesta freqüentació segueix a la línia dels últims anys.
18: La Riera de Merlès continua sent un dels espais més freqüentats a l'estiu. Per reduir l'impacte ambiental es prohibeix aparcar en un dels trams amb més afluència. A conseqüència de les fortes pluges de principis de juny, l'estat de la Riera ha canviat substancialment. Per això es demana prudència als banyistes.
6: Parlem ara de política, perquè el jutge Juan Carlos Peinado ha dictat l'obertura de judici oral contra l'esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, acusada dels delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics.
8: A més, l'autor fet públic aquest mateix matí determina mesures cautelars contra Gómez, retirant-li el passaport i obligant-la a presentar-se als jutjats cada 2 setmanes i prohibint-li sortir, llavors, del territori espanyol.
6: A nivell català també destaquem que Gabriel Rufián ha plantejat eleccions primàries a la Unió de les Esquerres que planteja per a les eleccions estatals.
8: En un acte a València, Mònica Oltra, en el marc de les conferències que ha organitzat arreu de l'Estat per explicar el projecte, el portaveu del grup d'Esquerra Republicana al Congrés ha afirmat que si les esquerres no es posen d'acord i ha assegurat fer-ho a província, una solució podrien ser les primàries.
6: I d'altra banda, la presidenta d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha confiat a Jordi Aragonès el lideratge de la candidatura del partit a Barcelona per a les eleccions municipals de l'any vinent.
8: En un acte celebrat al Born amb unes 200 persones, Orriols s'ha mostrat absolutament convençuda que Aragonès és, i en paraules seves, l'home que aquesta ciutat necessita. També ha defensat que la capital catalana és, i també en paraules de Sílvia Orriols, l'única oportunitat per als catalans de reconquerir la ciutat.
6: I encara un últim apunt polític, perquè recordem que aquest matí han començat les eleccions primàries precisament per a escollir el candidat de Junts per Catalunya per a les eleccions municipals de Barcelona de l'any 2027. La militància haurà d'escollir entre els 4 aspirants el president del grup municipal, Jordi Martí Galvis, la diputada al Congrés Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada al Parlament i secretària primera de la Mesa, Glòria Freixa. Anem ara fins a Sant Cugat del Vallès, ja que es tracta d'un dels molts municipis catalans que es prepara per a l'eclipsi de sol del proper 12 d'agost.
8: I precisament en aquest municipi ho fan amb recomanacions de seguretat i un programa d'activitats divulgatives. Des de Cugat Mèdia, Pau Vázquez.
2: L'Ajuntament ha presentat el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades.
21: Els oftalmòlegs i les òptiques de Sant Cugat i de tot el país ens estan enormement preocupats perquè expliquen, no, que qualsevol cosa que posi en risc el cos reacciona. Si tu poses la mà al foc, cremes i el cos et fa treure la mà. En el cas dels ulls, això no passa. I, per tant, tu pots estar observant l'eclipsi a ull nu o amb les ulleres que no siguin homologades, etc., i pots acabar quedant-te sec.
2: La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que, en condicions similars, no es repetirà fins al segle XXII. L'Ajuntament també farà una campanya amb les òptiques de la ciutat per fomentar la compra d'ulleres homologades al comerç local.
6: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant de música, de la segona jornada del Sonar 2026, que ha comptat amb protagonisme català amb les actuacions Danny in the Hall i Glory Six Bane, dues de les apostes locals del festival en aquesta edició.
22: No engendra una planta així. Qui no acaba sent una impostora veu tot el...
8: D'una banda, el duet de Celrà, format per Aina Serena i Jan Cabarroques, ha sacsejat el recinte de Fira Gran Via amb intel·ligència romàntica, la seva particular fusió de folklore, teatre i electrònica. De l'altra banda, el productor colomenc ha desplegat Rumi 313, el seu projecte més ambiciós, que es mou entre el neoparreig i l'experimentació.
6: Seguim parlant de música, perquè el cantautor Joan Dausà ha estat el principal protagonista de la primera gran nit de la cinquena edició del Magnífic Fest de Lleida.
8: Durant la seva actuació s'ha pogut veure un públic especial en un dels moments més emocionants de la nit, al ser una de les veus més reconegudes del panorama musical català i també pels seus himnes generacionals que ha creat, com Jo Mai Mai o La Gran Eufòria.
6: Marxem ara fins a Valls, que s'ha vestit aquest matí de festa i simbologia amb l'Envelat, organitzat per la Unió Anelles de la Flama, i que enguany ha presentat una mostra d'elements coronats de Catalunya en el que és la prèvia de la Festa Major de Sant Joan.
8: Ho ha seguit a la capital de l'Alt Camp des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
23: Al punt de les 12 del migdia, des del Passeig dels Caputxins, ha començat una cercavila amb la participació de figures coronades vingudes d'arreu de la geografia catalana, com el Lleó de Reus, l'Àliga de Tàrrega, el Gegant Reis de Badalona, el Lleó de Lleida, l'Àliga del Vendrell, els Gegants Coloms de Sant Andreu del Palomar i el Lleó de Valls. Precisament el protagonista ha estat el Lleó Vallenc, que ha estrenat corona coincidint amb el seu 15è aniversari. Ho explica el seu constructor, Lluís Musté.
24: Han fet una corona que porta l'element de l'escut de la ciutat amb els dos lleons que custodien l'escut, que són els lleons que hi ha just a la cantonada de l'església de Sant Joan. No és una ornamentació, forma part de l'estructura de l'església, és la pedra del cantó, des del 1580 que hi ha aquests lleons custodiant l'escut.
23: La celebració ha acabat amb balladetes de lluïment i un vermut per a tothom a la plaça de les Garrofes. Els actes de la Festa Major de Sant Joan de Valls seguiran aquest vespre per a les 8 de Valls, seguirem el pregó per càrrec de l'escriptura local, Margarita Rizeta.
6: I entrant en el punt cultural, hem de parlar també de Jones de Taula, un moment que viu des de fet anys, un autèntic boom i que a vegades són més les persones que estirien com un altre més clavadós i com que l'estirien com un altre
8: més clavadós. Que redeu precisament al Vallès Oriental aquesta participació també com el Vallès Comunitat Activa, que ve que ven organitza trobades obertes per reunir jugadors i les obertes noves per jugadors. Aquest cop de setmana s'hi celebra una nova edició. Aquest dels cardes jocs és una nova Cardedeu, a nova Cardedeu, a nova Cardedeu,
25: a Cardedeu s'ha celebrat una nova jornada de deus de jocs, una nova ajuda a fomentar els jocs de taula amb una alternativa d'oci i com una eina per crear comunitat. Al llarg de la trobada, participants de totes les edats han pogut descobrir nous jocs, compartir partides i gaudir d'una afició que viu un moment de creixement arreu del territori. Això ens expliquen des de l'organització.
0: De tot tipus. Hi ha jocs d'estratègia, jocs de rol, jocs de construcció, jocs col·laboratius, jocs de competicions de carreres, un campionat de puzzles, que es fa aquest dematí, i llavors hi ha partides organitzades per monitors.
1: Més enllà de l'entreteniment, a través de Cardejocs, reivindiquen el joc de taula com un espai de relació, aprenentatge i convivència, una activitat que fomenta la interacció entre persones de diferents edats i interessos i que converteix cada partida en una oportunitat per compartir experiències.
6: Són les 2:52, moment de parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
6: Comencem parlant de bàsquet, perquè el Barça de bàsquet precisament s'enfronta avui de nou a partir de les 8 al València Bàsquet en el segon partit de la final de la Lliga ACB.
8: Els de Xavi Pascual van guanyar el primer partit disputat dijous a València.
6: Per tant, una segona victòria avui deixaria el títol a tocar dels blaugranes, que tindrien dos matchballs al Palau Blaugrana la setmana vinent. Canviem d'esport, ens n'anem al futbol, perquè el Centre d'Esport Sabadell és nou equip de la segona divisió després de guanyar ahir al Zamora per 4-0 al partit de tornada de la final del play-off d'ascens.
8: La crònica d'aquest partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
4: 5 anys després, Sabadell torna a ser de segona divisió, torna a ser de futbol professional. Ha estat una nit molt llarga a la ciutat de Sabadell, de molta celebració, perquè l'última vegada que es va pujar a segona no es va poder festejar per culpa de la pandèmia. Ahir, a la tornada de la final del play-off, 4-0 contra el Zamora, un marcador injust, segurament, un marcador molt avoltat respecte al que es va veure sobre el terreny de joc, perquè el primer gol el va fer Javi López Pinto al minut 18 en un córner servit en curt per Estals i que el Sant Cugatenc va clavar la mateixa escaire, però el segon, aquell 1-0, enviava el partit a la pròrroga i li valia el Sabadell, però això sí, amb temps extra, el segon no va arribar fins al minut 88, obra d'Eneco Aguilar, després d'una pilota que va quedar morta dins de l'àrea petita del Zamora. Dos minuts després, l'eufòria desfermada amb el tercer gol de Quadrilli a mig a la contra i el partit es va aturar per invasió de camp durant uns minuts i ja amb el Zamora pràcticament claudicat, el quart el va fer Xavi Moreno al temps afegit. Festa gran a Sabadell que, insisteixo, 5 anys després recupera la seva plaça de futbol professional.
6: Ascens del Sabadell i veurem si demà en podem explicar d'un altre equip català, en aquest cas el del Badalona, a la segona federació. Això sí, els badalonins ho tindran molt més complicat, ja que hauran de remuntar el 3-0 de l'anada davant del Compostela.
8: La prèvia d'aquest maig ens el porten des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
5: El Badalona disputarà aquest diumenge el darrer partit de la temporada amb la missió de remuntar el 3-0 de l'anada contra el Compostela. Els escapulats intentaran apurar les seves opcions de pujar a segona federació. El conjunt de Miquel Azparren no llença la tovallola malgrat el resultat contundent del primer partit. Igual que contra el Cornellà, el Badalona mirarà de fer un partit èpic amb un patró de joc ben dissenyat, però amb els condicionants que vagin sortint. El Compostela va demostrar ser un equip amb molt d'ofici i difícilment donarà el seu braç a torce. Però els 90 minuts a l'estadi municipal, a 30 graus de temperatura, se li poden fer molt llargs.
7: Ellos al final en las áreas son muy contundentes y tenemos que hacer todo lo que hicimos bien fuera de las áreas, dándole un plus en las áreas para que podamos tener ese acercamiento y ese ir recortando poco a poco el resultado, porque no se va a recortar de golpe ni se va a recortar porque ya lo hicimos una vez.
5: L'enfrontament de tornada entre el Badalona i el Compostela es disputarà diumenge a 1:15 i es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
6: Parlem també d'hoquei patins, perquè l'Igualada va guanyar el tercer partit de la final de l'hoquei lliga contra el Liceo per 5-2.
8: D'aquesta manera, diumenge hi haurà un quart duel entre ambdós equips. Si l'Igualada torna a guanyar, forçarà el cinquè i definitiu duel pel títol de l'hoquei lliga.
6: I un altre apunt d'hoquei patins, el Generali Palau i Queco Iglesias han arribat a un acord per trencar la vinculació que els unia.
8: Tot plegat després d'una temporada on l'equip ha guanyat la Lliga Catalana.
6: Recordem també que en futbol sala el Barça domina la final de la Lliga per 2-0 davant del Pozo de Múrcia i que tindrà a partir de dimarts vinent l'oportunitat de segellar un títol de Lliga que no guanya des de fa 3 anys. temporades. Encara un altre punt de futbol sala per tancar, perquè Víctor Pérez torna a l'Indústria Santa Coloma per jugar amb el primer equip fins l'any 2028. L'ala de 21 anys ha jugat un any cedit al Barça Atlètic a la segona divisió. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
9: La xarxa de comunicació local.

0: los sábados desde la 107.8 FM Radio Caldas. Comienza la fiesta con su anfitrión, Eliezer, el showman de Cuba.
1: Radio Caldas, la radio que parla de tu. Asteroide B612, el programa de Ràdio Caldes que parla sense embuts de la discapacitat. Tots els dissabtes a les 3 de la tarda. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Asteroide B612, el programa de Ràdio Caldes que parla sense embuts de la discapacitat. Tots els dissabtes a les 3 de la tarda. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: bones raons per creure que el planeta d'on venia el Petit Príncep és l'asteroide B612. El nom del planeta, asteroide B612, segurament us sonarà, ja que és de la novel·la d'Antoine de Saint-Exupéry. Al programa Asteroide B612, en Quim Lissorgas i la Mireia Aguilera, cada setmana mirarem d'explicar-vos una mica que les persones amb discapacitat no som tan diferents al que la gent es pugui pensar. Simplement requerim el nostre temps. I un cop fetes les presentacions, passem al sumari. Al programa d'avui podreu escoltar una interessant entrevista amb tres dels components del grup Zancada. La veritat és que després de fer aquesta entrevista em declaro fan del grup. S'han arribat a dir coses molt interessants. Potser el so de l'entrevista i de l'enregistrament no és el més bo de tots, però sens dubte us animo a que l'escolteu i ja em direu, però tenen molt a dir i sens dubte Zancada forever.
1: Avui a Asteroide B612 conversem amb el grup de música Zancada. He buscat la definició al diccionari i apareix com a paso largo que una persona o animal tan alentat. Veurem si els membres del grup estan d'acord amb aquesta definició i el que ens expliquen. Que els tenim aquí a punt de contestar preguntes són David Arjona, Alfredo Méndez, Eduard Martínez i Dani Navarro. Com esteu?
2: Molt bé. Sí? Molt contents de tot el que està succeint ara i, bueno, i tot el que està llançant, que hem retornat de nou. Hem passat uns anys que hem estat una mica sense fer res, però ara ja tornem una altra vegada amb més força que mai i a veure si les coses estem bé. Estem fent la preparació per això.
1: Que bé. Doncs nosaltres encantats de saludar-vos aquí a Ràdio Caldes de Montbui i Asteroide B612. Doncs, aviam, com us vau conèixer?
2: Alfred, bueno, no te n'escolta, Alfred.
1: No?
2: No se n'escolta, no.
1: Vale.
3: Al final es va conèixer amb el cap d'assaig. Al final compartir música. La formació ha canviat diferent segons el temps i l'any, però bàsicament el que som Zancada d'avui és un projecte que va llançar fa 2 anys. Estem al 10è aniversari, al 10è aniversari, i dels originals estem de millor. David és una miqueta l'alma mater,
1: bueno.
3: Jo soc el que em va acompanyar, i en aquesta etapa del 10è aniversari s'ha ajuntat a Eduard, que jo ja havia compartit musicalment ja fa molts anys a un altre projecte amb ell, i Dani Navarro, que s'ha incorporat també. I amb tot això, doncs, sortim amb força del 10è aniversari, i a veure què tal. A veure, si la gent el recorda, que sempre que sí que se'n recorda de nosaltres, vam començar fa 2 anys i vam fer soroll, després a raó de la pandèmia van arribar una miqueta més complicat, però bueno, tornem ara a noves coses, a noves cançons, a un nou projecte i a veure on es pot separar.
1: Doncs jo he vist alguns vídeos de YouTube i tal, i déu-n'hi-do el soroll amb majúscules que feu, és aquello, per la primera vegada que us vaig escoltar, dic, joder, que nivellón, que Zancada más potente. Dius, uau.
3: És una Zancada segons rockera, no?
1: Correcte, sí.
3: Tenir música, diguem, la música tradicional i tenir la música que s'ha mogut les últimes dècades. I, òbviament, igual que el pop, el que ha sigut molt important a la nostra societat de fa moltíssims anys, nosaltres veig que hem de venir d'una societat que va canviar la vida, sobretot els 80 i 90, ha anat moltíssim això i, al final, aquesta música és la que estem continuant representant i superimportant.

0: escena més urbana. Llavors, dintre del rock hem tingut diverses facetes, no? Jo les havia amb el rock perquè rock és com de massa mirat, no? Amb aquest gènere, i crec que és més rock que una altra cosa. Perquè n'hi ha cançons que són rock urbà, moltes, la majoria, moltes, també n'hi ha alguna que és rock pop, també n'hi ha alguna que és rock metaler. Llavors, per això dic, ens definim com rock i jo crec que sí, és un millor. Però bueno, que la gent ens etiqueti com vulgui, també.
1: Ah, no, correcte. Sí.
0: Mentre hi hagi rock, mentre posin rock,
1: mentre
0: posin reggaeton.
1: Hombre, no. Mentre soni Santcada ja...
0: Sí, ja està. Ens confonem. Sí, el tema de l'etiqueta no l'hem trobat. Jo, per exemple, no sé, Eduard, que us vol bona fer l'Eduard, ens coneixem nosaltres, Eduard, que posar junts, i ja es coneixem ja tot el que diem, ja que pensem junts, però sí que les etiquetes no m'agraden, al final el rock és tot, no? Perquè al final el rock és un altre i tens allà pues, el que vulguis, no? Però sí que probablement quan et demanen o pregunten gent, no, quin estil toques, concretament aquí, quan dius rock urbà, més o menys es pot dir el que trobarà, perquè més o menys es trobarà això. No? Perquè si parlem com bandes, no? De vegades es compan, no? Bandes molt populars, no pot ser Extremoduro, no? Que ara més exactament han tingut que manar per dos espaios, no? Però quan parlen d'Extremoduro, diu, que això què és?
1: Ja.
0: Yeah. Rock pop és rock duro, heavy metal. I ara és un rock nacional, que és el rock urbà, és com un rock de cafè, de la llata del cafè, no? De gent que s'ha sigut, de gent que viu, que està a la societat, que està impressa a la societat, que està allà i visquen els problemes del dia a dia i que mitjançant la música intenta fer, no? Més o menys. És una manera que la gent s'hi descobreixa i s'identifica una miqueta que trobarà. Si jo li dic que trobem, si o David, que nosaltres diem, no, toquem el heavy metal, doncs el primer heavy metal que dic i dirà, està més heavy metal. Ens acordi, si diem que toquem el rock pop, doncs el primer que li agrada el rock pop estarà pensant en més banda, més popera, no? Però que està passant una, doncs jo què sé, doncs internacionalment, en Olivia, no dic, o qualsevol cosa d'aquestes, i quan escolta, dic, però això no és saludable.
1: Ja.
0: Però el tema del rock urbà o del urban rock, com diríem fora d'aquest país, la gent entén una miqueta el que és. Per això aquesta etiqueta no em desagrada. No m'he estat parlant d'explicar-ho. Sí, el que m'ha de fer, el que m'ha de fer, perquè el bando del rock és enorme.
1: Sí.
0: I dins d'aquest bando, i ja, conforme passen els anys, realment el tema etiquetes és com que no t'importa, com a tant, no? Potser 15 anys enrere, 20 anys enrere, uau, hauria tingut més idea de fer una altra història, no? No, però sé, això és el que em fot, no? En aquest cas, el David, que li broten de dins, li broten de dins les cançons i les melodies, i llavors és el que s'ha de dir, igual ha de brollar d'una manera i fa 20 anys brollaven d'una altra, val? I no deixa de ser la seva essència igualment, val? Vull dir, això ho pot fer amb moltes bandes, famosos i menys famosos, han tingut diferents edicions, han anat guanyant partida de nits, han anat perdent partida de nits, però canviar de fill. L'important d'això és que puguis fer que et sembli. I realment que puguem parlar del que volem, que és el que tota la vida ha estat a prop.
1: Clar que sí. Com va, més o menys, com va néixer Santcada? David, com ho veus? Com va anar?
0: Santcada va ser perquè jo sortia d'una banda era una banda molt que s'estava gestionant massa...
1: David, si després saps mejor en castellano, adelante, eh?
0: Como tú quieras. Vale, pues la primera banda hizo porque venía de una banda ya que es que era como muy pulida, y era como demasiado, se estaba como era todo muy perfeccionista y entonces al final acabé dejándolo todo y empecé de cero. Y entonces en principio quise montar un rollo acústico y llamé a un amigo mío que se llama Aníbal, que era el bajista, y la idea era de hacer unas salas por Barcelona siempre en acústico, yo con el bajista. Esa era la idea, porque nunca había hecho ese formato y digo, me apetecía, y digo, pues

0: rollo lo llevo en apenas. Entonces fue ya, me cogí la guitarra acústica, le di dos acordes y dije, Aníbal, vamos a jugar batería, que vamos a seguir con el rock. Y entonces buscamos un batería y fue cuando vino Frankie es un batería de Últimos de Cuba, que tuvo mucha trayectoria en los años 80, Últimos de Cuba. Y entonces empezamos los tres y empezamos los tres a tocar. Y entonces poco a poco, pues ahí forjamos, y ahí fue donde empezó Zancada, ¿no? A tirar para adelante. Zancada viene porque estaba un día en el lavabo haciendo necesidades y resulta que me cogió el libro de Benedetti. Y entonces lo abrí al azar y cuando vi que de repente lo abrí al azar y vi una palabra que ponía fui a no sé dónde y me dio una gran zancada.
1: Vale.
0: Y eso de repente, de la gran zancada me vine y dije, buah, eso es como una gran zancada, un gran paso, ¿no? A algo, y es una palabra muy positiva, ¿no? Échate una zancada por esto, venga, una zancada o esto. Y yo cuando era con mis amigos de Juancito siempre andábamos a zancadas. Entonces me venía todo como digo, pues ya tengo el nombre del grupo. Y entonces fui a registrarlo, vi que no había nadie con ese nombre y entonces lo tiré así. Y entonces ya cuando fuimos a unos locales de ensayo donde Alfredo estaba, bueno, Alfredo y Eco, porque ellos, los dos que están aquí, que ellos tocaban en otro grupo, buenísimo, brutal, y estaban al lado de lo que no estaba yo. Ellos el que dejaron en la banda, Edu se fue con Canal 69 y Alfredo me picó en la puerta y me dijo, ¿qué puedo entrar? Y dije, bueno, y Alfredo no nos atrevimos a decir nada porque era un guitarrista excepcional, brutal. De hecho, para mí es un guitarrista lo más pro que yo he visto nunca. Y cuando decimos un guitarrista de ese nivel, puedo venir aquí a tocar, como para mí fue, vamos, pues es una parte de la que yo ya he triunfado. Ya yo teniendo los músicos que tengo, para mí ya es mi manera de triunfar, porque cuando veo el local, toco con Edu, Alfredo y Dani, y suena como suena, digo, yo ya he triunfado, porque es la presa de cuenta de punta, la sensación que tengo es tan bestia, que digo, yo ya he triunfado también. Entonces, de ahí viene a zancar, de poco a poco, bueno, después vino Richard, Frank se fue, después tuvo Richard y Aníbal, después Aníbal se fue, Richard también, y entró Paul y Isaac, que la batería y bajista. Y últimamente, como están metidos en muchos proyectos, y Paul también vive la música y no daba abasto, pues se tuvo lo primero que dejar, y en esta última formación es cuando entraron Edu y Aníbal. Y te digo que intento hacer corto porque yo, si me digas...
1: No,
0: es que yo me enrollo con una persona.
1: Bueno.
0: Y tampoco es plan, por eso...
1: No. Alfredo y Edu, ¿quién lujo, no? Que paren la gira a Butacas.
2: La puta madre.
1: ¿Quién lujo, sabes? ¿Quién lujo?
2: Ah, sí.
1: ¿Qué lujo?
2: A Edu y a yo, no, que por qué mandan trayectoria atrás de ella. Sí, al final salso.
1: Bueno.
2: Y también para la música. Y en el caso de la Rich, sí que la Zancada passa de diferents etapes, no? Diferents formacions, es recomana sempre... Sempre has pogut trobar el que és la mà Mander, no? El David és, com dic, és la... Jo et dic, a Zancada tothom es pot substituir no més la seva veu. No, no ho és, et pot substituir la seva presència que toca la guitarra, jo també, qualsevol, no? Al final, les cançons i la seva veu és una miqueta el tarannà que té la banda. Jo era el que conté quan em parlava, o sigui, jo és el que tu sonava, anava, quan estava a l'Edu allà, jo de vegades el contava, el van de sonant. I si arribava un dia abans al local de Sánchez a tocar, doncs em posava a tocar els temes en el local, posava a ser la guitarra i tocava. I llavors, va vingar el dia que li va fer, escolta, doncs jo vull tocar en aquest projecte. Sí que quan trobo aquest projecte com Déu David, que la part professional, sí que et diria que Edu i jo, perquè tenim molta carretera sempre, et direm a fer una cosa en sèrio, no anem per perdre temps. Aquí, potser no em va... Aquesta part sí que és la més, probablement la més professional que em va trobar a mi, perquè anàvem per feina. Això és el que ha passat, que ell té més formació, perquè nosaltres tenim un projecte, i he dit, David, no pots quedar amb aquestes cançons, amb aquest projecte aquí perdut, això val la pena, tenim que tirar. Jo tiro, tu tires, tirem, i ja el que digui vindrà. I bueno, fins aquí, i sí que portem un bagatge molt important. Hi ha un documental que li dic a tots els dirigents, que li dic a tu també, que és com a... És un documental que vam fer després del primer disc, que va conèixer una miqueta obrint tot el que hi ha darrere, i en aquest documental de la pandèmia també va ser un punt inflexiu que s'ha portat ara, però jo crec que el projecte d'aquest any és el que més va a mi, doncs, a mi, doncs, a mi, doncs, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi,
1: a mi, a mi, a mi, a mi, a mi,
2: a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a
1: mi, a mi, a mi, a mi, a mi,
2: a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a era porta a porta local, porta a porta, i jo ens havíem quedat sense banda i vam dir mantenim el local fins que aclarim idees, sabíem què és el cafè, cap on direm, i pel camí allí va sortir això i a mi va sortir un altre projecte que ho mantenen una mica abans, que era els canals 69, no? Bueno, mira, la vida ens va donar això. Vam saber estar en el moment, ens vam mantenir juntets, ja, vinga, que alguna cosa farem, i tots dos contents, cadascú per la seva banda, perquè havia aconseguit, no? De dir, tio, veus com ho hem fet bé? I mira, després dels anys, la cosa doncs és que un dia estic esmorzant, i sono el telèfon d'Alfredo i em diu, tio, mira, estem pensant que quan em toca fer aquest pas ara hem de canviar el que és la base, diu, el que és la bateria ja tinc, i a més em va fer molta il·lusió perquè em va dir, més la bateria ha demanat que siguis tu el baixista, no? De quan dic jo, perquè bien, a més un nivell, un tio de nivell com té el Dani, un tio baixista, que és un nivell molt bèstia, que sempre ho dic jo, te lleva, sí, que això ja et porta, no? És el director de l'orquestra com a tal i el jefe com a tal, i ho fa super, no? I això, tot aquest conjunt de gent que ja coneixes de molts anys, que saps com són com a persones, que saps com són com a músics, dius, perquè no lo voy a intentar, pràcticamente, no? I mira, i aquest any, així,
3: ara que tothom has de dir que feien versions.
1: Correcte, sí.
3: Nosaltres de música. Bona, exacte. Ja saps que nunca no podem tocar, o sigui, és que dona llàstima. Jo dic que tenim la millor generació musical que hem tingut a la història d'aquest país, la millor, i tota aquesta generació tan potent musicalment ha fet dir que tocar temes dels anys 90. I a més estan fent versions de moltes que estan funcionant, no? O sigui, quantes que ara m'està sortint Tribuna, m'està a la boca.
1: Sí, correcte. Sí.
3: I tots som, evidentment, que som musicals. Però és una llàstima, no creiem, no estem creant nova música. I ja ens trobem nosaltres com bandes. I com a bandes com nosaltres, el company de local. Des d'anar a tocar a algun lloc, a dir, van tocar ocasions? No. A vosaltres ja us interessa.
1: En sèrio?
3: Sí, arribat. Depèn de com que reivindiquem. Quan toquem altres projectes amb el canvi social, ja no estem reivindicant. Jo personalment, en el meu, que soy bastant poeti, jo estic reivindicant la música pròpia, la música no, la creativitat, i el que no fa necessitat de fer les dones, ho tenen fent música que fa.
1: Sí. Jolín. Bueno, continuant una mica, que ho heu expressat bastant bé. Què és per vosaltres la música?
0: Per mi és tot. Per mi la música és tot, perquè jo vaig de petitó amb 8 anys, això que tu era l'arxiva, bueno, l'arxiva no havia nascut. De petitó amb 8 anys, el meu tio Ramon va vindre a Barcelona una nena a viure amb la meva família, amb nosaltres, i va portar una guitarra perquè era guitarrista i em va ensenyar dos cintes de los Beatles, la más rockera, que ponia rock and roll music de los Beatles, la más rockera de los Beatles.
1: Sí.
0: I amb això, ja jo amb 8 anys, ja m'estreu aquestes coses i tot, i ja veig... Per mi, i a partir d'ahí, ja va ser tot, amb 14 anys ja va pujar, va pujar a l'escenari per primera vegada, ja no va fer mai fins aquí de tocar, sempre en banda, sempre tot, perquè la música per mi és... és tot, és la meva vida, però no és per res, sinó perquè, jo què sé, jo quan arribo, poso qualsevol estil, però quan jo escolto una guitarra distorsionada, se em posa la pell de gallina i soc molt... És a dir, tira me pina molt, no? I amb la música pues és un generador que em fa... Som molt personals, que acaba de morir, i amb la música és una reacció que em produeix sobre el cuerpo brutal. I per això, me imagino que mis compañeros diran lo mismo.
1: ¿Qué dieu la resta?
2: Que són els fixos propis. I em faria una pregunta, no? Els meus companys a l'altre, perquè ja faig una... Bueno, no s'ha preguntat, faig una teoria, no? Que dic, per què és la música? Evidentment, a mi quan m'ha tocat la música, al final la música és tot, m'ha donat tot, la vida, tot. I quan dic tot, no mirar el crim, però m'ha donat tot. Però jo sempre dic una reflexió, que és superguai, no? Digo, a veure, hi ha altres coses que s'uneixen a tots els seus humans, a tots els sentits humans, eh? Que pensem, hi ha gent que no pensa, però encara, amb aquesta gent no pensa. Que és que tothom menja, tothom té que prendre aigua i tothom dormint, no?
1: Correcte.
2: I si algú no la persona no fa aquestes coses, què passa? Es mor.
1: Sí.
2: Entonces, llavors, hi ha una altra cosa que jo, per a mi, el més especial de tot, no? Que és la música. La música és el altre que és com a tots els humans. Perquè hi ha gent que, perquè no facin música, hi ha una part que és molt primitiva, que és que quan tu parles, que estàs fent notes musicals, que si fos possible que parlis sense fer melodies. Llavors, això, què és? Això t'alimenta, això alimenta el teu espírit. I quan connectes...
1: Llavors, quan connectes ja ho tens.
2: És el bolígraf del poeta, és el pincel del pintor, és tot, no? El cas de David, és un tio que és creatiu, que té imaginació, i amb la música pot crear cançons, que és la manera que el parla, no? Jo el millor parlo fer flotis, de la guitarra, però tant quan es connecta, al final, nosaltres tenim la ventaja que jo dic, que el que li toca la música està més complet que el que no li toca. Perquè el que no li toca, si se sabia, no li falta alguna cosa per aquesta. Perquè és una cosa que ocultem des de que hem nascut, no? De vegades parlo amb el tema dels temps, per parlar amb el temps, no? El que diu, el temps natural, aquest punt de ritme, no? El temps natural, amb les mans que s'ha fet la mare.
1: Sí, el fet que s'ha escoltat el pols del cor,
2: que és constant, i llavors és una cosa que es defineix com el temps natural. És una cosa que deia Maria. Imagina si la música fora part de nostra, que ens ocupem des de la part minerària, totalment, no? Aquesta és el que comença la música, perquè per mi és un ente sagrado en mi vida. I el meu company no pot ser mirant com va la música.
1: És el que dius, que dius, és el toca-toca.
2: És molt difícil, eh? No, aquí, cabrón.
1: És que són... Esteu deixats del millor de lo millor, ja ho veig.
2: La veritat és que és... A veure, compro les dues versions, o és tot, sense música, hòstia, que trist seria tot, no? Que trist seria tot, realment,
0: no?
2: Perquè és una mica el que diem, no? Perquè dius, el que uneix a les persones, també et pares a pensar, el que ha dit ara, dius, els esports, sí, però pot unir a un centre amb la gent, val? El cinema, el teatre, tot el que tu vulguis, no? Però el que és la música, vagis on vagis, país on hi vagis, té música. Té la seva música.
1: Sí, correcte.
2: I lògicament, sense això, no sabíem res, està clar.
1: Doncs, Edu, et deixo que contestis tu, i després els altres dos que s'apanyin. Però, aviam, unes preguntes a veure qui és més. Aviam, què diries que... qui és del grup més tossut? Què diries que és el més tossut?
2: Hola!
1: Vaya temazo que t'he tret.
2: Vamos a ver.
1: Venga, va.
2: No, aviam, jo... perquè...
1: Imagina't que no hi són.
2: El conec de molts anys, la Fredo, vale? Ell, però David no le va a lejos. Cuidado, Són dues personalitats que sí. I això és el bo, no? És a mirar a tot fotent. On els ha portat? Està aquí, després de 10 anys que van començar el projecte.
1: Sí.
2: Viendo los sonidos y viendo lo super guay.
1: Sí.
2: Llavors, tot això, cuidado, porque da mucho que decir, de tozudos, ellos.
1: Sí.
2: También me la dejes. También me la dejes.
1: Que imagino que cuando las cosas van de molt bé, pero cuando te van a mal menos regular, has de agrair una mica la tossudesa aquesta.
2: Sí, y tal.
1: No
2: es ayuda. Y claro, ya antes ya ya sabía, yo también soy un poco.
1: Sí,
2: sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí, sí, sí, sí,
2: sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, nosaltres sentim que en els moments del projecte sí que passa que de vegades t'has de rellumar una miqueta l'altre, no?
1: Sí, sí, sí.
2: Perquè hi ha una música que m'adulla bé i al final, igual que la música és una forma que porta per passar a formar part de la nostra vida des de que naixem, també el projecte de la música, a veure, gràcies a Déu cadascú, no sé, que ens guanyem la vida d'una altra cosa, no? Per la qual, això simplement ho fem per plaer, per les ganes de fer un projecte, i en aquest sentit, no tenim que estar hipotecats per ningú, ni per res. Llavors, sempre hem dit, no? I hem començat, perquè nosaltres hem viscut tant molta història, a molts anys, i de mica, per la seva manera, el que vulgui estar amb nosaltres i continuar que vingui, el que no, no passa absolutament res. És que, per dir que dic, o sigui, si tu no vols anar en aquest tren, doncs et baixes.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: També, de donar instruccions, no?
0: Hay una cosa importante que, por ejemplo, en las bandas siempre hay una mula que es la que tira. Y contigo está muy cuando una sola persona tira o dos mulas y la resta no, porque desgasta mucho la persona que está tirando. En aquel caso, la Fred es una mula brutal de las que tiran. Yo soy otra mula, pero es que también el Edu, a Vincucci es otra mula, que también está tirando en la banda brutal. Entonces, digamos, acabas a convertir de ser una, de ser dos, a ser tres.
1: Bueno.
0: Y la verdad es que mola mucho porque es todo muy fácil. Es que
2: ahora no está pensando.
0: O sea, cada camina sola, no camina sola, pero cuando hay tres mulas tirando,
2: David, yo diría, por ejemplo, al menos es como la formiga, también tiene que hacer cosas que son las. Al David es como la pasión. Al sortir i de vegades per la conya necessites aquest punt d'il·lusió, no? Jo soc un il·lusionat amb ell, el que passa és que soc una miqueta més de febre i llavors agafo les seves il·lusions i dic com ho podem fer, no? I el que jo li dic, no volem estar, no? Però per aquí, ell és com l'apuntador. David diu, què has fet? I jo, va, doncs vaig per aquí i ell diu, ja has fet jo? Ja has fet, ja estem aquí i llavors d'aquí és el que m'ha donat voltes que i així més o menys hem trobat un equip i escolta, jo li dic, aquest any tot el projecte que tenim però és la part més potent i més interessant de tot el que hem fet des que hem començat aquest projecte, penso que per el teu aniversari perquè m'ha sortit un soroll i després de 2 anys ja de 10 anys aquí de ser aniversari penso que venim amb molta música, moltes coses noves i tot molt condensat i el soroll serà important el que farem.
1: Sí. Doncs, allà. Aquesta pregunta és que us explico perquè us la faig. No sé si ho sou... No, bueno, us ho explico. Starbender 612 és el planeta on vivia el petit príncep de la novel·la d'Antoine de Saint-Exupéry. I vaig triar el nom d'aquest planeta perquè jo sóc una persona amb discapacitat i volia parlar sense embut sobre la discapacitat. Llavors, en què sou poc hàbils? En què sou poc hàbils?
0: Espesa y em costa molt concentrar-me, per exemple. Concentrar-me molt, m'agrada molt més volar i estar, m'agrada més estar en la nube que en terra, molt bueno. I això me complica, és que tinc molt despiste, no, de vegades no em concentro com hauria de concentrar-me, soc molt poc hàbil també a l'hora de respondre, perquè no, soc una persona molt nerviós, tranquil·la a la vegada, i llavors és bueno, un públic que tengo ahí que és, bueno, hay muchas cosas que no soy res hábil, pero también tampoco procuro, no soy hábil tampoco porque a mí me va bien también vivir una mica también así, no, porque yo creo que por la mea forma de ser, si fuese hábil en muchas cosas, perdería una mica de la mea personalidad. No creí, igual todo lo contrario, pero bueno, igual también es que estoy a la mea zona de confort, ¿no? Y ya no uso un tío aquí, y para eso podría ser más hábil en segunda cosa si no uso para eso. Son todas las cosas, esa idea, ahora sí, estoy con psicólogo y que morir.
1: No, pero ya te entes. Pero que igual...
0: Un poco ahí porque somos de todos dispersos.
1: Pero igual estancada no sería estancada.
0: También, eso mateix. Ahí también así tal vez. Igual estancada sería tan
1: estancada.
0: Sí, entre todos los que nos comprometen, ya lo dije al Fred, yo vuelvo según mi cabeza que vuelvo más al núvols y a tierra, estoy muy pocas vegades, al Fred es más de la tierra y el dos meses de controlar todo y de esto por aquí, esto para allá, la positiva, te animan, de apuntador y te animan, el batería también tiene una mica de locura maravillosa, que también es una persona muy positiva y que ríe mola también, le pasa cada cosa que es increíble y digamos, todo eso afa que facada sigue más. Pero creo que me han dado de la pregunta que va, de qué son los boxers.
1: No te vas a ganar. A servir para ello, a servir para entender que estancada es dispersió, pero también es molt, és molt estancada perquè, sí. És, perquè ets tu exacte. I perquè... Sí.
2: Jo, no? que has comentat la pregunta, ho has fet, entenc la pregunta, però jo no la puc veure si jo... O sea, que no em sé què és, però que jo soc més de... Què podries potenciar?
1: M'agrada. Te la compro.
2: Jo no sé si em sembla que de vegades en el teu programa fas alguna cosa per gent que pot dir que jo o gent que t'escolta que té capacitats. Jo m'ho poso moltíssim, sento que tinc una experiència molt positiva recolzant amb malalts no, d'esclerosi, que són una malalt molt complicada, sí. Va mostrar moltíssimes coses. I al final, el que mostres és que, independent de les coses, tu sempre tens potencialitats.
1: Correcte.
2: Tens més potencialitats que altres. I llavors, al final, els éssers humans són sociables, eh? Els fills que venen a una societat i tenen que compactar, tenen que recolzar cadascú de les seves coses. I un té una cosa millor, i una altra millor, i una altra millor, que els quatre fer un gran equip. Vale?
1: Sí, sí, sí.
2: El que passa que un altre és el que tu tens que no tenir com potenciar. Això que tens, que això més ho veu, fan una cosa gran, no? Però llavors, com diu David, és que si deixessis de ser despistat, doncs és que el millor, si fossis menys despistat, el millor volaries menys i ja no tens aquest flow, aquest bombai que tens. O sigui, això és una cosa que és una cosa aquesta que no m'has quedat. Això és una cosa que em sembla com dolenta, és una cosa bona, perquè aquesta cosa et permet donar una de les coses. Però llavors, a mi no és, són tres o coses que no són coses que no són hàbils. El millor és tu tens que saber quines són les teves opcions, tenir infinitat d'opcions al ser humà. No són els anells que veus, sinó és infinitat d'opcions. I simplement saber quines són les que pots millor potenciar i que pots usar el servei d'uns altres en un projecte comú. Ja està, tancat és una miqueta també això, jo sempre ho comentat, no tu poses una cosa de pit, jo poso una altra, per mi és superimportant, perquè posa aquesta altra, que et deixa una miqueta que sempre pensa en el mateix, no? Sempre és una miqueta en com en crear una màquina i Edu sempre m'està dient al tio, recorda tant el bolet, recorda posar la lampa, recorda tancar la porta, em va de conya, perquè això ja has de pensar, i aquesta tasca que no és més valiosa, és brutal.
1: Sí.
2: Després de la porteleta, que quan tinc una visita, doncs, bueno, d'aquí, pues,
1: tenim una discapacitat. I llavors, ara, Edu...
2: La conec a prop. Ells dos són el Marc i el Nil, els meus nens. Són bessons, tenen 9 anyets, 8 i mig, 9. I, bueno, mira, no m'hi veig. El Marc sí que li vam detectar bastant amb 3 anyets i mig. Va tenir problemes de cor al néixer, van haver d'operar els 6 dies, bueno, i després el tema del nana, que tenia uns comportaments que deien que no eren los naturales.
1: Ja.
2: Bueno, tot això, com que em va sacar tenir un tot el tema del cor, va estar molt cuidat, doncs finalment doncs, van detectar que tenia pena, és a dir, un 37% de discapacitat. D'acord? I just aquest any, fa 3 mesos, amb el Nil, el seu germà bessó també li han diagnosticat TEDA, TDAH i altres capacitats. Val? I això, o sigui, ja et dic que ho conec del dia a dia, però una de les coses maques que té és que, hòstia, ara que penseu, és que els tios han vingut a ensenyar-me moltes coses.
1: Sí, no hi et dic.
2: Aquests han vingut per ensenyar-me moltes coses. Aquest és el que soy més superbritat, perquè quan treballo s'ha de dir que tu digues que aquest, quan penses la discapacitat física, no s'hi fica. Ser una pega, però si ets una miqueta tot vist del terme, t'han de tractar d'aportar coses. I sobretot, et dona una oportunitat. I tu saps ser la meva infància, perquè ella ja és una mica canviar la meva vida. Perquè et dones compte que vius de puta mare. Hòstia, però tu com estàs així de guais? I com estàs? I clar, jo estava a l'hospital de dia, que em trobaves de principi, no és ben pitjor, quan ja estàs amb la llarguilla, no hi ha potes. I de veritat, que era una passada perquè em donava una riquesa molt important. Com el ser humà. I al final, tot això ho va permetre, ell ho estava agafant per després. Fas gràcies, entre cometes, perquè sempre tens coses, però tota una situació que sí que li ve una miqueta així més complexa la seva vida i tot hem tingut d'aquesta manera. I al final tot això, també quan tinguem música, tot això també ens dona, perquè al final tens més humà i la música per nosaltres és la nostra pluma. I escrivim amb això, d'editar les lletres, la teva, les melodies, jo truco a la guitarra, com tot el baix, el Dani donant els pals, i al final tot això d'alguna o altra manera la nostra comunió que tenim també amb la gent, jo penso que tot també hi ha de tot això, perquè al final no discriminem a ningú, perquè nosaltres hem de donar compte de que molta sort tens aquesta manera de que estigueu on estem. Molta sort tenim, eh? Sí. Bueno, això una miqueta.
1: Sí. Què ens diríeu a... Bueno, ho heu dit molt bé, però jo sempre m'agrada remarcar als convidats i a les bandes que convido al programa. Què es podria fer per ajudar o conscienciar a la gent?
2: Bueno, jo tinc una part que a mi em toca, que el que diem, no? Ho vivim a diari, no?
1: Sí.
2: Tu expliques a la gent el teu cas, com va, i tots van, sí, també.
1: Ja, sí.
2: És molt comprensiu, sí.
1: Correcte.
2: Però quan, per exemple, em trobo jo amb actituds al parc, al restaurant, al d'això, la gent et mira com, ets niño, no vas tenir, no li passa nada, vale?
1: Sí.
2: Llavors, és un dels que sí, i que encara tenim molts tabús amb aquestes coses. I bueno, és el que hem d'anar trencant, mica en mica, els que ens estem trobant amb les situacions, bàsicament. Per què? Perquè és com tot. Jo quan el meu fill em va dir que venia amb el problema del cor, m'ha passat a mi i això, però tot és més normal del que ens pensem.
1: Correcte. Sí.
2: Llavors, és així. I la gent...
3: Jo, Edu, et diria, si ja la gent es queixa perquè està anant a cobrar, ara tenen que fer un dret sancionat, o sigui, el de tota la vida. Què t'has de dir? És una cosa que hem de profundar, però hem de millorar, és que estem desmillorant, estem evolucionant perquè una dona es deixa donar del pit al seu labor i que la gent surt a veure, és que ho tot dur.
1: Sí.
3: Et dirà alguna persona que potser té alguna complexitat. O sigui, que ja aquí s'agrada un gran important.
2: Sí.
3: Plora
4: Pero
2: una área de confort perquè pugui desenvolupar aquesta superintel·ligència que nosaltres no tenim, no? O sea, penso més treballar aquí, no? Que intenta solucionar tots els problemes del món, perquè la banca, res és perfecta, res és perfecta, som imperfectes i per això tenim aquest punt de la vida bonita, no? I que sempre la vida és diferent i es troba i és meravellosa i és intensa. No?
1: Sí, sí, sí. Doncs, tancada, repeteixo, apunteu-vos aquests noms, per favor, David Arjona, Alfredo Méndez, Eduard Martínez i Dani Navarro, però abans de marxar, una última pregunta. On us podem veure fent les vostres tancades i els vostres concerts?
2: Jo t'ho dic, si nosaltres ara, abans de sortir a carretera, nosaltres aquest any tornem amb una trilogia de vídeos que el primer, o sigui, a YouTube, tu pots trobar, tu pots impactar a les socials, et trobaràs a Spotify,
1: tot.
2: Us pots veure ara, pots veure una miqueta d'on venir, perquè estem que estem celebrant, i ara ja pots veure el nou vídeo, el que serà el nou disc. Cada dos mesos sortirà un vídeo, d'aquí cada dos mesos, i fins a 4 vídeos i després sortirà més.
1: Vale.
2: En el camí ens trobarem a la carretera.
1: Vale.
2: Bueno, ja ho direm.
1: Vale.
2: Per exemple, a Caldes, a Valeria, que muntaràs? Això és un joc que ens podran veure, no?
1: Vale, bueno. Tot pot ser possible, eh? Vull dir, aquí han passat coses, vull dir... I si no, després de l'entrevista en parlem, vull dir...
4: I escoltant un mix de cançons de Fancada, acomiadem el programa d'avui. No sense abans recordar-vos que aquest programa no ha estat possible sense Ferran Monter, Quim Lisorgas i qui us parla, Mireia Aguilera. A ritme de Fancada, m'acomiado a tots vosaltres. Fins la pròxima setmana. I res, porteu-vos bé i sobretot, sigueu inclusius.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada. Aquest Sant Joan, Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any.
2: Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any.
3: A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la revetlla de Sant Joan.
4: I de fer el bailoteo.
3: I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escal Dance, amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de Sant Joan.
1: I pels que allarguin més la nit, a partir de la 1 de la matinada i fins que surti el sol, una selecció musical per acabar el dia o començar-lo amb la companyia de Ràdio Caldes.
3: La revetlla de Sant Joan es viu també a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Si sentia això. O això. O això. Et provoca nostàlgia? El Desván de Andrea és el teu programa. Tots els divendres de 9 a 9 i mitja del vespre a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els divendres a les 11 del matí teniu Som Esports, el vostre programa esportiu en el que parlarem de notícies vinculades al món local, al català, a l'estatal i a l'internacional. Us esperem.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Arriba la segona temporada de Líders a Ràdio Caldes. Tot aquest any hem conversat amb empresaris, empresàries, professionals i referents locals i nacionals que ens han obert el cor compartint històries, reptes i aprenentatges. I aquesta nova temporada arriba amb més veus, més experiències i més espai per parlar de lideratge, creixement, emprenedoria i territori. Líders a Ràdio Caldes, la teva cita setmanal amb el talent, tots els dilluns a les 11 del matí. No t'ho perdis.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Música, música i només música. D'una a 5 de la tarda, de dilluns a divendres, la millor selecció musical sona a la fórmula de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Silence!

0: naveguem per les zones d'altres mons. La forma d'aquest món tan complex ens enfronta a l'ofec de l'ésser ignorants, els enigmes i misteris, l'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat.
1: Quan l'ésser humà s'enfronta al destí per defensar allò en què creu.
2: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible. Àrea hermètica. Seguim la cerca de l'invisible.
3: Àrea hermètica. Misteris de ràdio Valdés.
2: Tots els divendres a partir de les 8 del vespre.
0: Presentat per Josep Cozar.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Hola a tothom i benvingudes, benvinguts a Viatge Electrònic. Salutacions de qui us parla, sóc en Doxa, primer capítol en pràcticament un mes, i és que aquest gener he sigut pare d'una nena preciosa que es diu Leila, i a casa amb la Mireia ens estem resituant una miqueta. Això sí, estem molt contents i feliços d'aquesta nova etapa i aquesta nova aventura que ens ve per davant. Una nova etapa que també comença a Viatge Electrònic, i és que a partir d'ara em centraré en punxar un estil de música més concret, que us mourà entre l'ambient, el chill, el downtempo, el disco i el house. De fet, crec que en els últims programes he pogut veure aquesta evolució. L'altra part és que a partir d'ara seran DJ Mix. Sincerament, no tinc temps material per preparar un programa com els d'abans, buscant informació dels artistes, etc. Però sí que tinc temps de poder escoltar bona música com la que us porto avui. Avui capítol 209 de Viatge Electrònic, un programa on escoltarem artistes com Fontaines DC, Lady Kiova, Artwork, Caribou o Art of Noise. Així que som-hi, va, comencem amb la sessió d'avui.

That's a ghost, my bad.

Doncs fins aquí el programa d'avui. Acabem amb un clàssic que crec que he punxat a cada temporada de Viatge Electrònic, i és que és un tema que m'encanta, aquest de Moments in Love de Art of Noise. Viatge Electrònic torna la setmana que ve, així que no hi falteu, que passo llista, eh? Fins llavors, salut i força electrònica. Adeu, adeu.

0: Ràdio Caldes, 107.8 FM.
1: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat. Al punt de ràdio hi ha una innovació.

is true. Ask yourself, whose voice is it?

Oh.

0: Tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum, a més dijous a Ràdio Caldes.
1: Aquí comença El Fòrum, amb Conxi Sánchez. Molt bon dia, Caldes. Avui és 18 de juny, Dia Internacional per contrarrestar el discurs d'odi. Un d'aquests dies que no porten globus, ni samarretes, ni hashtags fàcils, però que haurien de tenir subratllat en vermell al calendari. Perquè el discurs d'odi no és només allò que passa a les xarxes, ni només allò que diuen els altres. El discurs d'odi és una erosió lenta, com la desertificació d'ahir, una paraula maldita, una burla repetida, una mentida amplificada, un silenci còmplice. I quan ens n'adonem, el terreny ja és sec. Les Nacions Unides ho diuen clar: cal diàleg intercultural, cal respecte per la diversitat, cal alfabetització digital i cal responsabilitat col·lectiva, però sobretot cal no normalitzar la xerrameca, que fa mal, perquè l'odi no sempre crida, a vegades xiuxeu ja. I aquí, en aquest racó del món, tenim una altra lluita que hi va de la mà. La lluita per la llengua, per la paraula, per la dignitat de parlar com som. Avui, que toca endavant les atxes, és impossible no veure el paral·lelisme. Quan una llengua és menystinguda, ridiculitzada o arraconada, això també és discurs d'odi. És un altre tipus d'erosió, una erosió cultural. I després hi ha la ràdio, aquesta ràdio que avui, un cop més, improvisa perquè toca ser responsable. Perquè quan algú falla, la ràdio no pot fallar. I això també és un antídot contra l'odi. Fer comunitat, fer companyia, fer paraula. Fer-ho amb respecte, amb cura, amb veritat. El discurs d'odi és combat amb lleis. Millor, dit d'una altra manera, el discurs d'odi es combat amb lleis, sí, amb educació també, però sobretot es combat amb mirada, amb la manera com parlem, com escoltem, com expliquem el món, amb la manera com ens tractem. I avui, des d'aquesta plaça pública, reivindiquem això, que la paraula és un espai de convivència, que la llengua és un espai de resistència i que la ràdio, fins i tot improvisada, és un espai de responsabilitat. Amb aquesta mirada ampla obrim el fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant gairebé dues hores, compartim les temàtiques que importen, tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I ara sí, un cop posat en situació, fem un cop d'ull al que ens espera en aquest recorregut radiofònic de dijous. A la primera hora, tot just després d'aquest sumari, si ens es dona temps, farem un viatge ràpid per efemèrides i petites històries que ens ajuden a entendre el món i a situar-nos en el temps. Tot seguit arribarà al nostre espai de dijous, Endavant les atxes, amb Susana Corxo, de l'Oficina de Català de Caldes, un espai que ens convida a mirar la llengua des de tots els angles, des de la docència i l'ús quotidià fins a les polítiques públiques, passant per curiositat, necessitats, recursos i expressions que ens identifiquen com a comunitat. I a la segona hora, de 10 a 11, posarem el focus en fer ràdio, des de la responsabilitat, des de la fidelitat, des de la improvisació. Farem una cosa poc habitual, però podríem dir que és radiofònica. Quan pel motiu que sigui se't giren els plans, la ràdio té aquesta màgia, la capacitat d'obrir una finestra inesperada. I avui aquesta finestra passa per mirar cap a dins del programa, cap a la cuina del fòrum, cap a la feina que hi ha darrere de cada matí. Per tant, i sense ànim de protagonisme, conversarem amb la Conxi Sant Ruiz sobre la ràdio, sobre l'ofici i sobre aquesta plaça pública que construïm entre tots. Així doncs, iniciem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública sempre oberta i participativa.

Sí, venía per telèfon. Doncs passen com, tal i com hem comentat, ho hem dit en un principi, i el temps que fins a on podem arribar, perquè quan estigui aquí la Susana Corcho, doncs ho deixarem. Però comencem a parlar de tal dia com avui. Són dijous 18 de juny i abans d'entrar en matèria fem una mirada al calendari i a la història, perquè tal dia com avui també van passar coses que val la pena recordar. Primer de tot, ja han passat 169 dies d'aquest 2026 i ens resta 196 per continuar escrivint-lo. El Sant Torà ens porta santes a Audrey, Osana, Isabel de Xanú i Edil Trudis i Sant Siriac. I si us dieu així, doncs moltes felicitats. Pel que fa als dies temàtics, avui ens recorda el calendari quatre causes importants. La primera, d'alguna manera ja l'hem esmentat en l'editorial, però tornarem a dir una mica més. Doncs que avui és el Dia Internacional per contrarrestar el discurs d'odi. És a dir, cada 18 de juny es fa una crida global per contrarrestar aquest discurs d'odi i promoure el respecte, la llibertat d'expressió i el diàleg. Una jornada impulsada per l'ONU per recordar que l'odi, sigui verbal, escrit o digital, vulnera drets humans, alimenta la violència i erosiona la convivència. A Catalunya, iniciatives com l'Odi no xuta utilitzen l'esport com a eina de cohesió i la Generalitat disposa de recursos per prevenir el racisme, la xenofòbia i totes les formes de discriminació. En un món on les xarxes amplifiquen el soroll i la desinformació, aquest dia ens recorda que tots tenim un paper: denunciar, educar, dialogar i construir espais segurs. També avui és el Dia Mundial de la Gastronomia Sostenible, una celebració a proposta de la ONU per promoure hàbits alimentaris que cuidin la salut i també el planeta. Apostar per productes locals, de temporada i amb menys impacte ambiental és una manera de protegir la biodiversitat, reduir residus i avançar cap als objectius de l'Agenda 2030, una gastronomia que no només alimenta, sinó que preserva. També avui és el Dia Mundial del Càncer de Ronyó. Cada tercer dijous de juny es dedica a conscienciar sobre aquesta temàtica, sobre el càncer de ronyó, una malaltia sovint silenciosa que es diagnostica tard i que afecta milions de persones arreu del món. Aquesta jornada vol posar el focus en la prevenció, els factors de risc i la importància de detectar-lo a temps. Finalment, també és el Dia contra la incineració, el Dia Mundial contra la incineració, i avui també és un dia per alertar sobre els efectes contaminants de la incineració de residus, una pràctica que allibera substàncies tòxiques i que té un impacte directe en la salut i en el medi ambient. El Conveni d'Estocolm treballa per eliminar aquests compostos persistents i avançar cap a models més nets i sostenibles. Pel que fa a efemèrides de tal dia com avui, un 18 de juny, doncs recordem que l'any 2009 la NASA va llançar la sonda L-CROSS que per estudiar, en aquest cas era per estudiar cràters lunars. El 1986 la matança als penals del Perú va deixar 300 persones mortes en un motí reprimit militarment. El 1981 es va reconèixer formalment l'epidèmia de la sida a San Francisco. El 1972 es va estavellar el vol 548 dels British, de la British European Airways Heartwood, Down, i en el que hi van haver 118 víctimes. El 1967, el cantant Jimi Hendrix, o músic, va cremar la seva guitarra al Monterrey Pop Festival. El 1928 va desaparèixer l'explorador Ronald Amundsen a l'Àrtic. El 1987, Alemanya i Rússia signen el Tractat de Reassegurança.
1851 a Espanya es va ordenar iniciar les obres del Caldenà d'Espanya,

0: després d'aquest viatge ràpid pel calendari i la història, és dijous i això vol dir que arriba l'espai cultural i lingüístic per excel·lència. Endavant les atxes, amb Susana Corcho de l'Oficina de Català de Caldes de Montbui, un espai que ens convida a mirar la llengua des de tots els angles, des de la docència, l'ús quotidià i fins a les polítiques públiques, passant per curiositats, recursos i expressions que ens identifiquen com a comunitat. I obrim el programa. Benvinguda, Susana, i avui, a més, molt ben acompanyada. Comencem.
1: Hola, bon dia. Bon dia a tothom.
0: Em presentes a la nostra convidada i al nostre convidat, que són alumnes teus.
1: Sí, avui, com que ja es va acabant la ràdio, ara som ja...
0: Es va acabant el curs.
1: El curs.
0: Ràdio també, ràdio.
1: I aleshores he pensat que la millor manera doncs, era d'arrodonir-ho doncs, amb gent nostra, gent que està aprenent la llengua. I aleshores avui tenim aquí doncs, a dos alumnes del curs de català de bàsic 3. El bàsic 3 doncs, és la suma d'un bàsic 1, 2 i en el 3, doncs, és quan es fa l'examen del nivell oficial A2. Avui tenim, per una banda, a l'Alejandro i a l'Angi, però millor que es presentin ells, que diguin qui són, d'on són.
0: Jo primer diré que benvinguda, benvingut Alejandro i Àlex. Vull dir que Alejandro, sí?
2: Sí, està bé.
0: I Angi. Angi. Sí, sí. Doncs sobretot era això que volia donar-vos la benvinguda aquí al fòrum. I ara sí, presenteu-vos vosaltres.
3: Bueno, molt de gust. Soc la Angi, soc colombiana, arribat a Catalunya ja fa quasi 2 anys. I vos estic molt agraïda.
0: Agraïda, sí.
3: Agraïda per estic aquí amb vosaltres. Y bueno, muchas gracias a la Susana por la invitación.
2: Hola, buen día a todos y todas. Yo soy el Alejandro, soy la pareja de Lanji, también soy colombiana. Me fa molta il·lusió tenir esta oportunitat de parlar aquí a la ràdio i estic molt content per aquest lloc, que aquesta oportunitat que ens presenta la professora Susana.
1: Bé, penso que està bé doncs, que el català no només es quedi a l'aula, sinó que ha d'anar més enllà, fora de l'aula. Amb ells doncs, hem sortit, hem fet un tomb també per Caldes, un dia vam fer una sortida, ells han fet visites a comerços per practicar la llengua.
2: Sí.
1: A més, soc conscient que a la feina també esteu posant el català, sí o no? Esteu parlant?
2: Sí. Hem aprofitat l'oportunitat que uns amics ens han brindat per practicar la llengua. En aquest lloc de restaurant Can Roset on estem invitats tots i totes perquè la gent pot ir a parlar, intentar interactuar amb la gent del poble i tratar de més a més de parlar el català.
1: Exacte, perquè com veieu el català? Penseu que és difícil?
3: Jo dic una mica per les verbs, però quan comences a parlar-lo i a escoltar-lo vas com luchando un poc més.
1: Clar, cada vegada una mica més vas sí, agafant confiança.
3: Sí.
2: Jo penso que és molt important que a l'hora de practicar el català quan la gent te va escoltar intenteu parlar el català, la gent li fa molta il·lusió ver cómo gente de afuera intenta aprender el catalán y os motiva a que sigue intentando a hablar la lengua y no pasa res que si tú te equivocas, la gente de muy buena manera te va a decir, mira, tú tienes que de ir a que esta palabra así y cuando la gente di mira lo faz molt bé que ven intentas hablar el catalán y la gente le agrada molt aquesta situación.
3: Sí, es mal agradable cuando la gente se pone felices porque intenten hablar el catalán o los escoltamos y
1: l'enteneu.
3: Sí, l'enteneu. Entonces, és clar, és molt agradable per a nosaltres aquesta situació.
1: Clar, és que està molt bé que en aquest sentit, doncs, nosaltres, si som catalanoparlants i tenim aquesta, ja tenim la llengua de per si, doncs va molt bé, però és donar un cop de mà, és a dir, fer-los que se sentin còmodes, tots els que estem dins d'aquí Caldes, ara parlo de Caldes, doncs, que intentem ajudar-nos, que formem doncs, aquesta vinya, de tal manera que ja, doncs, ara avui tenim a l'Alejandro i tenim a l'Angie, que ells estan aprenent català, però ells entenen ganes. Per tant, si tenen ganes d'aprendre català, doncs nosaltres el que hem de fer doncs, és obrir-los les portes, donar-los un cop de mà. I des d'aquí, davant de micròfon, doncs, el que vull és que tothom sigui pacient, doni, en aquest cas, doncs, estigui atent, pendent, que totes aquestes persones que ara aprenen català són els que realment formen part de nosaltres. Som més ara, cada vegada som més catalanoparlants, però, esclar, necessitem doncs, que, en aquest cas, ajudar a ell. Ara, per exemple, tant l'Alejandro com l'Angie han format parella lingüística, oi que sí?
3: Sí, sí.
1: Que han tingut una voluntat que els ha ajudat, sí o no?
3: Sí, molt. La Clara nos ha ajudat molt a l'hora de parlar, nos corrige, però és molt agradable i nos ha ajudat molt. Perquè així, bueno, jo soc més tímida i me fa una mica de vergonya parlar-la, però bueno, més a més voy como fluyendo un poc, una mica més.
4: Aquí és un dels problemes de moltes persones. A vegades és la vergonya i no ha de fer vergonya perquè justament tenim, en el cas de que ja teniu una parella lingüística, ella us ajudarà moltíssim, però a més sí. La profe, cada cop que ella considere, vull dir, el que s'ha de fer és parlar i a partir d'aquí, o sigui, és dir, tirar cap endavant i no sempre tot és perfecte ni perfecte ni molt menys, vull dir que a partir d'ahí doncs sempre es fan les correccions que calguin, que ajuden, etc.
1: Sí, sí, perquè tots ens equivoquem, perquè tots som humans.
4: A veure.
1: I per exemple, el cas d'Alejandro, doncs, és molt interessant perquè l'Alejandro sempre s'esforça, si s'equivoca, doncs ell doncs, s'atura, escolta i a partir d'aquí doncs va millorant. Jo penso que a classe n'hem parlat i ell sap que és un exemple perquè ha anat a botigues, ha parlat, li han dit com ho havia de fer i en tot moment, doncs, això, tot i que de vegades et fa vergonya o t'atures, no? Però sí que és veritat que tires endavant.
2: Sí, sí. La veritat, jo he aprofitat molt les oportunitats que la gent m'ha brindat a l'hora de parlar. Jo soc tot el contrari a la meva parella. Jo no soc tímid, no, molt extrovertit, però intento a la meva parella dir-li que quan tu estàs en una connexió a la persona, tot va fluyent.
4: I tant.
2: I com es diu ara, abans, jo vaig tenir l'oportunitat de parlar en molts llocs i m'han recibit molt bé. Invito a la gent a que intenten aprendre el català. Sí que és una mica difícil, no ho és fàcil, però sí que tu a medida que vas escoltant a la gent és més fàcil aprendre el català, perquè així de tant en tant tu vas a guardant totes aquestes frases de la carrera i moltes coses vas conèixer en el camí.
1: A més a més, són molt receptius perquè no només, és a dir, fan el curs, han anat a botigues a practicar la llengua, han format part del voluntariat lingüístic. A més, doncs, sí que esteu... hi ha un programa que us agrada, que n'heu parlat, i que m'han dit que de vegades, doncs, a través d'aquest programa han après més català, no?
2: Sí, perquè no s'agrada
1: molt. Quin programa és?
3: Se llama Crims, de
2: Carles Porta.
3: És molt bueno.
4: I tant, i tant, i tant.
3: De aquest,
4: el true crime.
3: Sí, hem d'aprendre molt, molt vocabulari, moltes paraules, expressió, i sempre l'escoltem en català, perquè està la dual versió, però sí, sempre en català.
2: No, i doncs clar, si tu vais a escoltar que el Carles Porta va a parlar molt ràpid, no tens problema, perquè pots ajudar-te en les subtítols.
3: La traducció.
2: I així, a mesura que tu vas escoltant a la gent parlant, vaig a mirar a la televisió i vaig a observar com aquestes paraules van a escriure i a sonar.
1: Sí.
2: A sonar, que
4: o sigui,
2: així...
4: que estan els subtítols.
1: Sí. I la suma de tot, no? Sí. Tot us ajuda.
2: Bé, perquè si vaig a escoltar les notícies, ui, són molt ràpids. Sí.
1: Clar. Clar. Sí que és veritat que les notícies a vegades...
4: El fet de que estiguin els subtítols, o sigui, estàs escoltant, o sigui, és la parla, no? I a més veus l'escrit, doncs això ajuda moltíssim.
2: Sí.
3: Sí, i també, con la Susana hem arribat també a la biblioteca i hem agafat llibres. També, jo dic que és un repte.
1: Sí, exacte, ha estat tot un repte perquè vam començar, doncs, bé, són llibres de lectura fàcil, però que a mida ja porteu tres cursos, no? El sí, bàsic 1, 2, 3, i per tant han anat doncs llegint, és a dir que per totes bandes, no? Ja sigui comprensió lectora, comprensió oral, expressió oral, tot s'ha anat treballant.
4: No, està molt bé, de veritat, eh? Jo us dono us felicito des d'aquí, perquè ja dic que la millor manera és aquesta, és parlar, tirar-se endavant. Les rectificacions ja venen.
1: Ens tirem a la piscina i que sigui, i després ja corregirem.
4: I tant.
1: Això.
4: Molt bé.
1: Jo pensava ara, doncs, avançar alguna qüestió de llengua i després igualment, doncs, acabar amb ells que ens fessin alguna altra, que responguin alguna altra pregunta.
4: No sé si ells van estar present, però, per exemple, el Gran Dictat, a mi m'atrau molt que expliquis, doncs, com va anar el Gran Dictat.
1: Bé, doncs, aquest dimarts, com bé sabeu, va haver-hi durant el matí, allà a les cases dels mestres es va fer el Gran Dictat per a alumnes de cinquè de primària. Va ser molt interessant perquè van venir unes 200 persones, tenint en compte, doncs, que dels quatre centres, de les quatre escoles, doncs, hi participaven quatre alumnes de cinquè. Es van distribuir, doncs, un membre de cada escola formava un color, és a dir, l'equip blau, el verd, el groc i el vermell. I a partir d'aquí, doncs, feien la participació del que era el concurs del Gran Dictat. El Gran Dictat, per qui no ho ha viscut, jo dic perquè he tingut l'oportunitat aquest any per primera vegada de ser-hi, i n'he gaudit, m'he posat molt nerviosa, tant em sembla que com els nens i nenes que hi participaven, perquè hi havia quatre proves, i ara aquí les comento així de passada per a veure com les veieu. Una de les proves era la paraula maldita, és a dir, en aquest cas el dinamitzador proposava una paraula, tot era relacionat amb el bàsquet aquest any, i era una paraula que de vegades fem servir malament, referent al bàsquet, i aleshores l'havien de dir ells correctament, com per exemple tenim la paraula mate. El mate en el bàsquet, doncs, és l'esmaixada, que aquesta sí que la vam... Bé, no tothom la sabia, jo tampoc.
4: No, jo no.
1: La paraula vestuari, quan anem a fer un esport, no anem al vestuari. No, no és correcte. La paraula correcta és vestidor. El vestuari és les peces de roba que tu tens. Jo tinc un vestuari doncs, més modern o més antic o més clàssic, i en canvi vestidor és aquell espai on anem per canviar-nos. Aquesta era la primera prova, la paraula maldita, paraules que no diem bé. La segona prova era la paraula amagada. Aquesta estava molt bé perquè teníem una paraula en català i després una definició que era una altra, amb un altre significat. Es tractava de jugar amb aquelles lletres de la paraula i fer-ne una de nova. Per exemple, teníem la paraula tapís, la paraula tapís, però la definició que posava de tapís es referia a, remenant les lletres, formàvem la paraula pista. Per tant, formàvem una paraula nova. O teníem la paraula boter, boter, és a dir, el senyor que s'encarrega de les botes de vi. Doncs, segons la definició, remenant les lletres, alterant l'ordre, formàvem la paraula rebot, que és una paraula més del vocabulari del bàsquet. Per tant, aquesta era una segona prova. Una tercera prova. Aquest lletra a lletra va ser una de les més interessants, molt divertida, perquè els nens i nenes es tapaven els ulls, no podien veure res, i allà en pantalla sortia una paraula i es tractava de lletra ja, dir lletra per lletra aquella paraula, correctament. Si dèiem, per exemple, la paraula entrenador, doncs ràpidament, E-N-T-R-E-N-A-D-O-R, ràpidament. I això era la puntuació. I finalment, la darrera paraula, la darrera prova, doncs era el gran dictat, pròpiament, que eren ja quan s'havien anat eliminant, quedaven dos equips i havien de desxifrar doncs, unes paraules i escriure-les correctament en pantalla. Per tant, va ser molt interessant. Van rebre, doncs, en aquest cas, a les escoles, perquè eren premis per a les escoles en si, però se'ls va donar doncs, el joc del Party Junior, que és un joc de taula per jugar-hi tots plegats, i després doncs, una subscripció a una revista, la revista Sapiens.
4: Molt bé, ostres, la revista Sapiens no és qualsevol cosa, eh?
1: Exacte, estava molt bé el premi, eh?
4: Sí, sí, sí. Uh-huh. I, no, sí. No sé si això, amb això ja acabaven el tema sí. Del gran dictat, però sí. Que ha anat superbé. 250, has dit, participacions.
1: Va, exacte.
4: Molt bé, molt bé, la veritat.
1: Clar, perquè de cada centre tothom anava...
4: a més, tots, aquí veies un ambientillo, vull dir que l'ambient era superxulo.
1: Sí,
4: no?
1: Perquè a més deien, sobretot no heu d'ajudar els equips, però veies les cares, com anaven fent
4: sí,
1: allò.
4: Sí, com tant, jo, tant... com això ho sé jo.
1: Exacte,
4: no?
1: Estava molt bé.
4: Ostres, és molt, molt bé.
1: És molt, molt interessant veure com nens, ja de cinquè, doncs em va agradar veure com realment escrivien correctament en català, tenint en compte l'ortografia, l'accentuació i tot plegat. Vull dir, molt, molt positiu.
4: Veu estar vosaltres a l'acte de, no. Del gran dictat? No, per la feina, suposo.
1: No, no, perquè ho van fer només a nivell d'escoles.
4: Ah, vale, a nivell dels nens, vull dir, dels que toquen. Doncs, a veure, passem al català en ja, és a dir, la revetja, perquè la tenim a tocar, i a més avui que tenim aquí aquest cartell, no?, que ens anuncia la revetja, doncs, I millor que ens ho expliquin.
1: Sí, jo havia pensat que, com que tenim la revetlla...
4: L'Alejandro i l'Angie.
1: Res, només que ens digueu doncs, quines activitats hi ha, si voleu, doncs, com que està per hores, doncs clar. Ens podeu dir... Ja sabeu que el dia 23 és la revetlla.
4: És la revetlla. És una festa molt... Vull dir, a més, també... que no hem dit aquí hi ha la revetlla i tal, però hem de destacar que és el solstici d'estiu, que se celebra. Bé, que a qui no li vulgui... Bueno, això ho parlem després, ja és millor que diguin aquestes activitats.
3: Sí. Bueno, la revetlla de Sant Joan, 2026, la flama que ens uneix, una nit per compartir cultura popular i festa entre barris. Rebuda de la flama del Canigó a les 8.
1: A les 7 del vespre?
3: A les 7 del vespre a la plaça Font de Leó. Organitza Acció Cívica Calderina. I sense de la foguera i revetja a les 3:15 de 8.
1: Ah, exacte, 3:15 de 8 tindrem ja l'escola.
4: Van seguint els actes, van seguint.
1: Molt bé. Què més actes tindrem?
2: També als 7 del vespre, a Rebuda de la Flama. Ah. Organitza l'Acció Cívica Calderina. Després, tres quarts de vuit, encensa la foguera i sardana de Germanor. El carrer dels barris de Caldes. També a les 8 del vespre, contacontes encarregat de la guàrdia de la flama, amb la Anna Tatiana. Després també a les 8 hores, concert de cançons de tradició oral catalana i de sempre en duopança.
1: Sí, per tant, això sí que us ho recomanem, ja que estem parlant de festa, poder assistir doncs a l'acte aquest, sí.
2: Sí, i també a les 9 de la nit, super popular. Botifarra a la brasa en saquets, amanida, pan amb tomaca, coca i vi dolç. A carrer dels Xafels, opció vegada i opció infantil. Preu 14 euros, mig menú infantil 7 euros. Venda anticipada de tíquets. També a les 10 de la nit, karaoke. M'agrada molt el karaoke.
4: Us agrada cantar, per tant, està molt bé.
2: Sí, no ho sé, cantar en català, però que a castellà sí que...
4: No, però el karaoke jo penso que hi ha de tot, oi que sí?
1: Hi ha de tot,
4: sí. No només català.
2: Una oportunitat més. Dinamitzar per Gemartí i fent de Besa.
4: Ferran de Besa, sí.
2: Ferran de Besa.
4: I Jordi Martí, crec que era.
2: Jordi Martí. Uh-huh. També a les 11 de la nit, punça dics de Rebella en DJ Vila fins a la 1.
4: Bueno,
2: de la matinada, mira.
1: Estan preparats ja la festa i la festa
4: de Sant Joan, la Rebella.
2: Sí, sí.
4: Està molt bé aquest any perquè sí. Jo penso que és primer que se torna a agafar el tema de les fogueres, no?
1: Exacte.
4: El fet de que sigui una Rebella popular, no? I aleshores doncs et dona peu a que la gent doncs no marxi fora i sí. Es pugui quedar aquí, no?
1: I fer poble
4: i a tothom, vull dir. Exacte. Convida a tothom, totalment.
2: Com ho dic aquí, encén el foc de les tradicions.
4: Exacte,
1: molt bé.
4: Tota una tradició.
1: Molt bé, exacte.
4: Vull dir que és no sé si en el vostre país, jo li faria aquesta pregunta, si acostumeu a tenir una celebració d'aquest tipus, així, amb el tema de... Sobretot quan arriba l'estiu, no? Ai, el solstici d'estiu. És que 23 és com ja podríem dir que aquesta... és aquesta celebració, no? Que té un punt màgic, un punt no bastant màgia, vull dir, que pensem que hi ha, no? Per celebrar.
3: Doncs al meu país no fa aquestes activitats perquè és un país de clima més tropical.
4: Uh-huh.
3: Doncs les estacions no...
2: Té dos només. L'estació del fred. De l'hivern.
4: L'hivern i l'estiu.
2: I l'estiu. Però sí que també és un país que té molta diversitat cultural, perquè aquí en el meu país se diferencien per regions del país. La gent practica, té balls, cançons, perquè hi ha molta cultura en el meu país. És molt, molt, molt diferent a acá. perquè aquí sí que tenen les quatre estacions, el meu país.
4: Només hi ha dues.
2: Sí.
4: Hivern i estiu. Que potser l'hivern no és un hivern tan fort com podem tenir potser aquí, o potser sí?
2: No, el fred. És per a la pluja. Per a la pluja, vale, sí que ens, com el dia, ens afecta molt perquè va a plujar.
1: A ploure?
2: Molt. Van tenir al país moltes inundacions i deslizaments. I quan fa calor és molt complicat per les incendis i ara les sequies són molt extenses. Els animals, tots van a perdre la vida per aquesta situació.
4: Per el temps, per una causa o per l'altra, per excés de pluja o per la sequera.
2: Sí.
4: I aquí pot passar també el mateix, perquè el canvi climàtic és una cosa que va afectant i justament a vegades afecta precisament perquè ni tardor ni primavera hi hagi tant, és a dir, o passes del fred pràcticament a la calor com ara.
2: I tenim una cabala, un mito.
1: Un mito. Sí,
2: que quan fa molt calor i de repent va plujar,
1: va ploure, plou?
2: Sí, al temps va a temblar.
1: Ah.
2: I sí que passa.
1: Què vols dir, que tremola?
2: Sí. Passa, la gent té aquest mito.
1: Aquest
2: i sí que va, creo que a la por la sobrecalentament. Que se va a mover la terra.
4: Es produeixi com una espècie de terratrèmol, no?
1: Exacte, que tremoli.
2: I que ja va intenir el 1999, el 25 de gener. Tener un terremot de 7.6 graus de l'escala de Richter.
4: Sí, no, fortillo, sí. Bé, doncs passem a que el temps passa.
1: Sí.
4: El tema de... Això que m'ha cridat una mica el català Disney Plus...
1: Sí, volia comentar perquè aquesta setmana s'ha incorporat aquí al Disney Plus, és que no ho domino
4: jo. No sé, també, penso, és que a vegades diu Disney Plus, no, és Disney Plus.
1: Doncs en aquest cas s'han incorporat 37 pel·lícules doblades al català. És molt important perquè en aquest cas des del Departament de Política Lingüística juntament amb 3CAT doncs han col·laborat fins a aconseguir aquestes 37 pel·lícules doblades. 30 d'elles doncs, són d'imatge real, 4 són d'animació, 3 d'una imatge real combinada amb animació, i el que és interessant és que tot va sumant i ara ja, a través de Disney Plus, doncs ja tenim 128 pel·lícules, en aquest cas, doncs, doblades al català. Per nosaltres és molt important perquè ja no és només els adults, sinó que des de ben petits comencem a veure pel·lícules, i bé, que també hi ha pel·lícules per adults, com per exemple, doncs, ja tenim el català, el Signe Negre, el Club dels Poetes Morts, el Diable es Vesteix de Prada, el Planeta dels Simis... Per tant, per això estem molt contents i contentes d'aconseguir doncs que les pel·lícules també les puguem veure a la nostra llengua.
4: Com el temps, ens queden poquets minuts, no sé si vols dir alguns barbarismes i algunes paraules nostrades, però poquetes, perquè clar, sí. El temps va passar, perquè clar, després es queda la música i també l'hem de comentar.
1: Sí. Va, res, només alguna paraula d'aquestes, que us sembla alguna paraula... d'aquests barbarismes que cal tenir en compte.
4: Sí, que cal evitar.
1: Exacte, diem, per exemple, la paraula medir. No,
4: mesurar.
1: És mesurar. En català no medim, sinó que mesurem. La paraula és mesurar. Després tenim la paraula, que aquesta la diem molt, quin jaleo. A veure, aquí ja veiem que aquest so no existeix en català, per tant, no parlem de jaleo, sinó que...
4: A més, xivarri, no?
1: Podem dir xivarri, podem dir escàndol, rebombori, enrenou. Mireu que tenim unes paraules ben maques, mi m'agrada molt aquesta d'en Renou.
4: A mi Xivarri m'agrada, però el Renou, evidentment, és com més elegant.
1: Després, més, el verb abarcar. Doncs diem, aquest carrer abarca tots aquests edificis. No abarca. És abastar. La forma correcta és abastar. O, per exemple, l'examen abasta des del tema 1 fins al tema 6. Fins a on arriba, abasta des de... És que m'estan mirant l'Alejandro i l'Angi. Abasta des del tema 1 fins al tema 9, em sembla que era. I un altre, adelantar. Aquesta, la paraula és avançar.
4: Avançar.
1: Quan jo vaig amb el cotxe no faig un adelantament, no adelanto. Fixeu-vos que sona malament, oi que sí que us sona malament a les orelles? Per tant, és avançar. Jo avanço al cotxe. Aquestes serien algunes, per tant, no vull, perquè parlem ja directament de música.
4: Sí, Gemma, la propera setmana ja tindrem més temps per parlar de les frases fetes, de les paraules nostrades, que ens encanten.
1: Me les guardo per la setmana que ve.
4: Doncs aquest és Cel Obert, és el grup, i No t'esperava.
1: A veure, aquest grup, per què he triat? Bé, tinc la sort que jo vaig dient a la gent: ei, proposeu-me grups d'aquests en la nostra llengua, però no cal que siguin tan famosos, perquè tenim gent d'aquí, de ben de propet, i en aquest cas m'han proposat el grup Cel Obert. És una banda catalana que està formada per tres membres, en Miquel, la Laia i el Martí, que van estudiar a l'Escola Superior de Música de Catalunya, venien d'indrets diferents del país i han format aquest grup. Cel Obert, per què? Doncs perquè en aquest cas Cel Obert, tots sabem el que és el cel obert d'un edifici, és a dir, és la part interior, que dona aquell pati de llums. I allà, de vegades és on ens arriba la claror de ben lluny, però és on, de vegades, gràcies a aquell llum, ens fa revifar. Doncs això és el que volen ells, que de vegades veiem totes les coses fosques, de vegades veiem el panorama fosc, però ens hem de revifar, ens hem d'animar, engrescar, i és per això que han creat aquest tipus de música, parlen d'amor, parlen d'esperança, de manera molt sensible, i aquesta cançó que escoltem, escolteu a la Laia, perquè té una veu molt maca, i per tant...
4: M'agrada molt, vull dir que jo l'he escoltat, i crec que l'havia escoltat en alguna ocasió, i ens queda molt poquet temps, vull dir que la cançó molt xula, però que ja jo sí que l'havia escoltat,
1: Sí? Jo que se'm va venir de nou, i a més és que barregen aquest estil de jazz amb cançó d'autor, perquè són ells mateixos qui van, en aquest cas, editar aquest àlbum, l'àlbum Llum, on tenim aquesta cançó.
4: Molt bé, doncs Susana, Angie i Alejandro, moltíssimes gràcies per estar aquí, Angie i Alejandro, i tu, Susana, per suposat, no? Com sempre, de gràcies per aquesta mirada tan clara i tan viva sobre la llengua, per resoldre dubtes i per fer-nos estimar encara més les paraules que ens identifiquen, i això l'Angie i l'Alejandro també te donen a tu les gràcies. I en fi, deixem avui... ens acomiadem fins al dijous que ve, i ara fem una breu pausa per escoltar el butlletí informatiu de la ràdio, i d'aquí a pocs minuts tornem de nou.

0: Hola a tothom, Sant Tornem-hi, i ara ja, un cop hem deixat endavant les atxes a l'espai de l'Oficina de Català, doncs ara, en aquesta segona hora diferenciada, obrim una conversa cap endins. Sí, sí, una conversa sobre la ràdio, sobre l'ofici i sobre tot allò que no es veu, però que fa possible aquest espai cada matí. Sense cap ànim de protagonisme, però amb tota la voluntat de compartir la rebotiga del programa, avui la convidada, estigueu atents, atentes, eh? La convidada que tenim aquí és la Conxi Sanruy. Avui simplement obrim una conversa honesta sobre el fòrum, sobre la ràdio i sobre la mirada que hi ha al darrere. La Conxi i la ràdio, l'ofici i la vocació. A veure, bon dia, Conxi.
1: Bon dia.
0: Bé, portes tot el dia aquí, però
1: sí,
0: continues,
1: però,
0: no?
1: Sí, però molt de gust que siguis tu, Susana, qui en aquest cas puguis fer-me preguntes. Preguntes, perquè, mira, imagina't si es tracta d'improvisar molt sovint, no? I si improvisen tant que acabem d'improvisar ara mateix.
0: Sí, sí, exacte.
1: I això queda molt bé, perquè tu imagines que hagués de parlar, o sigui, en aquest cas, la Conxi Sánchez, que hagués d'entrevistar a l'altra persona que l'acompanya normalment, que en aquest cas podríem dir la Conxi Sanruy. Queda com molt raro.
0: Clar,
1: i és, aquí és necessari dues veus.
0: Sí,
1: ostres, i que millor que la veu de la Susana,
0: oi,
1: porfa.
0: Oi, va, oi, que bé, que il·lusió. Vinga, va, que fa il·lusió continuar amb tu.
1: Vinga.
0: He estat en el programa i ara continuo. A veure,
1: així em coneixeràs una mica més.
0: A veure, tu, Conxi, fas dues hores de ràdio cada dia. Què significa sostenir un programa diari en un poble com Caldes?
1: Ai, és, a veure, sobretot primer, és, jo me lo poso sempre com una responsabilitat, no? Una responsabilitat que, de cara, sobretot, no sé quants oients escolten el fòrum, no tinc ni idea.
0: Esperem que cada vegada més, perquè cada vegada està més engrescat.
1: Esperem que sí. Jo crec que sobretot quan hi ha les seccions que acompanyen el fòrum, que hi som cada dia, doncs aquí crec que sí que hi ha bastant audiència. La idea és que el programa sempre vagi a més, i és aquesta. Per això l'anomeno la plaça pública. La plaça pública perquè és el fet d'englobar, o sigui, el fòrum, de fet, és, si mirem la paraula fòrum,
0: exacte,
1: és una plaça, no?
0: Sí, sí,
1: sí. Doncs és això, però la plaça pública on hi ha persones, no? I per això diem la plaça pública de la ràdio, amb la idea de que pugui arribar a quantes més persones millor, que l'audiència vagi sempre cap amunt.
0: Exacte.
1: No sé si amb això
0: sí.
1: Es porta una mica la idea,
0: sí,
1: però és sempre amb la responsabilitat de que cada dia fer-lo i cada dia millor, no? No es tracta no només de les dues hores que estem aquí, sinó el temps que dediques per preparar-lo també.
0: Exacte, hi ha molta feina al darrere que no es veu, eh? Una cosa és el que deixes
1: com
0: aquí
1: tot
0: al micròfon.
1: Això passa també a les, a la professió de les persones que feu ensenyament, etc. No? Tota, o sigui, no només és la feina que tu estàs allà quan estàs treballant, sinó com te lo prepares el dia, el dia a dia, no?
0: Que,
1: pues això sí, també aquí clar. Seria.
0: Clar, la ràdio. A veure, ara que ja fas aquestes dues hores diàries, la ràdio què és per tu? És un ofici? És una vocació? És una manera de viure? Com ho veus?
1: És una vocació, és més que un ofici, jo ho veig com una vocació, una manera de viure, una manera d'estar amb la gent, no? Estar amb la gent, però en aquest cas la gent és qui t'escolta, no? Però sé que estic fent una feina, no? Un ofici en aquest cas, però jo no lo veig com un ofici, lo veig com, perquè a vegades la paraula ofici és allò que tu fas, a vegades pot ser per obligació.
0: Exacte.
1: O no, no?
0: Sí, sí.
1: I en aquest cas és per vocació, en aquest cas seria la ràdio, però en el periodisme també.
0: Ah, és a dir, que ja ho portes a dins, eh?
1: Sí
0: que ara és un ofici, però que ja ho tens de manera intrínseca dintre de tu mateixa, perquè tu ja actues així. I parlant de ràdio, tu creus que ha canviat aquesta relació al llarg dels anys, és a dir, la teva relació amb la ràdio?
1: Sí, que ha canviat. Des de que començo a fer ràdio va ser, mira, d'aquelles al 2011, no? En principi me convidaven pues, per fer alguna coseta i tal, però a partir d'ahir jo vaig veure que m'agradava molt més que potser estar en un mitjà d'escrit. Vull dir, i no sé, i a poc a poc, fins al moment d'ara, doncs, que és això, sempre em fa pensar i dir que la ràdio és màgica i la ràdio,
0: i doncs, tant, és una màgia, és
1: total,
0: no? Clar. El periodisme que t'ha fet ser qui ets fins ara, quins són els teus referents periodístics? És a dir, aquelles veus que t'han marcat la manera de fer les preguntes, la teva missió?
1: Sí, des del que és la ràdio, sí que hi ha uns periodistes que m'encanten, i a veure, copiar-los no, perquè és molt difícil copiar a uns referents que tinguis, perquè són molt bons, no? Però que sí que intento fer-lo o seguir aquest punt, de, sobretot quan, depèn del que toquis, no? Si li has de donar un punt de sarcasme, crítica, reivindicatiu, etc. M'encanta molt, m'agrada moltíssim Júlia Otero, vull dir, per mi és ideal.
0: Sí.
1: Després també m'agrada molt, tot i que no tingui aquesta part tan, però que sí que té la part crítica i per la manera de fer, no? De com ho treballa, doncs és el Carles Francino. T'estic parlant ara de
0: referents,
1: referents que en aquest cas no ho fan justament en català, però m'agrada molt l'estil que tenen. En català també podria dir, però ara potser doncs no... També m'agraden la Gemma Nierga, vull dir, sí, n'hi ha molts, vull dir, que podrien dir, o fins i tot hi ha un que m'encanta, no?
0: Sí.
1: Però tot i que no és, podria ser una mica de tot, no espectacle més que periodisme, que és el Marc Giró, vull dir que...
0: Marc Giró ja és un altre...
1: És que és un altre estil, és una altra cosa, no? Però sí, m'ho passo molt bé, i a sí, més és una persona que dins de tot diu les coses com les ha de
0: tal
1: dir.
0: Com raja, de
1: sí,
0: vegades...
1: tal qual.
0: Sí.
1: Però és diferent. O sigui, jo com a periodista, com a persona que faci un magazín, evidentment, per mi la Júlia Otero.
0: Ja, molt bé.
1: M'agrada molt.
0: Que, a més, tenim una gran riquesa, no? Tenim molts professionals al nostre entorn.
1: Jo t'estic parlant, ja t'he dit, són programes que en aquest cas és del... El programa de la Júlia es diu Julia en la Onda, no? I és Onda Cero, no? I ho fa en castellà. Però també escolto molts programes. El que passa que ara no te sabria dir. Hi han hagut... persones que han dirigit, per exemple, en Catalunya Ràdio, que ara crec que no es diu així, Catalunya Ràdio, justament la persona que porta està ara a la direcció no m'acaba de convèncer.
0: Vull dir,
1: jo aquí estic a la ràdio i a Ràdio Caldes, que és una ràdio local, tinc la...
0: Et sents tu mateixa,
1: I puc dir les veritats,
0: exacte,
1: no m'importa, no? Vull dir que les diré, seré sincera, i tant que sí.
0: A veure, quin és el periodisme que t'agrada? És a dir, el que escoltes, el que admires, el que voldries veure sovint?
1: Mira, a mi el periodisme, el que és un periodista, ja no t'estic parlant de ràdio només, evidentment, si són corresponsals, també, no? Però a mi el periodisme que més m'agrada, el que m'hauria agradat fet i el que m'hauria agradat ser valenta per haver-lo fet, no? Yeah. És el d'investigació. O sigui, el d'investigació, sí, totalment. No? O sigui, periodisme, no el periodisme que també està molt bé, el dia a dia, i parlar i explicar, no? Però el fet de, sobretot, ser corresponsal...
0: Exacte,
1: de,
0: anar a les trinxeres, allò,
1: això, està totalment en la trinxera, m'hauria encantat, no?
0: Clar.
1: I periodistes que no, en aquest cas no és radiofònica, que és la Cristina Mas, per a mi és un referent total, no?
0: Clar.
1: Vull dir, i com diria també, està la... el nom no em sortirà, però és la que es diu Freixa i que treballa molt conjuntament la Cristina Mas i elles, que ara no, el nom de la... no em surt el nom, però que sé que el cognom és Freixa.
0: Sí.
1: Per mi són molt bones. O també, i ja si poses la càmera a la televisió, doncs l'Almudena Arisa també m'encanta. Vull dir, però són persones que fan una feina impressionant.
0: Clar, saps, clar.
1: Per mi són valentes. Clar, ara ja no, és que ara ja els anys han passat, ara jo no podria fer-ho, no?
0: Bé, però, perquè requereix...
1: Requereix ser jove, més jove.
0: A veure, però estem en bona edat com per anar fent diferents tipus de periodisme.
1: Sí,
0: i per tant pots
1: però
0: anar...
1: no anar-me a Palestina o no, a Gaza.
0: Exacte, clar. Va, no, i d'entrevistes. Parlem d'entrevistes. Hi ha alguna entrevista o algun format que t'hauria agradat fer i encara no has pogut fer? Encara, vull dir que...
1: La entrevista m'agrada... per mi és el format que, en el que me trobo més a gust.
0: Sí?
1: ¿Vale? O sigui, podria fer... però no, en l'entrevista me trobo més a gust... o converses, perquè la entrevista per mi és conversa també.
0: O, per exemple, doncs, un espai d'entrevistes d'aquestes llargues, o un programa de llibres, o un late night cultural.
1: Home, programa de llibres acostuma a fer-los.
0: Ara ja estàs més habituada. Perquè
1: sí. Programa de llibres, que és, per exemple, aquí a la ràdio, sota les jambordes.
0: Exacte.
1: Que també... Mira, avui a la improvisació ha estat aquest tipus d'entrevista, no? Una entrevista diferent. Però un altre dia he pogut introduir, quan alguna cosa falla,
0: sí.
1: Te fas ja la persona amb la que ha d'estar present, i en l'últim pot ser que un dia abans tu te digui, pues, ostres, que no me trobo bé, o el que sigui, no? Que ho entens perfectament.
0: Sí.
1: Però clar, intentes buscar una altra alternativa, i a vegades les alternatives no van bé pel dia.
0: Pla bé, aquest un roc a la faixa per poder sortir.
1: No va bé el dia. Doncs de la mateixa manera que avui he improvisat aquí, un altre dia he improvisat a base de llibres. Els llibres salven vides.
0: Parlem de la conxi cultural pel que fa als llibres. A veure, tu que condueixes clubs de lectura i parles amb autors constantment, qui t'ha ensenyat la literatura sobre la gent?
1: La literatura sobre la gent m'ha ensenyat moltíssim, però des de ben petita, no? Perquè des de que comences a llegir, doncs és el fet de que veus que el món no és, o sigui, afortunadament no és el món que estàs vivint, i de petita també ho veus d'aquesta manera, perquè diuen que les persones, quan són petites, els infants no pateixen, i tant que pateixen. Pateixes quan vas a l'escola i no vas a gust. I sobre ara, per exemple, no hi ha... avui dia, tot i que a les escoles no tots van a gust, no? Contents i tal, però anys enrere, quan... particularment que m'ha tocat viure el franquisme, doncs l'escola també era molt franquista, era molt dictatorial, i és anar, o sigui, agafar moltes vegades, dius tu, no suporto les matemàtiques, però era per la persona que et donava les matemàtiques, no?
0: Clar,
1: en el moment que tu veus que això canvia, quan una altra persona, un professor, te dona una classe de matemàtiques, dius, ostres, això és molt diferent, ara resulta que m'agraden les matemàtiques, no?
0: Clar.
1: Vull dir, però de petits, per mi era un patiment anar a l'escola. A veure, t'estic parlant de quan tens 10 anys, eh? No, abans no, perquè abans també, quan ja eres de 4, 3... jo és que vaig començar a anar a l'escola amb 2 anys.
0: Yeah.
1: Sí, perquè era un poble i acompanyava el meu germà.
0: Per tant, ja anaves.
1: Vull dir, te deixaven... Vull dir, clar, era escola de poble. Clar. I a l'escola de poble deixen passar a tothom.
0: I tens algun referent, doncs, d'algun professor, d'algun mestre, doncs, que t'encoratgés el tema de la literatura, a llegir, a estimar...
1: Particularment no les he tingut. O sigui, el que seria... En aquest cas, jo diria, estaria més a casa meva, no?, amb el meu pare, vull dir, una persona totalment autodidacta, i aleshores és a partir d'ell que tens amors per llibres, perquè aquest amor ja el sentia ell, no?
0: T'ho va passar a tu, exacte.
1: Però
0: això és,
1: vull
0: maco,
1: dir que
0: això
1: és
0: maco.
1: Autodidacta total, no?
0: Yeah.
1: I t'estim parlant de... I en el cas de l'avi, que jo no l'havia conegut, el seu pare, doncs era el lector del poble. Vull dir que sí.
0: Clar, per tant, casa teva deu estar farcida plena de llibres.
1: A casa meva, no pots passar a casa meva, perquè els llibres te mengen.
0: Clar,
1: vull dir que està tot ple de llibres.
0: Ho portes ja a dins, això també. A veure, parlant de clubs de lectura, quin és el moment més emocionant que has viscut en un club de lectura? Potser una resposta o una persona, un autor, no sé, que t'ha desmuntat.
1: És que ara no te sabria dir, perquè totes les sessions del club de lectura normalment totes són maques. Clar, jo com a usuària sí que aquí sí que m'ha tinc un, o sigui, podria, jo no diria un referent, una persona que m'ha marcat bastant i que, i en aquest sentit la valoro moltíssim, no m'estarà escoltant, però sí que Yolanda Bataller m'ha marcat molt pel que és estimar el que és un club de lectura i sobretot els llibres improvisats de l'últim moment que té, i parlar justament aquest club de lectura es diu Llegir per viure. No? I evidentment, doncs, el Llegir per viure és que és total en aquest club. I ella, doncs, ha estat moltes vegades, és a dir, en el moment que començo jo justament a conduir, és a través del que ella també he vist, clar, o m'ha ensenyat.
0: Clar. Creus que ara, per tant, els clubs de lectura estan a l'alça? Vull dir que la gent cada vegada s'engresca més,
1: Jo penso que sí.
0: Llegir, compartir?
1: Compartir, i sobretot perquè el que has de buscar en un club de lectura és i això també és a través de la Yolanda Bataller, no és anar a buscar el llibre que tu vols, no. És a trobar el llibre que et proposen, que no serà conegut i que trobes unes sorpreses impressionants.
0: Exacte.
1: I coneixes a grans escriptors o escriptores que per tu mateixa no t'haurien vingut mai.
0: Exacte. No. Quan parlem doncs, de clubs de lectura, parlem d'autors, què busques quan entrevistes un autor o una autora?
1: Busco conèixer el bé. Vull dir, si m'agrada molt, perquè normalment sempre és a través d'un llibre, d'una obra d'aquest autor o autora, que jo primer llegeixo el llibre, la novel·la, el que sigui. Moltes vegades no és novel·la, és assaig, no?
0: Exacte.
1: Però primer és l'obra i després és conèixer més a l'autor.
0: A la persona.
1: A la persona.
0: No?
1: A la seva... Sí. A veure, aquí t'estaré dient, m'agradarà, m'agradarà menys, no m'agradarà. Sí que tinc un gran respecte per tots els autors.
0: Clar.
1: I vull dir, perquè tots, en el moment que fan una obra, aquí has fet un gran esforç, has fet una gran feina.
0: Clar.
1: I aleshores per mi és un respecte per tots. M'agradarà més o m'agradarà menys.
0: Clar.
1: Hi ha uns que m'agraden moltíssim, no?
0: Sí.
1: I en aquest cas, quan el llibre, la novel·la, el que sigui dels autors, puc aconseguir que vingui l'autora o l'autor, per mi és primordial.
0: Clar.
1: És ja el no va més.
0: Clar. Tens algun... Digues.
1: No, és que en aquest sentit, per exemple, demà, divendres,
0: sí, demà,
1: no?
0: Ja, sí.
1: Pues estarà present i jo t'aconsello que escoltis aquesta conversa, perquè jo ja no les dic entrevistes, és conversa a un autor que ja ha vingut diverses vegades, però és que és un autor que cada... podrien dir que ara hi va fent llibre,
0: sí.
1: Que és Isidre Grau.
0: Isidre Grau,
1: que és molt bo per mi, no? I demà, doncs, precisament presentarà la seva darrera novel·la.
0: El tindrem
1: novel·la.
0: Aquí al fòrum, demà?
1: Al fòrum, i tant.
0: Molt bé.
1: És una persona totalment responsable i conseqüent, que aquests que et diuen... Primer que et pregunta, Conchi, quin dia et va bé?
0: Com, vale? Molt bé.
1: I dius, doncs, aquell dia, perfecte, allà estaré.
0: Molt bé. Doncs així esperem demà divendres escoltar les seves paraules i en aquest cas
1: la
0: darrera novel·la que ha fet. Per tant, aquest és un dels teus autors, però n'hi ha d'altres que t'agradin, que em vulguis dir, mira, doncs m'agrada doncs, per aquest procés creatiu que ha tingut, o m'agrada com a persona, o...
1: Mira, de fora, per exemple, hi ha una autora que m'agrada moltíssim per com és ella, per com escriu, que és la Siri Hasbet. No sé si has llegit alguna cosa d'ella.
0: No, però me l'apuntaré. Perquè...
1: Home, la seva parella que va morir farà 2 anys, que és el Paul Auster. Doncs sí, doncs ella
0: no
1: és...
0: Era,
1: clar, era més conegut ell, però
0: per
1: ella
0: això.
1: És molt bona, la Siri Hasbet. I ara justament ha tret l'últim llibre, que és Entre fantasmes, justament és Històries de fantasmes, i justament aquí parla del fantasma del Paul Auster, del seu marit. Vull dir que... Sí, perquè hi ha...
0: És interessant, eh?
1: Sí.
0: No, en directe ho deixes anar.
1: Hi ha una coseta a dins que aquest llibre, justament, en club de lectura d'aquests que faig, el de la Caldera, estarà proposat.
0: Ja
1: l'ho tinc pensat.
0: Clar, portes diferents clubs de lectura,
1: sí.
0: Portes per una banda...
1: Per una banda, aquí a Caldes, mira, en el primer que aquí, que és a través, i aquest jo no és que no el considerem meu, és que no és podríem dir que és que es fa entre totes, no? O entre, en aquest cas, a una persona que d'aquí vindrà d'aquí una estona, l'Anna Escribano, doncs aquí hi ha el Club de Lectura Maria Moliner, no? Que aquí doncs, va sortir aquest Club de Lectura a través d'unes doncs, propostes d'un grup de dones que estaven, feien un curs a la Universitat Popular de Caldes de Montbui, que sobre les dones invisibilitzades, etc. I arran d'aquí doncs, va sortir la idea i evidentment, la idea es va agafar i es va poder fer a través de l'Associació Cultural de la Dona, que diria que aquest club de lectura, Maria Moliner, està sota el paraigües de l'entitat, de l'Associació Cultural de la Dona. I aleshores, el que seria escollir les diferents propostes literàries, doncs es fa també entre l'Anna, jo, o fins i tot a vegades també es té en compte alguna de la gent que tu proposa, vull dir, queda oberta. Molt I bé. Aquest, doncs, què passa? Que en aquest club funciona molt bé i no cal que estigui jo present sempre. Home, si aporto com aquesta setmana, doncs ha vingut la Glòria Sabaté Marín, doncs clar, en aquest sentit sí que l'aporto i val la pena. Vull dir, guanya moltíssim el club de lectura quan ve l'autora. En aquest cas va d'autores, perquè és, hem de dir que és Maria Moliner, el club de lectura Maria Moliner, va de dones, dones escriptores, dones protagonistes.
2: Molt bé.
1: De les novel·les.
2: Molt bé, anem estirant el fil i ara anem a centrar-nos aquí al fòrum. El fòrum com a plaça pública. Què vol dir per a tu que el fòrum sigui una plaça pública, és a dir, un espai on la gent entra, parla? Què és?
1: Bueno, més que la gent, de moment no entra molt. La idea, justament en un principi del fòrum, primer, el fòrum, per què plaça pública? Perquè arribi a tothom. Perquè aquí les persones són protagonistes. Vull dir que aquí no és el fet de que jo conduiré el programa, però sempre hi ha, per exemple, els dijous, hi ha Endavant les Atges, hi ha la Susana Corxo, i a més a més,

0: més t'aporten altres persones, com ha estat el cas d'avui, no? Sí. Que vinguin alumnes, vull dir que és la idea de que vingui, que està dedicada a tota la gent, vull dir que participi, és la participació, no?
1: Clar,
0: vull dir,
1: d'aquesta
0: plaça pública és el, en aquest cas podríem dir les persones que ens escolten, però també totes les persones que puguin venir. I sí, queda oberta sempre la porta, de moment no ha arribat, però moltes vegades ho dic, no? I en funció de la temàtica que es toqui, per exemple, els dimarts que hi ha la sanitat a debat, doncs que queda oberta sempre, hi ha un número de telèfon que és el mòbil de la ràdio, que la gent pot trucar i pot fer preguntes. Vull dir que queda oberta també sempre aquesta porta.
1: Clar.
0: Com ara mateix, bueno, ara no perquè és una conversa, però si algú volgués preguntar més,
1: exacte,
0: també podria.
1: Doncs, ja sabeu que som aquí, que tenim aquí a la Conxi i està a la vostra disposició per atendre-us. Seguint amb el fòrum, quin impacte creus que té un programa d'aquest tipus de cara al poble? És a dir, què pot aportar al poble?
0: Al fòrum ja dic que sempre les persones són protagonistes. Les persones sempre tenen molt a explicar i a més hi ha unes seccions que són molt importants. Vull dir, cada dia hi ha una secció diferent al programa. Dilluns parlem de la llibreteria i parlem de paraules, música música, llibres i pantalles. Vale? El dimarts tenim la sanitat a debat. Evidentment sempre es parla de sanitat, però en plan crític, vull dir, i n'hi ha dues metgesses i una infermera que
1: sí,
0: són,
1: sí, ja es veu que és a debat, que es deixen a,
0: queda a debat. El dimecres parlem de bellesa 360 graus i és l'Oriol Bassols que ens parla, vull dir, però la bellesa des de per trobar-nos belles per dins, belles i belles, vull dir, per dins i per fora, no? I tot el que necessitem per estar bé, no? Els dijous la llengua és protagonista i és, imagina't la importància que té la llengua.
1: I feta des d'aquí,
0: que és una classe magistral sempre, perquè jo cada dijous aprenc, vull dir,
1: tots aprenem, allò anar remenant paraules.
0: Exacte.
1: I buscant. Sí.
0: I el divendres, Navegant per la ment. Navegant per la ment amb el doctor Conrasú Ribas, que és psiquiatra.
1: Clar.
0: I sempre cada setmana hi ha una temàtica diferent.
1: Clar.
0: Vull dir que, i demà tocarem un altre, ja ho avanço, serà el toc. Saps el que és un toc?
1: Un toc?
0: Un toc. El toc, toc. Has vist la pel·lícula Toc, Toc?
1: No.
0: Doncs és un toc, és un tic. Sí? És un tic d'aquells. Però, a veure, com t'explicaria jo?
1: Escolteu, demà no us ho podeu perdre perquè així ens explicaran què és el toc i estarem tots
0: més
1: clar.
0: És que sempre al final es parla de llibres i pel·lícules.
1: Sí.
0: I la pel·lícula, una de les pel·lícules que aquestes que es parlarà és aquesta de Toc, Toc. És una... Res, són d'aquestes... Sembla que siguin tontes, però no ho són.
1: Exacte.
0: El toc és allò que pot tenir una persona, però d'una manera obsessiva. Sí. És a dir, tu imagina't que estàs a casa i has de sortir al carrer i de cop i volta que m'he oblidat de fer això. I a més ho fas amb una... vas a casa i mires, no, te l'has deixat tot, marxes, que m'he deixat el foc, i tornes de nou, i evidentment
1: són aquestes dèries que de vegades tenim, que
0: total,
1: pensem que
0: però,
1: no...
0: I això, però dèries total i cada persona diferent, i en la pel·lícula que està, el toc toc es veu molt clarament.
1: Ai, molt bé, veus, aquesta també ens l'apuntem,
0: però a més que t'ho expliqui al doctor Sorribas, com a persona que coneix tota la temàtica, val la pena escoltar-lo, de veritat. Sí, demà és un dia també, tots els dies són importants,
1: interessant.
0: Però primer començant a la primera hora amb Navegant per la ment, amb el doctor Conrasú Ribas, i després amb l'entrevista amb l'Isidre
1: Grau. Anem a continuar amb el fòrum. A veure, som aquí al fòrum. Tu, que ja tens experiència i rodatge, quin ha estat un dels moments més difícils que has viscut en directe?
0: Els moments més difícils que jo visc en directe és precisament quan me trobo en moments que he d'improvisar perquè, pel que sigui, la segona hora, la primera hora sempre està coberta, precisament per això, perquè són seccions fixes i estan cobertes. La segona hora és, moltes vegades, és trobar-te o perquè falla la persona que ha de venir, o perquè penses que ho tindràs bé i després resulta doncs que canvia tot, doncs aquest és el pitjor moment.
1: Clar.
0: Que diu, què passa? Què he de fer avui? Moltes vegades diu, tinc molta feina, però la pitjor feina justament és quan te trobes que no hi ha feina.
1: Exacte.
0: Vull dir, que has d'omplir una hora i no saps com omplir-la.

0: En Bordes, i també tornarem a l'altre part que es diu Paraules, músiques i lletres a la fresca, no? Doncs això molts dies pots gravar-lo, etc. No hi ha aquesta improvisació perquè normalment no te falla. Algun dia pot passar, algun dia pot passar, sí, però no tant. I el fòrum justament m'ha ensenyat això, a improvisar.
1: Clar. I tu, Conxi, què dius de tu mateixa? És a dir, com a periodista, com a persona, que avui tu siguis la convidada. Com et sents? Vull dir, és aquesta vulnerabilitat? És ofici? És confiança? Com et sents avui? Com a periodista i persona, eh? Tota
0: Home, jo ara me sento molt bé i molt tranquil·la, perquè el fet de que hi hagi una altra persona que me pugui fer les preguntes, que no hagi de fer-les jo mateixa, vull dir, o el jo que t'acompanya molt sovint, t'he de dir que pot tenir, jo tinc les dues personalitats, no? No sé si t'ho he dit en alguna ocasió, tot i que en català és bessons, a mi m'agrada dir que sóc Géminis.
1: Sí, i jo clar, també, és que els bessons tenim això.
0: Tu també és Géminis?
1: Sí, tant, i tenim aquesta...
0: Això vol dir que ha passat o encara ha de passar?
1: Okay.
0: El teu aniversari.
1: Mira, tot just va passar l'altra setmana. Sí, sí,
0: val,
1: sí, sí,
0: o sigui,
1: sí,
0: és del juny.
1: Sí, sí.
0: Jo soc del maig.
1: Bé,
0: però clar, tenim aquesta manera, doncs,
1: sí,
0: de
1: que som capaces de doblar-nos, no? Que toca, això toca allò, ens adaptem al que sigui.
0: I és tant... adaptant.
1: Exacte.
0: Persones totalment adaptables, al moment que sigui.
1: És interessant això, eh?
0: Pues això és una de les coses que tinc, no? Adaptar-me i improvisar. I ja està, no
1: i
0: sé.
1: Endavant.
0: Sí, endavant les atxes, sempre.
1: Continuem amb aquesta mirada personal, i professional teva. A veure, què t'ha ensenyat la ràdio sobre la gent? Sobre com escoltem, com parlem, com ens relacionem? Què t'ha ensenyat?
0: A veure, no sabria dir-te jo això exactament. O sigui, la ràdio és totalment... Per una banda, és individual. És individual si et fas el... quan has de fer un programa tu sol, o sola, no? En canvi, també és molt participatiu perquè, tot i que tu facis un programa sol, sempre tindràs a persones, no?
1: Uh-huh.
0: I també és molt participatiu perquè ja no és tu sola, vull dir que fas consultes, tens a la persona que està davant teu, que és sempre el que porta el control tècnic, vull dir que a partir d'aquí no és que estiguis... Però, és que ara no te sabria dir exactament la pregunta quina era.
1: Sí, què t'ha ensenyat la ràdio sobre la gent, sobre nosaltres, és a dir, com escoltem, com parlem, com ens relacionem?
0: No, sí que t'ensenya sobretot a respectar, t'ensenya a respectar perquè, tot i que tu cada dia hagis de fer un programa, saps que hi ha moltes persones que poden estar, no sé si la realitat és que hi haurà moltes persones, però tu penses que hi ha moltes persones que estan escoltant, no? I que el que dius ha de ser respectuós també, no? Vull dir, que no és... que has de ser responsable i amb el que tu fas, no? I del que vols explicar, el que vols fer arribar, no? I perquè és això, perquè hi ha, perquè hi ha persones que hi ha darrere.
1: Clar.
0: I que són els que has de tenir en compte. Per això m'agrada també, que m'agradaria molt, que la gent, el públic participés bastant més
1: Que hi hagués
0: programa.
1: Més, exacte, un retorn més,
0: sí,
1: més directe. Perquè tu quan fas ràdio, quan estàs aquí davant del micròfon, penses en aquell perfil de gent, segons el que estigues explicant, penses en persones en concret, perquè dius, mira, això segur que si m'escolta tal persona, segur que si m'escolta tal altra, i penses?
0: Sí que penso, sí, perquè, o sigui, i sobretot quan començo, cada dia intento fer... Al principi feia una frase, no? Després, a vegades, unes paraules lligades. I ja des d'un temps cap aquí ja m'he tirat, com ho diríem, a la piscina.
1: A la piscina.
0: No? M'he llençat,
1: sí,
0: a la piscina,
1: sí.
0: I cada dia una editorial. A vegades pot ser que em repeteixi la manera de fer i tal, però sempre les temàtiques són diferents. El que passa que sí que hi ha la part reivindicativa.
1: Això, sí.
0: Ironia, sarcasme... emoció, vull dir, intento posar tot això, no? I ara són... I ahí és on m'agradaria que la gent ho escoltés.
1: Sí, sí, jo penso que sí, perquè arriben dins, no? És a dir, quan tu expliques, no?, i aquesta part reivindicativa cada vegada, sí, no?, a vegades quan, jo què sé, t'escolto i m'agrada perquè dius, a veure on allò, posar el dit a la nafra, perquè sí, ens entenguem, a veure com la gent actua, no?
0: No, i clar, i cada dia, i sempre, i la gràcia és que cada dia hi ha un dia temàtic que t'ajuda bastant.
1: Això mateix, sí, això et volia dir.
0: T'ajuda bastant. Sí. Mira, aquí, avui, precisament, és que ara ja, si no me'n recordo, així, el Dia Internacional per contrarrestar el discurs d'odi. És importantíssim, sí, perquè discurs, sí, d'odi estem cada dia. Aguantant, eh? I estan arribant, i estan arribant, sigui per on sigui, per la xarxa, per on sigui, no? I a través d'aquí, doncs, dona moltíssim aquests dies temàtics. O ahir era el dia de la contra la desertització, vull, sí, dir que també la sequera, etcètera, uh-huh, vull dir que cada dia té una... Tot i que també hi va haver un dia, que era el, sí, dia sense dia.
1: Va haver un dia sense dia?
0: El dia 11 de maig no hi havia cap dia temàtic.
1: Oh, i aleshores, però
0: a través d'ahir vaig fer el dia sense dia.
1: Molt bé, sí, sí, perquè jo crec... I a més que sempre se n'aprèn, perquè allò que hi ha gent que suposo que ja està habituada i mira, avui és el dia de... Ja esperes de què serà,
0: tot
1: no?
0: I que sigui com ahir també era el dia de la tapa. Pues perquè té la importància.
1: Ja està. Ja,
0: avui no l'he dit, però perquè en el tal dia com avui sí que dia, els dies temàtics, no? Sí. Però també era el dia del sushi i al final digo, no poso el dia del sushi.
1: Deixem-ho estar.
0: No, perquè diu, ostres, ja n'hi ha suficients, no? Com, exacte, per no... No, és que avui eren quatre causes, no? La primera aquesta, i justament l'he destacada.
1: Sí, perquè és la que val la pena parlar-ne. Parlem de tu, Conchi. El futur, el teu futur. Què t'agradaria fer que encara no has fet? Ja sigui un llibre, un podcast...
0: Home, sí, ho tinc molt clar. Un llibre. Tinc aquesta necessitat.
1: Estiguem atents, atentes.
0: Tinc, sí, aquesta necessitat. En aquesta, sí, sí, el llibre lo tinc molt clar. Perquè podcast, a veure, cada dia faig ràdio i a la ràdio el programa passa al podcast. Per
1: clar,
0: tant, cada dia
1: clar,
0: faig
1: tot
0: podcast.
1: Això ja ho vius, clar.
0: Fer un podcast particular, també, a vegades també me lo poso com una fita.
1: Clar.
0: No? I a més, a veure... Saps? Hi ha un programa que no... que m'agrada moltíssim, en aquest cas és com a programa. També està en castellà, no és en català, que és un llibre, un llibre a una hora. És a dir, cada dia agafes la persona, a més ho fan els locutors, vull dir, els presentadors que fan aquest programa, que també és de la SER, són molt bons, no? Però no només hi ha una veu, hi ha diverses veus, no? I en una hora... t'expliquen tot el llibre, però a més a vegades posant com si el protagonista o la protagonista parlen també, no?
1: Yeah.
0: Vull dir, i tot això està resumit en una hora. M'agradaria fer això, però per mi això és impossible, ho veig molt difícil. És tan bo.
1: I continuant amb el tema del llibre, ja, és a dir, tu has plantejat, sí, tens ja un tema, no et preguntem què, només
0: no,
1: tens
0: sí,
1: ja...
0: No, sí que m'he plantejat, tinc una història... que passa que costa de fer, però sí, sí, sí, sí.
1: Et decantes més per novel·la que per assaig? O...
0: Novel·la.
1: Novel·la, clar, amb tot el que
0: més,
1: tu llegeixes, tot el que difons...
0: Misteriosa,
1: tot el que...
0: evidentment.
1: Ai, esclar, tu ets...
0: Sí, sí,
1: sí, sí.
0: Amb morts i coses d'aquestes també.
1: Oh.
0: I amb amor.
1: Yeah.
0: Sí, sí, sí.
1: Oh, esperem que ben aviat puguem fer una entrevista ja directament per parlar sobre el teu...
0: Sí, ja m'agradaria, ja. Però sí, això costa.
1: Home, sempre es diu que la vida s'ha de, no?, s'ha d'escriure
0: un llibre. S'ha d'escriure un llibre, plantar un arbre, però jo ja lo del hijo, no, lo del fill,
1: va,
0: ja va ser que no.
1: Plantes dos llibres i fas dos llibres. Ai,
0: home,
1: plantes dos arbres.
0: No, els llibres són criatures, són fills. No,
1: i tant. És una creació.
0: És que has de gestar-los.
1: És una creació.
0: No. Primer el temps que el gestes, després quan surt, no? No,
1: tirar-lo endavant,
0: sí,
1: defensar-lo,
0: sí,
1: sempre, vull dir que
0: sí, encara estic atent de tenir fills.
1: Ui, doncs és interessant això, és, sí, interessant. I arbres ja n'has plantat o què?
0: Sí, perquè César, ara ja no, però vull dir, quan arribava el Nadal fa un temps el que seria l'arbre de Nadal era de veritat.
1: Ah.
0: I aleshores doncs aprofitaven després
1: i es plantava.
0: I va estar plantant i va durar molt de temps aquest arbre perquè estava en un lloc que el podia veure.
1: Yeah. Ah. A veure, com t'imagines la Conchi d'aquí 5 anys? Professionalment i personalment? Com
0: jo no me la imagino. Jo m'imagino la Conchi d'aquí a unes hores o si vols a demà, però jo prefereixo...
1: El cap de setmana, no? Això sí, però no més enllà. no?
0: O fins i tot, mira, quan me poso fites i dic, mira, doncs d'aquí a res m'aniré a un festival, per exemple, al Creix el Crim, no? Doncs, vale, me poso una fita com aquestes, però no, jo no me poso fites més de molt temps, no. No, no, per això jo aquí, tot i que jo faci aquestes preguntes, perquè acostumo a fer-les, no?
1: Ah, molt bé, les fas, però te les has plantejades.
0: Però jo per mi no me les plantejo.
1: O algun repte, bé, per una banda tens el repte del llibre, això sí que queda aquí.
0: Sí, no, aquest quedaria un repte.
1: No sabem ben bé si d'aquí a 5 anys, eh?
0: No, espero que no sigui tant.
1: Per això, que sigui una miqueta abans. Continuem, a veure, alguna altra pregunta... Ja que hem anat fent preguntes, n'hi ha alguna que t'hauria agradat que te la féssim i no te l'hem feta?
0: És que afortunadament, no sé, sí que m'han fet alguna entrevista, no? I ara no te sabria. És que qualsevol... Sempre me pregunten tema llibres, temes... en definitiva, el que toco, no? Vull dir, entrevistes que m'hagin fet, mira, van fer una que va sortir, la va ser al Calderí. Sí, al Calderí, recordo aquesta entrevista. Després també m'havien fet una altra, la Gemma Permanyer, a parlar justament, estaven encara en pandèmia. Aquesta entrevista em va agradar moltíssim, un programa que feia la Gemma Permanyer quan estava a BOTV, perquè ara la Gemma doncs, està a TV3, no? En producció, etc. I bueno, ha pujat, ha canviat. No, no vol dir que BOTV no estigués bé, no? Però almenys vas canviant de llocs, no?
1: Sí.
0: I sí que és veritat que recordo aquesta entrevista, un programa d'ella, que ara no recordo com es deia, i justament era la pandèmia, la vam fer l'entrevista en un lloc, en un espai com és, que m'encanta, que és la Torre Marimón.
1: Doncs
0: allà vam fer. I aquella entrevista sí que em va agradar molt.
1: Clar.
0: No recordo quines preguntes me feia, vull dir, totes les preguntes eren... Per això no te sabria dir quina pregunta m'agradaria que me fessin, no ho sé.
1: L'espai influeix per tu? Ara dius, per exemple, la Torre Marimón, doncs, no sé, te l'han fet en algun espai en el qual dius, ui, per favor, que és incòmode, quina situació més...
0: No ho sé, pot ser que jo hagi fet entrevistes més en aquest tipus, a persones que te poden provocar incomoditat. Bueno, no ho sé, no sabria dir-te. Totes les entrevistes que hagi fet fora del que seria un estudi de la ràdio, doncs penso que està bé. Pot ser que en alguna ocasió, quan te veus obligada a estar en un espai petit, focs, això no m'agrada. No és el fet de que te sents com una mica... La claretat és molt més maca.
1: N'has fet moltes entrevistes i a tu te n'han fet moltes, no?
0: Vull dir que... a mi moltes no, a mi m'han fet unes quantes, per exemple aquestes que t'he dit, i la setmana passada també me van fer una altra per a Ràdio Montmeló.
1: A Ràdio Montmeló et vaig veure jo també, dic, mira-te-la, també és per aquí a Ràdio Montmeló.
0: Sí, doncs me la van fer i bé, m'ho vaig passar molt bé també, la veritat. Tocava molt la temàtica d'avui. Club de lectura, llibres, festivals, ràdio, tot.
1: Algun tema que no t'agrada tractar perquè sents que o no t'agrada o no domines la matèria?
0: Jo te diria que en el fòrum ja estic oberta a tot, vull dir que no hi ha cap tema que no te diria jo, i a lo millor digo, te proposen alguna cosa, pots fer això, pots fer l'altre, això no em ve de gust, o aquesta persona no em ve de gust, i al final canvio totalment, i això sí, en el moment que jo he de fer la conversa amb la persona que sigui, tot i que sigui una persona que a mi no forma part del meu tarannà, això queda totalment oblidat i me centro en la persona i de fer-la de la millor manera possible. Això sí que ho tinc molt clar.
1: Clar. En aquestes entrevistes o en aquests programes que has anat fent, aquí parlaves abans de l'Oriol Bassols, abans que has comentat, quina és la teva definició de bellesa després d'uns mesos en el programa de bellesa 360 graus?
0: A mi, per mi la bellesa, més que la part estètica, La bellesa està en l'interior de la persona. Per mi la bellesa és una persona bella, és una persona, una bona persona, senzillament així de clar. Evidentment, l'estètica a vegades influeix i moltes vegades aquesta estètica pot influenciar la teva opinió sobre aquella persona i te pots equivocar.
1: Exacte.
0: Perfectament.
1: Clar, perquè en aquest segle XXI, vull dir, es mira tot per fora. Per mi, dins, costa que la gent realment ens miri.
0: Clar, tu veus una persona vella que està molt, molt guapa, no?
1: Sí.
0: O
1: sí.
0: Atractiva, o sí. Un home, o dona, m'és igual. I a la que es posen a parlar i veus què tal és,
1: clar,
0: marxaries corrent. I en canvi una persona que la seva estètica no és, podríem dir, no és bonica per fora, però veus que la persona és totalment encantadora i l'estimes, i això és el que importa. Per això t'he dit que queda la part interior.
1: Clar, tant de bo tinguéssim...
0: influeix, ja t'he dit que ens hem de cuidar.
1: Oi,
0: per suposat
1: que
0: sí, que hem de cuidar nosaltres. Intentar, bueno, si jo me trobo millor d'aquesta manera que de l'altra, doncs, vale, ens hem de cuidar. Ah. Però que ja dic que el que importa sempre és la persona.
1: Tot i que sembla ser que de vegades ens cuidem més per fora que no pas per dins, malauradament.
0: Sí, pot ser. Però jo tinc la sort de que conec moltes persones molt maques.
1: Ja.
0: Vull dir que això t'ajuda també, vull dir que t'omple, t'omple molt.
1: Aquí a la ràdio, doncs, vulguis o no, et va arribant. Seguint aquí, quina és la veritat més incòmoda que has après fent ràdio? Què has descobert?
0: La veritat més incòmoda és el fet de precisament no poder dir la veritat.
1: Clar, de vegades voldries deixar-te anar.
0: I tot i que aquí a la ràdio, Ràdio Caldes és una ràdio local, i tens la sort que podries, que es dona com més llibertat, no? Però sí, per mi la part més fotuda és aquesta, no poder dir el que en un moment determinat penses. Ja dic, i jo no me tallo molt,
1: No, però, tu les deixes anar, però tot,
0: però,
1: així,
0: tot i
1: vegades,
0: així, a vegades, clar,
1: t'has
0: d'aguantar. T'has d'aguantar.
1: I ha d'haver-hi un filtre, i per tant...
0: Sí, no? Totalment.
1: I t'aguantes com... li dones un canvi, li fas una volta allò que vols explicar...
0: Sí, perquè ja dic, moltes vegades, quan alguna cosa... tu fas un guió i tens un pla, aquest establert, i pel que sigui aquest pla canvia, s'ha de canviar. En un primer moment tinc aquest punt de dir, ostres, quina merda. Intentar no dir la paraula, però tens aquest moment de que t'enfades, totalment. Però després... soc geminiso.
1: Clar,
0: en aquest sentit,
1: i se passa
0: totalment, i canvies totalment l'actitud, afortunadament. No?
1: Vull dir que no estàs parlant de bessons. Tu tens molt en compte el tema de l'horòscop, doncs?
0: No l'horòscop en si, sí la persona, el que te diu com a persona.
1: Sí.
0: I en alguna part té raó. A veure, són moltes les persones que tenen un mateix signe zodiacal.
1: Sí.
0: I totes són totalment diferents.
1: Exacte.
0: Pot ser que algunes coses tinguis que siguin, defineixen la teva personalitat, però totes, clar, cadascuna és un món, cada persona
1: sí,
0: és un
1: sí,
0: món.
1: Sí,
0: tu ets de tal, i tu ets...
1: Clar, tot i ser bessons...
0: Podem tenir alguna connexió, evidentment, que
1: clar,
0: la tenim. Penso que sí que la tenim, perquè jo m'avec molt en tu.
1: Clar que sí. Ja. Ens veiem cada dijous, vull dir que això ja és un inici, sí. I així ens anem a venir. Clar
0: sí,
1: que
0: sí, sí.
1: Sí.
0: Sí.
1: A veure, va, anem ja, que ja anem acabant l'espai, però ens queden unes preguntes ja d'aquestes finals més apoteòsiques. Pensa-hi, pensa-hi ara, Conxi. A veure, un llibre. Digues un llibre que et defineix.
0: A veure, jo com a definir-me a mi, no em defineix un llibre. Un llibre que m'hagi marcat, sí. Però jo puc definir-me a través del contingut d'un llibre, d'una història, no m'hi veig. Però sí que un llibre que m'ha marcat molt des d'un principi és aquest llibre que... sempre que puc el llegeixo, i a més és molt fàcil de llegir, que és El Petit Príncep, vull dir
1: sí.
0: Que El Principito, El
1: és
0: Petit
1: clàssic,
0: Príncep...
1: Em sembla que qui de nosaltres no ha tornat a llegir
0: sí.
1: És
0: que
1: Petit
0: és
1: Príncep.
0: Un llibre que, per molt jove que siguis, diu tantíssim, diu no només de tu, que pot dir, sí. Sinó també de l'entorn, de les
1: exacte.
0: Persones, de la terra, de tot plegat, no?
1: Sí,
0: és una cosa tan tendra, és algo, ja dic, a partir d'aquí, un llibre que m'hagi marcat. Clar, després he llegit molts llibres que m'han agradat molt, posar-me jo dins del llibre, sempre t'hi poses, sempre t'hi poses dins del llibre. Ets,
1: sempre, siguis protagonista sempre que t'agrada,
0: sempre que t'agradi, doncs sempre t'hi poses allí, vulguis que no, doncs és la, en aquest, tu formes part de l'aventura, no? del contingut de la història.
1: Sí.
0: Per això t'agrada, però ja dic, com un llibre que puc dir jo així, doncs seria aquest.
1: Ets de les que llegeixes un llibre més d'una vegada?
0: Si m'ha agradat, sí.
1: Sí?
0: També. Sí. I jo, bueno, tinc moltes coses rares quan hi ha moltes persones que no li agrada l'espoiler. Clar, jo no sé si és el motiu perquè en algun club de lectura quan començo de el llibre trata de dir no diguis res més.
1: Clar, ja t'avances.
0: És que ja no sé si és que estic fent espoiler, perquè a mi no m'importa que em facin espoiler. Me'l llegiré igual, perquè al contrari, és com una pel·lícula.
1: Sí, però trenques l'encant.
0: Jo no te diré de què va, però si a mi no m'importa, me pots dir del contingut.
1: Sí?
0: Digue'm, i sobretot necessito saber com acaba.
1: Què dius? Però trenques ja la màgia, no?, d'una lectura. Sí, tu ets capaç de llegir-te un llibre tot i que ja sàpigues el final.
0: Sí. Clar, perquè a vegades estic llegint i no puc evitar, sobretot quan estàs, te provoca molta ansietat aquesta lectura, no? I no puc evitar mirar ja al final.
1: Quants llibres tens ara aquí sobre la tauleta de nit per llegir allò?
0: Uf, mira, la tauleta de nit és que és que no te sabria dir quants tinc, perquè aquell que t'he dit històries de fantasmes és un dels últims que he comprat, no? Encara no l'he pogut llegir, només una mica fugir. Això sí que ho faig sempre miro unes pàgines.
1: Clar, clar, clar.
0: I pot ser que aquesta mania de mirar al final.
1: Sí, ja fas una mica de...
0: Però això va molt bé, perquè moltes vegades el llibre, tot i que tu te mires el final, no té res a veure. Vull dir, si no comences a llegir-lo, etc., és pitjor quan tu ja tens que estàs dintre de la trama, de la història, i que no aguantis i arribis a... et miris al final.
1: Ets del llibre de paper, és allò,
0: sí,
1: olorar el paper, tocar-lo, vull dir, sentir...
0: No sé si olorar-lo, no, però tocar-lo...
1: A mi olorar els llibres nous.
0: Sí, sobretot quan vas a algun lloc que... més que en una biblioteca, a l'arxiu, ahir sí que olores bé el paper, vull dir, que més que i sobretot perquè com agafes obres que són antigues o diaris,
1: sí,
0: o el que sigui, ahir sí que notes l'olor del paper. I a casa també ho noto, perquè tinc a la part de la biblioteca de baix de casa els llibres més antics.
1: Déu meu senyor, com deu tenir casa seva.
0: I els llibres més antics sí que tenen olor. Clar. Vull dir, parlo de llibres... jo no sé si tu aquesta col·lecció d'edicions 62, la de color groga. I la de color verd, la de color verd, que és la dels llibres internacionals, no? Doncs
1: sí.
0: la de color groga són les d'aquí, la catalana.
1: Sí.
0: Doncs aquesta és, no sé si és dels 70 i tal, moltes dels llibres ja s'han posat una mica grocs i tal, però la guardem molt, vull dir, aquesta col·lecció l'estimem moltíssim.
1: Ja deu fer aquella olor a anys,
0: Sí,
1: anys
0: sí,
1: i panys.
0: Sí. Però pensa que si tu vas a la llibreria Ona, és una col·lecció que tenen per allà. Vull dir que la trobes.
1: Perquè és una col·lecció...
0: I s'ha de cuidar. L'única cosa que, clar, quan agafes un llibre d'aquest, la lletra és ben petita.
1: Sí, això també és veritat. No sé si és que abans teníem la vista d'una altra manera.
0: Sí, clar, érem més joves.
1: A veure, hem parlat de llibres, Ara, una veu que admires.
0: L'he dit abans, la Júlia Otero.
1: Però per la seva professionalitat o realment perquè de vegades hi ha veus...
0: M'agrada molt. Bueno, per la seva... Però, clar, jo és que aquí ja la col·loco. M'agrada la veu. M'agrada la veu també. I sobretot aquesta manera com ella té d'explicar les coses, no? M'agrada molt. Ara no te sabria dir alguna altra.
1: De vegades potser el contingut no t'acaba d'enganxar, entre cometes, però dius, és que només com parla ja t'estan encoratjant a escoltar.
0: Sí.
1: Vull dir que de vegades hi ha aquestes veus que juguen amb tu.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: També m'agrada molt la veu, m'encanta la veu de la Susana Corcho.
1: Ai.
0: Tens una veu molt, molt radiofònica, de veritat,
1: Sí, sí, Va, un lloc on tornes quan necessites respirar, això és molt important.
0: Sí, el Pirineu, la muntanya. Jo tinc un espai que és al Vallespir,
1: sí.
0: I allà sempre que puc, allà és on me sento millor, allà en plena muntanya, vull dir, a més... I surt de seguida, tens tot a l'abast, i respirar, i pensar.
1: I fins i tot no deus tenir ni cobertura, potser et va bé per desconnectar total, 100%.
0: No, totalment desconnectada del mòbil perquè no hi ha cobertura. Si arribes a una banda que ja estàs molt alta, doncs que estàs a una alçada, sí, però si no, no hi ha cobertura.
1: Clar, per tant, ets més de muntanya que no pas de platja.
0: M'agrada, el mar me relaxa moltíssim, me diu molt, però sempre i quan estigui sola. I això és difícil, sobretot a l'estiu. Per tant, m'encanta.
1: Platja a l'hivern, toca la platja a l'hivern,
0: sí,
1: perquè aleshores...
0: O arribar en una platja que sigui amb una temperatura ideal, però que es pugui... que me provoqui el que em provoca la muntanya.
1: Clar.
0: Que és la... necessites a vegades estar sol, no?
1: Exacte.
0: I estar en tu mateix.
1: I de vegades, quan ara som enmig de la setmana i necessites anar a algun lloc per respirar, què fas?
0: Doncs aquí a Caldes tenim també la zona de la Torre Marimon que he dit abans, i si no també és que afortunadament Caldes és un poble que ens convida molt i ens ajuda molt també a sortir fora del poble i de seguida estàs, no?, a la natura, i és, per exemple, doncs, arribar, agafes el camí del Foment, total, surts de seguida a la natura també aquí a Caldes.
1: I per últim, una paraula que resumeix el teu ofici.
0: Vocació.
1: Vocació, molt bé, molt bé, molt bé. Doncs, Conxi, gràcies per aquestes paraules i...
0: Doncs arribem, sí, arribem al final del fòrum d'avui. I gràcies, jo ja t'he dit moltíssimes gràcies, Susana, vull dir, perquè ha estat una cosa totalment també improvisada, però... En fi, que el fet de que siguis tu la que faci l'entrevista m'ha encantat. I doncs mira, ara per tancar el programa avui ho fem amb una cançó que és gairebé un desig col·lectiu. En un matí d'improvisació i de paraula compartida necessitàvem una música que ens recordés que cada dia és una oportunitat per fer-ho una mica millor. Us deixo que tinguem sort de Lluïsa Jack, no sé si a tu t'agrada.
1: Aquesta cançó és que és especial.
0: Doncs que ens acompanyi, que ens il·lumini, que ens faci caminar. A vegades, quan els plans canvien, la ràdio ens recorda que també és això, adaptar-nos, improvisar i continuar fent comunitat. També ens recorda que hi ha persones que sí que hi són i que hi seran i que fan que tot tingui sentit amb la llengua i les paraules, com la Susana Corxo i endavant les atxes. Això no l'he improvisat ara, eh? Això ja el tenia. I demà ens retrobarem de nou aquí al fòrum a la primera hora amb el doctor Conrad Sorribas i el seu Navegant Parlament. I a la segona hora ens acompanyarà l'escriptor, com hem dit abans, Isidre Grau, una veu sòlida, compromesa i una conversa que valdrà molt la pena escoltar. Gràcies per ser-hi, per escoltar i per donar sentit a aquest espai cada matí. Que tingueu molt bon dia.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Tot seguit us oferim la repetició del programa al Fòrum, a més divendres a Ràdio Caldes.
1: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez. Molt bon dia, Caldes. Avui obrim el Fòrum d'una manera diferent, una manera que no passa per l'editorial, sinó per la poesia, perquè de vegades hi ha paraules que no busques, però et troben, paraules que algú t'envia des de molt endins i que et recorden que la ràdio també és això, un espai on la bellesa i la consciència poden caminar plegades. Avui començarem amb un poema que m'ha arribat d'una persona molt propera, un poema que parla de nosaltres, del món que habitem i del món que estem deixant, un poema que és alhora advertiment i carícia. Crònica d'un punt blau. Un gra de sorra en el mar del buit, un punt suspès en la nit estelada. Així és aquest món, tan vell i estimat, l'única llar que ens ha estat donada. Mirem cap al cel buscant un altre bressol, viatjant amb la ment a mons llunyans, mentre marxin la llum del sol i de la lluna amb la impremta estèril que deixen les mans. Què estem fent amb aquest batec? Per què preferim el fum i el metall? El bosc, encendres, el riu, extingit. Canviem la vida per un vil guany de cristal. Rasquem les venes de pedra i carbó, bevem el verí de pous profuns, venem l'oxigen per l'ambició de ser els monarques d'un món d'esfondraments. El bosc es rendeixen, el gel va caient, els cels es vesteixen de gris espantós, cap governant l'alarma comprèn, el temps ens corre amb un rumb perillós, la terra ens crida amb vents de foc, gasta els seus mars de plàstic i sal, però l'ego humà es manté en sec, avançant fer cap al punt final. Comprenc objectes que moran demà, teixint ciutats de pressa i oblit, perdent l'aroma que entra al matí aïllats de l'arbre que ens va donar el nou. S'apaguen les veus de fauna ancestral. El sol es torna desert i cremat, deixant un rastre de ruïna total allà on la vida brollava sagrada. Quina herència deixem al fill que vindrà? Un cofre buit d'asfalt i dolor. El cicle de l'aire ja no aguantarà si l'home destrueix el seu propi motor. Cap galàxia vindrà a rescatar-nos. No hi ha nau ni port en el fred infinit. Si el propi egoisme ens porta a matar-nos, el cosmo piadós esborrarà el nostre crit. Segats d'orgull, trencant el mirall, esborrant el futur de tot el que és viu, deixant la terra sense pau ni lluentor. Amb prou feines, un sospir en el cosmos immens, ens carregarem el que va ser el nostre abric. Desperta't, que el temps ja es fa massa dens. Crònica d'un punt blau, un poema de Pedro Sánchez, és paraules del seu autor, és un cant desesperat i alhora una crida urgent a la reflexió sobre l'impacte de l'activitat humana en el planeta. Inspirat en la fragilitat de la Terra vista des de la immensitat del cosmos, aquest poema ens recorda que no tenim un pla B ni un altre llar on refugiar-nos. Amb versos contundents despulla la voracitat de la nostra societat, la destrucció dels recursos naturals i la ceguesa d'un progrés que ens aboca a l'abisme climàtic. Per exemple, quan diu «gasta els seus mars de plàstic i sal», el poema ens parla d'uns oceans que es degraden entre allò que és natural, la sal, i allò que hi aboquen, el plàstic, una imatge dura però real. És un crit poètic que vol despertar consciències abans que el silenci de l'univers esborri el nostre rastre. Amb aquesta mirada obrim el fòrum d'avui, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre i que combina informació, cultura, debat i proximitat. El fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà, on cada matí, durant gairebé 2 hores, compartim allò que ens importa i allò que ens fa créixer com a comunitat. I avui divendres 19 de juny, què hi trobareu en aquesta plaça? A la primera hora, després d'aquest poema, d'aquest començament, obrirem una nova edició de Navegant per la Ment amb el doctor Conrad Sorribas. Avui ens parlarà del TOC, del TOC mental, el trastorn obsessivo-compulsiu, és a dir, un trastorn de salut mental marcat per obsessions, pensaments o imatges intrusives i compulsions, accions o rituals que busquen alleujar l'ansietat. Explorarem què hi pot haver al darrere, quins tractaments existeixen i com es pot abordar un trastorn que condiciona profundament la vida de tantes persones. I, com sempre, hi posarem també la mirada literària, cinematogràfica i musical, perquè la cultura també ens ajuda a entendre allò que sovint costa bastant tant de dir, no? A la segona hora, de 10 a 11, ens espera un espai on la paraula, la narrativa i l'escriptura es donen la mà. Ens visitarà l'escriptor Isidre Grau, que ens presentarà la seva darrera novel·la, i ja en van 20, aquest estiu enmig del temps, publicada aquest mes de maig passat, del 2026, a La Campana, que és del grup editorial Penguin Random House. Una obra que és un retrat profund dels vincles familiars, del pes del passat i de la necessitat d'entendre per poder avançar, una reivindicació de la vida per damunt de les contingències del temps. Així doncs, prepareu-vos per a un matí intens i ple d'emocions, de paraules i de lletres. Comencem aquest recorregut radiofònic per la nostra plaça sempre oberta i participativa. I ara, com cada divendres, fem una pausa per mirar cap endins, obrint una finestra a la salut mental, a les emocions i a tot allò que sovint ens atrapa i que no podem evitar. És moment de Navegant per la Ment, aquest espai setmanal que ens guia el doctor Conrad Sorribas. Bon dia, Conrad, què
2: bon
1: tal?
2: Bon dia, Conchi, bon dia a l'audiència.
1: Què tal? Com va? Com anem portant aquest estiu? Que aviat podríem dir que
2: ja
1: pràcticament
2: el tenim,
1: ja el tenim estiu. Ja el dia, fa dies que el tenim, però oficialment crec que és demà. Demà o demà passat? No recordo ben bé. Perquè no sé si és el 20, el 21, en fi.
2: Crec que és demà passat.
1: El 21.
2: Sí, el 21, diria. També t'haig de dir que després d'aquest poema poca cosa hi ha que dir, eh? Vull dir, perquè et deixa pensant.
1: És molt contundent, però també molt real, eh?
2: Clar, intentem d'enganxar-ho perquè diu que no hi ha nau. Intentem d'ajudar una mica i la nostra nau, que és la que navega per la ment, pues, perquè té moltes variables i moltes lectures, aquest poema.
1: Sí. Té, o sigui, una... Està parlant del medi ambient que s'està encarregant, no? O que ja s'ha encarregat. Però, evidentment, també està parlant de la nostra ment. I tant que sí.
2: Vull dir que també diu molt. I el que podem fer per evitar tot això.
1: Tot això.
2: Està bé. Perfecte. Sí. Estupendo.
1: Doncs, a veure, que avui toca un tema que a vegades no pensem en aquest tema com una malaltia, però que ho és, no? Perquè el TOC, quan és d'aquesta manera tan compulsiva, no? Obsessiva, compulsiva...
2: I, a més a més, és una malaltia que afecta el 2% de la població mundial. Això ho hem de tenir present. Però sí que és veritat que ofereix matisos, el que deies tu, que sí és o no és una malaltia. Clar, sí que hauríem de distingir diverses coses aquí. El que és el trastorn de personalitat obsessiu-compulsiu, que és un tema, el fet de que tots tenim trets obsessius, tots en tenim...
1: Sí.
2: I
1: una manera, o sigui, d'una manera més, que es nota més o menys, però tots tenim cosetes, eh?
2: Clar, i després el TOC, sí. El trastorn obsessiu-compulsiu com a malaltia, que, com sempre, té una base biològica, no? Però clar, hem de tenir en compte que, i això és molt curiós, el TOC no deixa de ser un subtipus d'ansietat. Que passa que en els manuals de psiquiatria i de psicologia s'explica a part del trastorn per ansietat, perquè té característiques pròpies. El trastorn per ansietat, recordem que és un mecanisme de defensa, és un mecanisme d'alerta, No? El que passa és excessivament activat i, per tant, això provoca problemes, provoca, és una malaltia. No?
3: Sí.
2: Però quan el sistema nerviós ja utilitza un sistema de defensa sobre el sistema de defensa, que això seria la compulsió, encara ho compliquem més. No? Aquesta complicació fa que sigui un trastorn que s'estudi, diguem, a part. Però hem de tenir present que forma part d'un trastorn per ansietat. No? Diferències. L'alerta, el pensament, com deies tu, la paraula, el pensament intrusiu, la idea ansiosa, que ens desperta un malestar. I el propi sistema nerviós intenta buscar una solució en aquest malestar. Però, clar, com que la idea ansiosa ja en si és una patologia, la solució també és patològica, que és la compulsió. I això és important perquè es parla molt de la idea intrusiva, però el que realment s'ha d'intentar evitar perquè el tractament vagi bé és justament la compulsió. Per què? Perquè el sistema nerviós s'acostuma a tranquil·litzar-se compulsionant. Si retirem la compulsió, és quan el sistema nerviós, amb un entrenament, se n'adona que no té per què tenir aquesta idea ansiosa, perquè si no la intentem aturar amb la compulsió, en realitat no està passant res. Aquest és una mica el punt. Però clar, això, en el dia a dia, el que comentàvem, tots tenim trets obsessiu-compulsius, i a la vida quotidiana, per exemple, el més directe, quan tanquem una porta, és un moviment, és una activitat quotidiana. Aquesta activitat quotidiana, automàtica, és aquella que ens fa dir, escolta, aviam, he tancat o no he tancat la porta? La idea ansiosa, l'he tancada? Saps que l'has tancada, però la idea de l'ansietat, ja, però i si no l'has tancada? Què és el que ens fa tranquil·litzar? Comprovar-ho.
3: Comprovar. Clar. He tancat el foc, perquè
2: correcte.
3: Això passa
2: sí.
3: molt sovint.
2: Sí, sí.
3: He tancat el foc o...
2: La porta del cotxe.
3: Sí, també.
2: O les portes de casa.
3: He tancat les portes del cotxe, això passa
2: exacte.
3: Molt sovint.
2: Totalment. No? O a l'hora d'anar a dormir, no? Hi ha persones que revisen tota la casa, quan les finestres estiguin tancades, la porta... Clar, és un mecanisme automàtic, i com a automàtic, llavors quan la part racional del cervell diu, espera't, això ho has fet? Llavors ens crea una inquietud, l'alerta, l'ansietat, que ens tranquil·litza anar a comprovar. Però clar, agafem el tema de la porta. Si aquell doble moviment que fem quan tanquem la porta, ja que l'he tancada, i tornem, bé, això...
3: Ja et demostra que està tancada, vull dir que l'hem tancada,
2: exacte.
3: Perquè si ja tu obres i estàs fent la clau, l'estàs movent
2: exacte.
3: Més del compte, vull dir que està tancada.
2: Això mateix. Però has necessitat fer la comprovació. El que passa és que si fem aquest moviment automàtic dos o tres vegades, això ni interrompeix el normal funcionament de la persona i ningú se'n dona compte, diguem-ho. O sigui, és un mecanisme automàtic de defensa, però ja va per aquí. Això és una cosa. Ara... Pot haver-hi persones que, com deies tu la paraula també, la compulsió, ritualitzen aquest fet, i llavors què passa? Que si una persona està 20 minuts comprovant que realment ha tancat la porta, això ja és una compulsió que comença a interferir el normal funcionament de la vida quotidiana, perquè en aquests 20 minuts potser arriba tard a la feina o potser... Què vol dir? Que en el moment en què aquesta activitat comença a fer aquest mal resoldre el dia a dia, això ja comença a ser un trastorn que al final acabarà sent la malaltia si no s'hi posa remei, diguem. No?
3: Uh-huh.
2: Ara, també hem de tenir en compte el que comentàvem, que hi ha persones que per la seva estructura de personalitat ja són persones rumiatives, li donen voltes a les coses, per tant genera ansietat, i són més comprovatives. No? I això formaria part també de la manera de ser. Clar, i com manera de ser, tan dolent pot ser donar excessivament voltes a les coses que passar de tot.
3: És que passa tot, eh?
2: Clar.
3: Perquè és que sovint te trobes que quan fas això de dir he tancat la porta o he tancat el foc, és perquè també ha passat que en algun moment t'has deixat el foc obert o t'has deixat la clau a la porta.
2: Correcte, vull correcte.
3: Que això
2: ha
3: passat.
2: Això és el que es diu ansietat apresa. O sigui, el sistema nerviós moltes vegades actua així perquè ha après.
3: Sí.
2: I hem de tenir en compte sempre que el sistema nerviós busca la prevenció i busca la seguretat, que passa que moltes vegades s'excedeix. I en el cas del TOC, és el que dèiem, s'excedeix tant amb la idea ansiosa com intentar per ell mateix arreglar la situació. També és veritat que hem d'anar una mica al tanto amb això, perquè, esclar, per això l'element fonamental és la compulsió. Perquè si el sistema nerviós s'acostuma a tranquil·litzar-se per compulsió, cada vegada coses més petites, situacions més quotidianes, generaran més compulsió. Perquè diem que és una activitat que el sistema nerviós tolera. O sigui, cada vegada necessitarà compulsionar més per estar tranquil. Per exemple, jo recordo un cas d'una persona que va notar un soroll. Estava a punt de creuar la frontera cap a França, estava arribant a una població del Vallès, i quan va arribar a casa seva i anava pensant, sí, hi som, no? I si resulta que aquell soroll va ser que vaig atropellar algú? I sí que va agafar el cotxe i va tornar a fer de matinada el camí per veure si hi havia la persona.
3: Si aquest soroll que havia sentit havia atropellat algú.
2: Exacte. Això és un indicatiu de la intensitat que provoca aquest tipus de patologia. També és veritat que, clar, com que erròniament el sistema nerviós busca la solució, moltes vegades la persona conviu amb aquesta compulsió, perquè una vegada fet el ritual, com que l'ha fet, això l'ha tranquil·litzat. Per això són trets que, a no ser que siguin molt evidents, com en aquest cas t'he explicat, hi ha persones que viuen molts anys amb aquesta situació i han adaptat el seu sistema de vida a això, no? De tal manera que potser és l'entorn que li diu, però què estàs fent estant enganxat aquí a la porta, per exemple? O què estàs fent caminant i 4, 5, 6 passos i llavors tirar-ne dos enrere per saber si realment els has fet bé, no?
3: O el tema de la neteja, que ja, això no és només pel·lícula, és realitat.
2: No.
3: Hi ha persones que tenen una obsessió sí. Per la neteja pròpia, sobretot de tocar qualsevol cosa que et toquin,
2: no?
3: de immediatament netejar les mans, però també de la llar. O sigui, de la mateixa manera que pot haver-hi persones, com es diu, en el síndrome aquell de Diògenes, no? que pots tenir acumular, hi ha les persones que tenen aquesta obsessió perquè estigui tot perfecte, immaculat, podríem dir.
2: Per exemple, aquest, el criteri de la neteja, té a veure amb la contaminació. És a dir, la persona que pateix per estar contaminat, no? Que nosaltres vivim amb gèrmens constantment, no? En el moment en aquesta idea, i molts d'aquests gèrmens, la majoria, si no segurament com a espècie hi haguéssim desaparegut, van a favor nostre, o sigui, ens defensen. Sí que és veritat que això també té a veure que les nostres pròpies defenses estiguin en condicions d'assumir aquests gèrmens, diguem, no? Perquè quan baixen les nostres defenses, justament els gèrmens que són favorables es poden convertir també en un problema. Això que hem parlat ara, si el sistema nerviós fa una lectura negativa, desperta l'alerta davant de tot un sistema ambiental amb el qual convivim amb aquests gèrmens. Que llavors és això, la persona comença a pensar sobre la seva pròpia contaminació.
3: Bueno, i és que això, vull dir, hi ha casos, conec un cas, no? Fins i tot és el fet d'aquesta... Que penses que aquests bitxets, insectes, no? D'aquest sí. Tipus, aquests, no sé, que els tens, que arriba fins i tot a veure'ls a la pell.
2: Sí.
3: I aquesta neteja, però una neteja que al final vas al metge perquè... la pell se t'ha fent servir productes tan forts que el que fas és que després necessites un tractament per la pell.
2: Això que expliques
3: i al final, i finalment necessites també un professional.
2: I això és molt important el que estàs dient, perquè havíem dit ja en alguns programes que tenim patrons bàsics de patologia, no? Però a vegades aquests patrons bàsics tenen ponts de connexió. Sí, aquest trastorns que tu expliques, la persona té una visió delirant de lo que hi ha, d'aquests bitxets que estan en aquesta situació, no? Clar, això què vol dir? Que el trastorn obsessiu compulsiu, com molts trastorns de patologia ansiosa, el programa passat parlàvem de la neurosi, no?
3: Sí.
2: De les neurosis, doncs, que això que comença com una neurosi, és a dir, com una vivència excessiva de la realitat, es pot arribar a transformar en una psicosi, o sigui, una interpretació allunyada de la realitat, no? I al final això desemboca també, bueno,
3: home, quan veus una, o sigui, tu veus uns insectes que t'estan per la pell i diu, veus, veus? Diu, jo no veus res, vull dir que...
2: Exacte, sí.
3: Que és, això ja està clar que aquí hi ha el deliri també.
2: Correcte, exacte. I això en patologia psiquiàtrica és molt freqüent, eh? És a dir, és important tenir coneixement dels patrons bàsics, però també hem de tenir en compte que hem de flexibilitzar una mica el criteri diagnòstic perquè aquests patrons bàsics tenen moltes vegades punts de connexió, vasos comunicants, diguem, no?
3: Com es manifesta? Perquè, clar, aquesta obsessió, o sigui, aquest, és que no sé com, aquest toc, no? Aquesta obsessions, compulsions, etc. Com es manifesten? Ja des de la infància o ja apareix de cop i volta des de quan una persona és adulta i te obsessiones per alguna temàtica, com per exemple el no estar infectat?
2: Sí, en realitat hi ha els dos components, eh? És a dir, hi ha persones que ja per la pròpia constitució genètica, el temperament que dèiem, no? O sigui, la part de la personalitat que ens ve donada biològicament, ja tenen una tendència especial a la rumiació. Realment aquest tipus de situacions són aquelles que realment la persona pot arribar a exercir un procés obsessiu-compulsiu que vingui una mica a viatjar amb ell durant tota la vida. Per exemple, posaré un cas. Fa temps a Barcelona vaig portar un pacient que portava molts anys amb una idea ansiosa, que és, quan sortia de casa seva, sempre pensava, espero que no li passi res a les meves filles. Tenia dues filles, no? La idea ansiosa. Tinc dues filles, que no els hi passi res. Ritual. Cada vegada que sortia de casa, donava dos cops amb la mà a un arbre que tenia davant. I després, en tots els cotxes que estaven aparcats al carrer fins a la cantonada següent, amb els retrovisors els anava donant un copet. Aquest ritual era la compulsió que tranquil·litzava la idea ansiosa. I això va durar molts anys, perquè al final ningú se n'adonava i ella es tranquil·litzava fent això. Què va passar? Que un dia, dintre d'un d'aquests cotxes, hi havia una altra persona que això de que li donguessin un copet en el retrovisor
3: no li va
2: fer gràcia.
3: No.
2: Tampoc devia tenir el seu dia, aquesta persona, i es van discutir. Però amb aquesta discussió van arribar a les mans.
3: Uau.
2: Sí, i el del cotxe li va donar un cop de puny. Li va fracturar el nas. Va anar a urgències, no? I en el traumatòleg de guàrdia li va preguntar què és el que havia passat, etc. I ell li va explicar tot aquest ritual.
3: El ritual que feia.
2: Clar, aquí el diagnòstic traumatològic evident hi era. Però són d'aquells casos en què el pacient entra per traumatologia
3: i surt per psiquiatria. Psiquiatria.
2: Això també vol dir, hem parlat sempre de la psiquiatria d'enllaç, sí. La relació que hi ha en totes les especialitats mèdiques. No?